0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 7.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ostres, Laia, mira que n'arribem a estar de festers a tot arreu. Mira, ara s'acaben de les festes de Santa Tecla, aquestes ja les hem liquidades a Tarragona, però ara estem al mig de les festes de la Mercè a Barcelona, que també déu-n'hi-do. A Sitges també no sé què fan, o em sembla que també les han liquidat. Però ara, clar, a Reus també, a Reus fan festa grossa, que és la Misericòrdia. Ja em diràs tu, déu-n'hi-do,
4: Sí, sí, i venim d'un estiu carregat de festa, vull dir que déu-n'hi-do.
3: És que no ens ho atrapem, Mira, llum vermella, comencem.
4: Som-hi.
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
4: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 25 de setembre de 2026, una jornada molt especial perquè celebrem la Diada de la Mare de Déu de la Misericòrdia i a Reus fan festa grossa. Arribem a la nostra edició número 864 en format digital i a la 2653 de tota la nostra trajectòria.
3: Recordeu que teniu tota la informació al nostre web www.festafesta.cat i avui és un dia de gran festa a Reus, però també estan de celebració a Artesa de Segre, Cervera, Colera, a Canet d'Adri i Alforja i a moltíssims altres llocs del país.
4: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre reportatge central ens portarà a descobrir les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla de Tarragona, una publicació recent de Jordi Bertran.
3: Us queden per endavant, si voleu, 55 minuts de cultura popular de la bona, de veritat. Ens acompanyeu?
4: I tant, som-hi. Comença el Festa Festa.
5: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
3: Us recordem que podeu seguir tota la nostra activitat a través de les xarxes socials de Facebook, d'Instagram, de X, de Telegram, així com des del portal Tornaveu i des del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
4: I una salutació molt especial a la gent que ens escolta a través de les plataformes digitals com Spotify, Apple Podcast o Overcast, i també especialment a totes les emissores de ràdio que ens emeten setmana rere setmana.
3: Avui gaudirem de l'actualitat del Tornaveu i de la informació castellera, de la saviesa paremiològica, del patrimoni religiós i del nostre fons tremés tradicional.
4: Però abans, endinsem-nos en la grandesa de les festes tarragonines. Jordi Bertran ho fa possible en el seu llibre Les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla a Tarragona.
5: Festa, festa!
6: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
3: Els del Festa Festa ens agrada anar amunt i avall amb les gravadores i sempre que podem enregistrar materials pel programa. El reportatge que avui us presentem el vàrem enregistrar el 13 de juliol, ja fa dies, a les dependències excelses del Seminari de Tarragona. Allí, a les 7 de la tarda, ens varen trobar moltíssima gent de diverses procedències, estudiosos, acadèmics, companys del camp de la comunicació, festers de tots els àmbits, gent de Tarragona, gent de la resta del país, molta expectació i molta calor. És clar que pagava la pena suar. El motiu era la presentació de Les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla a Tarragona, de Jordi Bertran Luengo, i que recentment ha sortit publicat amb el segell de Cossetània. El títol no enganya i ja ens diu quin és el seu contingut. Un llibre que neix a partir de la tesi doctoral que l'autor va fer i defensar a la Universitat Rovira i Virgili. Ara Jordi Bertran ha considerat oportú fer-ne una síntesi i posar-la a l'abast de tothom. Dir-vos que si us penseu que aquesta presentació va ser una presentació a l'ús, estareu molt, però molt equivocats. Una gran sala, plena de gom a gom, on vam tenir la paraula, festers diversos, de Valls de Tarragona, acadèmics, i tot conduït magistralment per la Roser Marquès. De tot l'esdeveniment, hem seleccionat cinc talls que ens donaran una mirada ampla d'aquest llibre, Les meravelles del seguici popular de Santa Tecla a Tarragona. En Jordi Bertran ens va explicar el perquè va triar el tema de la teatralitat festiva de Santa Tecla com a camp d'estudi i investigació de la seva tesis doctoral.
0: En part, alguns dels culpables estan aquí, per dues bandes, no? Per una banda, aquells que ens van ensenyar doncs, de jovenets i de petitets que hi havia alguna cosa molt, molt feble que encara es deia Santa Tecla, però que ens van portar, no? de la mà i ens van ensenyar aquelles coses que quedaven, petites, no? Reduïdes en volum, però molt importants. No? Jo crec que el fil de Santa Tecla mai s'ha perdut. De fet, que passi Santa Tecla el 22 i 23 de setembre succeeix des del 1370 que haguem trobat. Per tant, déu-n'hi-do, amb més o menys èxit, però això s'ha mantingut. Després també, en el meu cas, vaig tenir la sort, avui m'acompanyen aquí alguns professors, perquè la URB ha fet una feina molt important. El món universitari jo crec que és molt important que es doni de la mà amb la ciutadania i en el cas de les entitats, ja sigui el Seguici o les Colles Castelleres, doncs és fonamental. No? Per tant, jo vaig agafar aquest fil i l'he anat continuant, intentant, com sembla que deia la Lídia, no? Sempre aportar algun detall nou, i crec que a la tesi n'hem trobat uns quants que doncs, els destacaran les persones que en parlin, però hem intentat posar aquest valor, no? I posar Tarragona molt al centre, és un llibre molt de Tarragona, però tampoc d'aquella Tarragona que a mi no m'agrada gens, que és la Tarragona tancada, no? Jo crec que Santa Tecla és la gran expressió d'aquesta ciutat oberta, no? I les entitats ho feu possible, la gent ho fa possible, però jo crec que ens explica aquesta ciutat molt diferent a la que de vegades ens han volgut fer veure, no? Crec que Santa Tecla és la màxima expressió, segurament hi ha altres moments de l'any també molt xulos. De fet, el llibre té mirades doncs, cap a altres moments, eh? Perquè Santa Tecla sempre relaciona amb Setmana Santa, amb Sant Magí, amb el Carnaval, vull dir que passen coses per aquí, i també amb aquestes entrades dels arquebisbes i dels reis, que hi havia de tot, eh? O sigui, d'arquebisbes que estimaven molt la festa, arquebisbes que odiaven molt la festa, i reis que estimaven molt la festa i Santa Tecla, i reis que no els agradaven res.
3: En la presentació de les meravelles del seguici popular de Santa Tecla a Tarragona hi va haver una bona representació de festers i teclers, però també el món acadèmic va tenir-hi un lloc molt important, amb intervencions molt interessants sobre l'obra en qüestió. La primera, la d'en Francesc Massip, professor catedràtic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.
7: Aquest és un treball, podríem dir, pacient, continuat, de llarg recorregut, que va començar fa més de 30 anys, no? I que he tingut el privilegi de fer-ne un seguiment exhaustiu, no? De fet, podem dir que és la consumació, amb tota la intenció, de tota una vida dedicada, doncs, a l'activisme i la gestió cultural, d'una banda, i a la recerca històrica de l'altra banda. No? Hem de dir que Jordi ha picat molta pedra als arxius tarragonins, a les biblioteques i a les hemeroteques, i amb bon olfacte ha fet noves descobertes que han ajudat a omplir buits en la nostra història teatral, que, com sabeu, és una història per molt temps bandejada i assetjada per les cultures supremacistes que ens han colonitzat el país des de fa més de 3 o 4 segles. Un teatre que, per tant, sovint s'ha hagut de refugiar justament en el bastió de la tradició popular, que té com a via d'expressió natural els carrers, les places, on ha pogut desenvolupar aquesta espectacularitat tan característica, una espectacularitat itinerant, dinàmica, que caracteritza totes les nostres festes. No? L'estudi, a més, té la virtut de combinar en la seva anàlisi els tres puntals que jo sempre he considerat en les anàlisis teatrals que en la nostra investigació, no? I que tinc la gran satisfacció, o m'omple de satisfacció, que és Jordi se les hagi fet també seues, no? D'una banda, la documentació escrita, la iconografia i els exemples vius de la tradició popular, allò que en diem etnoteatre i etnodança. I molt particularment un imponent recull d'imatges pròpies i alienes, que el llibre, doncs, n'hi ha una mostra testimonial, però que suposo que en el repositori està tot l'apèndix sencer, que és impressionant.
3: La doctora Montserrat Canela Grau, professora lectora Serra Hunter i coordinadora de l'àrea de didàctica de l'expressió musical del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili, va posar en valor que estàvem davant d'un treball imprescindible amb reivindicació inclosa. Escolteu.
8: Perquè omple un buit a l'historiografia de Tarragona. El segon, perquè converteix el patrimoni material que tots els que estem aquí coneixem i estimem en un objecte d'estudi científic. I si és un objecte d'estudi científic, vol dir que s'ha fet amb rigor. I com que ve d'una tesi doctoral, està feta amb molt de rigor, perquè és dur, una tesi doctoral, us assegurem els que estem aquí, Per tant, hi ha moltes hores, com han dit abans, i hi ha molt de rigor científic. Això vol dir que serà una eina de consulta, de bona consulta, perquè de llibres sobre el seguici, sobre balls, sobre música se n'han fet, i n'hi ha que estan molt, molt ben fets, però aquest també. Val? Llavors serà, penso que és important tenir-lo. I un altre motiu que no té res a veure amb el llibre del Jordi, però que té a veure amb els llibres, és perquè és un llibre. Ja direu, i per què? Doncs perquè no es llegeix. I aquí la Gafitas de Ton, sempre reivindico els llibres. Perquè hem d'anar una mica més enllà del TikTok, de l'Instagram i del podcast. Perquè l'aprenentatge profund, això és que estem a la universitat ensenyant, ho tenim claríssim, l'aprenentatge profund és aquell que té que, quan tu arribes a comprendre el que estàs fent. I l'aprenentatge profund s'aprèn a través dels sabers. I on són els sabers? Els llibres. L'altre és un aprenentatge.

0: tenen noms i cognoms. I sabem el que feien, el que deien, el que pensaven, i com es movien en aquest entorn de la ciutat medieval, sobretot de la ciutat moderna, i la relació que existia entre aquestes persones i les seves entitats i les autoritats, etc. Vull dir que és una aportació molt destacada, crec jo, perquè a partir d'ara, si algú vol saber o vol conèixer la dinàmica, l'evolució, les circumstàncies, les dificultats en les quals es van moure totes aquestes entitats, aquestes confraries, haurà de consultar per força aquest treball. No perquè sigui l'únic que ha tractat aquestes qüestions, sinó perquè és el que ho ha tractat millor. Vull dir que en aquest sentit és una garantia, una solidesa molt potent la que tenim entre mans a l'hora de treballar i de llegir aquest llibre.
1: I finalment, Jordi Bertran va explicar-nos el perquè del títol Les meravelles del seguici popular de Santa Tecla a Tarragona.
2: Llavors el títol de la... Per què hem posat aquest títol de Les meravelles, no? Doncs una mica perquè la paraula Les meravelles jo crec que és que el que avui en dia els nens, no? Per una banda, veuen quan surt el seguici, no? Per ells és una meravella, una cosa fantàstica, no? Extraordinària, excepcional, no? Jo crec que això és molt xulo, no? Però per altra banda també m'he permès el joc amb els professors universitaris d'una segona lectura d'aquesta paraula, perquè a l'edat mitjana, quan Santa Tecla, una miqueta abans que Santa Tecla comencés a ocupar el carrer, en el segle XIII-XIV, hi havia un savi que era Ramon Llull, un personatge que va inventar l'enciclopèdia abans que existís aquest nom, que té un llibre que es diu Llibre de Meravelles, no? I el Llibre de Meravelles intenta explicar, no?, amb aquesta paraula, tot allò que a les persones, no?, els hi serveix per entendre el món, no? I aquí hi ha coses molt espirituals, no? Avui estem en un espai de l'arquebisbat, però hi ha coses també, doncs, molt quotidianes, no? I un dels elements d'aquest llibre de meravelles de Ramon Llull és el llibre de les bèsties, no? Que és una de les parts, no? Bèsties que parlen, no? I a mi aquesta idea de que les bèsties ens parlen, crec que encara avui en dia és molt vigent.
1: I fins aquí aquest reportatge a tall de presentació de Les meravelles del seguici popular de Santa Tecla a Tarragona de Jordi Bertran Luengo, publicat amb el segell de Cossetània. Nosaltres ara continuem amb el programa.
3: Festa, festa!
4: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat. El web festafesta.cat és el gran contenidor de cultura popular i tradicional i del món associatiu, on s'hi recullen més de 3.000 podcasts relacionats amb tots i cadascun dels àmbits del nostre programa.
5: De ben jove, Joan Tomàs havia fet recitals de piano i al llarg de tota la seva trajectòria professional va ser pianista i organista acompanyant classes, assaigs, proves o concerts.
6: Joan Amades i Gelats fou un etnòleg i folclorista de formació autodidacta que tenia dues grans passions relacionades entre si. L'una va ser l'estudi i recerca dels costums i tradicions catalanes i de l'altra va aplegar tot el material que queia a les seves mans relacionat amb aquest tema.
4: Són més de 2.500 seccions i més de 800 programes emesos del Festa Festa Internet, a més dels reportatges i programes especials.
1: Paral·lelament a tot el que està passant aquí, al Passeig del Born, que és moltíssima cosa, perquè tenim parades amb totes les colles del bestiari, tenim activitats lúdiques i tal, però aquí en el nostre stand, en el programa del Festa Festa, doncs, passaran coses. Mireu, ara parlarem amb en Mateu Tres, que és president de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, i amb el seu vicepresident, que és el Jordi Mullor. Però també, després d'aquesta entrevista, entrevistarem i presentarem el Ferran Urgell, que és el nou cap del Servei de Cultura Popular de l'Institut de Cultura de Barcelona. Després d'aquesta entrevista, ens visitarà l'Arnau Cristóbal i la Meritxell Martín, que parlarem d'un projecte que versa entre associacionisme, bestiari i drets culturals. Posteriorment tindrem una visita i una entrevista que aportarà contingut d'ofici festiu, perquè tindrem el Manel Estalella, que ens parlarà del seu ofici com a pirotècnic, i tancarem aquests blocs d'entrevistes d'aquest

0: Aquesta festa especial amb una entrevista al Josep Espín, que ens presentarà una iniciativa molt interessant que engloba les festes majors de Barcelona en forma de plataforma, la plataforma de festes majors.
1: A festafesta.cat els pots seleccionar i triar quan vulguis i on vulguis per tornar-los a escoltar, per llegir els guions i els comentaris o per mirar les fotografies de cadascuna de les seccions mentre les vas escoltant.
2: Delfia Vella forma part del nucli fundacional dels 16 jutges, on s'instal·la amb el número 4.
3: A la cançó picant d'avui, les cartes es capgiren.
4: El pare Josep Massot va ser la persona que més va treballar i que més profundament coneixia els diversos aspectes que envolten l'obra del cançoner.
5: Avui a Clàssics de Cobla hem escoltat la sardana Un racó de claustre del mestre Josep Maria Bernat i Colomina.
1: A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
6: Escoltem ara el primer tema musical del programa. És Homenatge a Teresa, que l'escoltem en la versió que varen registrar Coloma Bertran i San Josex.

somníem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonades

0: Sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant el vals.
1: Sentíem aquest magnífic homenatge a Teresa, la versió del clàssic Ovidi Montllor, interpretada per Coloma Bertran i San Josex.
2: I ara és el moment de fer un repàs a l'actualitat associativa. Connectem amb la redacció del Tornaveu per rebre l'Emma Robres. Són les notícies del Tornaveu.
3: Festa, festa!
4: Les notícies del Tornaveu.
5: Falta almenys 2 mesos per començar a vestir els pessebres, segons la tradició, però el pròxim 4 d'octubre el món pessebrista ja arrencarà la temporada. Ho farà Camp de Bànol amb la 54a edició de la trobada de pessebristes de Catalunya i Balears, un punt de trobada i de convivència entre tota la comunitat. Estan convocades les 70 entitats que formen part de la Federació Catalana de Pessebristes, però és un acte que està obert a tothom. A part de generar germanor, també s'intenta donar a conèixer any rere any diverses localitats i diverses entitats. Enguany, doncs, es permetrà veure la manera de fer d'aquesta localitat del Ripollès i la seva terra. El punt àlgid de la jornada, de fet, serà veure tot el muntatge de pessebres que han estat organitzant i que quedarà oberta ja fins Nadal. Just després, un concert amb la banda de música de Sabadell posarà ritme a la jornada. A partir d'aquí, la federació encara una nova temporada amb molt d'optimisme. Així ho explica Ramon Albornal, president de la federació.
6: Llavors el que es preveu doncs, aquest Nadal és tota aquesta activitat intensa de les exposicions de pessebres que es fan arreu de Catalunya, però les que anualment en conjunt hi poden passar més de 800.000 persones.
5: Tocarà estar atent a aquesta nova temporada pessebrista. Rialp bullirà d'aromes i tradició amb la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. El 3 i 4 d'octubre, la població del Pallars Sobirà es convertirà en l'epicentre de la cultura gastronòmica tradicional catalana, amb 19 colles convidades de dins i fora fronteres. La previsió és que sigui una de les edicions amb la participació més alta de la història, amb l'esperança de reunir al voltant d'unes 2.500 persones. Una cita ben consolidada que serveix d'homenatge a la cuina popular i a les tradicions que fan poble. Així, dissabte, de 7 a 9 del vespre, es donarà la benvinguda a aquesta trobada amb una actuació musical del grup Buena Onda i Focs d'Artifici. Serà diumenge dia 4 que a partir de les 6 del matí fins les 2:30 els focs de les calderes començaran a crepitar. Ja cap al migdia serà el moment de la benedicció de les calderes i d'iniciar el tast d'olletes amb les colles participants. A més, durant tot el matí, l'humorista Guillem Estadella amenitzarà la jornada. Parlem, doncs, d'una cita anual que deixarà molt bon sabor de boca.
2: Moltes gràcies, Emma Robres, per posar-nos al dia. Et retrobem la setmana vinent.
1: I de l'actualitat de les entitats, passem a l'actualitat dels castells. És el baròmetre casteller amb en Carles Esteve.
4: Festa, festa.
3: Baròmetre casteller amb Carles Esteve.
4: Nou novetats estrella en una jornada plena d'emocions.
7: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre estrella de la passada setmana. Els Figuers de Tarragona han recuperat el 3 de 9. No el descarregaven des del 2024 i ara torna a ser el sostre descarregat dels matalassers. Per la seva banda, els Xiquets de Reus també han revalidat el 3 de 9, sostre històric de la colla. L'any passat el van estrenar al mes d'octubre. Per la seva part, a la mateixa cita, els castellers de Lleida han recuperat el 2 de 8, que no feien des del 2024. També van estrenar el 3 de 8. Unes altres novetats destacades de la jornada van arribar dissabte en el marc del concurs Quarts Amunt, celebrat a la Bisbal. La victòria va ser per als bous de la Bisbal, que ho van estrenar tot. 2 de 7 carregat, 3 de 7 amb l'agulla i 4 de 7 amb l'agulla. El segon lloc va ser per als castellers de Mediona, que van descarregar per primer cop el 5 de 7, mentre que la tercera posició la van ocupar els castellers de Viladecans, han completat per primera vegada el 3 de 7 amb l'agulla. D'aquesta manera, les tres colles van signar la seva millor actuació històrica i han confirmat l'èxit d'aquesta imaginativa proposta. I això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera del baròmetre, la trobareu al nostre web baròmetrecasteller.cat.
2: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquesta radiografia del món casteller. Ens retrobem la setmana vinent.
3: Festa, festa!
1: I ara escoltem la segona proposta musical del programa. Des del País Valencià, ara gaudirem del talent de Sandra Montfort i el seu tema Bandida.

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet. Tinguem la festa en pau.
1: Obrim ara la finestra de la saviesa popular, la saviesa de la paramiologia que ens porta cada setmana en Víctor Pàmies. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
2: Fes ta festa.
0: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Val més boig conegut que savi per conèixer. En discrepo profundament. Amb aquest refrany, la moral conservadora del refranyer ens sotmet a l'immobilisme, a conformar-nos amb el que tenim per por d'anar amb el borràs. Ens calen emprenedors, gent il·lusionada amb el canvi, que eixamplin l'horitzó de l'esperança i la utopia. Qui es vulgui conformar amb la subsistència i l'anar fent, sense soroll i sense molestar, no m'hi trobarà. M'exalta el nou i pensar que les coses només poden millorar.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, com sempre, molt, molt interessant. I per aclarir les idees, quina millor opció que fer un viatge musical amb el Poni Pisador i la seva cançó La paradeta dels núvols.

0: Acomiadem la paradeta dels núvols dels amics del Pont i Pissador i entrem directament a la nostra devoció popular. En Joan Arimany Joventeny ens parla avui a la Devocioteca sobre l'ús festiu dels reliquiaris.
1: Fes ta festa.
2: La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
3: Els reliquiaris són els objectes que contenen relíquies de sants. Les seves formes i materials poden ser molt diversos, així com les seves dimensions. En podem trobar de ben modestos, a vegades reaprofitant altres elements elaborats per a finalitats ben diferents. I en podem admirar de produïts per la mà d'un artista, orfebre o artesà de la fusta. Quan es va divulgar el culte a les relíquies de sants, a partir de l'antiguitat tardana, els reliquiaris es van fer presents als temples religiosos i, posteriorment, també als palaus senyorials. L'any 787, el setè cànon del Concili de Nicea va indicar la necessitat d'utilitzar relíquies en la consagració d'altars. Aquesta pràctica recordava les celebracions eucarístiques damunt mateix de les tombes dels màrtirs. Aleshores, la presència de les restes sagrades era bàsicament simbòlica. Estaven recollides en senzilles capses, les lipsenoteques, situades en els reconditoris dels peus d'altar, i restaven ben amagades. Ocasionalment, eren situades també a resguard en cavitats d'alguna imatge escultòrica com una Mare de Déu. A partir del segle X, a l'Occident cristià, les relíquies i els reliquiaris esdevenen elements de referència dins l'edifici eclesiàstic i en el parament litúrgic assumeixen un major protagonisme. La construcció expressa de recipients per acollir-les, acuradament embellits i cada vegada més ostentosos, va esdevenir una pauta freqüent i generalitzada. El cànon 62 del Quart Concili de Laterà, l'any 1215, ja establia que les relíquies d'antiga veneració fossin degudament protegides i col·locades. A la baixa edat mitjana, a l'esplendor de l'estil gòtic, els sepulcres de sants van adoptar formes festuoses, generalment damunt de pilars, que permetien la circulació de feligresos al seu voltant per venerar-los i dir-los missa a tocar. No seria fins després del Concili de Trento, a mitjan segle XVI, que es posaria la màxima cura a disposar les relíquies, fins i tot les més petites, a l'abast dels fidels amb la corresponent protecció. En aquesta època, la religiositat barroca eren freqüents els reliquiaris antropomorfes, generalment de metalls preciosos com l'or o la plata. Solien tenir les formes que simulaven les formes naturals d'aquelles parts del cos a la qual pertanyia la relíquia: un cap, un braç, un peu. També es van divulgar les veracreus, que contenien una petita estella atribuïda a la creu on va morir Jesús en la Passió. Se solien dur a punts concrets dels termes parroquials per beneir les collites i es traslladaven als comunidors quan calia conjurar una tempesta. Les acumulacions de relíquies va comportar que les catedrals fessin encàrrecs de mobles, relíquies, utilitzats també com altars. Un clar exemple es troba a la Seu de Vic, actualment a la Sagristia Major, però fins a la Guerra Civil el rere altar, que fins i tot disposava d'un sumari numerat per identificar cadascuna de les restes sacres. En les diferents guerres patides en els segles XIX i XX, des de la del francès a la Guerra Civil de 1936-1939, passant per les carlinades o episodis revolucionaris com la Setmana Tràgica, van desaparèixer molts reliquiaris. Amb ells i els seus continguts, progressivament es va anar perdent les mostres de veneració que es mantenia des de feia segles, dirigides a santes i sants.
4: Moltes gràcies, Joan Arimany, per compartir-nos tots aquests coneixements tan interessants.

0: A continuació, és el torn de navegar pel mar i sentir les veus de la nostra terra. En Francesc Sánchez Carcassés ens porta un nou lliurament dels seus cants de taverna.
1: Festa, festa.
2: Cants de taverna. En Francesc Sánchez Carcassés.
3: El prolífic compositor i fundador del conegut grup Peix Fregit, Josep Bastons, va néixer al carrer de la Caritat de Palafrugell el 27 de juny de l'any 1927. Això vol dir que molt aviat es commemorarà el seu centenari. Al llarg de la seva trajectòria musical se li va reconèixer la seva aportació a la música popular en guardons com la Creu de Sant Jordi, el Premi Peix Fregit o la Medalla d'Honor de la Vila de Palafrugell. I justament el passat 28 d'abril, aquest Ajuntament va aprovar una moció institucional per declarar el proper 2027 any Josep Bastons i Fàbrega. Tindrem, doncs, 12 mesos per recordar la seva figura, enregistraments, composicions i interpretacions. Serà un bon moment per reviure la seva música, i no només del món de l'habanera i el cant de taverna, sinó d'altres facetes i la seva diversa activitat també com a vocalista d'orquestra. Segurament una faceta força desconeguda per molta gent, però que va ocupar una part molt destacada a partir dels anys 50, quan després de col·laborar en algunes actuacions de les orquestres locals Primavera i Principal de Palafrugell, va entrar a formar part de la nova, aleshores però molt prestigiosa, Orquestra Meravella. Posteriorment va cantar amb la Tropicana i va fundar amb altres músics palafrugellencs l'Orquestra Costa Brava. En Josep a més tocava la bateria, la guitarra i el baix. En aquella època, l'Orquestra Meravella va realitzar diverses gravacions amb un èxit considerable. Cançons melòdiques de gran sortida comercial, també per l'inici de l'entrada del turisme, sobretot a l'illa de Mallorca. El 1954, en la formació de Caldes, enregistren els estudis Zafiro de Madrid un disc de vinil en 4 cançons. Segons explicava ell mateix, una tarda li donaven les partitures i l'endemà al matí interpretava temes com aquesta Bahía de Palma.
4: Bahía de Palma, aurora de amor, tu alma y mi alma, dos islas de sueños.

0: Sí, sí, era la veu de Josep Bastons amb Orquestra Meravella. Aquest Cants de Taverna ens serveix d'avançament de la commemoració del seu centenari, l'any 2027, any Josep Bastons.
1: Moltes gràcies, Francesc Sánchez Carcassés, i per acabar aquest recorregut pels nostres continguts ens endinsem amb l'Antoni Serés en Alfons Amades, que avui ens parla sobre les imatges de les Mares de Déu trobades a Catalunya.
2: Fes ta festa.
3: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
4: Imatges de la Mare de Déu trobades a Catalunya és un llibre pòstum de Joan Amades del qual en va tenir cura Consol Mallofré, cunyada i secretària personal del folclorista, que l'editorial Selecta imprimiria l'any 1989 amb motiu del mil·lenari del naixement polític de Catalunya. Segons una nota editorial que hi ha en les primeres pàgines, aquest llibre no és un nomenclàtor exhaustiu de les imatges de la Mare de Déu trobades en el nostre àmbit històric i lingüístic. Amb tot, l'abundor de referències que hi ha, fruit de la tenacitat, esperit de recerca i lucidesa interpretativa de l'eminent Joan Amades, fa que aquest recull, únic existent a català, sigui, malgrat les possibles omissions, un document inestimable de característiques exclusivament folklòriques. En el volum hi ha també un text introductori de l'autor, en el qual remarca precisament que d'entre la nostra tradició mariana relatem allò que ens ha estat possible de plegar, amb preferència sobre les imatges de la Mare de Déu que la tradició suposa trobades. Prescindirem de tota consideració històrica, arqueològica i artística, ja que aquests aspectes cauen fora del nostre camp, estrictament folclòric. Doncs, per l'ocasió, com a exemple, divulgarem el recull que Joan Amades dedica en el llibre a la Mare de Déu del Vinyet a Sitges, on explica que el senyor del castell tenia un esclau moro que treballava a la terra. Un dia, cavant una vinya, trobà una imatge de la Mare de Déu. La va posar al cistell i, tot satisfet, la portà al castell. Però quan va voler-la ensenyar als amos, no la va trobar. En tornar a la vinya, va veure-hi la imatge sota els ceps, tornar a agafar-la i li tornar a fugir, fins que comprengueren que no es volia moure d'aquell lloc. I allí mateix li van aixecar una capella. L'esclau moro es va convertir i fou un celós ermità servent de la imatge. Els raïms de la vinya on fou trobada la imatge van prendre una dolçor molt superior a la de tota altra mena de raïm i un gust com cap altre. Amb aquells raïms, els sitgetans van fer un vi propi i especial, que van anomenar Malvasia. Per tal de poder fer aquest vi de gran fama, van procurar que no es perdés la mena de ceps de la vinya de la Mare de Déu. I encara avui n'hi ha amb gran abundor per tot el terme de Sitges. Però no pas a fora, puig que només pot conrear-se dins del terme d'aquesta població, per efecte d'un prodigi especial de la Mare de Déu del Vinyet, que vol protegir la gent de Sitges. Aquesta imatge acut en ajuda de la gent de mar quan es troben en tràngols perillosos, i més d'una vegada la imatge ha aparegut amb el mantell mullat d'aigua de mar per haver acudit a auxiliar alguna barca en perill. La gent de mar, agraïda del seu ajut, li feia presentalles de vaixells en miniatura dels quals se'n veien diversos penjats a la volta del temple. Quan les tropes franceses tractaren de saquejar la població i de cremar la capella, la imatge intercedí i distregué la soldadesca que no hi feu l'estrall que es proposaven de fer-hi. Té la festa el dia 5 d'agost.
5: Moltes gràcies, Antoni Serés, per acostar-nos una vegada més al fons documental de Joan Amades.
6: Festa, festa!

0: Arribem al final d'aquest Festa Festa número 2653. Volem agrair sincerament la feina i les aportacions de tots els col·laboradors i col·laboradores que el fan possible. En el programa d'aquesta setmana han estat l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, el Joan Arimany, el Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés.
1: I com no pot ser d'una altra manera, el nostre reconeixement a tot l'equip tècnic i humà que fa possible que s'alci la persiana del programa cada setmana. Són la Núria Pasqual, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i els micròfons, l'Amadeu Carbó.
0: I la Laia Camproví. I ara sí, ara ens acomiadem, però avui, però us deixem abans amb la millor música de cobla, com fem sempre. Escoltem la composició Tarragona, que ens lliga una miqueta amb el tema que hem tocat en la presentació d'aquestes meravelles de Santa Tecla, de Jordi Bertran. Doncs això, escoltarem Tarragona, una composició d'Enric Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, sota la direcció de Marcel Sabater.
1: Que passeu una molt bona setmana, ens retrobarem la setmana vinent.
0: Fins la propera, a reveure!

Hola, sóc Laura Pau, veu de Tradicionarius Punt i Seguit. Avui us convido a travessar el túnel de Viella i conèixer el folk de la Vall d'Aran. Malauradament, no hi ha hagut la recerca i difusió que es mereix, però les colles, l'equivalent als esbars del Principat, i el turisme també, han preservat el llegat sobre el que ara treballen els joves. Alidé Sans és una cantant jove amb una prometedora carrera per endavant. Així reinterpreta amb llenguatge actual la tradició aranesa. No ploris, Tonet.

Algunes de les melodies araneses més populars han travessat el túnel de Viella i s'han incorporat al repertori d'esbars i grups joves com el Tercet Traset, que el 1980 va fer ballar i cantar la polca Piqué als balls folk que naixien a Catalunya. Però em sembla que serà més autèntic escoltar una versió cantada per la colla Santa Maria Mitjarans. Era polca

Un arma de doble fil per la música aranesa és la potència de la música gascona de més amunt del Pirineu. Han assegurat la seva pervivència, però també els han influït molt. A finals dels anys 80, Escorbillués de l'Es, un grup aranès, publicava un primer disc amb un nivell musical important. Hi havien intervingut músics gascons francesos. I la polifonia vocal és un dels distintius de la bellesa del folk aranès. Escoltem una petita formació que canta a capella, que es diu Daunes de Cor. Ens interpreten una melodia tradicional aranesa, dita M'ha pres per fantasia.

Bramatopin és el nom de la simbomba aranesa i també el d'un grup aranès de folk rock que va mantenir viva la flama d'aquesta música i la difonia a concerts i festivals. Li sentíem la polca de l'os, un problema gens folklòric d'aquest territori que ells cantaven afegint-hi la menció d'altres problemes actuals. La Lide Sanz, que escoltàvem al principi, també planta cara a situacions conflictives i, a vegades, ho fa amb la complicitat de

escoltàvem Muntanyes Araneses, un cant d'amor al paisatge i la identitat de la colla Santa Maria de Mitjaran, una de les cançons més populars d'aquest territori. I acabarem amb els barcelonins Pont d'Arcalís, que al segle XXI tenien música aranesa en el seu repertori. Era Pol Capiqué i el Ballano de Salardú. Ara mateix hi ha una bona connexió amb la música i dansa aranesa que ens permet ser optimistes.

Tradicionarios Puniseguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarios i la xarxa audiovisual local. Guió i realització, Josep Maria Vidagany amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa. Us ha parlat Laura Pau.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa del Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de la nutrició en els infants, i és que justament la nutrició és important a l'època de la infància, també a l'adolescència, a la joventut, no? En totes les etapes de la vida, però evidentment la nutrició doncs marcarà també segurament el nostre desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot la salut que tindrem en un futur. És per això que ens acompanya la cap del Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària Mollet, que la doctora Pilar Gossinyer. Benvinguda, Pilar.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, de la importància de la nutrició en els infants. Deia que, de fet, és un dels pilars bàsics, no?, de la salut en general, però, clar, sobretot allò, quan són allò nadons, no?, quan són infants, és, doncs, hem de posar especial cura, no?
2: És molt important la nutrició a qualsevol edat. Ja sabem, des de que naixem fins que som grans, cadascú, cada persona en les diferents etapes de la vida tenim unes característiques diferents i necessitem una nutrició especial o específica per a aquelles edats. Sí, sí, és molt important.
1: I llavors, com podem allò... Clar, nosaltres quan parlem de nutrició, no?, o d'alimentació, últimament sempre sentim a parlar de la dieta mediterrània, però clar, en la infantesa, quins serien aquests productes, aquests aliments que mai haurien de faltar, no? Allò de dir, escolta'm, això és molt important, que quedi integrat.
2: A veure, jo sempre dic que podem o hem d'aprofitar l'època de la infància per ensenyar i aprendre a menjar sa i equilibrat. Llavors, tenim la sort de tenir una dieta mediterrània que és espectacular per poder tenir una vida sana en el moment de la infància, però sobretot en el futur. Llavors, jo, a part de ser pediatra, la meva especialitat és endocrí. Llavors, veig molts nens que tenen obesitat i jo sempre els explico a les mares que tots hem de menjar igual, de forma sana i equilibrada. Llavors, la paraula dieta està prohibida. Llavors, em preguntaves què és l'essencial. Pues, els productes de sempre, no? Els hidrats de carboni, les verdures i les proteïnes.
1: És a dir, allò que seria essencial seria...
2: A veure, l'essencial seria menjar les verdures i hortalisses, després les proteïnes i després els hidrats de carboni. Clar, també tenim les fruites, que són superimportants. Val? I llavors, què seria? Per exemple, pues un plat hauria de ser la meitat de verdures i hortalisses. Val? Un quart seria les proteïnes, que seria la carn, el peix o els ous, i després l'altra part serien els hidrats de carboni, l'altre quart, que serien, pues, el que sabem, les llegums, que també són proteïnes, vale? La patata, l'arròs, la patata i el pa. Uh-huh. Llavors, això seria com la part més bàsica. I després, també és veritat, no s'oblidem de la llet, dels làctics, que també són molt importants per als nens perquè tenen el calci.
1: De fet, clar, nosaltres hem dit allò nutrició en els infants, però si comencem allò les primeres etapes, no? Ara veiem allò als nadons, que les famílies, no?, els hi comencen a... que és molt important allò que experimentin, no?, amb la textura, amb els sabors, perquè hi ha coses que així d'entrada veus allò quan són petits, que algunes coses els hi encanten i altres, doncs, bé, doncs proven, però van a parar al terra, no? Però és important, m'imagino, no?
2: Sí, els 6 primers mesos de vida ha de ser lactància materna exclusiva i, si no, pot ser lactància artificial, i a partir dels 6 mesos han de començar a aprendre a menjar diferents textures, aliments de les diferents varietats que hem dit abans, no? Sempre vigilant que no s'ho ennueguin. Uh-huh. I després també anar vigilant que no apareixin possibles al·lèrgies. Però sí, és molt important el que toquin, xafin, tirin, marranegin. Uh-huh. Sí, això és molt important.
1: La doctora Pilar Gossinyer ens ha dit, jo sóc endocrina també i veig molts infants també amb problemes d'obesitat. Uh-huh. Ja fa anys que s'està parlant d'aquest problema. I és per això, perquè no fem aquesta nutrició equilibrada? No? Que dèiem allò de la dieta mediterrània i, de fet, sempre doncs ens aboca allò de dir, escolta'm, és que hem d'aprofitar els productes de temporada, de proximitat, no? Això és el que haurien de...
2: Tal qual.
1: Generar els nostres àpats, no?
2: I que no hi hagin processats i que... També vigilar les quantitats, perquè a vegades pretenem que els nens mengin moltes quantitats quan necessiten poquet. Llavors, els hem de deixar també que ells es vagin limitant, perquè si els obliguem a menjar, podem aconseguir o que no vulgui menjar o que mengin de més. Llavors, sí que és veritat que amb l'obesitat tenim un problema important, perquè és salut d'ara, perquè a més també és la salut emocional, perquè vulguem evitar-ho o no, els nens pues, es fiquen els uns amb els altres i llavors molts nens d'aquests pues, pateixen de que es fiquin amb ells.
1: Sí, l'assetjament escolar, no? Sí. Que és l'altre gran problema.
2: Sí. Llavors sí que és important que des de petits, això ara ho comentaven en el congrés que hem anat de pediatria, d'endocripediàtric, que dèiem que el més important per la prevenció i per al tractament d'una obesitat és crear uns bons hàbits des de petits. Sí. Vale? I que aprenguin que menjar verdura és bo, perquè a vegades, si ens fixem, quan
1: sí,
2: parlem de dieta...
1: Verdura no els agrada, el peix tampoc els acaba de fer el peix, però, els agraden les coses fregides, no? Arrebossats.
2: Sí, però a més, la culpa moltes vegades són dels adults, que diem, fer dieta, és que fer dieta, és menjar verdura, és menjar verd, és menjar amanida... Clar, aquests nens van creient que el menjar verdura, fruita, és com dolent, és, oi, que horror, no? Llavors, hem d'aprendre que menjar fruita i verdura és menjar sa i equilibrat i que ho hem de fer des de que som petits.
1: De fet, m'imagino que des de pediatria, també des de com a endocrinòlegs, l'important és, evidentment, parlar amb aquests infants, però també amb els seus tutors, cuidadors, amb les escoles, també fins i tot amb els propis centres hospitalaris, no? Perquè, bé, malauradament, hi ha infants que de vegades han de quedar ingressats durant un període de temps i no sé si també això es té en compte a l'hora de confegir, no?, aquests menús que després...
2: A veure, jo crec que els últims anys, ja fa bastants anys, des de l'escola, jo crec que també dels hospitals, estan intentant fer una alimentació sana i equilibrada. A més, estan assessorats des de l'ICS, vale?
1: L'Institut Català de la Salut.
2: Sí, que tenen pues, un grup d'assessorament amb nutricionistes i pediatres que estan fent pues, els menús escolars, els consells per alimentació a casa...
1: A més, aprofitem allò per dir que, si teniu allò curiositat, si entreu allò al Canal Salut, hi ha un apartat d'alimentació que, a més, hi ha propostes de menús que estan molt bé.
2: I estan molt bé, i a més també per la gent pues, que tenen diferents patologies i també creences, no? O sigui, està molt bé, molt bé. Clar, aquests hàbits alimentaris que s'han de fer des de que són petits, hem de tenir en compte coses que a vegades els pares no ho tenen present, no? A mi m'agrada molt aconsellar que dinin tots en família, tota la família davant del plat i que estiguin amb les pantalles tancades, que intentin no parlar de menjar, perquè a vegades quan són nenes o que tenen problemes de pes per excés o per defecte, comencen menja, o no mengis, això no pots menjar, no. Que sigui un menjar pues, divertit, tranquil, que parlin de les coses que han passat durant el dia, sobretot pues, això, que siguin coses maques. I les pantalles, sobretot no, les pantalles fora.
1: Jo ara que vosaltres no veieu a la Pilar Gossinyer, però nosaltres sí, i jo pensava, dic, clar, també és molt important, no?, involucrar fins i tot en el procés d'elaboració d'aquells àpats, no?, en els infants, sí. Perquè també valoraran l'esforç que suposa allò al fer-ho i també el tipus de cuina, perquè jo li comentava, dic, clar, els agraden molt els fregits, els arrebossats, i potser no és el més de tant en tant.
2: De tant en tant, no hi ha res prohibit. Però, mira, m'agrada això que em dius, perquè moltes vegades el que faig és que involucrin els nens, o sigui, sigui com sigui, que tinguin un problema perquè és per excés o per defecte, que involucrin al nen, que vagin al súper, al mercat, que decideixin entre tots que menjaran, que el facin, perquè, clar, veient, i a més, és una forma també de fer-los responsables, de que sàpiguen que estan menjant, què és bo i, no, i què és no tan bo. No? I és molt divertit, perquè ells si ja saben que han de menjar l'hidrat de carboni, la proteïna i la verdura, el que faran és, ostres, mama, aquí falta potser verdura o falta l'hidrat de carboni. Llavors pots dir, ostres, doncs és veritat, doncs anem a buscar una mica de pa, no? I el torrem o...
3: Sí, eh? Sí.
2: Que està molt bé això d'involucrar-los. Gràcies, perquè era una de les coses que tenia jo
3: doncs
2: al cap.
3: Sí, sí, és important i també això, no?, que comentàvem allò de, que també aprens a valorar, no? I la doctora abans ens deia, també el tema de les proporcions, no? Que també és important tenir-ho present, no? No pecar per excés, no? Allò de dir, estar ben alimentat significa allò, omplir el plat, no?
2: No, ells s'han de saber regular. Jo vaig estar molts anys en un ambulatori, vaig estar moltíssims, i em feia gràcia perquè a vegades volien que els nens petits es mengessin un entrepà que potser seria per un nen de 9 o 10 anys. Llavors els deia, clar, ells també han de saber limitar-se, saber estar aquí, no? Perquè el regular-nos també ens ensenya el que és necessari i el que no. Llavors sí que és veritat que els tamanys, no pot ser un nen de 6 anys que mengi com el seu germà de 12 anys, les mateixes quantitats, i que el de 12 anys mengi igual que el papa. O sigui, igual que la mama i el papa no mengem iguals, o sigui, els adults, si som dona i home, no mengem igual, les mateixes quantitats, doncs és també, ja ves, una altra cosa importantíssim és l'activitat física. Clar, si fem molta activitat física, potser necessitem més hidrat de carboni, no? Més quantitat.
3: És a dir, hem d'escoltar el nostre cos, també, no? També. No allò de dir, els 5 àpats és correcte?
2: Sí.
3: Sí, els 5 àpats sí.
2: Jo soc una defensora dels 5 àpats, sí. Perquè així mantenim...
3: Sobretot, m'imagino, en aquesta etapa de la infantesa,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, perquè a més mantenim una sacietat, no? I tampoc evitem fer pujades i baixades de sucre. Llavors és molt important menjar els 5 àpats, perquè si no, a més, si ara ens trobem molts nens que no esmorzen el primer esmorzar, inclús a vegades a segon esmorzar. Què passa? Que jo no entenc com poden funcionar a l'escola, com tenen sucre per continuar funcionant si porten tota la nit sense menjar. Però és que, a més, després arriben l'hora de dinar i arriben amb una gana increïble, perquè, clar, els falta sucre. Llavors és molt important aquest 5 àpats, sí. Jo sóc una molt defensora.
3: Deia, els hi falta el sucre, però no pequem allò de menjar massa sucre, eh? Allò, doncs, les gominoles, clar, i tot això, el tema de processats, vigilem.
2: Clar, quan diem sucres, diem sucres hidrats de carboni d'absorció lenta, que això vol dir, doncs, el que hem comentat abans, les patates, la pasta, l'arròs, el pa i les llegums. Mm-hmm. Sí, sí, no la fruita... Ai, la fruita també és un hidrat de carboni d'absorció ràpida, molt bo, però l'hem de menjar sempre després del dinar, si pot ser, o amb algun hidrat de carboni d'absorció lenta.
3: Mm-hmm. La fruita sempre després, ho diem perquè també és una, sí, polèmica, allò que sense dir, no, fruites han de ser entre els àpats, però mai allò de, després de menjar. Depèn.
2: Justament en pediatria ens agrada just després de dinar, o sigui, com de postre, sí, perquè ens ajuda a absorbir millor el ferro. Vale? El lacti no, i la fruita sí, sobretot si té vitamina C. I a més, evitem el pic de sucre que pot tenir la fruita quan està menjada fora de l'àpat.
3: Estem parlant allò d'alimentació infantil, llavors la recomanació d'una professional és excel·lent. Tema també de la ingesta, dèiem, clar, l'alimentació és important, també l'activitat física i també la ingesta de líquids, sobretot aigua.
2: Aigua.
3: No, res de refrescos, ni
2: sucs de fruita, encara que et diguin zero sucres, no. Aquí també hi ha altres colorants o... No, aigua.
3: De fet, allò d'aprendre a mirar les etiquetes també és molt important, no?
2: Importantíssim.
3: Perquè ara comentaven, tot i que posi zero, doncs potser no, aquest 0-0-0 no hi existeix, no?
2: No, i a més hem de pensar que hi ha altres productes, no hi ha colorants, i que no. Com l'aigua no hi ha nada, no?
3: El tema aquest que ara dèiem, els sucs, la fruita és millor menjar-la com a fruita que no passa allò, no? Perquè...
2: Sí.
3: També tenim allò socialment, allò de, ai, doncs, amb l'esmorzar un suc de, encara que sigui natural, eh? Però jo he sentit a dir allò que és millor que sigui la fruita sencera.
2: Sí, perquè té la, la fibra, es menja amb la fruita sencera. Llavors també així evitem tenir pics de sucre, no? De pics de glucèmia que fa després que la insulina pugi, llavors el sucre baixa. Llavors sempre preferim la fruita sencera. Abans havíem dit sempre sucs de fruita, clar, és millor un suc de fruita natural que un suc d'abric, però si pot ser una fruita sencera, perfecte. Igual, aprofito per dir els citrats de carboni d'absorció lenta que siguin integrals. El pa que sigui integral, l'arròs integral i la pasta, si pot ser integral, també. Pel mateix, perquè ens dona sensació de sacietat i després mantenim el sucre en uns nivells més continus i també per la part integral, quan traiem la part integral, traiem les vitamines i els minerals. O sigui que necessitem que el pa tingui la part integral.
3: Està bé que comenti això la doctora, perquè de vegades allò pensem que el tema integral és més per una qüestió d'adults, però si ja des de ben petits, no, ens acostumem a aquest tipus d'alimentació, segurament això ho passarem a integrar dins de, no, quan siguem adults també.
2: Insistim, hàbitos. Els hàbits es fan de petits i és la millor edat quan són petits, perquè ells van aprenent a cuidar-se ja des d'unes edats que et servirà per un futur.
3: Dèiem, per esmorzar, ara s'està recuperant el tema dels entrepans. Evidentment, m'imagino que la Pilar doncs és una defensora, no, d'aquests entrepans i no de comprar bolleria o temes...
2: No. Per suposat. Al col·le s'hauria d'anar amb un entrepà.
3: I no passa res, allò... Ja no, clar, l'entrepà sempre és amb un embotit. I una així d'entrada diria, ai, l'embotit, no?
2: A veure, sí que és veritat que no podem abusar, però podem fer un formatge, podem fer un pernil de gall dindi o pernil dolç, sempre que siguin, no, que no estiguin molt processats. Vale? Ens hem de fixar també en això. Tonyina natural, podem fer de truita.
3: Sí.
2: Clar, és que clar, de vegades no pensem.
3: Sí. No, de vegades no pensem, i és que també amb el tema dels ous hi ha hagut una revolució, no? Perquè abans eren gairebé prohibitius, ens deien més d'un cop a la setmana no, i ara doncs hi ha persones que diuen no, és que jo menjo dos al dia.
2: Sí, és un dels aliments més rics que tenim. I tens raó, hem passat de que tenia colesterol i la gent amb colesterol no pot prendre i res d'això, i ara és un aliment proteic i greixós boníssim.
3: Sí. Ara que parlàvem allò, abans hem fet referència, no, al tema de l'obesitat, però també és veritat que hi ha infants amb diabetis, amb altres patologies, que llavors també s'ha de tenir una cura especial, no, amb el tema de l'alimentació.
2: Sí, clar, hem de pensar que les diabetes que veiem en els nens petits són diabetes de tipus 1. Vale? Llavors, no és el mateix que els de tipus 2, que estan més relacionats amb obesitats, resistències a la insulina. Els nens que tenen diabetes tipus 1 sí que necessiten una alimentació, a veure, més regulada. Jo sempre explico que els diabètics són les persones... els nens amb diabetes són, o els adults amb diabetes, són de les persones que menges més sa, perquè han de mantenir un sucre pues, bastant regular. Llavors, han de menjar de forma més regulada, però jo crec que són els que mengen millor. Després, altra cosa són els nens que tenen celiaquia o els que tenen colesterol, que llavors aquests sí que han de fer una dieta. Vale? Perquè llavors ha de ser una dieta pues, per al colesterol, pues, baixar en colesterol, per la celiaquia pues, sense gluten...
3: Cada vegada trobem que hi ha més part de la població amb intoleràncies alimentàries.
2: Sí,
3: però... I això no té res a veure allò de... no? Hi ha persones que igual no són celíaques, però ja han deixat de... No? O han deixat de menjar gluten, o han deixat de posar la lactosa... Jo no sé si això, si ho introdueixes també ja de petits... Això els afectarà també.
2: En això és veritat que jo no estic especialitzada. Nada. I llavors no et puc donar cap teoria. Sí que és veritat que la intolerància a la lactosa, sabem que a mesura que ens fem grans deixem de tenir la lactasa que té els budells, no? Llavors això sí que és més de l'edat, com si diguéssim, eh?
3: Però sí que ha comentat la Pilar Gunyiser que és important, per exemple, que els infants prenguin làctics
2: sí.
3: per al tema del calci.
2: Sí, importantíssim.
3: Que també els adults els tenim una mica allò, doncs, marcat allò amb una creu. Però és important, poden prendre làctics de vaca, no sé si d'ovella, de cabra, és
2: millor. Del que vulguin.
3: Del que vulguin.
2: Jo, és que, clar, ja saps que tot això són...
3: Modes, també. Modes. Sí. No, però és que ho són, eh? Sí, llavors, hi ha tendències.
2: Sí, hi ha tendències. I jo, per ara, a la infància, jo no trec la llet de vaca si no és que tenen algun problema d'al·lèrgies o d'intolerància a la lactosa, que la passem sense lactosa. Però jo crec que és molt important prendre lactis per als ossos. Uh-huh. Després estan les dietes veganes, vegetarianes, que poden tenir... Però, clar, en això sí que no podem...
3: Què passa, doctora, si un infant en una família vegana...
2: Llavors,
3: clar, perquè no, normalment allò, no? Els nens, allò segons no? l'àmbit familiar, doncs segurament tu educaràs aquests nens, no només a nivell allò cultural, sinó també alimentari, amb això que tu consideres que és el millor.
2: Home, el que aconsello sempre és que vagin a un nutricionista especialista en dietes veganes amb nens. I llavors que mirin que s'ha de suplementar o no. Això sí que és important, perquè ens poden faltar molts nutrients.
3: Clar, allò que dèiem, allò, les proteïnes, no?
2: Sí,
3: clar,
2: sí.
3: Quan parlem de proteïnes, normalment pensem allò en carn, peix, no? Tot i que també els llegums s'entenen,
2: però
3: segurament has de fer un equilibri, un suplement, no?
2: O segons quina vitamina, doncs la vitamina B, o... Llavors, sempre aconsello, perquè jo no sóc especialista, llavors quan em pregunten, jo dic, sobretot aneu a un especialista. Perquè jo m'hauria d'estudiar, com si diguéssim.
3: El que sí que és cert és que quan la doctora ens ha dit allò, la meitat ha de ser de, no? Un quart de proteïnes, un quart d'hidrats, l'altra part vegetal. Una de les tendències que també es parla molt, i jo crec que per als infants acostuma a ser atractiva, és la dels colors, que en el plat tingui color.
2: Clar,
3: no?
2: Després... Viva la inventiva. Però sí que diem que quants més colors tenim en el plat, més varietat de vitamines, de minerals, de nutrients tenim. I després doncs podem fer coses molt divertides, ja que fem que ens ajudin a fer els plats, a anar al súper, a fer... Doncs que també podem fer carites, a colors... Bueno, cadascú...
3: I ho hem comentat així per sobre, però també és molt important la manera de cuinar els aliments, no?
2: Sí, sempre aconsellem que, a part de que no siguin processats, que no siguin comprats, no? Allò que estan preparats, que siguin, sobretot, fets al vapor, al forn, a la planxa, que després es pot... O sigui, no hi ha res prohibit. Això ha de quedar molt clar, perquè a vegades, si som molt estrictes, és veritat que hi ha una tendència,
3: sí,
2: no? De que... Ara, la nutrició en els nens, pues, hem d'evitar els sucres refinats. I hem d'evitar... Clar, jo crec que les prohibicions no ens va bé. Val? Uh-huh. Llavors, els hem d'ensenyar que poden menjar de tot, però de la justa mesura. I que hi ha aliments que intentarem evitar, però que si hi ha un dia a la setmana que mengem pizza... Pues la menjarem i a gust.
3: Hosti,
2: i potser no serà tot un plat de pizza i farem una amanida al costat, no? I algun dia podem menjar pues, un croissant? Pues clar que sí, no? Perquè si no ens posem molt estrictes i jo crec que això no ens ajuda a ningú.
3: No ens ajuda perquè, de fet, hem dit que l'alimentació és important allò en el desenvolupament no només físic i cognitiu, sinó també de salut mental, fins i tot, eh? Amb la qual cosa pensem que és un pilar bàsic de forma allò totalment global, eh? Ens hem de tenir en compte.
2: Total,
3: no?
2: Total. A veure, a més, la salut mental ara en la infància jo crec que és una de les coses més importants. És tot un altre tema. Però sí que és veritat que quan nosaltres parlem, per exemple, de l'obesitat, posem tres pilars importantíssims, que seria l'activitat física, l'alimentació i la salut emocional. Sí, perquè moltes vegades mengem, està ara molt de moda, l'hambre emocional. Llavors, hem d'ensenyar als nens que quan estan avorrits o si estan nerviosos o tenen algun problema, no és la solució al menjar. No?
3: Quedeu-vos amb aquest triangle, eh? Alimentació, exercici i salut emocional.
2: És importantíssim. I això seria, jo crec, que un altre tema molt interessant a tractar.
3: Doncs, doctora, se'ns ha passat el temps volant. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos doncs, aquests consells en relació a l'alimentació infantil. Fins una altra.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Adéu-siau.
2: Fins una altra. Adéu-siau.

0: Són les 9.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection del Laurent Volzú, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

que ja he rebut el llibre. Moltes gràcies per la teva cortesia. I anem ara amb aquesta cançó, que va ser una cançó d'Oscar el 1982, de la pel·lícula Oficial i Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Debra Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó en Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses, nascuda a Seattle el 1947.

0: Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joe Cocker, Jennifer Burns, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge, sempre em deia: nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un valset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúric, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust, aquí va ser, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Please.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys. For I don't love you anymore. I ens diu des de Zúrich Joan Vicente Bermejo: no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix: que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un mes dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia escoltar un fragment.
1: Hola, mama.
2: Hola.
1: Acabes de fer 93 anys.
2: Sí.
1: Com ho portes, això?
2: Bé, amb salut i bon humor.
1: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
2: Sí.
1: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
2: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feia un coro, sí, perquè ballava molt bé.
1: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Us trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó.
2: Ah.

0: pero junto a ti.
1: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, eh? Als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. I deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de els més ballats de la història, no? Però ara t'explico allò de Tom Jones. Ah, i en el final del seu correu diu: i de l'italià que t'explicava el meu anterior correu ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, eh? I que m'ho van comentar. Tom Jones va actuar a les festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, eh? Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona, el responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bueno, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles Festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat... I fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
2: Que la voz de Tom Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
3: No, I've been influenced by colored singers, negro singers, but it's natural, really.
4: Dice que su voz es natural, pero también tiene las influencias de los cantantes negros.
2: Dentro de la línea de trabajo, ¿cómo situaríamos a Tom Jones? ¿Una línea determinada o es autodidacta?
3: Determined style, yes.
4: Dice que tiene un estilo determinado, muy determinado.
2: Un estilo propio y un estilo que llega y gusta al público. En España tenemos algunos conjuntos que están obteniendo gran éxito y hasta llegando a traspasar las fronteras. Tenemos los pequeñiques, por ejemplo, con las adaptaciones de números españoles al ritmo moderno. Tenemos a los Brincos y otros muchos. Pregunte, por favor, a Tom Jones si él conoce alguno de estos conjuntos.
3: Los Bravos.
4: Los Bravos. ¿Conoce los Bravos? ¿Los demás?
2: No conocen nada más que a los Bravos. Y ahora, una pregunta un poco violenta, pero que no tengo más remedio que hacerla. Se han suscitado ahora a algunas protestas con un grupo inglés por unas declaraciones extemporáneas y fuera de lugar. ¿Sabe usted que nos referimos a un conjunto que está en la mente de todos? Los Beatles. ¿Qué opina Tom Jones de estas declaraciones de los Beatles?
3: I think that it was meant as a joke and it was taken seriously. I think it wasn't meant as it was taken.
4: Dice que era todo broma, pero lo han tomado en serio.
2: ¿Su estancia entre nosotros ha llegado al público en su primera actuación?
3: Yes, I think so.
4: Sí, dice que sí.
2: Él se hizo popular grabando la banda sonora de una película de James Bond, Operación Trueno, me parece recordar, ¿no?
3: Yeah, I sang the title song.
4: Sí.
2: ¿Fue lo primero lo que le lanzó a la popularidad?
3: No, it's not unusual, it was my first hit.
4: No, la primera canción no es nada extraño.
2: ¿Después su mayor éxito?
3: What's New Pussycat?
4: What's New Pussycat?
1: Aquesta és l'entrevista que el locutor Manuel del Arco feia per Ràdio Barcelona el 15 d'agost de 1966, és a dir, fa ara 60 anys, amb motiu del concert a les Festes de Gràcia de Tom Jones, que va fer tarda i nit, i pel que hem pogut sentir el va enganxar al camerino amb els seus calçotets de pell de tigre entre actuació i actuació, perquè li diu com t'ha anat, no?, en aquesta primera actuació. Bueno, recordem també que Tom Jones va rebre un Grammy al millor artista debutant. Aquí deia que el seu èxit en aquell 66 havia sigut No és nada estrany, que hem escoltat abans, i també parla de What's New Pussycat, que va ser anterior i que, bueno, formava part de la banda sonora d'una pel·lícula protagonitzada per Peter O'Toole i Romy Schneider i dirigida, atenció, per Woody Allen el 1965. Va ser el primer èxit de Tom Jones i la veritat és que no està gens malament. What's

That's New Pussycat. Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal, gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió: no elegimos los recuerdos, se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: La música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu a en Samuel només per dir-nos: jo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes. Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinils, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset, després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: hola, voldria proposar-vos Giraluna, de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi. Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos.

0: still.
1: Quina meravella.
0: Perhaps they never will.
1: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: I marxem ballant, els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie Dore. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era italodisco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie Dore. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs, aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem, com sempre, amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana referent a aquest mes de setembre. Parlarem de Joaquim Samacois, de Manel Balasqui, de Jaume Conillas. Radiarem una petició, un couplet, i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana referent al mes de setembre que tancarem dimecres. Tampoc n'hi ha tantes. Escoltarem la titulada Setembre, del compositor Joan Gibert.

Acabat d'escoltar la sardana de Joan Gibert titulada Setembre, cinquè premi del concurs musical del 25è aniversari de la Unió de Colles Sardanistes celebrat el 1984. Es interpretava la Copla Sant Jordi. Anem per als nostres compositors. Comencem parlant del que ha estat el compositor destacat de Setembre, Joaquim Samacois Soler. Don Joaquim Samacois, compositor, pianista, professor i teòric de la música, nascut a Santiago de Chile el 14 de desembre de 1894 i mort a Barcelona el 8 de setembre de 1976. Fill de pare basc i mare catalana, de ben petit la família es va establir a Barcelona. El seu pare, Joaquim Samacois Zavala, també era músic i va ser el que el va iniciar la seva formació. Després va estudiar al Conservatori del Liceu, on va tenir com a mestres Vicenç Costa de piano i Francesc de Paula Sánchez de composició. Va ser un alumne especialment destacat. Va obtenir els primers premis de piano i composició i, sorprenentment jove, el 1914, als 19 anys, ja era professor del mateix Conservatori del Liceu, on va arribar a impartir classes de solfeig, harmonia, contrapunt, fuga i composició. La seva carrera pedagògica seria llarguíssima. Entre 1945 i 1965 va dirigir l'Escola Municipal de Música de Barcelona, que durant aquest període es convertiria en el Conservatori Superior Municipal de Música. L'any 1948 hi va crear, a més, la càtedra de tible i tenora, una aposta important per a la formació dels músics d'aquests instruments. Samacois va ser també un autor molt important de llibres d'ensenyament musical. El seu Tratado de Harmonia, la Teoria de la Música, i juntament amb Joan Alfonso i Frederic Alfonso Lambert, el popular mètode de solfeig, Lach, va formar generacions de músics. Entre els seus alumnes hi trobem noms com Alicia de la Rocha, Antoni Ros Marbà, Narcís Bonet o Xavier Boliar. Hi ha una faceta seva que sovint queda en segon terme, la de compositor de música popular. Durant els anys 20 va escriure nombrosos couplets, alguns dels quals van assolir una gran popularitat, sovint signats amb el pseudònim I. Casamoz. Entre aquests hi ha Nena, Els Tres Toms o La Balladora, que varen ser interpretats per algunes de les principals cupletistes de l'època. I també va escriure sardanes. No va fer una producció comparable a la seva obra pedagògica, però sí prou significativa per trobar títols com Cap d'Any, Margaridor, Figaronenca, L'Amic Manel o El Conte de l'Avi, Diana, Raimon, Ricard o Irene. Una de les primeres, Cap d'Any, es va estrenar l'1 de gener de 1927 al Palau de la Música Catalana en el tradicional concert de coples de Cap d'Any. Escoltem-la interpretada per la Copla Sant Jordi amb Enric Ortí a la tenora. Cap d'Any, de Joaquim Samacois.

La Cobla Sant Jordi ens oferia la sardana de Joaquim Samacois titulada Cap d'Any. Continuem recordant Manel Balasc Sunyer en el 110 aniversari del naixement. Manel Balasc, músic i compositor de Sant Julià de Vilatorta, nascut el 28 de setembre de 1916 i mort a la mateixa població el 12 de juliol del 2008. Conegut popularment com a Manel de Calnís i de professió carnisser i cansalader, la música va ser sempre la seva gran afició. Va començar estudiant solfeig al Col·legi del Roser i després va estudiar violí amb Josep Junoy, piano amb mossèn Ramírez i harmonia amb el compositor vilatortí Ramon Victori. Més endavant completaria la seva formació amb el mestre Joan Vilà Ayats. Als 18 anys va entrar a la Copla Orquestra Renaixença de Sant Julià de Vilatorta, on tocava el piano, el violí, el flabiol i també cantava. Durant molts anys va ser, a més, director del Cort i de les Caramelles del Roser, una activitat que tindria una importància especial a la seva vida musical. Com a compositor va escriure 25 sardanes, a més d'obres vocals, havaneres i altres peces de ball. Però si hi ha una sardana, evidentment, que hem d'esmentar, és Gentil Adriana, una obra que molts anys es convertia a la seva composició més coneguda i que l'any 2016, coincidint amb el centenari del seu naixement, va ser declarada sardana universal. Ara bé, Balasc va ser molt més que l'autor de Gentil Adriana. El 1997, l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la Diputació de Barcelona van editar un disc monogràfic amb 12 de les seves sardanes interpretades per la Copla Montgrins, una bona mostra de la dimensió de la seva obra. Sant Julià de Vilatorta hi ha, al costat del Mas Albareda, la Capella de Sant Roc, un lloc molt estimat pels vilatortins i on cada 16 d'agost se celebra l'Aplec del Sant. Manel Balasc va dedicar una sardana a aquest indret, composició de 1984 que porta simplement el nom de l'espai que la va inspirar, Ermita de Sant Roc.

Cobla Montgrín se'ns acaba d'interpretar la sardana de Manel Balàs titulada Ermita de Sant Roc. Continuem amb una notícia luctuosa. El dijous, dia 17 d'aquest mes, moria a Igualada el músic i compositor Jaume Conillas Noguer, als 85 anys d'edat. Jaume Conillas va néixer a Tàrrega l'11 d'abril de 1941 i residia a Igualada des dels 14 anys. Comença els estudis al Conservatori d'Igualada amb el mestre Joan Just i els continua al Conservatori del Liceu de Barcelona, on aconseguia els títols de professor d'harmonia, contrapunt, fuga, composició, direcció d'orquestra, musicologia i música de cambra. El 1963 s'integra a la reconeguda Copa Orquestra Triomfal d'Igualada com a pianista, contrabaixista i director. Durant la seva joventut també va formar part com a contrabaixista del conegut conjunt Windsor a principis dels anys 60. El 1974 fou fundador del grup Violins Màgics. També va formar part de la Copla Ciutat d'Igualada, de la que en fou instrumentista de tenora. Va compondre música per a destacades produccions de la televisió pública, participant a la banda sonora de música de ball de la mítica sèrie La plaça del Diamant, era el 1982, i compositor de música addicional per a produccions com la sèrie Vida Privada, del 87, i també la banda sonora de la pel·lícula El Certificado. Va ser president del Conservatori de Música d'Igualada dels anys 1974 al 1984. L'any 1992 obtingué el diploma de composició i instrumentació de música per a cobla pel Conservatori de Música de Girona. És autor d'una desena de sardanes i de dues marxes nupcials. També va col·laborar realitzant composicions per a d'altres formacions de prestigi. L'any 2019, en el 27è concert de sardanes i música per a cobla, al claustre de l'Escola Pia, l'agrupació sardanista d'Igualada va oferir un reconeixement a Jaume Conillas per tota una vida dedicada a la música. La cobla almogavarenca va interpretar la seva sardana La Brodadora del Raval i se li va lliurar un record commemoratiu i un ram de flors a la seva esposa. Recordem que Jaume Conillas Noguer moria a Igualada el 17 d'aquest mes als 85 anys de

reposi en pau. Escoltem una de les seves sardanes. El 1980 estrenava una sardana a petició de la secció sardanista de Martorell en memòria dels sardanistes Josep Serra Mullat i Fèlix Pujol Collado. Tot plegat als amics Josep i Fèlix, enregistrat el 1988 a l'LP Sardanes a Martorell volum 1 amb la principal de la Bisbal. Els amics Josep i Fèlix de Jaume Conillas Noguer.

Acabat d'escoltar la sardana titulada Els amics Josep i Fèlix, de Jaume Conillas. Recordem, desaparegut el dia 17 d'aquest mes. Els amics de la sardana de Tiana i l'agrupació excursionista de Tiana ens en fan saber que enguany celebren el 10è aniversari d'haver ballat la sardana Tiana de Francesc Marrós al cim de l'agulla Gorra Marinera de Montserrat. I ens indiquen que mai s'havia fet. Un aniversari que han celebrat tal com es mereix i ens demanen poder-la escoltar. Un plaer per la dansa catalana poder-la radiar i dedicar-la a aquestes dues agrupacions tianenques tan rellevants. Per vosaltres, Tiana de Francesc Marrós amb la Copla Marinada.

La Cobla Marinada ens oferia la sardana Tiana de Francesc Marrós. Fem-nos ressò d'un interessant concert de les Terres de Ponent. La sardanada de Balaguer, que enguany portarà el jazz i els coplets a la cobla. La nova proposta concertística compta amb la Cobla Mediterrània, dirigida per Bernat Castillejo, acompanyada de la veu de Mercè Martínez i de Jordi Paulí al saxo, i es presenta el dissabte 3 d'octubre a les 10 del vespre al Teatre Municipal de Balaguer. La proposta incorpora una primera part on repassarà les músiques de cabaret que es cantaven al Paral·lel. Aquesta primera part estarà centrada en obres d'autors catalans i es completarà amb couplets interpretats conjuntament per la cobla Veu i Saxo. La segona part explicarà com a partir dels anys 30 el jazz s'anirà agafant el relleu de la música de cabaret, començant-se a escriure els grans estàndards de jazz. Un dels moments més esperats del concert serà quan Paulí i Martínez uneixin saxo i veu per interpretar alguns dels grans títols jazzístics de tots els temps. Recordem que el concert de la sardanada tindrà lloc el dissabte 3 d'octubre a les 10 del vespre al Teatre Municipal de Balaguer, i les entrades, que són numerades, es poden comprar anticipadament a la plataforma Entràpolis, als preus reduïts de 9 euros a la platea i 6 euros a l'amfiteatre. Doncs què els sembla si escoltem un dels couplets que es podran escoltar a Balaguer? Amb els mateixos protagonistes, Cobla Mediterrània i Mercè Martínez. Segur que la coneixeu. Les caramelles de Càndida Pérez.

Escolta la dansa catalana, compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.

Escoltàvem la sardana de Jaume Bonaterra, Aires de Rubí, interpretada per la principal de la Bisbal. Continuem. Informació per aquest diumenge. A les 11 del matí, a Palol de Revardit, de festa major amb la principal de Porqueres, i a Ripoll, festa de Sant Miquel Arcàngel amb la copla Canigó. A 11:45 del matí a Girona, festa major del barri de Palau Sacosta amb la copla Bisbal Jove, i a Barcelona, al parc de la Guineueta amb la copla Maricel. A 11:45 del matí i a 4:45 de la tarda a Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, 51è aplec de la Sardana, al matí amb la copla Mediterrània i a la tarda amb les coples Juvenívola de Sabadell, principal de Llobregat i Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Per les 12 del migdia i a 4:45 de la tarda a Constantí, al pati de les Escoles Velles, 43è aplec de la Sardana amb les coples Reu Jove i Cossetània. Per les 12 del migdia, a la Torre de l'Espanyol, quarta festa de la Sardana amb la copla principal de Tarragona, a Colera, de festa major amb la copla sarbianenca, a Sils, festa major de les Mallorquines amb la Flama de Farners, a Barcelona, festa major dels Indians amb la copla Contemporània, a Calafell, festa major de Sant Miquel amb la copla Juvenívola de Sabadell, i a Vic, a plec de Sant Francesc amb la principal d'Olot. A 12:45 del migdia, a Vidrà, amb els Lluïssos Copla. A 1:00 del migdia, a Alguaire, festa major amb la Juvenil de Gramunt. A Vallfogona de Balaguer, festa major amb la copla Montgrins. A Cervià de les Garrigues, festa major amb la copla Tàrrega. A Artesa de Segre, festa major amb la Nova Blanes. Per les 5 de la tarda, a Vallgorguina, festa major amb la copla Baix Llobregat. A Ventalló, Fira de l'Oli amb la principal de Porqueres, a Llanars. Festa major amb la Sol de Banyuls, a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume. Festes de la Mercè amb la copla Marinada. Per les 6 de la tarda, Sant Pere de Ribes, festa de Sant Miquel amb la copla Catània, i a les 7 de la tarda, Abrera amb la copla Sabadell, i a Blanes amb la copla La Flama de Farners. Parem ara a l'aplec de Sant Cugat del Vallès per escoltar la sardana ensenya de l'aplec que no falta mai a la seva programació. L'aplec de Sant Cugat, de Ramon Vilà, interpretada per la copla Sant Jordi.

de l'aplec de Sant Cugat de Ramon Vilà amb la Cobla Sant Jordi. Abans d'anar per la resta de la informació, escoltem una altra sardana que interpretarà la Cobla Sabadell a la Vallada d'Abrera. Atzar, de Manel Sederra Puigferrer, amb la principal de la Bisbal.

La Principal de la Bisbal ens oferia la sardana de Manel Sedarra Puigferrer, titulada Atzar. Ara sí, anem per la informació d'entre setmana. Per dilluns a l'una del migdia, Cervera, festa major amb la Cobla Tàrrega, i a les 5 de la tarda, Sant Pere de Torelló, festa major amb els Lluïssos Cobla. Per dimarts, el dia de més actes. A les 12 del migdia, Molins de Rei, festa major amb la Principal de Llobregat. A les 12 del migdia i a les 5 de la tarda, Setcases, festa major amb la Principal de la Bisbal. A 1:15 i a 8:15 de la tarda, a Rupit, festa major amb la Cobla Montgrins. A 1:15 del migdia, Belllloc d'Urgell, festa major amb la Salvatana. A les 6 de la tarda, Riu de Llors de la Selva, festa major amb la Ciutat de Girona. I a 8:15 de la tarda, a Lleida, a la plaça de la Paeria, festes de la tardor amb la Cobla Vents de Riella. Per dimecres, a 6:15 de la tarda, a Tordera, a la Biblioteca de Tordera, hi haurà una conferència, les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles. Per dijous, a les 6 de la tarda, Sant Andreu de la Barca, amb la Cobla Vila d'Olesa, i a les 7, a Palau Solità i Plegamans, Setmana de la Gent Gran, amb la Cobla Mediterrània. I ja som a divendres, dia 2 d'octubre, a les 12 del migdia, a Riu de Llors de la Selva, festa major amb el Foment del Montgrí, a les 8 del vespre, a Martorelles, concert de sardanes i música per a cobla amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i per les 10 del vespre, a Balaguer, revetlla de la sardanada amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. I nosaltres fins aquí ja hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Doncs avui acabarem amb la darrera sardana que interpretarà divendres a Riu de Llors de la Selva al Foment del Montgrí. Sant Grau, de Francesc Marrós, amb la Principal de la Bisbal. Sigueu molt feliços. Adéu-siau i molt bona setmana.

0: Notícies Badalona.
1: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Aquest divendres s'ha inaugurat el nou camp de futbol de Montigalà. Entre les millores s'hi ha renovat la gespa i també s'hi ha construït una nova grada coberta. També s'han millorat les torres d'il·luminació amb enllumenat LED d'alta eficiència i s'ha renovat la tanca perimetral de tota la instal·lació. L'espai el compartiran tres clubs, el Badalona, el Sígol i els Dracs. Durant l'acte, els seus representants s'han mostrat agraïts de poder comptar ara amb un espai de qualitat. Escoltem a Miguel Ángel Sánchez, president del Badalona, David Medrano, president dels Dracs, i a Soraya Shawi, presidenta del Sígol.
2: Ha sigut una trajectòria molt difícil, on en diferents moments o etapes anteriors hem tingut molts problemes, i justament no culpa per nosaltres, sinó perquè finalment les administracions no ens estaven donant la cara o no s'estaven ajudant i no estaven atenent pues, allò que demanaven. Demanaven camps, i no per nosaltres, sinó sobretot per als xavals, per tenir esport de qualitat a la ciutat i sobretot per tenir Badalona el més amunt possible. Per tant, avui estic molt content.
3: Siempre decimos que somos como una familia, somos un deporte minoritario, que realmente cada vez somos menos minoritario, y es gracias a vosotros. Y lo que nos gusta es cuidar a la familia, y lo que no queríamos es tener la familia, como siempre, subiendo sillas a la montañita, bajando sillas de la montañita. Pues ahora la verdad que hay que agradecer que podamos tener una grada como Dios manda.
4: Crec que les tres entitats han fet una feina molt gran i molt bonica. Crec que això vol dir que aquesta convivència i aquest color que veiem ara al camp és possible i és molt maco. Crec que és una cosa que reflecteix també la convivència a la ciutat.
1: Cabaret, l'Os Polar i la Rambla de les Floristes són algunes de les obres de la nova programació del Teatre al Círcul, una nova temporada teatral que s'ha donat a conèixer aquest divendres damunt de l'escenari, un teatre que comença el curs també amb novetats de millora de l'espai. El nou president de l'entitat, Adrià Soler, que precisament és el més jove de la història de l'entitat, assegura que és una reforma que permet tenir un teatre més inclusiu.
5: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible. Després també hi ha el carmelet de les butaques, que són noves, i a més hi ha un projecte d'apadrinament a darrere molt, molt bonic.
1: Amb aquest Círcul 2.0, l'entitat vol fer del teatre un espai cultural de ciutat. En aquesta temporada també aproximaran les estrenes del teatre lliure a uns preus més populars. Aquesta és només una de les apostes d'aquesta temporada. El director artístic del Círcul, Xavi Carreras, en detalla més.
6: Hem creat una plaça nova i això vol dir nou talent, nova gent, noves propostes, companyies joves, companyies veteranes que potser la gent les ha oblidat i que cal que es puguin recuperar. Serà bonic poder obrir les portes del Círcul a la cultura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I l'estiu és a punt d'acabar, eh? Tornem a la rutina i de vegades doncs, la nostra pell reflecteix aquells excessos del sol, el clor, la sal, del mar, la piscina. Avui parlem de com recuperar la lluminositat i preparar el rostre per a la tardor, eh? Com cuidar la nostra pell. I per això estrenem secció aquesta temporada al Badalona Matí. Ens acompanya la Raquel Merino de l'escola de maquillatge Your Makeup Studio. Què tal, Raquel? Bon dia.
4: Hola, Àlex, bon dia.
3: Com estàs?
4: Doncs molt bé, molt a punt ja per preparar aquestes pells després d'aquest estiu aquí a l'escola, que en veiem moltes, ja per preparar-les cap a la tardor.
3: Quan et trobes amb les teves clientes ara al setembre, no? Quins són els danys més habituals que veus a la pell a causa de l'estiu?
4: Sí, l'estiu, com tu ben dius, el sol, la sal, el clor, tot això afecta, val? Aleshores, el que em trobo normalment és una pell molt seca, deshidratada i també molt apagada i moltes vegades amb algunes taques.
3: Taques solars, no?
4: Les taques solars, sí.
3: Molta gent pensa, no?, que per recuperar la pell s'ha d'aplicar molta crema de cop, hidratant, no? Però quin és el primer pas real abans d'hidratar-nos?
4: Després de l'estiu el que la pell necessita és molt de mimo, molta hidratació i cuidar-la a poc, no abusar de molta crema, perquè justament la pell ve força irritada moltes vegades i això pot ser molt contraproduent.
3: Hi ha un gran mite, no?, que és fer servir un exfoliant fa que perdem el bronzejat més ràpidament. Això és fals.
4: No és només que sigui fals, sinó que és totalment no recomanable. Perquè, com et dic, la pell està irritada moltes vegades i l'exfoliació el que fa és una abrasió damunt la pell, amb la qual has de fer-ho molt a poc, amb molta constància, o sigui, amb molta consciència, volia dir. I el primer sempre és hidratar i netejar molt bé per eliminar totes aquestes impureses que portem tot aquest estiu, doncs, de cremes solars, etc.
3: I quin tipus de producte recomanes per no irritar una pell que ja ve castigada pel sol?
4: Bueno, un àcid hialurònic sempre serà una hidratació molt profunda, val? Després, jo sempre recomano també la ceramida, perquè la ceramida al final el que fa és com si fos uns... O sigui, l'àcid hialurònic ens donarà molta hidratació, val? Hem de pensar que si talléssim la pell transversalment, dintre la pell tindríem com saquets, que seria com la hidratació, seria l'aigua que tenim dintre la pell. Això es perd. L'àcid hialurònic el que ens farà és omplir d'hidratació. Què ens fa la ceramida? La ceramida el que fa és com si fos un ciment que hi ha entre globet i globet, que el que fa és unir i compactar aquesta hidratació perquè es mantingui més ferma. Vale? I si volem alguna cosa molt completa, doncs la niacinamida realment és un tot terreny, perquè això que et fa és reforçar la barrera cutània, millorar la hidratació, disminuir l'aparença d'algunes taques, vermellós, seria com un top 10. Vale?
3: Per tant, ceramida, àcid hialurònic, de fet, Raquel, com a maquilladora, saps perfectament que un bon maquillatge depèn també d'una bona base a la pell que sigui ben hidratada, oi?
4: És superimportant, perquè al final, quan no tenim una pell hidratada i apliquem una base de maquillatge, el que fa la pell és creure que aquesta base de maquillatge, com que porta aigua, és hidratació, i ens la xuclarà. Què ens passarà? El que nosaltres anomenem que ens queda una pell quartejada.
3: I què passa amb aquells productes, no?, de marca blanca, ultraeconòmics, d'algunes grans marques de supermercats que tots coneixem, que moltes vegades, no?, fins i tot alguns influencers recomanen: "Ai, he provado este producto y me va genial."
4: A veure,
3: això, com a professional, què ens explica sobre aquest tema?
4: Nosaltres, com a professionals, el que fem, sempre professionals dintre el sector del maquillatge, és que fugim una mica d'aquestes marques blanques. Per què? Al final és molt senzill. Tots els principis actius tenen poden tenir, si no els apliques bé, uns efectes secundaris que no siguin correctes. Amb la qual cosa, tots aquests productes que tens a l'abast d'una balta de supermercat, que, per exemple, et parlaré d'un retinol. Vale? El retinol és superpotent, és el millor que hi ha actualment derivat de la vitamina A, que redueix i està comprovat arrugues, porta fermesa, taques... És fantàstic, però què passa? Que, per exemple, el retinol, per posar un exemple, cal fer un procés de retinització. És a dir, que tu no pots aplicar aquest producte de zero a la teva pell, perquè el que faràs és al revés, la irritaràs, vermellós, et pensaràs que el retinol no serveix per res, quan és totalment al contrari, i el problema és que no l'estàs aplicant correctament. Et dic tot això per què? Perquè si nosaltres trobem als supermercats productes amb principis actius forts com pot ser un retinol, d'entrada, la publicitat i el màrqueting, doncs, és molt engrescador. Et posen con diner retinol, me lo llevaré i lo venderé. Però això segur que no és gaire potent ni és gaire bo que venies tu això de les marques blanques, perquè si no ho apliques bé et pot fer malbé la pell. Amb la qual cosa segur que el que trobarem en aquestes baldes mai pot ser un producte potent.
3: I Raquel, què passa si tenim, per exemple, zones descamades, no? O la pell molt seca? Com solucionem això en termes de maquillatge, no? Per exemple, abans un esdeveniment, després d'aplicar-nos això que ens has dit, la ceramida, no? Alguna crema amb àcid.
4: Crema amb tots aquests principis actius.
3: I després, a nivell de maquillatge, com ho podem arreglar, això? Ja costa més o...
4: A veure, si em vens amb una pell que està escamada, que està aixecada... difícilment solucionem alguna cosa amb el maquillatge. El maquillatge, al final, la base de maquillatge no tapa. El que fa és unificar el to de la pell. Unificar, doncs, si hi ha taquetes, però si hi ha escamació, amb el maquillatge no farem res. Amb la qual cosa, nosaltres, com a professionals del maquillatge, si ens trobem una pell que no està ben cuidada o que té algunes afectacions, el que fem és derivar-la, sempre és important, a un dermatòleg. No podem solucionar amb un maquillatge els problemes de la pell.
3: Per tant, no fa miracles.
4: El maquillatge no fa miracles. Hem de tenir una pell bonica perquè al final és la base on aplicarem aquest maquillatge.
3: Quan canviem de l'estiu a la tardor, ara comentàvem, sovint ens equivoquem amb el to de la base, no? Perquè anem perdent el bronzejat, no? El bronzejat, l'estiu tenim una base més fosca, que això, els que ens posem morenos més aviat de l'hora, és complicat, eh? Quin truc ens dones per no semblar ni massa fosques ni massa pàl·lides?
4: A veure, aquí hi ha una cosa que és molt genèrica. La gent, quan ens ve a l'escola i ens pregunta pels seus maquillatges, sempre els diem que portin els que ells tinguin per valorar nosaltres també, que és el que fem, és una de les feines que fem a l'escola, és donar aquest assessorament. Que portin els seus productes per valorar si són els més adients pel seu tipus de pell. Ens trobem que la gent, quan jo els hi faig la pregunta trampa de que, bueno, aquest vas de maquillatge, quan te l'has comprat, on te l'han fet provar, on l'has provat per saber que és el teu to? Sempre diuen al canell o a la galta. No, aquí mai s'ha de provar una base de maquillatge. S'ha de provar en el que és el perfil del coll, en el que és la mandíbula, per dir d'alguna manera, ¿vale? I la base de maquillatge ha de desaparèixer del teu rostre, no s'ha de veure. Si jo la veig, no és el teu to de maquillatge. Si posem una base més fosca o més clara, és el que veiem pel carrer moltes vegades, la típica careta que veus la gent amb la cara negra i el coll blanc, o al revés. O sigui, la base de maquillatge no maquilla, el que fa és unificar el to de la pell. Maquillarem amb els contourings, amb el coloret, amb les ombres, etc, etc. Però la base ha de ser el teu to de pell.
3: I quines textures de maquillatge recomanes? Fluides, en crema, en pols? Hi ha una gran varietat, no?
4: Moltíssima varietat.
3: Funcionen millor per a una pell que s'està recuperant del sol? Algun format en concret?
4: Quan més fluida, millor. Quan més fluida tindrà... O sigui, s'adaptarà més a la pell i quedarà més com una segona pell que no es veurà aquest maquillatge. Si apliquem una base de maquillatge que sigui en pols, es veurà molt artificial. No quedarà bonica.
3: I a veure, Raquel, ens pots donar algun truc ràpid així... Efecte bona cara, eh? Per aquells dies que ens llevem amb la pell apagada o aquí que matinem molt al Badalona matí i semblem una mica zombis a primera hora.
4: Vale. Et refereixes a cosmetologia o a maquillatge?
3: Bueno,
4: un poco de todo. Mira, jo et recomanaria, el més bàsic és netejar-nos molt bé la pell amb una netejadora adient pel teu tipus de pell, sigui seca, mixta o greixosa. Aquí hi ha un mite que és que la pell greixosa, com que té greix, sembla que no calgui hidratar-la. No, s'ha d'hidratar igual. Perquè que sigui greixosa no vol dir que estigui seca. Vale? Llavors ficaríem una bona neteja, una bona hidratació, després posaríem un contorn d'ulls, podem posar, tenim molta ullera, vale? Que això ja entraríem dintre del maquillatge, i una base de maquillatge que si la col·loquem, ho fem servir una, que sigui el nostre tipus de pell, el nostre to, no sabrà ningú, Àlex, que portes base de maquillatge.
3: Doncs això està bé. I un dubte, els utensilis que utilitzem per maquillar-nos, les pinzelles, tot això s'ha de rentar, és important rentar-ho?
4: Importantíssim. Com a mínim, un dia a la setmana s'haurien de rentar.
3: I perquè com ho rentem?
4: Doncs mira, això, el més fàcil és agafar una pastilla de sabó, neutra, no cal que gastem molts diners, la posem dintre d'un tàper, perquè sí, com més fàcil, una miqueta d'aigua i la... l'emulsionem. Fiquem el pinzell i emulsionem damunt de la pastilla. Després a la mà l'anem treballant perquè vagi traient tot el producte, tot el maquillatge i l'esbandim. Important també que després quan la deixem assecar que sigui plana i deixant el pèl que sobresurti que voli de la taula. Mm-hmm. Perquè així el pèl quedi suelto i no es quedi... No es faci malbé.
3: Així ens evitarem algunes infeccions,
4: moltíssimes. A vegades ens venen gent a l'escola a fer un taller de maquillatge i que els demanem que portin el seu i allò és inservible. Clar. O sigui, allà hi ha bacteris a punta pala.
3: passar tants cops per la cara, és... al final...
4: No. Pell... Això al final complica molt la salut de la nostra pell.
3: Doncs Raquel Merino, hem après molt amb tu avui.
4: Moltes gràcies.
3: I un cop al mes ens anirem trobant aquí en aquest espai al Badalona Matí per conèixer més secrets, per cuidar-nos la pell, estar més guapos i guapes amb el maquillatge. Per tant, t'ho agraïm, a Raquel Merino.
4: Moltes
3: de l'Escola
4: gràcies.
3: De Maquillatge Your Makeup Studio, ubicada al carrer Roger de Flor 120 de Badalona.
4: Gràcies, Àlex.
3: Fins aviat.
4: Fins una altra.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
2: Del Badalona Matí.

0: 11 i 47 minuts, seguim en directe al 94.4 al Badalona Matí i avui comencem una nova temporada de la secció Versions amb l'Emma Teixidor. Què tal, Emma? Bon dia de nou, com estàs?
1: Molt bon dia, aquí estem.
0: Estem escoltant Be My Baby de Ronettes, que és aquesta original cançó del 1963, aquest trio vocal femení de Nova York, format per tres familiars, Verònica, Rooney Bennett, a la veu principal, la Estelle Bennett, germana de Rooney, i la Nedra Talley, que és cosina de totes dues. Avui aquesta és la... A partir d'aquesta cançó original farem les versions, eh?
1: Doncs com sempre farem aquestes versions, veurem quines propostes han sorgit a partir d'aquesta original, com deies, de 1963. Com bé deies, de Ronettes eren aquestes tres noies que tenien vincles familiars. Eren noies molt joves de l'Spanish Harlem que van començar cantant juntes quan encara eren adolescents i que assajaven doncs, harmonies vocals i abans de triomfar discogràficament també actuaven i ballaven a locals de Nova York. La imatge era una part important del seu atractiu. Aquells cabells crespats, així, amb aquell pentinat afro tan peculiar de l'època, el maquillatge molt marcat, faldilles ajustades, una actitud bastant descarada, no? Que no era molt habitual a l'època. No eren presentades com les típiques doncs, noies innocents no? dels anys 60. I això és important perquè no eren doncs, unes tres cantants contractades per aquest productor Phil Spector que les va doncs, promocionar, sinó que elles ja venien de fàbrica doncs, amb una personalitat ben marcada. A partir d'aquí, Phil Spector doncs, les escolta, decideix escriure una cançó, aquesta cançó en concret, i les produeix. La cançó s'enregistra el 5 de juliol de 1963 als estudis Gold Star de Los Angeles i es va publicar aquell mateix estiu. Quan escoltes Be My Baby, sembla que hi hagi una banda enorme tocant alhora. Sí. Això té un nom que en va ser creador el Phil Spector, que és la tècnica que es coneix com el Wall of Sound, que és un mur de so a través doncs, de molts músics que estan al darrere, el que aconsegueix doncs, és aquesta, com si tinguessin una orquestra només per elles, i a partir d'aquí doncs, és una mica la marca d'aquesta cançó.
0: De fet, la cançó comença amb un dels patrons de bateria més famosos de la història del pop.
1: Sí, per tant, doncs, ja, o sigui, tota la cançó en si doncs, té doncs, una estructura molt marcada i molt determinada. Si vols, el que fem és escoltar altres versions. Comencem per una molt estranya, la més estranya.

0: crec que ja el coneixeu amb ell.
1: Sí, hi ha una secció que fem amb la Laura Ferrer del Tallat, que també és de Tiny Tim, eh?
0: Doncs vinga, Tiny Tim també ha sortit en altres versions, és un personatge molt excèntric, aquesta versió és de 1967, per tant, 4 anys més tard de l'original. Com bé dèiem, doncs, els seus tons són freak pop, novelty, interpretació, evidentment, com escoltem, força kitsch. Aquesta probablement, com us dèiem, és una de les versions més peculiars. Tiny Tim, el seu personatge aquí a darrere és el Tiptoe Through the Tulips, agafa el tema de les Ronettes i el porta al seu univers vocal absolutament estrafolari. La cançó deixa de sonar com un clàssic del girl group i es converteix, doncs, en aquesta caricatura del pop romàntic dels anys 60. Recordem qui és Tiny Tim, és nascut el 1932, va morir el 96, es diu Herbert Crowley, era un músic nord-americà conegut per la seva veu en falset, com sentim, l'ukelele i una estètica deliberada.

0: i la porta cap a aquest sol més adult, no? Que sembla que aquesta cançó doncs hagi madurat d'un any per un altre, no? Del 63 que es publica aquesta versió del 72, doncs també madura i ho fa amb aquesta versió. La Cissy Houston, dir-vos que va ser una extraordinària cantant de soul, gospel i una veterana dels cors d'estudi abans de desenvolupar també la seva carrera en solitari. I si volem altres versions, de vegades està marcat per la llengua i aquesta és super peculiar perquè la llengua també és important perquè li dona un to i una autenticitat peculiar.
1: Això sembla una intro de Doraemon, eh? O algo així.
0: Sí, és veritat, sembla una cançó de Doraemon, de qualsevol dibuix japonès. Sí. Doncs sí, no vas mal encaminat. És una versió en japonès de Mieko Hirota i el nom de la cançó és Watashi no Baby. És, com bé diem, doncs, pop japonès dels anys 60 i fa aquesta adaptació també lingüística. Es tracta gairebé d'un document històric, no només agafa la gravació americana i la tradueix, sinó que també forma part de l'enorme fenomen de l'època en què el pop occidental era reinterpretat per artistes japonesos. Mieko Hirota és una de les grans cantants japoneses del pop dels anys 60 i 70, amb una carrera que va passar pel Kayo-Kyoku, el jazz i el soul. I si vols ens anem a una versió també amb un idioma diferent.
1: Vinga.
0: I amb un toc ye-ye.
1: Joia, eh?
0: Una altra joia, sí. Aquesta, en aquest cas, és cantada en castellà, però en realitat són unes els intèrprets parlarien en llengua francesa, per això aquest to, clar, aquest accent diferent. Elles són les Surfs i la cançó es diu Tu seràs mon baby. És la tipologia ye-ye francès i és també, doncs, com deies, una altra joia. Les Surfs eren un grup format per germanes originàries de Madagascar, que van tenir molt d'èxit a França durant aquesta època ye-ye, van adaptar aquest Be My Baby pràcticament immediatament el mateix any que es va publicar, el 63, i aquí passa una cosa molt divertida, que l'esperit de les Ronettes es barreja també amb aquesta tica ye-ye francesa, molt més lleugera i europea, bé, una versió més.
1: I John Lennon també.
0: Vinga, escoltem-lo. Això sí que és una autèntica joia,
1: això
0: eh?
1: Això sí que ja val valor, no, més que or.
0: Aquesta versió arriba 10 anys després, al 1973, tot i que es va publicar el 98. Com bé deies, és de John Lennon, és un enregistrament d'estudi amb una reinterpretació molt íntima. Et fa pensar en aquell John Lennon no hi ha marcat molt per la presència de la Yoko Ono, no? Amb aquest... Sí, en aquesta època més hippie, no tant la primerenca, no, dels Beatles. És també una de les versions més fascinants. Lennon, com dèiem, la va enregistrar durant les sessions de 1973 amb el mateix productor que van fer les Ronettes, el Phil Spector, però aquella gravació no es va publicar fins al 98, a l'Anthology. El més interessant és que aquí tenim, doncs, el Phil Spector, el productor de Ronettes, d'alguna manera, perquè pren aquesta cançó, i John Lennon enregistrant aquesta producció en l'òrbita del mateix Spector, però amb una versió totalment diferent. És gairebé, doncs, un punt de retorn i origen, no? És com un infinit, no?, que van fent. I és una versió reinventada, sinó és com un document de Lennon que deixen el seu llegat, doncs, abans de la seva desaparició. Anem a una altra versió, vinga.
1: Tipus bubblegum pop. Això sí que no ho coneixia, eh?
0: Jo tampoc, ho he quedat a buscar, evidentment. És un subgènere del pop molt més enganxós, alegre i senzill, pensat sobretot per arribar a un públic jove. Aquesta versió és del 1970. Podríem dir-te, si et dic que és una versió que han fet els Beatles, també t'ho creuries,
1: sí,
0: de veritat,
1: colaria,
0: no?
1: Sí, colaria, i tant.
0: Doncs és una versió d'Andy Kim. Va tenir el seu auge, sobretot a finals dels anys 60 i principis dels 70, aquest bubblegum pop. El nom ve de nom de pop de xiclet, no? Perquè fa referència a aquesta música enganxosa, més fàcil de consumir i molt addictiva, evidentment barrejat amb aquest pop rock. Aquesta és menys estranya, però molt important. Andy Kim era un cantant i compositor canadenc que va aconseguir un èxit enorme amb el pop comercial de finals dels 60 i principis dels 70. Si vols anem a una altra versió, en aquest cas doncs ens posem en una interpretació dels 80 ja.

0: i Rooney, eh?
1: Sí, és una versió peculiar, perquè no és exactament una versió, sinó que és una cançó que es diu
0: Take Me Home Tonight,
1: exacte. Però que incorpora com una part dels càntics d'aquesta cançó.
0: Una barreja, eh?
1: Sí, fa com una barrejota. Ells els que canten són Eddie Money, Ronnie Spector, i aquesta és probablement la més curiosa per precisament això, perquè no és un cover exactament. Eddie Money va gravar el 1986 aquesta Take Me Home Tonight, una nova cançó que incorpora la melodia i sobretot la frase emblemàtica del Be My Baby, i aquí apareix la mateixa Ronnie Spector, que també hi col·labora.
0: Ja, jo em quedo amb aquesta perquè sóc amant dels 80. O sigui,
1: ara és que
0: 80,
1: bé.
0: Però vinga, anem a per una de l'any 2013.
1: Del 2013, però no et quedis amb cap, no? Perquè et sorprendrà encara.
0: Vinga, va. Ui.
1: Si t'agrada ballar,
0: la
1: aquesta
0: bachata,
1: te la quedes. Aquesta
0: per ballar millor, sí, sí.
1: Ella és la Leslie Grace, amb aquesta versió del 2013, com deies, bachata, pop, música llatina. Aquesta és, evidentment, molt diferent, perquè aquesta es pot ballar doncs, en una festa major, si vols. La seva versió combina l'estructura del Be My Baby amb ritmes i producció llatinoamericana. Si vols, anem ràpid, perquè anem sí. a una altra versió. En aquest cas, una versió rock del 2017. Força rock aquesta, és d'unes canadenques, The Beaches, van fer una versió en directe de Be My Baby en un concert que van fer a Ottawa, i en aquest cas doncs, l'hem trobat aquesta versió al YouTube. Si vols ens anem amb una altra, amb una que la veu secundària és important, som-hi.
0: Parlant de Amy Winehouse.
1: Doncs sí, tot i que la que canta principalment és Mutia Buena Fit, en aquest cas fan una versió adaptada, perquè la lletra també la canvien, ja no és Be My Baby, sinó Be Boy Baby, o sigui, ja pren un altre protagonisme, la dona ja agafa més les regnes i ja és una versió bastant més avançada, com dèiem, del 2007. I en aquesta versió hi participa, doncs, com bé deies, la Amy Winehouse. I si vols, ens anem a la darrera, que potser per mi és la més interessant de totes, perquè dona la volta
0: a tot.
1: Dona tantes voltes que ja no saps on para. Som-hi. The night we met,
0: I knew I needed you so. Pop-punk alemany, estem parlant de Bates.
1: Sí, els alemanys fan aquestes coses, agafen coses així i les tornen al punk.
0: Són,
1: sí.
0: Aquesta
1: és una versió de 1998, com deies, punk rock, punk alemany. The Bates eren un grup alemany, com dèiem, de punk rock. La seva versió és interessant precisament perquè agafa aquesta cançó associada a una producció enorme, orquestral, sofisticada, i la porta al seu llenguatge.
0: Doncs hem mateix, déu-n'hi-do, quantes versions, eh? Ens ha encantat, ens ha encantat. I ens retrobarem d'aquí un mes amb una altra cançó, eh?
1: Vinga, a veure, encara l'hem de pensar.
0: Moltes gràcies.
1: Vinga.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
2: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
3: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
4: Són 12:45, benvinguts des de Lugo al debut de la Sisa Joventut.
5: Arriba el moment del bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: La penya en joc.
5: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
7: Força penya!
6: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
5: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.
4: I just connectem quan li està fent el passadís d'honor al conjunt del Breogán de Lugo, al Joventut per el títol de la Supercopa. Per tant, felicitem al club perquè el club gallec que tingui aquest detall, tot i que teòricament hauria de ser una cosa que no haguéssim d'agrair, que si fos normal s'ha hagut de parlar i comentar perquè donguessin l'okay des de l'entitat gallega, que al final amb Salvarc o com a relacions institucionals d'aquí, el català, l'exjugador català que està aquí treballant, s'ha pogut concretar. Tot això ho explicarem en aquesta prèvia amb el Roger Cuixart a les vies de so i ja amb nosaltres el Daniel Muñoz i la Carola Barriga. Daniel, Carola, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
9: Hola, què tal? Bon dia.
4: No, el Daniel el tenim per aquí o el tinc molt lluny?
8: El tenim aquí.
10: Sí, ara sí, ara. Sí,
4: ara.
10: Perfecte, tot estupendo.
4: Perfecte. Daniel, posa't en forma perquè si pots ajudar en el joc interior seria important. Sulejmanovic, ahir, sí. Urgència, va ser pare i, per tant, marxaven a la tarda, es va quedar finalment a Badalona i tampoc no juga Tomic, tampoc no juga Crec, per tant, d'entrada, Carola, Daniel, què podem fer en el joc interior?
8: Doncs multiplicar-se, primer de tot. És important que Birgander assumeixi que és el cinc titular d'aquest equip. Chitam ha de fer més feina de la que li van veure fer a la Supercopa i, sobretot, el que preocupa és la baixa de Sulejmanovic. No em preocupa perquè, com a pare, on ha de ser és presenciant el naixement del seu fill, sense cap mena de dubte, però sí que perquè va tenir un paper important. Ens hem quedat en aquesta final de la Supercopa amb els triples de la Provítola, però la feina que ha fet Sulejmanovic jo crec que és part important del triomf de la penya.
10: Sí, jo només vull dir que crec que realment és una bona oportunitat, com tu deies, Carola, de que Chitam agafa una mica de protagonisme, perquè jo crec que a la Supercopa la gent va veure que de moment no havia sigut un jugador molt important en el joc, més que en els minuts, perquè sí que va jugar els seus minuts, però no va incidir molt en el joc, i a veure si avui agafa més responsabilitat.
4: En una setmana on, Carola, el difícil, tu que ets entrenadora, és concentrar els jugadors després de guanyar la Supercopa, que això no és gens fàcil.
8: Sí i no, és a dir, no és fàcil perquè hi ha aquesta adrenalina tan forta, aquesta eufòria tan gran d'haver guanyat un títol després de 18 anys, haver-lo guanyat a casa, amb un olímpic que feia molt de goig i amb una plaça de la vila on la gent tenia moltíssimes ganes de celebrar. Però la penya té un avantatge en aquest tema, que té jugadors molt veterans, i això li ha de jugar a favor. O sigui, no crec que Ricky Rubio avui tingui cap problema per concentrar-se en el partit i en posar-se a treballar en mode CB, com tampoc li passarà a Nicola Provítola, etc. Per tant, aquesta expertesa que tenen els hi ha de jugar a favor. Inevitablement hi haurà una miqueta, no? Una miqueta de uau, som els campions, no? Però crec que això juga a favor a la penya, a l'expertesa.
4: Daniel, anem a repassar la jornada de la Lliga CB, perquè ahir es van jugar 3 partits amb una victòria aquí. Hi ha molta rivalitat entre els equips gallecs, amb victòria de l'Obradoiro, però no hi van haver 2 partits més.
10: Sí, l'Obradoiro va guanyar el camp de l'Andorra per 85-90, i també el Bilbao va guanyar 107-92 contra el Manresa en un bon primer partit del Bilbao. I també a la nit, a les 9 de la nit, va jugar el Barça, que va guanyar 119-101 contra el Coruña. I ara, avui a les 12, com bé sabem, comença la penya, i a dos quarts d'una el Burgos rebrà el Baskonia, a la una el Tenerife jugarà a casa contra el Saragossa, i a la tarda hi ha tres partits, el Girona que rep el Camp Murcia a les 5, a les 6 el València rebrà el Lleida, i a les 7 tanca la jornada el Madrid contra l'Unicaja.
4: Doncs déu-n'hi-do, aquest calendari de la Lliga CB, ja ha començat la competició. Recordem que l'Eurolliga també va començar aquesta setmana passada, l'Eurocup comença aquesta, i d'aquí la setmana vinent jugarà el Joventut el seu primer partit de competició europea. Nosaltres en aquestes prèvies, en aquesta nova aposta que fem per fer prèvies de mitja hora, hem repartit, hem dividit la prèvia en diferents seccions perquè puguem tenir cada dia alguna actualitat. I una de les coses que volíem fer, Daniel, no sé si tu creus que et ve de gust, és fer una secció que es diu El Pronòstic.
6: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
10: Sí, efectivament, a partir d'ara farem una secció que es diu El Pronòstic, en què, bàsicament, demanarem a alguna persona relacionada amb el bàsquet català i, sobretot, badaloní, que faci un pronòstic del partit. Evidentment, no sempre desitjant que guanyi la penya, sinó valorant, a través d'un àudio que l'escoltarem, què pensa que passarà el partit d'avui i justificant-ho. Avui la primera persona que escoltem és Ramon Balaguer. Jo us he de dir que a mi es fa molta il·lusió, perquè aquesta idea de secció se'm va córrer perquè en Ramon Balaguer és un tio que entén moltíssim de bàsquet. Hi ha molta gent a Badalona que sabrà qui és. Va jugar a bàsquet als 80 i als 90, al Pineda, al Montgat, quan jugaven a segona divisió. Va arribar a pujar a la CB amb l'Obradoiro, que tot i que després no hi va jugar, va jugar fins als 37 anys, crec, al Montgat, i és una llegenda d'allà. Ara també juga el seu fill Eric. I és un tio que entén molt de bàsquet, jo el conec molt, i sempre encerta el pronòstic de la penya a la mitja part. Vull dir, és una cosa, una fiabilitat del 99%. Llavors jo crec que avui és un bon dia per veure avui què pensa que farà la penya. Escoltem-ho.
0: Bon dia, oïdors de Ràdio Ciutat de Badalona. Aquesta setmana la penya juga al camp del Berogán. Un camp difícil i complicat, i a més amb un bon entrenador, Luis Casimiro. Té bons jugadors, Mabra, Alonso, Andrich, un dels sostres de la Lliga CB, Brankovic, i la penya té un difícil camp. No és fàcil guanyar allà. Però bé, crec que nosaltres tenim millor equip i que tenim totes les possibilitats de guanyar entre 8-10 punts, perquè a més comptem amb la màgia del Lapro i del Ricky. Fins aviat.
4: Home, Daniel, entre 8 i 10 punts, firmo ara mateix, eh?
10: Home, t'ho diràs, i d'un punt també, però, clar, també crec que això... Mira que en Ramon tot just ho va dir ahir, però no hi havia la baixa de Suleimanovic aleshores, que crec que s'ha sabut molt a última hora. Llavors, això serà important. Jo crec que, tot i així, la penya avui ha de treure el partit com sigui, perquè el camp del Breogán és un dels camps, si és la penya, que has d'intentar guanyar, tot i que no és fàcil, com diu en Ramon, però ho ha d'intentar.
8: I, per cert, que la penya va perdre l'últim partit al camp del Breogán,
10: cert.
8: 26 d'abril, Breogán 93, Joventut 86, vull dir que fa pràcticament 5 mesos la penya visitava aquesta pista i no sortia massa ben parada.
4: I més, també hi havia Ricky Rubio, per tant, hem d'anar molt en compte. Ara han penjat a xarxes socials un seguidor del Penyas Breogán que es diu Antonio Feijó. Antonio Feijó, no té res a veure amb el Feijó. No, Antonio Feijó, sí. Que porta, ha vingut fins aquí a la cabina i ens ha portat els carnets de soci seu i de la seva dona. Són socis de la penya des de fa 25 anys i no hi van mai, perquè viuen aquí a Lugo. O no hi van mai, o hi van un cop a l'any. Dic, però per què? Diu, és que somos mucho de la penya. Dic, hosti, a mi m'impacten aquestes coses.
8: Això és sensacional. Això és una cosa que emociona.
10: L'altre dia vaig conèixer un noi de Ferrol, de Galícia, que deia que el seu pare havia creat la penya, el Ferrol, amb els equips, amb els colors de la penya, el verd i el negre, perquè ja, sent gallec, era un fan de la penya. Vull dir, imagineu-vos.
4: No us imagineu, a mi em sembla increïble. Ara s'apaguen les llums de les graderies, cosa que no havia vist mai de moment aquí en aquest pavelló. Queda il·luminada només la pista i, teòricament, aquesta musiqueta és perquè ara s'ordenen els jugadors del Breogán surten ara mateix en un pavelló entregadíssim, com sempre, aquest Pazo dos Deportes de Lugo, on el conjunt de Luis Casimiro intentarà tombar el campió de la Supercopa ACB. Després de fer el passadís, després hi haurà aquest honor. Però ara, també volíem parlar de més seccions, perquè aquesta prèvia volem que sigui en contingut, i una de les seccions que vas proposar i que ens va semblar genial va ser l'Univers Bressol.
8: Doncs sí, l'Univers Bressol és tota aquella actualitat o totes aquelles notícies o aquelles coses que hagin passat durant la setmana que vinculin el bàsquet, la penya i Badalona. Aquesta setmana, per mi, qui ha de ser el primer protagonista d'aquest Univers Bressol? Doncs per mi és Carles Marco. Per què? Doncs perquè ahir, dia 26 de setembre, és d'aquelles dates que els periodistes ens agraden molt perquè les fixem. I després fem aquells articles que diuen Carles Marco va debutar com a primer entrenador a l'ACB el 26 de setembre sí. de 2026, que això ens agrada molt fer-ho. Va debutar com a entrenador del Leima a la Corunya, malauradament va debutar amb derrota al camp del Barça, al Palau Blaugrana. La veritat és que jo crec que quan Carles Marco va veure el calendari no devia pensar que era el millor lloc on debutar. Òbviament, jo crec que tots els oients de Ràdio Ciutat de Badalona saben per què dic Univers Bressol i Carles Marco. Carles Marco, que va sortir de la pedrera del Sant Josep de Badalona, que té una trajectòria com a jugador de bàsquet a Valladolid, entre altres clubs, a la penya, que també ha sigut ajudant, en aquest cas del Barça, per exemple, també va ser segon entrenador, i que ara doncs, té l'oportunitat de portar una mica més de Badalona arreu on vagi. Ha fet una molt bona pretemporada amb el Leima a la Corunya. De fet, van guanyar la Copa Galícia i és important perquè és el primer cop que el Leima a la Corunya la guanyava després de 30 anys. I buscant més dades del Carles, que segurament qui té moltes dades del Carles és en Xavi, no jo, però algunes sí. He buscat també la data del seu debut com a jugador a l'ACB, perquè m'ha semblat també que si els periodistes guardem el 26 de setembre del 2026, guardarem també la que va debutar. En aquest cas va debutar amb el Fòrum de Valladolid per jugar a l'ACB el 5 de setembre de l'any 98. Aquell cop no li va tocar el Barça, aquell cop li va tocar el Madrid. Vaja, que el Carles, quan es posa a debutar, es posa sí, a debutar allò molt fort. I, malauradament, també va començar amb derrota. El Valladolid va perdre 52-62 en aquella ocasió.
4: M'agraden aquestes dades, perquè jo no ho sabia, això, contra qui havia debutat, i contra el Madrid, amb derrota. I jo crec que, home, quan estàs en un equip que estàs lluitant per la permanència, mira, jugues al camp del Barça el primer partit, feina feta.
8: T'ho treus de sobre, no, vols dir?
10: Sí, és veritat.
4: T'ho treus de sobre, sí. El que també hem fet abans de començar aquesta prèvia és anar a peu de pista per captar i saber l'última hora del Joventut. Hem parlat amb el segon entrenador de la penya, amb Aleix Duran. Aleix Duran, el tècnic ajudant de la penya. Aleix, bon dia.
11: Bon dia.
4: Doncs comença l'ACB.
11: Sí, amb molt pocs dies des de la Supercopa, però ja ho tenim aquí i comencem en un camp que realment és molt difícil.
4: Aleix, com condiciona la baixa d'Ante Tomic i també s'afegeix la de Yannick Crac?
11: Bé, i la de l'Emir. La de Yannick. Malauradament, amb el Yannick no hi havíem pogut comptar al 100% perquè encara estava mig recuperant-se de la lesió anterior i, per tant, no hem tingut el Yannick que tots esperem. La baixa de l'Emir avui és molt sensible, una mica pel que dius tu, perquè ens falta l'Ante. L'Emir, a més de fer d'Emir, estava una mica substituint-nos a l'Ante a la posició de 5, i això ens condiciona en el sentit de que l'Eli avui ens haurà de fer també la posició de 5, i l'Eli és un jugador que té molt bones intencions, té molt bona actitud, té molta activitat, però fer-li fer dues posicions en tan pocs dies, ell fa poc que ha arribat, doncs bé, a nivell conceptual, això ens preocupa una miqueta.
4: Aleix, sobretot perquè repeteixen en posicions, Soler Menovic ja estava fent un pas a més, de fer el 5 perquè no hi havia Tomic, i ara aquí anem al límit, perquè a més hi ha Brankovic, que és un jugador gros, i Simon l'estem exprimint, no?
11: Sí, tenim el Simon, que està a la seva posició natural, Com et dic, l'Eli avui principalment farà de 5, i després hem de moure l'Adrián Torres, que ha fet una pretemporada sensacional i amb qui confiem molt. Ens haurà d'ajudar a la posició de 4 juntament amb el Quan. Bé, al final són coses que ja han anat fent durant els entrenaments, però que competitivament no era el dibuix amb el que volíem afrontar els partits, però bé, per sort tenim una plantilla amb jugadors polivalents que ens permeten ajustar-nos.
9: Polivalents, i a més, el que és segur és que si el bàsquet actual ja hi ha tendència a tothom anar a rebot, avui més que mai.
11: Sí, no, aquest, a més, el Breogán és un equip que domina molt els partits a partir del ritme, que és una de les claus del partit, i a partir del rebot. Ells són molt actius en atac, llavors t'ataquen el rebot ofensiu, amb defensa roten molt, però sí que fan una bona última rotació per anar al rebot, i els partits on han dominat el rebot són partits on ells han competit molt bé.
9: Aleix, veniu de guanyar la Supercopa CB, i això vol dir eufòria, vol dir una dinàmica diferent. Heu estat capaços en aquesta setmana curta, podríem dir, de poder treballar i de concentrar l'equip?
11: Bé, n'hem parlat molt, perquè al final quan aconsegueixes una fita com aquesta s'ha de celebrar, i crec que ho vam fer com es mereixia. I després, la segona part de la setmana, doncs sí que hem parlat molt amb l'equip de la dificultat d'afrontar un partit en un camp on els últims anys ens ha costat, amb un equip que ve dolgut d'una eliminatòria de la Champions on no han aconseguit el que volien. I bueno, tenim una mica de contraposició d'estats d'ànim que hem d'intentar controlar i que ens vagi a favor nostre.
9: Dues últimes preguntes. Estem veient aquí que ens estan boicotejant l'entrevista, posant la música a tope, perquè l'ambient que hi viureu aquí és increïble. Tu ja l'has viscut moltes vegades, però hi ha alguns jugadors que no.
11: Sí, jo fins i tot el havia viscut a l'Alep i ja era igual, i és un equip que té això bo, no? Un club que té això bo, que estigui on estigui l'equip, a l'Alep, a l'ACB lluitant per play-off, a l'ACB lluitant per no baixar, el públic sempre està en positiu i sempre està al 100%. I això fa que els jugadors, lògicament, juguin amb una confiança, juguin amb una energia i amb una connexió, doncs que fa una pista realment on has de fer partits molt sòlids i molt seriosos per poder competir.
9: I l'última, un breu gan amb Luis Casemiro, per tant repeteix, i amb més de la meitat dels jugadors que ja repeteixen. Per tant, tenen molta feina feta, i també el fet de que hagin fet la prèvia de la FIBA també estan més rodats, no?
11: Sí, ells, el Luis és una garantia a l'ACB, coneix la Lliga, té molt clar les coses que vol que el seu equip facin bé, les coses importants els seus equips sempre les fan bé, i ha pogut mantenir un bloc important de jugadors que, com tu dius, doncs fa que ja tinguin mecanismes apresos. Van començar a entrenar abans per poder fer aquesta prèvia, amb la qual han tingut un punt de forma molt elevat. L'únic és el que et deia, no? A veure com els afecta mentalment doncs el no haver pogut aconseguir la classificació per la Champions. Tant de bo això sigui un factor que ens vagi a favor.
9: Aleix Durant, segon entrenador de la penya. Molta sort.
11: Gràcies, Xavi.
6: Tota l'emoció del Joventut de Badalona. Visca la penya!
1: Has de renovar-te el cotxe?
6: Vine als concessionaris Trivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
1: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
6: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
1: T'esperem a Trivim.
12: Et caduca el carnet de conduir?
13: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
12: Carrer Francesc Macià, 6.
13: Al costat de Pompeu Fabra.
1: La penya en joc.
9: I anem fent via perquè queden només 11 minuts per començar el partit. Ara surt Luis Casemiro, que això acostuma a ser habitual en moltes pistes. Daniel Carola, no sóc conscient si quan surt Dani Miret a la penya també l'aplaudeixen així.
14: No tinc aquesta sensació, la veritat.
10: Sí, no crec
14: és
10: que no tant.
14: És com més discret.
10: I menys, sobretot, que l'altre dia Obradovic al camp del Panathinaikos,
14: vol veure. Això va ser espectacular.
10: Va ser una cosa, sí. Tu diràs.
9: Daniel Miret, com deien, Dani Miret és la solució, deien a la celebració de la Supercopa. I, home, sí que és veritat que li està donant un caire a l'equip que ens agrada. També és veritat que té ingredients per poder-ho fer i ens agrada molt. Com també té ingredients per viure la nova secció, el joc de les analogies.

0: Sí, efectivament. El joc de les analogies és una secció que farem a partir d'ara també, que servirà per conèixer una miqueta algun jugador de l'equip rival. No sempre jugues contra Llulls, Navarros i jugadors d'aquests que tothom sap qui són, sinó que molts cops la penya... Avui jo crec que també hi ha molts jugadors que si els aficionats que no siguin més friquis del basquetbol no sabran qui són. I llavors el que farem, o el que faré jo en aquest cas, serà comparar un parell de jugadors del Breogán amb un parell de jugadors... amb un, vaja, és a dir, un jugador del Breogán actual amb algun altre jugador que hagi passat per la història de la penya, des dels més mítics fins dels més dolents, des dels del 2015 als dels anys 80. I llavors els compararé i veurem en què s'assemblen i en què no. En qualsevol cas, podem començar amb Anderson García, que és un jugador que aquesta temporada debuta amb el Breogán, i el comparo amb Tony Gaffney. El recordes, Carola?
1: Sí, una mica.
0: Gaffney era un aler pivot nord-americà que va vestir de verd i negre la temporada 2012-2013. La penya va anunciar el seu fitxatge, presentant-lo, i cito textualment, com un jugador atlètic que destaca pel seu treball en defensa i la seva capacitat rebotejadora i intimidadora.
1: Això
0: mala
1: dona...
0: No
1: dona molt bones vibres.
0: Jo recordo comentar amb el meu tiet que has de ser molt dolent en atac perquè et fitxi un equip i quan et presenti només et destaqui les capacitats defensives. Després, per això, Tony Gaffney va demostrar ser un jugador més que útil, que va promitjar 11,5 punts i 6 rebots per partit, i fins i tot anotava els seus triplets, mare que tenia una de les mecàniques més horribles que hagin vist als meus ulls. A còpia de bregar, lluitar cada pilota i ser un d'aquells jugadors que esperen al públic, fins i tot després de fer una safateta al contraatac, es va guanyar l'estima de tot l'Olímpic. El 14 de març del 2013, ell mateix va anunciar a través de Twitter que es desvinculava de la penya sense acabar la temporada per retards en el pagament en el seu contracte. I Anderson García, aquest jugador del Breogán, és un aler pivot de 2 metres que arriba al Breogán provinent dels Utah Jazz. Això sí, hi va jugar només 5 partits la temporada passada amb un pas més que testimonial. Abans havia passat per la G-League i la Lliga Universitària Nord-Americana. Cosa que és una autèntica llàstima perquè sent porto-riqueny, com dic, vol dir que no ha jugat per equips d'aquella lliga tan divertida que tenen com els Cangrejeros de Santurce i els Vaqueros de Bayamón. Però si de moment encara no hi ha jugat. García, com feia Gaffney, destaca per la seva lluita i la seva capacitat atlètica, i a Lugo fins i tot el comparen amb Danny Rodman, he vist. Llavors segur que portarà rebots, defensa, però si avui arriba als dobles dígits en atac vol dir que la penya no ha acabat de defensar-lo bé. I l'altre jugador que compararem avui és Mykhailo Andrić amb Joe Galvin.
1: Home, aquest, això és una institució verd i negra, eh?
0: I té una història molt curiosa, Galvin, perquè era un jugador molt recordat, aquí a casa nostra. Era un pivot nord-americà de 2'13 i bigotet.
1: Rosset.
0: Que va tenir una carrera molt curiosa, perquè després de jugar 4 temporades a una universitat americana, no va trobar equip a l'NBA i va aterrar a Badalona el 1980. En la seva primera temporada com a jugador de la penya, va protagonitzar una de les jugades més importants de la història del club, aquella cistella a l'últim segon que va forçar la pròrroga a la final de la Copa Korac, i va permetre que la penya s'imposés finalment al Venècia, al Carrera de Venècia, per 105-104, i aixequés el seu primer títol europeu. El més curiós de tot plegat és que Galvin va disputar 2 temporades més amb la penya i va decidir retirar-se en acabar, amb només 25 anys. Això, no sé si ho sabia, jo no tenia controlat. També he vist, no ho he pogut confirmar 100%, però he vist en una font que fins i tot la penya va haver un moment que el va apartar de l'equip per baixa forma física i que finalment ell, quan se'n va anar de la penya, es va acomiadar una carta en català. Això no he pogut confirmar-ho.
1: Si ho arribem a confirmar...
0: Això ho he llegit, però no puc dir del cert que sigui.
1: Seria un incunable, això.
0: Sí, no sé, en qualsevol cas, el comparo amb Mykhailo Andrić, que és un aler pivot serbi format al Partizan, que no és gaire dur, ni és gaire ràpid, ni és cap estrella, en definitiva, però té un bigotet també molt maco i una gran virtut, la maneta. L'any passat va tenir el segon millor percentatge a la Lliga CB en triples, amb un 49%, cosa que li va permetre allargar el contracte temporal amb el que havia arribat al Breogán i guanyar-se un lloc en el 5 inicial.
2: Atenció, perdona que et talli, perquè surt Ricky Rubio i la Provítola es posa tot el pavelló dempeus. Això també haurem de fer analogies, però serà difícil que trobis algú per comparar-lo en el futur, eh?
0: Sí.
2: Impressionant l'ovació que acaba de fer a Ricky. Perdona que t'hagi tallat, Daniel.
0: No, t'havia acabat, eh? T'havia acabat. Perfecte.
2: És el directe de Ràdio Ciutat de Badalona des d'aquí, des de Pazos Deportes de Lugo. Queden només 5 minuts per començar el partit i, evidentment, volíem tancar amb una última secció, una secció que la Carola Barriga humitat, 4 graus de separació.
1: Doncs sí, els més grans, abans de tenir Instagram, segur que teníeu Facebook. I quan Facebook es va posar de moda, hi havia molts grups de coses. I un d'aquells grups era el de 4 graus de separació, que és aquesta història que explica que tothom al món està connectat amb 4 graus, que tu pots fer qualsevol connexió a partir de 4 persones. I he decidit que vull fer 4 graus de separació entre persones vinculades, òbviament, a la penya i al bàsquet. I avui els meus protagonistes són Isaac Nogués, que és, diguem, el debutant badaloní, no debutant a la Lliga CB, sabem que va jugar l'any passat a València, però és el nostre rookie, diguem, el nostre bressol aquest any, és Isaac Nogués, i Guitarrica de la Fuente. Per què? Doncs perquè aquest cap de setmana s'ha estrenat a les sales dels cines La Bola Negra, que és la pel·lícula dirigida pels Javis, que anirà a... que representarà Espanya als Oscars, si és que acaba sent triada per aquesta categoria. I, de fet, Xavi, puc dir-te en aquests moments que l'agenda del Daniel d'aquesta tarda és anar a veure La Bola Negra.
0: Així és, primícia que dona la Carola.
1: D'acord? Llavors, com aniré d'Isaac Nogués a Guitarrica de la Fuente, que no he dit, a part que és cantant, que debuta com a actor a La Bola Negra, que m'havia deixat aquest detall. Doncs Isaac Nogués és molt amic de Rosa del Amo. Rosa del Amo és la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, que en un moment donat de la seva vida va assistir a un concert de Miguel Poveda al Parc del Gran Sol. Miguel Poveda, tots sabem que és un badaloní il·lustre, criat al barri de Bufalà, cantaor flamenc, té Grammys llatins, és fill predilecte de la ciutat de Badalona, sí, com Jordi Fernández, i Miguel Poveda resulta que va coincidir en un concert a la... Espera, que ho tinc apuntat... a la Gran Fira de València el 2023 amb Guitarrica de la Fuente. Ho veus?
0: Sí,
1: Isaac Nogués, Rosa del Amo, Miguel Poveda i Guitarrica de la Fuente.

0: seves seccions també m'agraden, però crec que ens divertirem perquè són coses que ens poden acostar a diferents situacions del bàsquet, però coses que rodegen el bàsquet. El Joventut i el Breogán, que ja estan al mig de la pista, tot a punt per començar. Aquí, de moment, veig encara, curiosament, alguna cadira buida, tot i que taquilles posava que no hi quedaven cap entrada. Guixetes, taquilles, com ho hem de dir, Daniel?
1: Crec que si pots comprar una entrada és taquilla. En contra del que pensa molta gent. Hi ha molta gent que pensa que és guixeta,
0: sí,
1: però es pot dir taquilla.
0: Crec,
1: ara ho està buscant la calada.
0: Hem de fer... sí, això és important que ho normalitzem. El mateix que passa amb el planter, la pedrera i...
2: Doncs mira, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans recull taquilla, sí, que és el despatx taquilla de bitllets. Fer taquilla és vendre moltes entrades de teatre, cinema, un recinte esportiu, per tant, taquilla.
0: Jo fa temps que no vaig a la taquilla del Teatre Nacional de Catalunya i vull anar-hi ben aviat per veure teatre del bo, teatre de nivell. També, per cert, abans parlaves de Carles Marcó, la seva germana, la Marta Marcó, també fent una obra de teatre.
2: A la Biblioteca de Catalunya. A la Biblioteca de Catalunya estan ara amb una obra sensacional amb... Aquí està, amb Gemma Martínez. Amb Gemma Martínez, protagonista, i em sembla que...
0: La gent animem que no només...
2: L'obra de teatre es diu No miris.
0: No miris, doncs convidem a la gent que hi vagi, convidem, vull dir, que animem a la gent que hi vagi, i també, evidentment, al Teatre Nacional de Catalunya, on allà està, hi ha una bona gestió del teatre català. Aquí ara tothom es posa dempeus cantant aquest himne, que no és l'himne del Breogán, i amb les bufandes en l'aire. La veritat és que aquestes coses les podríem copiar. Jo sóc partidari de que les coses positives, les coses boniques, s'han de copiar. No sé, jo dic, home, ja, però és que això ho feia no sé qui. Sí, però és xulo.
2: És molt xulo. I, de fet, una de les coses que a mi personalment m'ha agradat molt o m'ha fet molta gràcia en aquesta Supercopa és aquesta història que han muntat doncs les penyes verd i negres, no?, de la manera com animen a cada jugador, no?, els càntics que han generat diferents amb Isaac Nogués, evidentment el clàssic dels clàssics que és Ricky Abuson, però aquest el tindrem per sempre, no?, però amb la Provítola, no sé, trobo que els hi dona identitat també, no?
0: Doncs veurem si és veritat que el conjunt verdinegre és capaç de fer un salt endavant, perquè ja tenim 5 titulars en el conjunt verdinegre. Podríem dir que Daniel, amb ganes de veure avui Simon Birgander, tinc moltes ganes, moltes, de veure com reacciona. No sé què en penses tu, perquè avui la responsabilitat és màxima per ell, és l'únic 5 pur que té el Joventut, l'únic 5 pur per part de la penya, sortirà de titular Ricky Rubio, juntament amb Alex Reyes, amb Sherman, amb Ellis i Birgander. Aquests són els 5 que surten. Recordem que Chidham, que li diuen alguns, li vam preguntar amb ell i ens va dir que era Chiram. Per tant,
2: Chiram, com si hagués una R, no? Com si hagués una R.
0: Sí, una R. Ell ens va dir això i, per tant, és el que nosaltres també diem. Per part del conjunt del Rio Breogán, Brown, amb Josep Peris, amb Brankovic, Andrich i Bolton, un Breogán, Carola, Daniel, has donat l'esquerra posada en peus fins que n'hi hagi la primera cistella al Breogán. És molt curiós, molt, que van fer la prèvia de la FIBA Champions League, van perdre contra un equip força dolent, de Polònia, i els van donar l'opció de jugar a la FIBA Eurocup. Sí. Van decidir que no.
2: Mira, no els hi devia sortir a compte, potser, no?
0: Els jugadors, veiem que el ritual aquell que sempre fa Ricky Rubio, de concentració, també el fa Alex Reyes, que a més, abans de sortir es posa sota el cèrcol, sota la cistella, es posa bé la camiseta, la samarreta, estira els braços en l'aire perquè tingui espai per quan hagi de llançar, i llavors és quan va cap a la concentració. Un Alex Reyes que va jugar amb Estudiantes de Lugo. Per tant, Alex Reyes torna amb una pista, torna a una ciutat que li porta bons records perquè va ser el seu inici, i hem explicat moltes vegades que Alex Reyes ha hagut de fer molts passos abans d'arribar a un gran club com és el Joventut. Confiem en Simon Birgander. Avui crec que és un bon dia per Alex Reyes i per això em feia èmfasi d'ell. Per part del conjunt del Breogán, Brankovic i Birgander, primera pilota pel conjunt del Breogán. Ha començat el primer quart, ha començat la temporada CB.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I el primer llançament és un triple des de la llarga distància de Brown. Ha aprofitat el bloqueig directe i acaba rebent el triple. Conjunt verd i negre, s'aixeca Dani Miretja dempeus. I veig que s'havia de moment assegut a la banqueta. Avui Ellis llença de dos i anota. Estem de córrer, Daniel Carola, que avui Ellis podria ser un semblant a Dodson.
2: Doncs una... Sí, no? Una mica sí. Hauria de tenir aquest paper, no?
0: De microones, a falla ara el contracop al conjunt del Breogán. Sobre el contracop la penya. Ricky, Ricky, 2-1. Ricky, Ricky, vaig sobrat, 2-1. Les faltes de Brown. Daniel, quan algun jugador té talent... Ara no estic... Ricky, Ricky, 2-1. Ricky, Ricky, vaig sobrat, 2-1. Les faltes de Brown. Daniel, quan algun jugador té talent... Ara no estic parlant de tu, eh? Quan un jugador té talent, com Ricky... És que sembla que vagi càmera lenta, és que sembla que no vagi a tope, és que sembla... Però el que sembla, i és una realitat, és que té un domini de la situació insultant.
1: Aquests són els millors jugadors, jo t'asseguro que no ha sigut mai el meu cas, però els que fan que sembla que tot sigui fàcil, que vagin caminant, me'n recordo, Stefan Peno, aquell un base que jugava al Barça fa anys, que a categories inferiors semblava que anés caminant, i és perquè era boníssim.
0: Era boníssim, però aquelles coses que moltes vegades han dit, i en el Barça ha passat bastant.
1: Sí, home,
0: des de percebut. La planter, sí. Que destaques molt, però després... La veritat és que ha tingut una trajectòria bastant dolenta.
1: El Berlín va jugar a l'hora de Berlín. Personal.
0: Sí, però després va anar caient picat de forma important, eh?
1: Sí.
0: Hi haurà dos tirs lliures pel Rigo Breogán. Hi ha hagut falta personal. Ha estat la primera d'Ellis. I, evidentment, en aquesta lliga, molts jugadors nord-americans, aquests jugadors que podríem dir intensos, amb activitat, una miqueta estil Barça, més provinent de la G-League de la NBA o més provinent de la G-League d'experiència a Europa. Bolton ha notat el primer, ha fet el segon. Ellis se l'ajuda des de casa seva, no hi va. Jo crec que un pèl precipitat al llançament. Agafa rebot Branko, que sona contra el cop. Reyes l'aguanta, interior per Brankovic i anota. No hi ha hagut bon balanç defensiu perquè Bolton ha anat fins a la cuina. No li ha saltat ningú, però ho ha fet Virgander. L'ha doblat per Brankovic, que acaba anotant. I, per tant, la penya que perd 6-5. Joan Xeman. Xeram per Reyes, enganxadíssim. Esperem molt més de Xeram. Ricky, assistència per Virgander, se li escapa la pilota. Però diuen els àrbitres que l'últim en tocar ha estat la cama d'un jugador del Breogán. 6-5, amb poques rotacions a la banqueta, perquè recordem la baixa de... i també de Crack, fa que la penya hagi hagut de convocar Adrián Torres, que ha fet una pretemporada increïble, i també Osayi, de l'equip sub-22. Falla ara el Breogán en el llançament de 3. Daniel, de seguida parlarem del debut de Pau Ribas com a entrenador a la Lliga U22, en una pista on l'han xulat moltes vegades, com és el nou concurs de Manresa. Virgander, interior, bàsquet. Excel·lent. Xeram, obrint-se. Tenim aquí uns aficionats del Joventut. N'hi ha bastants aficionats de la penya. Penetració i bàsquet. Molt tovet el conjunt verd i negre. Defensivament parlant, entrat l'Andrich, que acaba anotant 8-7 en el marcador de la penya, perdent d'un. Xeram, no sap què fer, buscant a Ellis. Ellis intentant desencallar l'atac. Ellis forçadíssim, queden 7 segons. Ellis per Xeram, finta el triple, no el llença. El llançament des de 4 metres i el bàsquet. La penya es torna a situar per davant, 8-9. La penya no pot entrar en intercanvi de cistelles. Està més agressiu al darrere, està més agressiu. Aprovito la que s'aixeca fent de quart entrenador. A la banqueta, Aleix Duran i Albert Canyelles, però l'apro com si fos el quart entrenador. Interior per Brankovic una altra vegada. Mare meva, quin error. La penetració una altra vegada de Bolton i torna a saltar Virgander, la torna a doblar per Brankovic i aquí Carola segurament ha d'haver-hi una segona ajuda, perquè en el 2-2, si surt a l'ajuda, queda sol el jugador que defensava Virgander.
2: És el treball que ha de fer al costat dèbil, no? Precisament aquesta és la seva missió principal, ajustar sobre la situació defensiva que s'ha creat.
0: Salomà Brankovic a la banqueta, també entrarà Elin Diaye, a 7-0-2 per acabar aquest primer quart. Rigo Breogán 10, a Sisa Joventut 9.
5: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
6: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Falla llançament al conjunt verd i negre. La pilota és pel conjunt de Rio Breogán. Atacant Bolton. Bolton emparellat amb Ricky Rubio amb bambes grogues. Haurà un alt defensa Ellis. Bloqueig directe, a punt de robar Ricky, recupera, roba Ricky, l'assistència per Ellis i el bàsquet. Excel·lent Ricky Rubio, brutal Ricky Rubio. Com condiciona les defenses, com es sap posicionar. Va posant la mà per darrere, tap d'Eli i la falta personal, per mi, inexistent. Es prepara Nicolás La Provítola. Avui no farà nou triples, però, home... Però l'hem fitxat per marcar diferències entre per Ricky Rubio, entre la Pro.
2: És que anotarà el que voldrà. El que vull dir-te és que és un jugador amb molt de talent. Abans parlaves d'això d'anar a poc a poc, no? D'aquests jugadors que tenen tant talent i van a poc a poc. Aquest és Nicolás La Provítola, també.
0: Doncs el primer de lliure entra. S'ha anat a... Entra Hackenson també, que Hackenson no esperem que faci 20 punts, però l'hem vist molt nerviós. L'altre dia ell mateix era autocrític, va perdre pilotes tontes.
2: Jo crec que ha de trobar una mica el seu lloc, Hackenson, perquè, clar, el protagonisme de Ricky i sí, de l'Apro és exacte, molt alt. I aleshores hem passat d'una estructura que era Ricky Guillem Lude, no?
1: Sí.
2: Que eren uns perfils molt diferents a tenir aquest Ricky amb un L'Apro que va estar estel·lar en la semifinal i la final, i llavors crec que ell s'ha d'anar trobant, ha de trobar, perquè l'espai el té, el que passa que ell ha de trobar-se còmode.
1: Sí, però no
2: còmode,
1: és fàcil, Boogie Ellis també és anotador.
2: Llavors hi ha Boogie Ellis, llavors sí, sí, ell necessita trobar una mica l'espai que necessita.
0: L'esmaixada d'Ellis, perdó, de...
2: Diaye.
0: Diaye, bona assistència de Hackenson. I de moment 12-13 en el marcador, la penya guanyant durant el partit. No ho havíem dit als àrbitres del maig. Avui Carlos Perugas el principal, juntament amb Joaquín García i Leandro Lezcano, que és aquest àrbitre argentí, però que s'ha format a bàsquet català, en el Comitè Català d'Arbitratge, amb el Jordi Anguera, badaloní, per cert, i Jordi Aliaga com a responsables. Ara tot en el partit, els àrbitres parlen amb Luis Casemiro i amb Dani Miret, els demana que vagin cap allà perquè hi ha algun problema. Veurem si hi podem interpretar què és el que els està dient, perquè ara mateix en el rellotge de possessió marca 19 segons, en el de temps marca 6,9, 6 minuts, 9, i veurem què és el que els hi reclamava, el que els hi explicaven, perquè acaba d'entrar Mavra, aquest exjugador de la penya. Daniel, aquest sí que és una sorpresa per mi majúscula.
1: Sí.
0: És d'aquells que, quan fas la comparativa de quan estava la penyera dolentíssim,
1: sí,
0: i ha vingut aquí, hòstia, ha crescut, eh?
1: Bueno, és que, de fet...
0: Tap d'en Diaye, però perd la pilota. De seguida anem a parlar de Mavra, però déu-n'hi-do el tap que ha fet en Diaye, aquest jugador que és un gran fitxatge en aquesta posició de 4, tot i que avui hagi de jugar de 5. Se la juga de 3 al Breogán, no nota, rebotes d'en Diaye, i per mi havia falta claríssima, no la xiulant. Baixa la pilota a Hackenson, deies, de Daniel, perdó.
1: No, que deia que, si no m'equivoco, Mavra va començar la temporada, que llavors va arribar a l'Apro. Quan ell hi era, la cosa va anar pel Pedregà i vam estar a punt de baixar, i va arribar a l'Apro i ho va salvar, però crec que ell era el base titular d'aquella temporada.
0: Ostres, Hackenson se la juga a 3, falla, rebotes de Chiran, que falla, agafa rebot, fa saltar tothom, i la falta personal seran dos tirs lliures, sense Brankovic, molt bé girant, perquè aquí ha agafat dos rebots consecutius, tot i que ha fallat des de sota. Ostres, em podries confirmar?
1: Sí, tu, sí, sí, t'ho confirmo ara mateix. Ho estic... després, sí, just de dir-ho, ho he mirat. I, sí.
0: La sensació és que Mavra va jugar, dic 7 partits per dir alguna cosa, o potser van ser més?
1: Mira,
0: devien ser més.
1: Dic, perquè... No, 5 partits. 5 partits aquella temporada, sí, amb 2,8 punts per partit i una assistència. No m'agrada gens, evidentment, el van tallar i finalment l'Apro va demostrar que és millor jugador.
2: Em sap
1: greu
2: per
1: Dominic, però és així.
0: Però l'Apro va arribar tant d'hora?
1: Sí, el 2017-2018. Bueno, o sigui, no tant d'hora, potser va arribar aquella temporada, vull dir, saps? No just després. Però va començar Mavra...
0: El dubte que tinc ara és si entre Mavra i Lapro, i qui va fer de base, perquè jo crec que Lapro va arribar una mica més tard, però no ho sé, veurem. Smash ara Ilić, acaba notant, i evidentment aquí hi ha hagut error defensiu, torna a fallar Lapro la penetració. Està corrent ara el conjunt de l'Abrevan, es prepara Isaac Nogués segurament per defensar Mabre. Mabre treu la falta, dos de lliures, la falta és d'Àlex Reyes. Camp Bertran, més de 100 anys a la branca d'ahir, el segurador. Passants, ensaïmades, tornem-hi, si hi ha millor pa de Badalona a Catalunya, tot això podeu gaudir al bar amb un supercafé, infusions, seus naturals de la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Camp Bertran, al carrer Canonja Bananera, cantonada Creu del Carme, el que és el mateix que Camp Bertran, carrer Incueta, cantonada Creu del Carme, Camp Bertran.
7: Tot ho fem amb el millor producte.
8: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
0: Doncs surt Isaac Nogués. Veurem si és per defensar Mabre. Jo crec que seria una molt bona opció.
2: Per cert,
0: Mabre, de moment, fallant el primer dels lliures.
2: Xavi, jo crec que a mi m'agradaria saber si a Isaac Nogués li agrada Guitarrica de la Fuente.
0: Home, si guanyen, li podem preguntar.
2: Sí, no? És que, clar, a veure... Ho voldria saber.
0: Sí. Jo estic aquí enganxat al pronòstic de Ramon Balaguer, estic tranquil, però...
2: Ja, però...
0: El que estic veient és que ara mateix està en un intercanvi de cistelles, la penya no domina,
2: Jo crec que la penya no està dominant, i sobretot no està dominant perquè jo crec que darrere podria fer un pas més.
0: Perd la pilota, la provítola, i el contracop, el bàsquet fàcil d'Anderson García. La penya perd de 3. Gira'm a la seva posició en aquesta, a 4 metres. El tanquen i perd la pilota una altra vegada. Gira'm. De moment, Dani Miret, que no demana, és mort. Ataca Francis Alonso, se la queda Mabre. 17-14. Queden encara 4 minuts per acabar el primer quart, però de moment no ens està agradant el ritme de la joventut. Interior per Ilić, que es penja. Ara sí, atura el partit Dani Miret, perquè hi ha una cosa que crec que és bastant significativa. Són ja 4 esmaixades que ha rebut la penya. Són 4 esmaixades i un contraatac que no ha esmaixat perquè ha arribat un pèl just, però són cistelles molt fàcils, són cistelles des de sota. Vol dir que aquí s'ha de tancar millor la defensa, s'ha de ser més agressiu, perquè ara mateix sí que el Pazo de Deportes de Lugo està ple a vessar, l'ambient és brutal i aquí... o la penya s'hi posa o patirà de valent. A falta de 3.51 per acabar el primer quart, Riu Breu 29, a 6 a Joventut 14, ja tens mort de Dani Miret i Carola Daniel, hem de canviar coses.
2: Doncs la primera cosa que ha de canviar la penya és el balanç defensiu. El parcial ara mateix és Breugan 7, Joventut 0, i com deies, han estat cistelles fàcils, diguem, pel conjunt gallec. Per tant, que es redueix...

0: al 93 395 0311. Hi ha hagut molt a Dani Miret.
1: Badagrés.
2: Badagrés.
1: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Ricky Sol se la juga a 3. Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. La clava 3. Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple. Triple de Ricky Rubio. Bona finta de Cat Sol. Triple. Somaro.
3: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
4: Subaru.
0: Com condiciona Isaac Nogués en la seva defensa? És que jo crec que el miren de reull i penses, està pensant tota l'estona, sisplau, que em deixi passar, que em deixi anar. Ha entrat ara Adrián Torres en aquesta posició de 4 per intentar el joc interior juntament amb Virgante, el 19-17. Com era el cantant que deies? De
5: Guitarrica de la Fuente. Guitarrica.
0: Guitarrica de la Fuente.
5: Guitarrica, eh?
0: Guitarrica. Però aquest és el, Daniel, és la cançó que et posaves tu en el despertador al matí? És aquesta?
6: No, al revés, és la que em poso quan surto de festa.
5: No, no us el
0: puc... Ricky,
5: no,
0: per Virgante.
5: No, no, per anar de festa ni per
6: no,
5: dormir.
6: No, realment no.
0: Clar, però se la juga a 3, forçadíssim, no hi va. El rebot és de Virgander, no, se n'escapa. I serà per Arnautovic. Mabra, interior. Obrint, està sol en el llançament, triple. Error a la defensa, error a la defensa, error a la defensa, perquè acaba de clavar un triple des de la cantonada. Andrich, a falta de 2:24, Rio Breogán 22, a 6 a Joventut, 19.
7: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
8: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Brankovic davant d'Isaac Nogués, l'aguanta, talla pel mig de la zona de Francia d'Alonso, la falta és de l'Apro. Carola, Daniel, som molt, però molt de l'Apro. Som molt, però molt de l'Apro. Però ha tallat pel mig de la zona Francis Alonso i l'Apro ni l'ha vist.
6: Sí, fatal, aquí molt malament.
5: Li ha donat completament l'esquena, s'ha refiat de que el jugador no es mouria i això un gat vell com l'Apro no s'ho ha de permetre.
6: I més Alonso, que és la gran referència ofensiva de l'equip. Vull dir, evidentment el buscaran, això ho ha de saber.
0: Però Francis Alonso, és curiós aquest jugador, va estar a l'Alep. Ara es diu primera fem. Semblava que no destacava ni res i, hòstia, tu, ara ve aquí i sembla a l'amo, eh? Continua prenent la penya, 23 a 19. Nota el segon, la penya prenent de 5. En el moment que hi hagi una aturada, Daniel, comentem la, el debut de l'1-22.
6: Com vulguis.
0: Competició amb Pau Ribas de tècnic. Ricky, Ricky buscant a Virgander. Bàsquet. La passada de Ricky per Simon a 2 metres. Tothom està focalitzat amb l'Apro i amb Ricky i això ho ha d'aprofitar la resta. Mabra sol. Triple. S'ha quedat Isaac Nogués en el bloqueig. S'ha quedat en el bloqueig Isaac Nogués. I atenció, es preparen més canvis Hackenson i Reyes. Per tant, no està content Dani Miret amb algunes de les situacions defensives. Veurem qui són els jugadors que se'n van directament a la banqueta perquè voldrà dir que ja estan penalitzats. Bona cistella d'Adrián Torres, molt bona, fent la finta mentre està penetrant, com si llancés per guanyar espai i obligar el defensor a saltar. Anota 27-23. La penya, Daniel, ha encaixat 27 punts. Ara l'Apro fa la segona falta personal a mitja pista, una falta tontíssima, una falta de júnior. L'Apro no està concentrat, no està còmode. Se'n va l'Apro amb 2 faltes i 0 punts a la banqueta. Seran 2 lliures per Rio Breogán, que guanya 27-23.
5: És que són molts punts, pel Breogán, trobo, en aquest primer quart.
6: Sí.
5: Estàs en una projecció de 120. Home, no menys tinc la capacitat ofensiva del Breogán, però...
6: No, però no és el que ha de ser realment. I jo crec que l'Isaac Nogués, aquella acció defensiva, ha volgut passar per darrere quan no tocava. És veritat que ara l'Apro ha fet una segona falta que va bé que vagi a la banqueta. Vull dir que en defensa és veritat que podem millorar fàcilment.
0: 28-23. Estem quedant també la retransmissió de TV3 amb la retransmissió de Ràdio Ciutat de Badalona per si els nostres oients puguin veure per televisió.

0: partit i puguin escoltar-nos la retransmissió en verd i negre. 29-23, Ricky li salta Brankovic a mitja pista. Ricky falla. Semblava una safata còmoda amb l'esquerra, però li ha patinat contracop. I la penya jugant amb Ricky Hackerson Reyes, Adrián Torres i Virgander. Francis Alonso demana bloqueig directe a Brankovic. Penetra, li recupera la pilota. No havia trepitjat. A l'àrbitre li ha donat la sensació que trepitjava, però aquí no es pot demanar revisió. No ha trepitjat. Estic just davant de la posició. S'ha equivocat aquí Leandro Lezcano. S'ha equivocat. I ara Dani Miret demana si pot... Ara sí. Li diu que sí, que Peruga, que pot revisar, perquè és que no havia trepitjat la línia de fons. No sé si heu pogut veure la repetició.
1: Quan toca la bola, no, en cap moment.
2: Quan toca la pilota, té els dos peus a dintre del parquet, és veritat que la toca, deixa anar les mans, aixeca les mans, i quan es tira enrere sí que trepitja, però quan toca la bola, no.
0: Clar, però l'àrbitre que ha vist que ha trepitjat, però no ha vist si tenia la pilota a les mans o no.
2: La simultaneïtat, és a dir, el que no... Jo crec que era bastant clar, però jo crec que el que l'ha despistat és que la trepitja després.
1: A més, quan toca la bola, perdó, no fa allò de venir de fora, just al moment, sinó que ja clarament és dins.
0: No, i a més és intel·ligent aquí l'Ude Hackerson, perquè quan veu que està perdent l'equilibri, doncs està pendent només que no li passi això.
1: Sí.
0: Que 29-23, 35 segons, revisant els àrbitres aquesta situació. De moment, com que és el primer partit de les 12 de TV3, doncs encara no han començat la resta de partits, però aquesta matinal de diumenge tenim dos partits més, no, Daniel?
1: Sí, ara està a punt de començar, d'aquí 7 minuts, al Burgos, Baskonia, i a la una miqueta més tard, el Tenerife rep el Saragossa, el debut de Guillem Vives.
0: Veurem molta sort a Guillem Vives i molta sort també a Pau Ribas. Què va passar ahir en el debut de la U22? La penya va jugar a Manresa.
1: Sí, no va començar amb bon peu, va perdre 93-80. Això que la penya va començar molt bé el partit, va guanyar el primer quart 13-20, però després va perdre els altres tres quarts. Va ser un partit igualat, Niebla va fer un partidàs, va fer 29 punts i 9 rebots, però la penya no va acabar de fer un bon partit a Manresa i va perdre per 13.
0: Perdre no agrada mai, perdre a Manresa menys, eh? Ja. Sigui amb l'ACB...
2: Perdre a Manresa i Pau Ribas. Aquestes tres variables juntes, no crec jo que...
0: Des d'aquí volíem felicitar l'equip femení del Joventut, a Fabián Tella i a les seves jugadores, perquè són les noves campiones de la Lliga Catalana. La Lliga Challenge van guanyar el Lima. Pilota per la penya. Per tant, Leandro Lezcano, que s'ha equivocat. L'àrbitre argentí estava mirant els peus i no estava mirant el global, com deia la Carola.
2: Però ha corregit i
0: la
2: això està
0: positiva,
2: bé.
0: La part positiva, sí, sí. 29, sí, perquè tenim l'opció de l'instant replay. Però, per cert, Daniel, d'aquí una estona parlarem de les antiesportives, ara amb nova denominació. Saps de què parlo?
1: És que la Carola m'està ensenyant la targeta on se ho diu, però no ho acabo de...
2: És que, jo m'he preparat a veure, és el primer partit de la temporada i s'han de fer deures, i jo m'he fet unes targetes amb les antiesportives i les hi anava a passar al Daniel, doncs... però clar, el Daniel m'ha descobert que això és la ràdio, que la gent no es veu, Daniel, home.
0: Triplaco d'Ale Reyes, amb molta fortuna, molta sort, perquè la pilota durant el cèrcol ha sortit volant cap amunt i ha acabat caient a dins. Escombra ara Virgander, Adrián Torres, queden 4 segons, Ricky amb la pilota, a veure si treu la falta. Ricky, cistellot, quina màgia que té aquest tio. Ricky Rubio, quina màgia que tens, quina sort en majúscules. Quina sort en majúscules que tenim.
2: Quina sort que tenim.
0: De poder tenir aquest jugador. Ricard Rubio Vives, nascut al Masnou el 21 d'octubre del 90, és un luxe. I tant Ricky sobretot i l'Apro, és aquella frase que sempre m'ha semblat una miqueta sobredimensionada, que és: val una entrada, no? Val la pena pagar una entrada per veure'l. Home, Riqui, és un festival, eh?
2: Home, és que de veritat, si t'agrada el bàsquet, és que no hi ha dubte.
1: Sí. Ara, van sortint ara cada dos per tres aquell vídeo i rememora aquella estadística que va fer contra Rússia, aquell mundial... No, mundial no, europeu, no em sembla que sigui, el sub-16, que va fer 51 punts, 24 rebots, i bueno, passen els anys i cada cop és més increïble.
0: Sí. Sobretot per la cistella final que li va donar la victòria. Bé. Per cert, hem cantat el Subaru del triple de l'Àlex Reyes?
2: No.
0: No l'hem cantat?
2: No.
0: Ostres, per favor, som-hi. És que no vull que em retirin el Subaru, que jo vaig molt còmode. Abans hi havia hagut el triple d'Àlex Reyes, final de primer quart, 29-28, el triple d'Àlex Reyes ha estat un mega triple, Subaru!
3: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
4: Subaru.
0: Aquí fent d'anar de corcoll el Roger Cuixart, el nostre fitxatge estrella per aquesta gran temporada. I Daniel, de moment, què podem destacar de l'estadística del partit?
1: Doncs, mira, de moment avui el millor jugador per part de la penya, claríssimament, és Ricky Rubio, que jo la veia és que no pensava que havia començat tan i tan bé, malgrat que evidentment era el millor, però és que ha començat amb 10 punts, 3 assistències i 14 de valoració en tot just 7 minuts. Boogie Ellis ha anotat 4 punts en 3 minuts, Ndiaye ha fet una cistella, ha agafat 2 rebots i porta 3 de valoració. La Provítola avui, en canvi, ha començat molt malament, en 5 minuts porta 0 punts, ha fallat els 2 tirs que ha intentat, menys 5 de valoració per ell. Hackenson, de moment també un paper secundari, en 3 minuts no ha anotat, porta 0 punts. Reyes, que porta aquest triple que ara dèiem, Torres, que en 3 minuts ha fet una bona cistella, i Nogués, que avui en 3 minuts de moment no ha pogut sumar.
0: Doncs comença aquí a Lugo el segon quart del partit.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Carrer Francesc Macià, 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I falla el triple d'Àlex Reyes sortint del bloqueig en un bon llançament. Hauria posat a la penya per davant, tenint en compte com va el partit. Hauria estat una gran notícia. Van al Rio Grande. Bolton, doblant, posa la mà a Ellis. I serà pilota de banda en 8 segons. La penya jugant amb Melis, Hackenson, Reyes, Torres i Virgande. Dues coses a destacar. Que Adrián Torres no està desentonant, m'està agradant bastant, amb bambes verdes fluorescents, i que de vegades destaquem que Lapro i Riqui estan jugant junts, doncs Lapro i Riqui estan asseguts junts ara mateix a la banqueta. Molt d'error gravíssim ara de la penya. Aviam, Carola, aquí hi ha una situació de Bolton que se'n va per velocitat, se'n va cap a dins i no som capaços de tapar, d'arribar a fer l'ajuda. Per què?
2: Doncs perquè no anem a defensar. És que...
0: Placo per empatar el partit. Triple de Lude Hackenson. Necessitem aquesta versió del jugador suec. Triple de Lude Hackenson. Triple... Subaru!
4: El polígon de les guixeres o a driving.com. Subaru.
0: Torna en Ndiaye, se'n va la banqueta Simon Virgander, i això Daniel Muñoz, el que està fent el Dani Miret, és que quan se'n va Brankovic, se'n va Virgander.
1: Clar, és que,
0: els dos grans, doncs...
1: És que Brankovic, si no el defensa Virgander, l'altre jugador patiria molt, sigui qui sigui, no 22 mig, perquè és que és molt alt. Fa 2'15, més o menys.
0: Anota Brown. Adrián Torres, i ara fa estona que no veiem Ellis actuant, eh? Rep precisament Ellis. Ellis falla. Jo crec que ell també ha pensat, fa estona que no actuo.
2: Això és un perill.
0: Carola?
2: Això és
0: molt perillós.
2: Quan el jugador li agafa aquesta mena d'ansietat.
0: Dodson també ho feia, això?
2: En general, és bastant característic d'aquest tipus de jugador, no? Un escolta anotador...
1: Sí, em sembla que no li ha agradat a Hackenson.
2: No gaire.
1: No.
0: Reyes. Se la juga a dos forçadíssim. Diuen que no hi ha falta. Crec que Reyes s'ha equivocat perquè podia doblar la pilota en Ndiaye, que estava sola a la línia 3. Ataca en Rio Oregon, buscant Illich. Bolton. Realment, aquests equips, a mi, la veritat, em deixen molt, molt freds, eh?
2: i són incòmodes de jugar, que jo crec que és el que està notant la penya. La penya no acaba de trobar un joc endreçat per part del Breogán i això, aquesta incomoditat fa que el partit encara estigui tan obert.
0: Illich, Bolton, Brown...
2: Que passa que faria bé la penya de centrar-se en el que ha de fer. Ara veig a Àlex Reyes que protesta per la falta que li han pitat. La falta és falta, però el tema és que ell està encara en l'acció anterior i és el que ella de... Ja està, aquella acció no t'han pitat i has d'anar a fer la teva feina.
0: És que és molt important, Daniel, la mentalitat. És que és superimportant. Ha tornat l'Apro amb dues faltes, que és allò típic que jo, si fos el Breogán, atacaria directament a l'Apro per treure-li la tercera sí. I desactivar un jugador que et marca diferències. Però fins aquí ara, Sherman, a punt de perdre la pilota, la falta ara és de Brown. Déu-n'hi-do aquesta falta que ens han regalat, perquè tot i que podia xiular-la... no m'acaba d'agradar. Ha entrat, per cert... Nogués, no hi ha Mabre, i entenc que defensarà Bolton, que és el jugador més ràpid, de moment, màxim anotador del partit, amb 7 punts. Ataca Ellis a la cantonada per Isaac Nogués, extrapàs per l'Apro. Queden 8 segons i comença ara l'atac una altra vegada. L'Apro, Cistellot. L'Apro penetrant, marcant les passes. És dels jugadors que millor marca les passes en les penetracions, eh? Sí. Ho fa tant a càmera lenta.
1: Sí, sí, sí. El que dèiem abans que ho fa Ricky, que també ho fa fàcil. Però a part veus que té un talent descomunal, però sent un jugador que físicament va justet, acaba cada cop sol sota l'aro. És molt fort.
2: És molt de base, com el Huertas, no?
1: Sí.
0: Correcte, sí, sí. I més quan tens una veterania. Falta 7 minuts, falla el triple Peris. El rebot és de la penya que pot empatar o posar-se per davant. 7 minuts per acabar el primer temps. Abrigo Breogán, 35. A Sisa, Joventut, 33.
7: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món. I el nostre món ets tu.
8: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Triplaco de Nicolás, la pro triplaco Vitila. Impressionant a l'argentí, ha notat el triple, la penya guanya d'un triple. Subaru!
3: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorecargable.
4: Subaru.
0: S'encén el partit perquè l'acció defensiva de la penya, en Diaye, ha fet un tap al segon que clava en Diaye. En el partit d'avui, el senegalès ha saltat, ha fet un tap legal i el contracop, tot i que la Provito l'havia fallat el triple. Arribant en contracop, el rebot ha estat per Isaac Nogués, que l'ha doblat per Ellis, i Boogie Ellis, que treu la falta, seran dos lliures. Demà un esmort, Luis Casimiro. 35-36, es queixa Luis Casimiro i demanen als àrbitres una cosa que no poden fer, que és revisar el tap si havia tocat o no el cèrcol. Ara ja no poden fer-ho. 6-24, la penya guanyant d'un. I això, Daniel Carola, ens haurem d'acostumar, crec jo, ens haurem d'acostumar aquesta temporada a que hi haurà partits que la diferència la marca el talent, perquè la penya no està jugant bé, però va per davant.
2: Sí, clar, al final un partit de bàsquet té dos components, no? El treball i el talent. És a dir, per molt que treballis, si no tens talent, això no t'ho endús. I per molt talent que tinguis, si això no ho treballes, no t'ho enduràs. Però la combinació dels dos són la clau de l'èxit. Llavors aquí el que hem de veure és el percentatge de cada cosa. Ara en aquests moments el percentatge de talent és superior al percentatge de feina. Per això la penya està aguantant el partit, perquè té més talent que el Breogán. Segurament, si equilibrés talent i treball, estaria guanyant de més.
0: I molt important, Daniel, el factor Isaac Nogués, el factor Bui Elis al darrere,
1: sí,
0: que és el ser capaços de ser intensos, no?
1: Sí, mira, jo...
0: Amb Sulejmanovic, per exemple, també ho vam veure.
1: Clar. Sí, Sulejmanovic és un jugador que també no és molt gros, però és molt dur. L'altre dia li agafava un rebot Zanibo que potser li treu 20 quilos i era per duresa. I l'altre dia pensava, vaig parlar amb la Júlia Mateu, que era fisioterapeuta de la penya categories inferiors, quan hi havia Isaac Nogués, i vaig parlar i li vaig preguntar en Nogués, quan era cadet júnior, ja era un expert defensor o en atac també era dels millors? I em va dir, no, en Nogués ja a cadet i a júnior, en atac era dels fluixos, però en defensa té un do, i havia vegades que ell defensava el tio en bola a tota pista. La resta de jugadors s'anaven canviant i ell perseguia el tio en bola perquè així ho manava l'entrenador, perquè és que es veu que és un animal.
0: Sí, sí. Jo crec que és, ha de defensar el base rival. Per què? Perquè està en forma. Per què? Per què? Per què? Per què? Perquè se'n va a Club Pilates Badalona, on està l'experiència. Club Pilates Badalona, fent classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats de Club Pilates Badalona, t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Bogui Ellis, que nota els dos llibres, és màxim avantatge del partit, 35 a 38, se la juga de 3, ben tapat, ben tapat, ben tapat, ben tapat per tard, per part de Bogui Ellis, falla el triple Bolton, ataca l'Apro, l'Apro per Xerma, no mira el cèrcol, eh? Ens hem de conformar amb jugadors així o no? I ahí és sol, no anota, era una molt bona acció. I no parlo de que no faci la feina fosca o el que li demanen, eh? Però Mabre, triple. Empat al partit. Arribant en transició, anota Mabre per empatar el partit.
1: Ja hi ha de ficar aquí. Eh?
0: Però estàs d'acord, Daniel, que sí. Jo espero molt més d'aquest jugador.
1: Sí, jo crec que ell mateix és conscient que hi ha jugadors que han rendit moltíssim, fins i tot en Diaye jugant de l'epivot i arribant més tard que ell, i que ell ha de fer una passada endavant, segur que és conscient.
0: Jabari Parker continua negociant amb Partizan, eh? Per
1: ai, calla.
2: Mira,
1: res em faria més feliç.
0: Home, més feliç que Ricky Labro junts i Tomic no. Esperant en la pole position.
1: Això no. Sí, exacte, perquè és que Tomic sembla que no hi sigui, però quan vingui serà una altra cosa.
2: Ho tenim a tocar.
0: Bogui Ellis falla una altra vegada. La falta és d'Isaac Nogués, tercera de la penya. El Partizan de Joan Peñarroya,
1: que va guanyar,
0: que va debutar aquesta setmana contra Armani Olimpia Milano, 92-76, i l'amic Jabari Parker no està entre els 12, n'anava convocat, per tant, sí, negociant, però ara mateix no tenim fitxes, ni diners ni fitxes.
1: No.
0: Penetra Mabre, no nota, però com que dins d'Ivic. Molt ho veig. L'Apro per Diaye, li dona la pilota a la cara. Contracop, ara hi ha una miqueta de descontrol. Hi havia un alibi per Ilic i Isaac Nogués es posa al mig. I atenció, veurem si és antiesportiva. Revisem això que dèiem de l'antiesportiva. Carola.
2: Doncs n'hem creat dues de diferents. Hi ha la antiesportiva flagrant o la antiesportiva disruptiva. La flagrant seria com la més forta, no?
1: La de tota la vida,
2: la de tota
1: sí,
2: la vida, la de... Està sota cistella i has sentit el teu entrenador que diu que no faci bàsquet.
1: Que no l'aixequi.
2: Vale? Que no l'aixequi. I l'altra falta, la disruptiva, per mi seria una mica aquella falta més tàctica, aquella falta que tu fas per, com a defensor per aturar la dinàmica de l'altre equip, no? En situacions com més tàctiques que no pas més físiques. Vale?
0: Acaben de xivar una falta tàctica, per tant serien dos tirs lliures i banda, però no comptaria com per l'expulsió, no?
2: Exacte, és el que anava a dir, les dues són dos tirs lliures i possessió pel rival, pel que ha rebut aquest tipus de falta. Ara bé, la falta flagrant acabem descalificant si en sumes dues, i en canvi la disruptiva no descalifica.
0: Doncs ara estan revisant si ho és o no ho és. Hi havia faltes flagrants, que són les agressives, però les altres, com es diuen, les...
2: Disruptives.
0: Les que fas.
2: Faltes disruptives.
0: Aquestes en feia moltes l'Enric Ribó, en feia moltíssimes d'aquestes. Que dius, una altra falta.
2: Va, jo crec que la falta disruptiva és aquella típica falta que fa el base per canviar la dinàmica d'una situació. T'han fet un parcial...
1: No
2: poden, exacte, t'han fet un parcial i vols aturar allò perquè veus que l'equip, si no, no estarà on tu el vols. No? Jo crec que és una falta molt de jugador expert. La disruptiva. Ara pot fer més la Provítola que no pas
0: Parker, Yassi Parker. Yassi Parker, però no ens fem pel·lícules perquè no...
2: Com? A veure, un moment.
1: No ens fem pel·lícules amb Parker, diu el contrari.
0: No ens fem pel·lícules amb Parker, que no hi haurà Parker.
2: No hi haurà Parker, eh? Estem dient que no hi haurà
1: Parker. Amb Indiai estem contents.
0: Sí, sí.
1: Això és així.
2: Sí, jo tinc un...
0: Continuem revisant.
2: Una cosa, Parker. Per una banda, m'encanta com juga, però a vegades era dificilot, eh?
1: Sí,
2: era
1: difícil.
0: Sí, això era Pere Companyó. És que ara hi ha tant d'ambient que no se sentia, no sé si us he dit d'allà sense voler.
2: No.
0: Ens deia el Pere Companyó que Guixeta, on en parlàvem abans, és una... un galicisme, això sí. És el que en dèiem abans i que taquilla és correcte, sí, és correcte. Doncs és a dos lliures i banda, Bogui Eli s'ha anat el primer, la penya que perd un, 40-39, i és que encara queden 4 minuts 41 segons, eh? Anota el Bogui Eli i empata el partit. La penya Joan Enriqui, amb Hackenson, Reyes, Chiram i Birgander. Jo crec que necessitem que l'Apro, ho ha intentat, en un moment, torni a fer alguna cistella d'aquelles que dius, ostres, se senti on fire. Ricky, Ricky obrint per Hackenson sol, finta, Hackenson se la juga de 3, no hi va, i era un molt bon tir. Ricky li toca la pilota a Ranetovic i els àvies diuen que no, que és fora de Ricky. 40-40, Mabre. Mabre a la cantonada pel llançament de 3 de Ranetovic, no nota, rebot des de Brankovic, li pispa la cartera Birgander. Torna a fallar i rebot des de Reyes. Vinga, Àlex. Àlex Reyes, si no té el dia en el tir exterior, el que segur que ha de tenir el dia és en intensitat i en agafar rebots. Birgander se'n va per línia de fons. La dona per Ricky, que està sol en el triple. Està sol. Se la juga a 3, falla el triple. I la falta és de Reyes. Tercera de Reyes i quarta de la penya en aquest període. Tercera de Reyes. Entrarà Adrián Torres per jugar de 3. Aquesta falta és innecessària, Àlex.
2: És innecessària i és una mica veure que el jugador no acaba d'estar en el to del partit. No? Jo comentava abans la protesta sobre la seva falta anterior i ara aquesta tercera falta que obliga una mica a Miret a inventar. Vull dir, Adrián Torres, tu comentaves, Xavi, ha fet una molt bona pretemporada, està treballant molt bé en el primer equip, però l'estàs obligant a fer moltes coses, molts registres. Llavors, jo no sé si és el més interessant amb un jugador tan poc fet.
0: Nota Mabra, dona un nou aire a casa teva amb Badalés, d'acord amb les teves parets de Mart Internacional, revestiments murals, naturals, tèxtils, papers pintats o metàl·lics. Fes que la teva llar tingui una personalitat pròpia. Vine a tocar-los i a veure com la llum juga els seus relleus. El nostre showroom, Badagrés. Perd la pilota de la penya i el contracop fa que Peris anoti un altre bàsquet. Perd la penya de 4, Dani Miret, que demana un desmort. És un desmort, Badagrés. Doncs continuem, Daniel Carola, queden encara 23 minuts de partit i estem tranquils relativament. Per què? Perquè Reyes té 3 faltes, perquè l'Abron té 2 i no el tenim activat i perquè anem a remolc.
2: Estem tranquils perquè som gent que confia en el talent i el treball que té aquesta plantilla, però jo crec que Dani Miret estarà bastant... Bueno, estem veient el body language que ens està oferint la retransmissió de TV3, sí. Està enfadadíssim. I jo crec que no és per menys, perquè la sensació que jo tinc és que cap dels jugadors que ha estat a la pista ha estat per sobre del 50% de la seva capacitat. Perquè són jugadors molt capaços de fer coses. Tots tenen més capacitat defensiva de la que han demostrat fins ara i més capacitat ofensiva. La última pilota que acaba de perdre Birgander, per favor,
1: sí,
2: Simon,
1: molto,
2: i has tirat els peus a un home que tallava per la zona. No t'ho pots permetre, això.
1: I Ricky, que el primer quart portava 14 de valoració i estava sent el millor, aquest segon porta menys 1, perquè ara mateix la seva valoració és de 13. Per tant, és veritat que l'equip no acaba de rutllar i si Ricky no acaba d'aparèixer també aquest segon quart, la cosa es complica.
2: En els apartats estadístics empaten pràcticament a tot, no pot ser. La penya ha de ser superior. Estan empatant en rebots, en pilotes perdudes, en assistències, no pot ser.
0: Comentàvem abans de començar el partit que Rigo Breogán va començar abans de la pretemporada perquè va jugar la fase prèvia de la FIBA Champions League on no es va classificar i, per tant, no esperem que el Breogán caigui en l'últim quart perquè la penya pugui fer un pas. Primer, perquè el Breogán està bé físicament, i segona, perquè la penya no té els efectius que hauria de tenir. Està jugant amb pocs jugadors.
2: Sí que és veritat, que hi ha la baixa de Suleimanovic. És una baixa important per la penya, no,
0: crac,
2: no, i la de Crac també, En el cas de venim de la Supercopa, Suleimanovic més, que crac en aquest cas, però igualment parlem dels que té. Miret sempre diu, he de fer amb els que tinc disponibles, i avui els que tinc disponibles estan una mica per sota.
0: Doncs de moment el campió de la Supercopa ACB, que està anant a remolc, seran dos tiros ara per a Arnautovic, la falta ha estat de Ricky Rubio, que de moment està gestionant bé el tema de les faltes, se'n va a la banqueta Virgander avui, tubet, tubet, i entra en Diaye. Entra en Diaye. Hem d'anar a una... hem de pujar el llistó físic, crec jo, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Per d'aquí, d'aquí, jo crec que d'aquí parteix tot plegat, no? Parteix d'un llistó físic més alt, sobretot darrere, molt més contundent darrere, i evidentment una acció ofensiva molt més sòlida. Les pilotes perdudes que està perdent la penya no les ha de perdre a cap de les maneres.
0: La penya perd de 5, 45 a 40. Té un segon llançament a Anitovic. No anota i el rebot és a Brankovic i treu la falta del Diaye. Ja sé que fa 2-20 Brankovic, però el tema de bloquejar el rebot és molt important, eh? Molt important.
1: Sí.
0: Ha agafat la pilota sota el cèrcol.
2: Sí, sí.
0: No és que hagi posat els gacheto braços des de 3 metres perquè estaven bloquejant-lo i no podia... No, estava sota.
2: Sí, sí, s'ha... O sigui, ha estat una roca que ha embestit en Diaye i ha anat allà on ha volgut.
0: És màxim desavantatge de la penya, 46-40. El Joventut perdent de 6. I de moment esperem la reacció, que no està arribant, ara de 7. 47 a 40. Vinga, queden encara 3 minuts d'aquesta primera meitat, però, Daniel, Carola, és inacceptable haver rebut 47 punts en 17 minuts.
2: Ja era inacceptable el parcial del primer quart i arribar a aquesta cinquantena en el camp del Breogán és excessiu per la penya.
0: Falla Hackenson, la penya no està jugant a res i l'Apro crec que es manté a la banqueta, doncs perquè vol donar-li descans, perquè hauria de sortir automàticament.
2: Suposo que per aquestes dues faltes, no?
0: Sí,
2: deu pensar a veure si pot arribar fins a la mitja part.
0: Ara Anitovic se la juga a 3. Aigua.
1: És que com la penya faci el tot, tu pot anar de 10 a la mitja part, i això...
0: Jo trobo ja l'Apro,
2: sí.
0: Ja.
2: Sí, no, sí, jo personalment també, però no sóc l'entrenador.
0: Falla en Diaye des de sota el cèrcol. Ha fet una finta molt bona i després s'ha equivocat. Es prepara l'Apro. Es prepara l'Apro i Virgander. Francis Alonso davant de Ricky. Està fent flopping. Alonso, cistella, 49 a 40. I la falta de Brankovic en el rebot sobre en Diaye. Li ha deixat anar el braç. Perd la penya de nou. 49 a 40. Seran dos tirs lliures per Diaye, perquè ha rebut la falta en el rebot, però són 9 punts ja, eh?
1: Sí, sí, aquest minut i 47 segons és clau, perquè és que com te'n vagis a la mitja part, ara et fan un parell de cistelles i te'n vas de 13, és molt difícil de remuntar, i al camp de Breogán és complicat. Llavors, la penya ha de jugar bé aquests instants finals. Jo crec que en Miret ho sàpiga, per això treu a l'A, però com deia...
0: Anitovic sobre la banqueta, falta de 1 minut 47 segons per acabar la primera meitat. Rio Breogán 49, Assisa Joventut 40.
9: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
10: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Doncs s'han de lliures per en Diaye, eh? I veurem si ha estat tècnica o antiesportiva. Quan dic antiesportiva, una de les dues opcions d'antiesportiva, doncs... ha estat tècnica. Tècnica perquè... Ah, no, res. Ha estat només la falta. La falta, els dos tirs lliures. Semblava que aquí hi havia tres tirs lliures, la falta i una tècnica, però no. Ha anat a rebot, ara sí. Daniel, no vull començar a assenyalar ningú. Digue'm l'estadística de Chiram.
1: Bueno, mira, podria ser pitjor, però porta 4 de valoració, 3 punts, 1 de 2 en llançaments de 2, 3 rebots, una assistència, una perduda, però clar, és que ha jugat 12 minuts, no està mal, apareix poc en el joc.
0: Falta, si no m'he dit, l'amic García, que no és Un jugador que hagi arribat a la NBA, rep a sota, fa una finta, salta en Ndiaye i Mirigander. En Ndiaye crec que és aquests jugadors, no sé si esteu d'acord, que si el tinguéssim l'equip rival diríem allò de salta, puça, perquè totes les, a totes les fintes salta.
11: Sí.
2: Sí.
0: A totes.
2: Sí, sí, sí.
0: Esperem que n'aprengui, perquè...
2: El mateix,
0: que...
2: això el fa molt bo a l'hora del tap, perquè com que ho salta tot, doncs arriba moltes més vegades al tap, però això et perjudica la defensa.
1: I Ndiaye... Ai, perdó, i García, això que dèiem, no té molt de talent, però el bàsquet que ha notat ha sigut una pilota que ha robat a primera línia i ha notat, després porta 4 rebots, 9 de l'oració, no té un gran talent, però si no vigiles, fa feina.
0: I Ellis, com ho tenim, Ellis? 8 puntets?
1: Sí, porta 8 punts, 0 de 2 en triples, però en tirs lliures porta 4 de 4, també un parell de rebots i 8 de valoració.
0: Per tant, Mirgander, 4 punts, Hackenson, un únic triple, Reyes, un únic triple. Avui necessitem punts amb molta gent, sí, si volem guanyar, perquè amb Enrique Labro no n'hi haurà prou, segur.
1: I també em sembla curiós el rol que està tenint avui en Nogués, tenint en compte que està jugant Adrián Torres, que avui és un partit que la penya no està defensant bé, només ha jugat 6 minuts, sí. No ho sé.
0: Estic molt d'acord. És que Nogués que et puja el llistó defensiu. Clar.
11: Sí, sí.
0: I a més amb accions individuals... Mare meva, Chiram. Li guanya l'esquena a Chiram... I García, Anderson García, nota des de sota el cèrcol, menys 10 de la penya, 52-42, menys 10. Ara, clar, estem abusant de Ricky.
1: I el de Chiram és per anar a la banqueta, aquesta situació.
0: Perd la pilota de la penya. Demanava instant replay d'Ani Miret, però no li donen. Bolton, cap al terra, li dona per Ricky. Protesta el públic per intentar encara augmentar més la diferència. Ricky, jo crec que l'Apro ara pot activar-se. Mirgander, la falta de García, Santos de Llibres. 47 segons, 2 de Llibres, l'ambient és ambientàs.
2: Clar,
0: l'ambient és ambientàs. Aquí, sí. Per tot públic, és determinant.
2: Clar, però és que el Breogán està fent la seva feina, està posant contra les cordes al Joventut, al vigent campió de la Supercopa, i ho està fent bé, o sigui, està aprofitant els seus recursos, i és la penya la que està per sota de la seva capacitat.
0: S'ha de millorar com sigui, això,
1: La penya està per sota de les seves capacitats, i el Lugo està per sobre del que hauria de ser les seves capacitats. O sigui, no és un equip que notarà més de 100 punts per partit, evidentment. I això ho han de saber, i segur que Miret ara en dirà 4 de fresca de la mitja part.
0: Anota els dos llibres, Simon Mirgander, 52-44, la penya perdent de 8. En els últims 45 segons ha entrat Isaac Nogués, substituint a l'Apro, que és un bon canvi per no fer faltes. I anota Bolton davant de Ricky. Ricky no ha pogut aguantar-lo. Ricky passant pel mig de tothom. La falta sobre Ricky. El públic es posa d'en peus perquè seran dos llibres per Ricky. És d'aquelles faltes que segurament, si no fos Ricky, no l'haurien xivat.
2: Segurament, però aquí al final sempre parlem dels galons, no? A l'Adrián Torres n'hi haurà algunes que no li picaran.
1: Tampoc em sembla una bogeria.
2: No, sí.
0: Nota Ricky el primer. 54-45, cap i cua. El públic, escolteu.
1: Bueno, fa el seu paper.
0: Aquí també juga l'Encino, equip de la Lliga Femenina.
2: Un clàssic, de la Lliga Femenina, l'Encino.
0: Sí, sí. Anota Ricky els dos tirs lliures. Un Ricky que porta 12 punts i és el màxim de tota la penya. Bolton defensat per Nogués. Ara Francis Alonso buscant a García. Sí, home. I les faltes de Mirgander sobre Brankovic. Està avui Simon versió, com ho diríem, Pere Companyó?
1: No ho sé, realment, una versió fluixeta, tubeta.
0: Fluixeta.
1: Jo crec que és un jugador d'aquests que es diu Diesel, que ha d'anar agafant el ritme, el to, Evidentment, li has de demanar que si no hi ha Tomic en sigui conscient i faci una passa endavant.
0: No, però no hi ha Tomic ni Sulemanovic.
1: Exacte.
0: Daniel, no hi ha Tomic ni Sulemanovic. És que avui no pots fer aquestes faltes.
1: Sí.
0: No pots fer, has de ser... Sí. Has de bloquejar rebots, sí o sí.
1: Sí.
0: Se'n va a la banqueta Nogués i també Hackenson, i per tant, per l'últim atac, amb 16 segons, 8 dècimes, entre Reyes, Lapro, Ricky, Bui, Ellis i Virgander, 4 petits. Podem ser jugar al triple, la penya està perdent de 8. Brankovic, que té una mecànica que sembla que hagi de llançar allò. Aixeca la pilota i quan estiguis a punt que et caigui la pilota amb els dits, dones un cop de dits. Realment llença una miqueta estrany. Aranitovic es prepara per entrar a pista per aturar el contracop de la penya en el cas de que hi hagi bascat. També nota Brankovic el segon. Un jugador Brankovic que va sonar per diferents equips fa un parell de temporades. Però continua aquí. Recordem que aquest club, el Río Breogán, és de Raznatovic. No és de Raznatovic, però Raznatovic és qui porta l'entrenador, els jugadors...
2: Només has de veure el roster.
0: Fa servir de parador, aquest club. No, és que li van fer l'altre dia un homenatge a Raznatovic, que això no ho havia vist en ma vida.
1: És fort,
0: això. Va regalar la samarreta a mig de la pista. Aquí, al mig de la pista, li van fer l'homenatge donant la samarreta. Quan el tio va dir, em fan un homenatge i estic forrant-me, jo. Ricky per Lapro. Lapro fa saltar tothom. Lapro... Titola! Lapro Vitola, que acaba de notar una triplot. Triple de Nicolás Lapro Vitola. Queda un segon per acabar la primera part. Triple de Lapro, triple! Subaru!
3: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
4: Subaru.
0: 56-49, la penya que perd de 7, queda un segon. I haurem, sobretot, estar la penya en bonus, que no sigui capaç de fer una falta inexistent, eh? No faci una falta inexistent.
1: Sí.
0: Veiem avui que... Sí, digues?
1: Ah, no, deia que si algú no té controlat a Raznatovic, que el busqui a Google. Perquè és que, o sigui, et diuen que té 4 cadàvers al jardí de casa i t'ho creus. Vull dir, no és el pitjor Raznatovic de la història, perquè hi havia un paramilitar...
2: Sí, t'anava a dir que hi havia un era pitjor, una mica pitjor.
1: Sí, però, bueno, però les pintes són similars.
0: Raznatovic, representant, com deia el Daniel... I vaig guardar fins i tot la foto de quan li van fer l'homenatge, perquè em semblava increïble. Increïble. En fi, un segon. Per part de la penya, Chiram. Si a tu et diuen, Daniel, Carola, Chiram no ha jugat avui, dius...
2: No crec, pot ser, no?
1: Clarament, clarament. I el pitjor és que ja van uns quants partits. Sí, jo volia ser pacient amb ell, hi havia gent al meu voltant que el criticava, però és que... Sembla que no ho vegi, que ha de ser més protagonista.
0: Vinga, un segon per acabar. Bolton sobre, Francis Alonso que no arribi. Uf, està a punt d'anotar el triple Brown. Acaba la primera meitat. Aquí, al... a Pazos Deportes. De moment, Río Breogán 56, a 6 a Joventut 49, menys 7. Carola, Daniel, la valoració de la primera part.
2: Per mi és una mala primera part del Joventut. Hem parlat d'això, de la combinació talent-treball. Jo crec que treball la penya no ha fet el que pot fer. Penso que sobretot en defensa i 56 punts rebuts és excessiu. Per tant, crec que Dani Mineta ha d'estar enfadat amb el treball que han fet els seus jugadors en aquesta primera part i que, evidentment, hi ha temps per corregir, però que la penya no pot tornar a fer 20 minuts com els que ha fet.
1: Sí, jo crec que hi ha jugadors a la penya, els de banqueta, que han de fer una passa endavant. Estem veient molt a Ricky, però sembla que no l'acompanya gaire més gent. Avui l'Apro no hi és, els jugadors de la banqueta del Breogán han anotat 30 punts i els de la penya només 17, vull dir, és el doble. I és que si no la penya no ho anirà. Jo crec que guanyar avui sense Tomic, sense Suleimanovic, sense Crac, evidentment no és fàcil, però això quan s'acaba la temporada no ho veus. Tu veus que has perdut el camp del Breogán, que és un camp on has intentat guanyar. Per tant, tu has de fer un sobreesforç perquè no estem jugant en camp com a la Madrid, que dius, mira, avui si perdem no passa res. Aquí has d'intentar sumar avui.
0: Doncs de moment la penya perdent de 7. 56 punts a rebut, 56 punts a rebut. Això no es pot acceptar. El descans, Río Breogán, 56. A 6 ha jugat un 49. Nosaltres fem una petita pausa. Ho deixem amb el més destacat que va de ser la nostra ciutat aquesta setmana, amb el gran Martí Villegas, i tornem de seguida per viure el segon temps. Fins ara!
11: Supermercats Condis patrocina aquest partit. Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
12: Visca 94.4.
13: Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Notícies Badalona.
15: Bon cap de setmana. Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent, uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre, i és que l'edifici, recordem, no tindrà... Abans, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
16: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, obrirà la sala d'estudi que adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores. I que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
15: El Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per tal de millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, però, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Més de 2.500 centres educatius públics, a Badalona l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari, i 51 residències públiques per gent gran, a Badalona, Parcs Sarantill i Sant Roc, s'hauran de climatitzar d'aquí al 2031, segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la MIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar. En aquest sentit, defensen que no seria adequat aplicar la mateixa solució a totes les escoles. Consideren que actuacions com la instal·lació de ventiladors poden ser una mesura provisional, però no garanteixen el confort tèrmic quan les temperatures són molt elevades. Ens ho explica Ricard Nogués, director general de MIFESA.
17: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat de més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
15: Entre les solucions que plantegen hi ha l'aerotèrmia, els sistemes de climatització de cabal variable i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Segons els professionals del gremi, l'aerotèrmia permet aprofitar l'energia de manera més eficient i també pot subministrar aigua calenta per les dutxes dels centres. Pel que fa a la fotovoltaica, defensen que pot reduir la despesa elèctrica perquè l'horari de funcionament de les escoles coincideix, en bona part, amb les hores de més producció solar.
17: Doncs podria, bueno, en aquest cas, donaria menys despesa elèctrica perquè te l'estalvies a través de la fotovoltaica. Perquè, bueno, és l'hora solar i, per tant, l'hora d'acció i, per tant, l'hora que la fotovoltaica reduiria el consum energètic, no? Vull dir, el que sí s'ha de plantejar...
15: Precisament, l'escola Baldomer Solà, ubicada a Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat per la Generalitat. Segons ha explicat el Badalona 360, Josep Vilaró, director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules.
18: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens han alegrat molt per l'Institut de Genidors. De fet, nosaltres som veïns, perquè és un institut que està molt a prop de la nostra zona, i ens en alegrem, però, sincerament, és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
15: El mateix director ha explicat que amb una bona climatització de les aules es podria replantar...
18: ...es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
15: El mateix director ha explicat que amb una bona climatització de les aules es podria replantejar el calendari escolar que va directament lligat a la climatologia. Aquest divendres s'ha inaugurat el nou camp de futbol de Montigalà. Entre les millores s'hi ha renovat la gespa i també s'hi ha construït una nova grada coberta. També s'han millorat les torres d'il·luminació amb enllumenat LED d'alta eficiència i s'ha renovat la tanca perimetral de tota la instal·lació. L'espai el compartiran tres clubs, el Badalona, el Sígol i els Dracs. Durant l'acte, els seus representants s'han mostrat agraïts de poder comptar ara amb un espai de qualitat. Escoltem a Miguel Ángel Sánchez, president del Badalona, David Medrano, president dels Dracs, i a Soraya Shawi, presidenta del Sígol.
19: Ha sigut una trajectòria molt difícil, on en diferents moments o etapes anteriors hem tingut molts problemes, i justament no culpa per nosaltres, sinó perquè finalment les administracions no ens estaven donant la cara o no s'estaven ajudant i no estaven atenent pues, allò que demanaven. Demanaven camps, i no per nosaltres, sinó sobretot per als xavals, per tenir esport de qualitat a la ciutat i sobretot per tenir Badalona el més amunt possible. Per tant, avui estic molt content.
20: Siempre decimos que somos como una familia, somos un deporte minoritario, aunque realmente cada vez somos menos minoritario, y es gracias a vosotros. Y lo que nos gusta es cuidar a la familia, y lo que no queríamos es tener la familia, como siempre, subiendo sillas a la montañita, bajando sillas de la montañita. Pues ahora la verdad que hay que agradecer que podamos tener una grada como Dios manda.
21: Crec que les tres entitats han fet una feina molt gran i molt bonica. Crec que això vol dir que aquesta convivència i aquest color que veiem ara al camp és possible i és molt maco. Crec que és una cosa que reflecteix també la convivència a la ciutat.
15: I ahir es va celebrar una nova edició dels Tardeos a la plaça President Tarradellas. Ens en dona tots els detalls l'Anna García del Beny.
22: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, Michael Jackson, It's Rainy Men, la banda sonora de Gris, Madonna, un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 amb un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta esta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita, diuen, per ballar, cantar, que els porta molts bons records i també per desconnectar de la rutina.
23: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto. Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenía que ser una vez al mes. Hay de todo. Gente joven, gente como nosotros. Todo, todo junto. Muy bien.
24: Espectacular, me encanta, me recuerda a mi juventud.
22: La proposta d'oci ha comptat amb música, animació en directe, elements audiovisuals sincronitzats en grans pantalles, inflables i coreografies amb un cos de ball professional. Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'estiu, que es va celebrar per primera vegada al setembre de l'any passat. Després de l'èxit d'aquella convocatòria, enguany s'ha apostat per aquest format. De fet, l'Ajuntament en va programar dos més durant les festes de maig, els Tardeos del Dimoni. La primera jornada va estar adreçada al públic més jove, amb la música urbana més actual. La segona, com en aquest cas, va retre un homenatge als anys 80.
15: Això és tot. Us deixem amb la segona meitat d'aquest partit, que acaba de passar un molt bon cap de setmana.
14: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
25: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
6: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
5: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
3: Has de renovar-te el cotxe?
25: Vine als concessionaris Tridim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
3: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
25: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
3: T'esperem a Tridim.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
2: Supermercats Condis patrocina aquest partit. Tota l'emoció del Joventut de Badalona.

0: tornem aquí a Ludo per viure la segona meitat. De moment congelat ara als 3 minuts per començar el segon temps, perquè no havien sortit els àrbitres. Ja han sortit els jugadors de la penya avui amb menys artilleria del que és habitual. Per què? Perquè ho estàvem comentant, no juga Tomic, lesionat, ho sabíem, fins al novembre. Ja ni crec que també s'ha lesionat, i se li ha d'afegir la baixa de Sulemanovic, a qui des d'aquí felicitem. Ha estat pare, però evidentment això ha deixat en el joc interior bastant marmat. Però la meva opinió, Carola Daniel, és que la penya no està perdent perquè li falli el joc interior.
1: No, jo crec que no. És a dir, evidentment que la baixa de Sulemanovic és una baixa important en els esquemes de Dani Miret, la baixa de Yannick Crack, que encara no l'hem vist gaire en aquesta pretemporada, però també ha de ser un home important en els esquemes de l'equip verd i negre. Però jo crec que, com sempre explica Dani Miret, ells preparen el partit o ells executen el partit amb el que tenen disponible, és a dir, amb el roster disponible. I jo crec que no té res a veure que Sulemanovic estigui de baixa paternal perquè la penya no estigui fent un bon balanç defensiu. El balanç defensiu és una cosa d'equip que avui no l'està fent bé al conjunt verd i negre. Llavors, aquí dir, és que no hi ha aquest, no hi ha l'altre. Sí, sí, però ja ho sabem, saben que jugaran sense, però no estem veient la Provitola que hauríem de veure. Està Ricky molt sol en la faceta anotadora. No estem veient Chiram com hauria d'estar. Veiem un Birgander tou. Reyes més pendent de la protesta que de la feina. Llavors tot això és responsabilitat de cadascun.
2: Sí, jo crec que aquesta mitja part li ha anat molt bé, la penya, perquè és que en lloc de la situació anar millorant i semblar que un mal inici de partit per part de la penya canviava, crec que ha sigut el contrari. Hi ha hagut un petit amagava la penya que semblava que podia jugar millor, però ha acabat el segon quart molt malament. Per tant, jo crec que aquests 15 minuts hauran anat molt bé per resituar les coses, per fer algun crit potser, i perquè la gent vegi que ara sí que queden 20 minuts i que si no t'hi poses com t'hi has de posar, avui no guanyes.
0: A mi em sabria bastant greu que amb la il·lusió que s'ha generat entorn a la penya, començar amb el peu a la Lliga. Perquè evidentment que és molt llarg i que evidentment aquí hem de passar moltes coses, però home, a més de la Supercopa, si tu vols ser un equip que estàs a dalt, has de guanyar l'Ugo. És una pista calenta, sí. Porten més rodatges, sí. Però jo crec que Ilić, que Anitovic, que Quintela, que Andrić, que no són millors que els jugadors de penya. El problema és que la penya avui té tres jugadors de baixa que són importants, sobretot Tomic i Sulemanovic, però la resta han de fer un pas més. No ens podem lamentar només de llapar les ferides de les baixes. Hem de fer un pas més i si hem de dir Chiram, espavila't. Chiram, espavila't, vull dir, l'han fitxat perquè no només obri el camp i llenci triples.
2: Sobretot perquè és que és el que tu has dit, que la penya, malgrat les lesions, té millors jugadors que el Lugo. Vull dir, encara que hagi de jugar Nogués, Ndiaye, Chiram, jugadors que potser tindrien menys minuts, que és Tomic o Sulemanovic, són millors que Andrić o que qui sigui del Lugo.
0: Comença el tercer quart a Pazo dos Deportes de Lugo.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Rei és molt en compte perquè acaba de clavar el triple, només sortir de bloqueig, havia caigut al terra, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, Rei és la penya, es situa 4 punts, triple, Subaru!
5: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
6: Subaru.
0: Talent, talent, talent, talent, talent, però també volem intensitat, volem caràcter. Falla l'Obreogan, ataca Pugui Ellis, buscant a Ricky Rubio, està a la cantonada, sorra i es no el troba.

0: que Chiram ara mateix no ha fet cas, l'ha mirat pensant, sí, però si no toco bola. Ell creu que no deu tocar pilota.
1: La gent no el busca, ell tampoc busca molt pilota, quan la rep no fa que li vulguis passar la pilota, sincerament.
0: Va, bàsquet de Racir Bolton, la penya torna a perdre de nou. I Reyes el veig molt, molt capficat, l'estan agafant per tot arreu. Falla Reyes, i el rebot és de Brankovic. I tot i que el guió de Dani Miret és un, jo crec que l'Apro haurà de sortir molt aviat, crec jo. Brankovic, treu la falta de Virgander. I seran dos lliures, pot agafar el màxim avantatge del partit al conjunt de Luis Casimiro. 61 a 52, 6-5-2, 7-55 per acabar el tercer quart. I tot i el triple inicial de Reyes semblava que canviaven les coses, ara tornem al que havíem vist a la primera meitat.
2: És que no...
0: Quan dieu... Tu, Carola, dius que l'Apro tardarà en sortir pista, quan?
2: Menys zero.
0: Tu què dius, Daniel?
1: Una acció, dues. Sí.
2: És que...
0: No hi ha Europa, aquesta setmana no hi ha Europa, escolta, que juguin 30. No hi ha Europa, vull dir... Està en una situació crítica la joventut, perquè és màxim desavantatge del partit de la penya per 11. 63-52. Ricky, buscant a Virgander a 7 metres. Virgander va fer bloqueig a 7 metres. Ricky. La dona per Virgander, moviment, i anota des de sota. Molt bé, Ricky. Ricky ho fa excel·lent, això. S'endú a Brankovic. Bolton se la juga a 3, no hi va. Rebot és de Virgander i la falta és de Virgander. Tercer Virgander sobre Brankovic. És curiós que les faltes de Virgander siguin quan està bloquejant ell a Brankovic. Si li treu el Brankovic, les faltes de Virgander.
2: Bueno, la falta jo, aquesta, no és francament, falta, no? És que no és rei, pivot, però és que si no...
0: Però tu l'has vist falta, protestar?
2: No, jo tampoc.
0: No.
1: Així com protesta ell...
2: Així com protesta Virgander. Al mode suec.
1: Sí, que et ve d'algú d'abraçar-lo, més que cuidar-li tècnica.
0: Falta, falla Brankovic, i el rebot està per al Río Breogán, per Francis Alonso... Jo veig que aquí falta desencallar coses i per això anem a la carta a l'Apro. Malament el que acabem de veure ara, perquè Virgander s'ha anat a la banqueta i quan arriba a la banqueta, heu vist la imatge?
2: No encara.
0: Li diu un dia, però on vas? Si entro jo per... Chiram. Ah. Aquelles... Jo crec que això és significatiu. Quan un jugador...
2: Creu que ha
0: d'anar-se. Abans de que...
2: Creu
0: sí,
2: que... Perquè correcte. El jugador, de normal, el jugador no vol anar mai a la banqueta. Sempre creu que l'entrenador s'equivoca.
0: Una altra porta enrere de l'Apro que es menja. Traient de banda aliup per Bolton, que anota el bàsquet, l'Apro arribant tard.
2: L'Apro arribant tard, Boogie Ellis d'esquenes, Virgander sense separar-se.
0: I ara et digut sort perquè Rigui ha fallat el llançament, però venia de fora Brown, perdó, Bolton. El bàsquet a l'aliup havia estat per Brown. La penya perdent d'11, 65-54, i ara he vist una sensació de que cadascú volia anar a decidir, eh? Diaye ajuda el triple sense rebot, falla, pilota per Río Breogán, està jugant molt còmode ara el conjunt gallec, eh? Sí, bàsquet, menys 13, li fan la pantalla a Brankovic i acaba anotant el bàsquet Bolton, que està ja amb 13 punts. Temps mort de Dani Miret, temps per anar a Badalés. Falta 6:27 per acabar el tercer quart. S'encenen les alarmes en el conjunt verd i negre perquè perd 13, però sobretot crec que són pitjor les sensacions que la diferència. Río Breogán 67, Assís a Joventut 54, la penya perdent de 13.
3: El meu cor, les meves mans.

0: Productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món. I el nostre món ets tu.
1: Daniel, Carola, tenim un problema greu.
2: Sí, perquè és el que dius. Jo no estic veient un Breogán que ho està donant tot, que està excel·lint en la seva qualitat per destrossar la penya. No, veig un Breogán que va fer la feina, clar. Si tu en una porta enrere està tothom d'esquenes, doncs l'aprofites. Si tu bloqueges i el teu home continua, doncs reps, que és el que està fent Brankovic ara mateix. Clar, el que veig és, el que no veig és a la penya. O sigui, no veig tàcticament a la penya, no veig defensivament a la penya, no veig treball de la penya. Llavors, clar, li està posant molt fàcil al Breogán.
3: I en Xavi diu que és pitjor les sensacions que el resultat, que hi estic d'acord, però és que tot i així el resultat ja són 13 punts. Remuntar 13 punts fora de casa és complicadíssim.
2: Quan has d'esperar?
3: T'has de posar les piles ja.
1: Jo estic preocupat perquè no podem... O sigui, sort en tenim de tenir Ricky Lapro, però no podem anar amb aquesta bandera tota la temporada. Bueno, ja ho faran aquests dos.
3: Clar, clar.
1: Diaye, Ricky Lapro junts, juntament amb Bugui Ellis, i la falta ara és claríssima. No sé per què protesten. Andrić, hi ha hagut contacte. Serà pilota de banda. És la primera del Rio Breogán en 4 minuts de segona part.
3: Tampoc em fa la sensació que hagi sigut molt injusta la cosa, sinó que la penya no ha forçat gaire faltes. No, és potser un símptoma d'aquesta intensitat que diem que no està tenint l'equip.
1: Sí, sí, és que jo estic bastant d'acord amb tu, eh? Ha estat allò de... No sé, estan fent més accions individuals que no pas...
3: Clarament no està perdent per l'habitatge, la penya.
1: No, claríssimament que no.
3: Clarament.
1: L'Apro, per Ndiaye, bàsquet. A l'últim segon, aquí hem tingut sort. Ara aquí hem tingut sort. Torna a atacar. I ara, clar, el públic està tan posat dins del partit que ho protesten tot. Recupera la pilota la penya, recupera Ndiaye, dona per Ricky. 67-56. La penya perdent de 11. Ricky per Ndiaye, Ndiaye per l'Apro. L'Apro que... està intentant buscar llançament individual. Ndiaye, bàsquet. Ndiaye és un fitxatge...
2: És un molt bon fitxatge per la penya.
1: Sí, jo també ho crec. 2-9, 69-58. Queden 15 minuts. Queda moltíssim. Bugui Ellis, que fa caure Brankovic. Se'l queda mirant al terra, que no hi hagi merder. Francis Alonso, llançament de 2. No hi va. Rebot. Falta en defensa de Ndiaye. No hi ha manera de tancar rebot. I no és en Brankovic, eh? No és en Brankovic. Ndiaye protesta a Perú de l'àrbitre principal. Tornarà Hackanson. I tornarà a Chiram. També Reyes. Triple canvi. Se'n va Bugui Ellis, se'n va Ricky Rubio. I se'n va Birgander. Per tant, la penya jugant amb l'Apro de 1, Hackanson de 2, Reyes de 3, Ndiaye de 4 i Chiram de 5.
2: Bueno, un equip petit, de fet, ara. Però hauria de ser més intens en defensa. Hauria de ser més ràpid.
1: Sí.
2: Però, clar, Chiram encara no l'hem vist... morir per cada pilota.
1: No l'hem vist.
2: Sí.
1: No l'hem vist. A punt de perdre la pilota, Francis Alonso s'ajuda des de 8 metres. Mare meva. A l'últim segon de possessió, clava el triple des de 8 metres, caient enrere Francis Alonso. I això també compta perquè, evidentment, estan en confiança. L'Apro se la juga a 3, forçadíssim, no toca el cèrcol, pilota perduda. Ara, de moment, qui aniria a l'esmorzar, que en Bertran serien aturadors de Breogán, perquè estan fent el que volen amb la penya. Camp Bertran, més de 100 anys, a l'Oran, Cadia, Sobrador, Croissant, Sense Imàs, Tornemis, la millor pa de Badalona de Catalunya, tot això ho podreu gaudir al bar amb un supercafè, infusions, sucs naturals, la teva beguda preferida, no us equivoqueu, Camp Bertran, carrer Canonja, cantonada carrer del Carme, que és el mateix, Camp Bertran, carrer Incloeta, cantonada carrer del Carme, Camp Bertran.
4: Tot ho fem amb el millor producte.
5: A la cantonada del carrer d'en Cueta amb el carrer del Carme.
1: guanyant línia de fons a l'amic Anderson García, guanyant a Xina amb la línia de fons, perd la penya de 14. Hackenson sol, se la juga a 3, triple. Triple de l'1 de Hackenson, bona assistència de la Provítola, triple. Subaru!
4: El polígon de les guixeres o a driving.com. Subaru.
1: Com estem de malament, eh?
2: Molt.
1: Mabra. Illich, Mabra sol, Mabra interior per Illich, bàsquet. És que cada acció del Breogán és bàsquet. Cada acció del Breogán és bàsquet. I quan fallen, torna a agafar rebot. Ara ha estat Alexander Illich i ha recollit aquí l'Aliub. Hackenson sol una altra vegada. Se la juga a 3. Triple. Triple, triple, triple, triple, triple. De l'1 de Hackenson, la penya que perdia 14, ara ho fa de 10. Triple! Subaru!
5: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorrecargable.
4: Subaru.
1: Jo trauria Nogués, perquè crec que aquí estan jugant massa còmodes en atac. El conjunt del Breogán recupera la pilota de la penya. L'Apro. Marca les passes, llença, falla. El rebot llarg és per Reyes. Queden 10 segons, està sol Xeram. Està sol. Triple! Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple. Bona assistència d'Ale Reyes. Sobrebot. Després de saltar, de salvar la pilota, la penya que perdia 14. Ara on rebaixa la meitat a 7 punts. Triple de Chiran. Per fi ha fet alguna cosa. Triple! Subaru!
4: Visita'ns a Subaru Badalona o a driving.com. Subaru.
1: Falta de 2 minuts 39 segons. Hi ha temps mort aquí a Lugo. Temps mort per a Gres. I Clube Hackenson està sent qui està canviant el signe del partit perquè està en forma una extra experiència a Club Pilates Badalona. Fem classes de pilates reforma juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballant per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats de Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. 7-4-6-7, i és que Daniel Carola la penya no és per manca de talent, de qualitat per intentar remuntar, és que és entrar dins del partit. És cert que han fet 3 triples seguits ara i no continuaran entrant tots els triples.
2: No, però jo crec que també hi ha un punt de confiança, no? O sigui, on és aquella confiança que van tenir la setmana passada davant del Baskonia i davant del Barça per imposar-se? Doncs, escolta, que no han desaprès bàsquet en una setmana, és impossible, és a dir, són gent que ho porta dins, per tant, és una qüestió de creure en que sí que ho poden fer. Veig difícil que puguis seguir atacant de 3 en 3 com acaba de passar, però sí que penso que tens prou alternatives ofensives, ara ha sigut Hackenson, però que també has d'anar a buscar Reyes, tens a l'Apro, però sense estrès, i has de baixar el cul darrere.
1: Doncs veurem si ho fa ara, perquè surt Nogués, estàvem reclamant la seva entrada davant de Mabra. La penya està en bonus. Llançament de 3 de Riu Breogán, no nota, rebot de Nogués.
2: Fet gràcia al ai.
1: Vinga, va, vinga, vinga, sí. Sí, és l'ai del futbol, aquest.
2: Sí, aquest.
1: L'Apro, parcial. Atenció, l'Apro a punt de perdre la pilota. I perd la pilota cap enrere. Li fan el 2 contra 1. I es menja la pilota Nicolás La Provítola, que es toca, es pica el cap. Déu-n'hi-do aquesta pèrdua, eh?
2: Vinga, Nico.
1: Déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, aquesta, veiem que avui l'Apro no acaba d'estar, eh? Pròpia. Fa un triplet o tal, però no...
2: I la processó va per dins, eh? No, ell no s'està trobant. Sí, i la cara segur que fa és de ràbia.
1: Mira, ara no és casualitat que des que ha entrat a Isaac Nogués els dos rebots han estat per ell. Reyes se la juga a 3, no hi va, rebot llarg que és per Mabra. Llàstima, ha estat ben llançat, crec jo. Està buscant, és un especialista. Falla i García perd la pilota. Demana Isaac Nogués des del terra que la pilota és per la penya, i ara sí, s'ha equivocat l'àrbitre. Doncs nova acció, n'hi ha Isaac Nogués, nova recuperació per la penya. És que l'hem fitxat per això.
2: És el que t'anava a dir, eh? Sí. És la feina que ella ha de fer. Ha de generar una pressió sobre l'equip rival perquè no jugui còmode. També et dic que aquesta feina que està fent l'Isaac està molt bé, però crec que tots poden fer més pressió, eh? En defensa de la que estan fent avui, sí, em refereixo.
1: Sí, sí, estic d'acord. Enric, li fan 2-1, per mi ha hagut falta, no xiulen. Diaye per Nogués, treu la falta i s'han dos lliures. Dos lliures, Nogués ha intentat una cistella, ara ha passat i García l'ha fet la falta, es dobla ara del braç dret del colze. Entra Albert Ruiz.
2: Jo crec que per davant podria haver fet falta i bàsquet en lloc d'anar a buscar l'euro passat.
1: No, jo crec que ho ha fet expressament ara. Li han dit més a la banqueta perquè entrarà Reyes per llançar els dos tirs lliures.
2: Ah,
1: crec que és una
2: possible.
1: Bona situació, eh?
2: Això és possible, sí. Però... Vull dir que quan ha anat
1: perquè
2: a fer l'acció...
1: Ha entrat directe. M'ha agradat aquest detall.
2: Sí, sí, és tàctica, no?, el que dèiem.
3: Sí, Nogués no té un gran percentatge, però tenia un 60% de tirs lliures, sent un exterior
2: és
3: justet.
2: És molt justet.
3: Tots sabem les virtuts i els defectes.
2: Sí.
1: Està Nogués a la banqueta, no sembla res greu, i Reyes ha anat els dos tirs lliures. Només ha sortit per llançar els tirs lliures. Ara entre Adrián Torres, sortint a Hackenson. La penya només perd de 5 per dia de 14 fa 3 minuts.
3: Sí,
1: és increïble,
3: és que sense jugar molt bé...
2: Perdoneu, ja estem invocant Manel Comas en aquest moment?
3: Ap, aquí el conillet.
1: Atenció al triple, que no anota. I una altra vegada el rebot de García. S'ha anat Nogués a la banqueta i just el quart rebot...
2: L'ha agafat Brogan.
1: Posa el públic en peu perquè hi ha hagut falta personal de Ricky Rubio i la gent ovaciona els àrbitres. Entrarà Simon Virgander substituint en Diaye. 54 segons, la penya perdent de 5. És que és fort, eh? La penya, amb lo malament que ha jugat, i està dins del partit.
2: Sí.
3: Segurament si no fos el Breogán avui estaríem patint més, si fos un rival de la part alta.
1: Sí, perquè avui no tenim el dia.
3: No, exacte.
1: Isaac Nogués està ja assegut a la banqueta, per tant...
6: Justícia!
1: No té res greu, falla el primer tir lliure.
3: Una persona que crida justícia, no?
2: Justícia.
3: Deia això, sí, oi?
1: M'encanten aquestes, quan
3: sí,
1: la gent posa així.
3: Sí, sí.
1: Anota el segon. I ataca la penya per reduir encara més el desavantatge. 7-5-6-9. Ricky Reyes Lapro. Jo crec que Lapro ara pot treure faltes, si vol ell, les que vulgui. Torres i Virgander. Ricky per Virgander. Virgander per... Molt bé. Excel·lent Virgander, excel·lent Torres. Excel·lent Adrián Torres. M'està agradant molt durant tota aquesta pretemporada. 7-5-7-1. La penya només perd de 4 i queda tot l'últim quart i 17 segons d'aquesta primera... d'aquest tercer quart amb un decalatge de 7 segons per la penya com a mínim. Brown se la juga des de 8 metres, forçadíssim. Aigua, el rebot és de Virgander. Queden 6 segons, vinga, Nico. Li queden només dues faltes per fer el Breogán. Li queden dues faltes. Però se la juga, 3! Falla el triple. Llàstima, perquè l'Apro ha arribat sol. Ha llançat sol. Si hagués anotat aquest triple, passes de perdre de 14 a anar-te'n d'un, eh, només.
3: Sí, la veritat és que sí.
2: I ajudes a Nico, l'Aprovítolo, a entrar en el partit.
1: Sí, correcte. Estic molt d'acord perquè el necessitarem avui, eh? Avui necessitarem la màgia d'aquests jugadors. 7-5-7-1, Daniel, no podem dependre sempre de la màgia, tot i que la tenim, i això ens fa sentir molt orgullosos, clar.
3: Sí, sí, sí, han d'aparèixer més jugadors. Jo crec que ara ha passat el tercer quart, hem vist més a Ndiaye, hem vist a Hackenson, que ha fet un parell de triples. Si us sembla, comentem una miqueta l'estadística, que fa estona que no ho fem, perquè Boogie Ellis, per exemple, ha començat amb 8 punts a la primera part, però aquest quart no ha aparegut. Ndiaye, en canvi, sí, que està tenint bons minuts, ara porta 8 punts i 5 rebots i 11 de valoració. Ricky ha començat sent el millor de la penya, amb gairebé 10 punts al primer quart, si no m'equivoco, porta 12 i 15 de valoració amb 7 assistències. I ha perdut una pilota només. La Provítola porta en 17 minuts 8 punts, 4 assistències, 3 pilotes perdudes i 6 de valoració. Hackenson, com dèiem, 9 punts, 6 d'ells aquest tercer quart. Reyes, que amb problemes de faltes des del principi del partit, porta 8 punts en 17 minuts amb 2 de 5 en triples. Torres també està fent uns bons minuts avui, ho deia en Xavi, 8 minuts, porta 4 punts i 4 de valoració. Nogués, sumant, com ell sap, en 8 minuts no ha anotat, però porta 4 de valoració gràcies a un parell de rebots i una pilota recuperada. Virgander, que avui en 17 minuts porta 8 punts, 3 rebots i 8 de valoració. I Chiram, que també diem que ha d'aparèixer una miqueta més, avui en 18 minuts porta 6 punts amb un triple, 5 rebots i 7 de valoració. La penya, que porta 54% en llançaments de 2 i en triples, 9 de 26, és una mica pobre, però ho compensa amb un sòlid 14 de 15 en tirs lliures.
1: Vinga, Carola, ara sí que comentàvem que no hi havia competició europea encara, i per tant els jugadors amb bons a pista. Ricky, Lapro, Reyes, Adrián Torres i Virgander. Crec que l'entrada de Nogués ha estat important per canviar com a mínim la dinàmica.
2: Jo crec que sobretot una mica creure en les possibilitats de l'equip al darrere, no? O sigui, les accions de Nogués de dificultar l'atac del Breogán donen una mica la línia que l'equip pot seguir. Això, el rebot, també.
1: Comença l'últim quart aquí a Lugo.
7: Et caduca el carnet de conduir?
8: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
7: Carrer Francesc Macià, 6.
8: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Anderson García, rebent a 6-75, Virgander. Li deixa 2 metres i clava el triple García. Li podem demanar a Simón que vagi a 6-75 a tapar i se'n vagi cap a dintre o no?
2: Està clar que no, perquè...
1: No, és més dura la pro. Dos més un a la pro. Lleu la penetració. Ara Luis Casimiro demana revisió perquè diu que havia estat anterior a començar a votar i revisaran l'acció. Però tenint en compte que... I parlo de l'acció anterior de defensa de Virgander. Vosaltres creieu, Carola, Daniel, que Virgander ara sigui a Brankovic ha de ser a la pista o no? Està defensant a un tio que juga obert.
2: Està defensant a un home obert, però crec que Miret el que aposta és per tenir joc interior. Llavors, clar, és o aposto per tenir joc interior en atac o per patir en defensa. Estem en aquest punt.
1: És allò, ens adaptem o no?
2: Ens adaptem o no, saps? O marquem nosaltres. Com que la penya estava, diguem, en situació de remuntada, era la penya la que estava manant, diguem, o portant el ritme de la partida dels últims 2 minuts, entenc que per això Miret apostava.
1: Necessites renovar la teva llar? A Balagrés trobaràs mobles de cuina sanitària i ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius. Qualitat, assessorament expert i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a balagrés.com o truca al 93 395 0311. Balagrés!
9: Visita'ns a Balagrés.
1: Seria important el 2-1 de l'Apros. Continuen revisant si l'acció és de tir o no. Continuen revisant si la falta és anterior. Doncs no val el bàsquet. Anulen el bàsquet. L'Apro està... Doncs ara s'acaben de fer embolic.
2: Perquè ara dos tirs?
1: Sí.
2: Ara dins dos tirs?
1: S'han confós. Sí, sí, s'han confós.
2: O sigui,
1: val el bàsquet. És un 2-1. És un 2-1. I l'Apro anotant el tir lliure 7-8-7-4. La penya és a 4 punts, queden 9 minuts i mig. Sisplau, calma i tranquil·litat. Ara hem de resituar-nos i jugar un altre partit diferent. Brown defensant per Adrián Torres. Hi ha un canvi defensiu en el bloqueig. Cada vegada que hi ha un bloqueig, hi ha canvi. Això, evidentment, està manat des de la banqueta. Brown buscant a Peris. Peris la dona per Brown. Brown penetra, la doble per Mabra. Molt forçat, triple.
2: Mare meva.
1: La penya ha defensat bastant bé, eh?
2: Sí.
1: La penya ha defensat bastant bé. Mabra ha llançat a l'últim segon des de 7 metres. I sí, ha fet el bàsquet, però crec que amb un pèl de fortuna. Perd la pilota Ricky, contracop. Demanen falta, demanen falta. I és la quarta de Reyes. És la quarta d'Àlex Reyes. Li estaven demanant des de la banqueta que fes la falta en el Joventut. Quan es demana que facin falta, per no dir el crit de fes falta, que seria dos tirs lliures, el que fan és tocar-se el cap perquè facin la falta. És la quarta de Reyes. Daniel, que no, hem tingut mala sort en l'acció anterior. Amb el triple de Mabra, l'últim segon, després de...
2: El triple de Mabra
1: i
2: l'assistència als peus de Virgander, que ha donat Ricky.
3: Sí, no sé si va notar cap triple amb la penya.
1: El que acaba de fallar, perdona, Daniel, el que acaba de fallar Peris sota el cèrcol. Hi havia hagut un rebot, un error gravíssim, però gravíssim de la penya, traient de fons el Breogán. Ha rebut Peris sota el cèrcol i ha fallat sota el cèrcol. En el contracop, la màgia de Ricky Rubio acaba de notar el bàsquet amb una penetració a una mà. Ilić, 2-1. Tu veig.
2: Masses gira, facilitats.
1: Gira, mi Virgander, és que ni tan sols entre ells es miren allò de dir merda. Saps allò que dius? Merda. Encara que així em digui shit, que digui algo. Perquè és que acaba de fer un 2-1 Ilić.
2: Sí, sí.
1: I no hi ha hagut ni el sentiment de frustració o d'emprenyament.
2: Sí, sí, sí.
1: Anota el 2-1, la penya perd de 8. 84-76 i ja han passat 2 minuts de l'últim quart. L'Apro defensat per Peris. L'Apro amb el primer pas i el trenca. I anota l'Apro. Però no en tenim prou amb l'altelent ofensiu. Hem de defensar el darrere, hem de ser fudús.
2: Exacte. A davant ho estan controlant, però és darrere on tenen el problema.
1: Mabra, bàsquet. És que cada atac del Breogán és bàsquet. Jo tornaria a treure Nogués.
2: Mabra està sent com un malson.
3: Hora de 15 punts.
2: Sí, sí. No tenia jo la sensació que pogués donar tant de sí.
1: Però vull dir que Adrián Torres, jo m'estimo molt, però no creieu que pot
3: 100%.
1: Generar-nos 2-1 de l'Apro. Quin talent.
2: Per favor.
1: Quin talent. Quin escàndol. Quina cistella. Que bo que ets. Increïble.
3: Sí, perquè...
1: La jugada que acaba de fer.
3: Al final té una mica de sort, inclús, perquè li afavoreix el rebot, però abans d'això... Com supera el seu defensor passant-se-la per l'esquena, fent veure que fintarà amb el cos, perquè encara estava votant, el defensor salta i llavors penetra. Vull dir, és increïble.
1: El bàsquet. I ara... Se'n va Ricky a la banqueta. 86-80. Ara el Roger Cuixart em comentava una cosa, però amb l'ambient que hi havia aquí no l'he pogut escoltar. I anota-la, però el tir lliure... La Provítola, sens dubtes, mereix l'esmorzar a Camp Bertran. Camp Bertran, més de 100 anys, a la branca de dia, Sobrador, croissants, ensaïmades, tornemis, la millor pa de Badalona de Catalunya, tot això ho podeu guardir al bar, amb un supercafè, infusions, sucs naturals, o la teva beguda preferida, no us equivoqueu, Camp Bertran, carrer Canonja Venera, cantonada carrer del Carme, Camp Bertran.
4: Tot ho fem amb el millor producte.
5: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
1: La clava de 3, Bolton, i jo pregunto... Perdó, Bolton, la clava de 3, Brown, jo pregunto... No pot defensar Nogués a Brown? La prosta la juga a 3, no xiulen a falta. Intentava anar en contacte i ara la falta és d'Adrián Torres. La penya perdent de 8, 89-81, i la sensació que tinc... Espero equivocar-me moltíssim i seré el primer de dir que content que estic d'haver-me equivocat. Però que van passant els minuts i la dinàmica, Daniel Carol, és la mateixa. I van passant els minuts i el Breogán apareix quan ha d'aparèixer, sigui amb sort o sense sort, però per anotar i manar, i la penya van sent accions molt individuals.
2: La penya va a remolc tota l'estona. Hi ha un moment que penses que sí, amb el bàsquet i la falta de la Provítola abans, o quan Hackenson anota els dos triples, però el Breogán és qui segueix tenint el timó del partit.
1: 89-81, ha entrat ara Hackenson, torna a llançar Sol Brown, no anota, però han tingut sort aquí. I toquen el peu a Ndiaye, torna a perdre la pilota la penya. Se li torna a escapar un altre rebot a la sisa joventut. Quants minuts ha jugat només?
3: N'ha jugat 8.
1: Francis Alonso, Mavra i el tap d'Ndiaye en falta personal. El Río Breogán pot tornar a agafar 10 punts de renda.
3: És curiós que...
1: El Río Breogán pot tornar a agafar 10 punts de renda. Sí.
3: Que no hagués jugat 8 minuts, però és que Adrián Torrent ha jugat 12. Jo crec que... No sé si els mateixos jugadors els sorprèn, això, o és una cosa que ja està previst que pogués jugar més minuts en un partit normal, Torres, que no hagués, però a mi d'entrada em sorprèn.
1: Mira que Torres quan ens hem arribat a situar amb... De diferència, Daniel? De
3: mínima, vols dir?
1: 7-4-7-1? Sí, d'ara. Els últims...
2: 7-4-7-1.
3: Sí, sí, sí.
1: Doncs haurem de tornar a recórrer Ricky, perquè Mavra torna a notar, la Pella torna a perdre de nou, i és que la diferència són 9, però que són molts.
2: És 9 i és una sensació d'estar molt lluny.
1: Sí.
3: Hem estat 7-4-6-9. El més a prop que hem estat.
2: Ah, no m'ha arribat. Em pensava que havíem arribat al 71.
1: Anota la Provítola. Falta de 6 minuts justos ara per acabar el partit. Río Breogán, 90. Així s'ha jugat tot. 83.
10: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
11: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: La falta de Mavra sobre Hackenson. És la tercera del Rodrigo Llogan i demana Dani Miret revisió de l'antiesportiva.
2: Home, o sigui, podria dir-te, veient-la, que és una falta disruptiva que vol tallar el ritme, però per mi una falta disruptiva no hauria de tenir aquesta agressivitat.
3: Sí.
2: Hem anat una mica a fer placatge, jo trobo.
1: Sí, sí, 74-71. S'han situat a 3,
2: veig. A 3, oi que sí? Sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Aviam. Ara estan revisant aquesta acció. Veient la imatge, vosaltres què creu? Que sí o no?
2: Jo crec que sí.
1: Ho és?
2: Jo crec que sí, però... recordo que la temporada passada jo no era la millor amb aquesta...
3: No, però, home,
2: amb aquest pronòstic.
3: Estan impepinable.
1: Sí? O sigui, el donem per bo?
2: Home,
3: han d'assenyalar
2: que...
3: disruptiva, no?
2: Disruptiva com a mínim.
3: Disruptiva
2: com a
3: segur.
2: Mínim disruptiva.
1: Doncs estan revisant. La setmana vinent debut a la Lliga Femenina, el Joventut, a la Lliga Challenge, el Joventut contra València B. No és el Paterna, és València B. I, per tant, desitgem molta sort a l'equip de Fabián Tellez, perquè... Però encara han de fitxar una jugadora i encara n'ha d'arribar una altra. Per tant, pel tema del visat. Continuen revisant, doncs no ho tenen massa clar. Com estem en tema triples avui?
3: Doncs mira, la penya porta 9 de 25 en triples, un 36%. I el Breogán 9 de 20... Ah, no, perdó, que m'havia confós. El Breogán porta un 9 de 25 en triples i la penya porta un 9 de 27. O sigui, la cosa està semblant.
2: 33%.
1: No, sí. Coneix-te l'experiència Club Pilates Badalona fent classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballem per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats de Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. És falta normal.
2: Ja t'he dit que jo
1: minuts, anem...
2: no tinc sí. Molta... No endivino, no endivino. Per cert, que el Breogán guanya 11 al Baskonia. Havia estat durant els dos primers quarts dominant el Baskonia i ara Breogán 68, Baskonia 57. I en l'altre partit...
1: Breogán juga dos partits, Carola?
3: No, al Burgos.
2: Ai, dir Breogán, volia dir Burgos.
3: Això sigui un error atàvic.
2: Sí, atàvic, sí, total, total. Burgos, Burgos. Burgos guanya Baskonia, perdoneu.
1: Burgos guanya.
2: Guanya. Anava perdent
1: Baskonia.
2: I guanya. D'11 al
1: Baskonia.
3: I el Saragossa, que guanya de 6 a la mitja part, amb Vives, que porta 5 punts a la mitja part i 3 de valoració.
2: Exacte. A Tenerife.
3: Sí.
1: Ricky, la doble per Bugienis, triplaco. Bona assistència de Ricky Rubio, la penya es posa, situa 4 punts. Triple de Bugienis, triple Subaru.
5: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
12: Subaru.
1: Ara tenim un problema greu, és que la penya està en bonus, el Breogán no, el Breogán té 3 faltes i ha intentat una penetració... El Breogán, Bugielis fa la falta i això porta directament a la línia de lliures a Brown, que porta 10 punts. I Lee Jones a Brown, 10. Brankovic, 10. Mabre, 16. 13 Bolton. Per tant, tenen 5 jugadors per sobre amb dobles dígits. Doncs què en penseu d'això del Baskonia? Que tinguin fitxat a Belimir Perasovic i en el fons estan esperant que els hi vagi malament per canviar a Pablo Galbiat.
2: Ho trobo terrible.
3: És que allò dels entrenadors de Baskonia...
2: Terrible, sí. I deshonest, ho trobo.
1: 92-86, anota Brown, els dos lliures. Ricky. Ricky, la falta, quarta. Quarta de Breogán, que també entra en bonus. Ricky té tants recursos. Entrarà Reyes amb 4 faltes. Quedant 5 minuts.
3: Home, la penya hi és, malgrat tot.
1: Què és que vols dir?
3: Que són 6 punts, queden 5 minuts i que fent un partit molt justet, com estem dient, pot guanyar. Jo crec que més el bo és que si la penya, tal com està jugant avui, si jugués contra un equip com el Baskonia, l'Unicaja, que tenen molt de talent també, la penya perdria segur. Avui, jugant els últims 5 minuts, amb Lapro, Ricky, Ndiaye, etc., clarament ets millor i, per tant, pots sonar la flauta.
1: Ara, avui, ja l'he intentat un 1 contra 1.000. Falla, traient la falta. Intentava treure la falta i no l'ha enxulat. Ricky queda amb Brankovic. Ricky, ara ho ha passat, cistellot. 92-88. És que és increïble com domina. Ha vist a Brankovic a la zona, fa 2-20.
2: És que això és insultant. Això que ha fet és insultant.
1: I ara Brankovic anota la liu. Jo crec que aquí el problema està al darrere, però al davant tornarà l'Apro. Ricky, la penya prenent de 6. 94-88. Chiram està sol, se la juga a 3. Triple. Triple. Bona assistència de Elin Diaye. Triple de Chiram, la penya situa a 3. Queden 4 minuts. Triple Subaru!
5: Subaru Eco Híbrid. Més Subaru que mai.
12: Subaru.
1: Penetra fins a la cuina. Bolton, la doble per Brankovic, i anota sota el cèrcol el sostre del Rio Breogán. Entrarà Virgander. Ricky, cistellot de Ricky. Ara el que està fent Ricky és per pagar 2 vegades l'entrada.
2: Sí, clarament.
1: Posa'm en dues. 3 minuts, 29 segons per acabar el partit. La penya només perd de 3. Rio Breogán, 96. Assisa Joventut, 93.
13: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món. I el nostre món ets tu.
1: Chiram es menja amb patates al triple d'Andrić.
2: Ah, Chiram, home.
3: Des de 4, ja.
1: Assistència de Ricky per Elin Diaye. Ricky està jugant. Saps quan a vegades te'n vas a Montserrat a peu i els últims quilòmetres ja els camines sense saber on ets?
2: Sí.
1: Doncs Ricky, el cervell li funciona, però s'ha d'anar dosificant, perquè està fent-ho tot, eh? Tot. Està fent-ho tot.
2: Això
3: d'anar a Montserrat,
2: sí.
3: Els últims quilòmetres.
1: 101-95. Fixa't que estem fent cistellots. però és que el Breogán...
2: Clar, és que el problema és que és intercanvi, l'intercanvi no t'interessa.
1: Bui Ellis falla el triple, pilota per Bolton i pilota per la Rio Breogán. 2-23. 101 punts han queixat la penya.
3: Que 101 punts. És que
1: has d'anar a fer més... Per guanyar has d'anar a fer més de 100 punts. Se'n va Brankovic a la banqueta. 2-23 per acabar. I el Joventut ara, moment molt crític, que l'estem arrossegant. Dani Miret s'aixeca també a l'eix. Duran, el tècnic responsable de la defensa aquest any. I atacant una altra vegada Brown, la doble per Illich. Falla. I acaba quedant-se la pilota Ricky. El que ha fallat Illich sota el cèrcol. És que ens estan donant vidilla. Ricky. Treu la pilota per Reyes per Ricky. Ricky per l'Abro per Virgandes, se li escapa la pilota, Reyes se la juga a 3, curtíssim el llançament, ens estem precipitant perquè queden 2 minuts encara, i tenint a Reyes, l'Abro, Ricky a fora, podia haver fet diferents extrapass.
3: Sí,
2: claríssim. Una mica més de consistència l'atac.
1: Demana, tens mort Dani Miret si s'atura el partit. 1 minut i mig, 101-95.
2: És una defensa Brown important, aquesta.
1: Forçadíssim. Aquest triple acaba d'ensorrar la penya. Brown, a l'últim segon, ha llançat, com aquell qui es treu la pilota del damunt, des de 7 metres i mig, perquè era l'últim segon, i acaba entrant neta. N'hi han hagut 3 d'aquests triples, que recordi jo, 3 de llançar l'últim segon. I aquest sí que fa molt de mal perquè la penya perd de 9, 1 minut 26 segons. Demà és mort Dani Miret, és un temps mort Badagrés. Jo el partit el veig perdut.
2: Sí, jo
3: també. Amb aquest triple, sí. Jo abans d'aquest triple... Pensava que 6 punts ho podies fer, però és que ara han de sortir moltes coses bé.
1: Carola, és cert que està tenint sort el Breogán, però... jo crec que la penya està fallant moltes coses. Eh?
2: Sí, ara, durant aquest últim quart, ha aconseguit jugar-li de tu a tu a l'intercanvi de cistelles, i això li ha permès a la penya... reduir una mica la diferència, però clar, és en l'intercanvi de cistelles, en el moment en què hi ha hagut aquest triple mal tirat de Reyes, a la banda contrària ha rebut 3 punts. És a dir, el problema bàsic que és la defensa, que és el que ha fet que el Breogán fes 101 punts, s'ha mantingut al llarg dels 40 minuts. Hem començat, cal recordar, en un primer quart amb 30 punts, 29, em sembla que ha acabat el primer quart.
3: Sí.
2: I, per tant, li has donat al Breogán moltes ales, i en cap moment el Breogán s'ha vist pressionat a l'hora d'haver-se de treballar molt una cistella.
1: Jo l'he vist dominant des del principi.
2: Exacte.
1: Amb comoditat.
3: Claríssimament. No, avui es
2: jugant
3: mereixerien
2: plaer,
3: guanyar.
2: No?
3: Es
2: la sensació
3: guanyar.
2: És que ells jugaven
3: això
2: a plaer.
3: Segur, sí.
2: La penya ho ha intentat, sí, però no amb la consistència que caldria.
1: Reyes a la jugada de 3, triplaco. Triple d'Àlex Reyes, la Cide Penya situa 6 punts, queda 1 minut i 17 segons. Triple de Reyes, triple... Subaru!
12: El polígon de les Guixeres o a driving.com. Subaru.
1: Hi ha falta personal i això vol dir anar un altre cop als tirs lliures. Però la queda 1 minut 5 segons. Com es gestiona això?
2: Clar, necessites que no t'anotin i necessites que els teus atacs siguin efectius i ràpids, que és el que han fet ara amb l'últim triple de Reyes, no? Buscar... Daniel,
3: és que...
2: Daniel veu la repetició, s'indigna.
3: Però és que a més... No havies de fer falta i no sé què pretén sortint així a la defensa del pick and roll. És una falta claríssima, els hi regala els tirs lliures, jo no ho entenc.
1: Doncs a patir perquè això vol dir que
2: la penya ara necessita
1: la primera derrota.
2: Exacte, la penya necessitaria un atac ràpid que en 4, 5, 6 segons...
1: Són dos tirs lliures. Falta dos tirs lliures, gràcies.
2: Clar, ara has d'anar a anotar i sumar.
1: Aviam, Reyes, línia de lliure, 106 a 98. És que... Torna a ser el mateix que dèiem. Evidentment, quan tu tens un jugador com Ricky, com Lapro, ja saps que patiràs en defensa, però que en atac brillaràs. Però tenim peces com Isaac Nogués que són per brillar darrere, no?
3: Sí, jo crec que si un dia com avui, que no hi ha crack i que un rival... amb tot el respecte mediocre, per dir-ho així, com el Breogán, et fa 107 punts, 106 punts, si ho juga avui, quan jugarà? Veurem el seu rol.
1: Puntualitzem-ho, Daniel, perquè no sembli que estem aquí traient mèrit. No és un rival mediocre en el sentit de...
3: No, mediocre vull dir...
1: Casa, no?
3: No, vull dir...
1: Que és inferior.
3: Bueno, no, que la Lliga CB hi ha els excel·lents, els molt fluixos, els notables, i mediocre sona molt malament, però vull dir que és de mitja taula cap a baix. Vaja.
1: Triple de Francis Alonso, per si no n'hi havia prou, 109 a 100. Triple de Francis Alonso, la prova se la juga a 3, no nota el triple, rebot és per Nogués. Chiram se la juga a 3, falla el triple, rebot de Lapro. Lapro que penetra, Lapro treu el bàsquet i anota 109-102. Però... no, això no ho solucionarem. Falta en atac. 109-102, eh? És que hem encaixat 109 punts.
3: Sí, sí. I Lapro, per això, que porta 12 punts aquest últim quart, eh? Lapro Vítola.
1: Bueno, s'està carregant l'equip a les espatlles, sí. Però Daniel, no n'hi ha prou, això.
3: No, està clar, però... és que al final han estat molt sols, ell a l'últim quart i Ricky, tots dos acaben amb 18 i 20 punts, però falten més companys.
2: Perquè, sobretot, ja no estan en l'anotació, al final la penya està anotant 100 punts, per tant, sí. No és un problema,
3: sí,
2: ofensiu el que té,
3: sí,
2: la
3: perquè
2: penya.
3: L'Apro ha fet 20 punts, però no ha fet un partidàs, això no. Ho sap ell mateix.
2: Clar, per tant... Està clar que Ricky i Lapro han estat els líders ofensius de l'equip, però que hi ha més gent que està aportant ofensivament. Si el problema sí. No l'has tingut ofensivament, has anotat. Jo crec que no has jugat bé en atac, vull dir-te que no hem vist uns atacs treballadíssims o molt bones sintonies, però ofensivament has donat un nivell molt alt, però el problema no l'has tingut aquí, l'has tingut a darrere, que has deixat que el Breogán t'anoti 109 punts.
1: Són molts punts i de moment estem una mica decebuts en aquesta situació. Ara estava mirant una trobada, no, és 75-71. Teníem la roda de vosaltres?
3: Sí, exacte. Ho he vist des de 75-71, sí.
1: Per tant, el màxim ja hem posat a 4, però no s'ha suficient. S'aixeca tot el pavelló per intentar animar una miqueta més els seus jugadors per gaudir de la festa. Són 27 segons. Doncs el passadís als campions que queda... amb com una anècdota, eh?
2: La veritat és que sí, clar.
1: Clar, però per Ricky. Ricky intenta penetrar... la doble per l'Apro, que està a punt de menjar-se. L'Apro se la juga a 3, no hi va. El rebot és de Brown. La falta és de Ricky. La penya perdrà. Si no ho teníeu clar encara, doncs ja ho sabeu, la penya perdrà. ...109-102, 14 segons... 2 hores i 7 minuts de partit. Teòricament havien de fer noves normes perquè anés més ràpid, no, els partits?
2: Sí. Doncs 2 hores i 6, portem ja. Ex aquells temps que els partits de bàsquet duraven hora i mitja, eh?
1: Correcte.
3: I a l'NBA ja...
1: Com ha canviat, eh? Quants porten? La Provítola, quants punts porta?
3: Em porta, crec que 20, deixa'm confirmar-te.
1: I Ricky, 18, has dit?
3: I Ricky, 18, sí, sí.
2: Això que canten és el mateix que canten, sí, al principi?
1: Sí.
3: Suposo, l'Inn.
1: Sí, el mateix.
3: Sí, sí, Ricky porta 18 punts i l'Apro 20 amb 12 en aquest últim quart anotats.
1: 110 a 102. Atacant la penya. Ara ja no veiem ni el partit. 6 segons, Reyes se la juga a 3, no hi va. El rebot és de l'Apro, que anota 22 punts per l'Apro. 102 a 104. Acaba el partit. La penya ha perdut. En el seu debut a la Lliga ACB no ha estat a l'alçada de les circumstàncies. La penya no ha estat a l'alçada de les circumstàncies. A Lugo ho hem de dir. Evidentment. Perquè no ha estat capaç el conjunt verdinegre d'imposar el seu ritme en cap moment. Final de partit a Pazos Deportes, Río Breogán. 110 a 6 a Joventut, 104.
14: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
15: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Perquè no podem estar gens contents del que hem vist avui. El Joventut no ha estat a l'alçada. Crec que el Joventut no ha dominat en cap moment, en cap moment ha fet alçada endavant, i sí que és cert que, evidentment, no comptar amb Tomic és molt important, no comptar amb Sulejmanovic encara greuja més la situació. Yannick Crac podia donar rotació en la posició de 3, un dia que Reyes s'ha carregat de faltes, però tot i així, no crec que el problema hagi estat aquest. Jo crec que el problema ha estat, sobretot, que no hem estat capaços d'imposar el nostre ritme en cap moment, ni el domini ni res. L'Antonio Feijó, aquest soci de la penya durant 25 anys, que és aquí a Lugo, ens s'acomiada, ens diu, ens desitja sort, bon viatge, però aquí tothom s'ha quedat al mig de la pista, perdó, l'equip s'ha quedat al mig de la pista per celebrar amb el públic aquesta victòria. És molt important pel Río Breogán sumar victòries, perquè la Lliga enguany serà caríssima, caríssima, i evidentment una victòria més o una victòria menys, això pot ser determinant, eh?
2: Sí, clar. Al final, abans en Daniel parlava del Breogán com un equip de mitja taula. Hi ha tanta especialització en els staff que segur que ells tenen marcat el calendari, no només les càrregues de treball i com vol estar l'equip en cada moment de la temporada, sinó que també hi han aquells partits en els que has d'aconseguir victòries, aquells partits on la cosa anirà molt justa, i aquells partits en els que probablement no podràs aconseguir la victòria. Llavors, guanyar fora a l'ACB sempre és caríssim, vagis on vagis, vagis al camp del líder o vagis al camp de l'últim, però segurament aquest era un dels partits de dir 60-40, és a dir, més a guanyar, aquest l'has de treure i te l'has d'emportar cap a casa. Dels que jugues a fora, has d'intentar aconseguir aquestes victòries, i avui doncs s'ho han dut. Luis Casimiro, que l'estem veient ara mateix, que està al micròfon amb TV3, i està eufòric.
1: Home, és que no és per menys.
2: És per estar-ho.
1: Clar, han renunciat a jugar a la FIBA Eurocup perquè es volen centrar en la Lliga ACB. En la Lliga ACB volen fer un pas més, volen fer aquell pas que la temporada passada crec que van acabar en la 12a posició, doncs intentar fer un pas més per classificar-se per la Copa del Rei, o fins i tot al play-off, que això no sé si són paraules majors, però en tot cas El que sí que és cert és que el Breogán ha estat molt, molt, molt, molt dominador durant el partit. I jo crec que no ens podem enganyar, i això durant la temporada ho haurem d'anar analitzant, que evidentment el Joventut és capaç d'enganxar-se en el partit, el Joventut és capaç d'arribar amb opcions al final, però perquè té jugadors que marquen diferències. El Daniel, tu deies que dels 22 punts de l'APRO i dels 18, l'APRO al final, a l'últim quart, quants n'ha fet?
3: 12.
1: 12, clar, és que un jugador que en el moment en què està decidint el partit diu, és que ho diu així, dona'm la pilota, dona'm la pilota, que jo vull decidir. Doncs això té un... jo crec que té un valor incalculable, no? I per això tenim la sort de tenir aquest jugador. Però necessitem molt més. I Tomic no tornarà mínim fins al novembre. Per tant, estem parlant de que tot el mes d'octubre estarem sense Tomic. Veurem què passa amb Crac, com s'allarga la lesió. I Suleimanovic sí que tornarà aviat, perquè ha estat pare, i de moment, en el món de l'esport masculí no s'agafen baixes de paternitat com haurien de ser, i per tant tornarà aviat. Però jo crec que, encara que sigui prematur, entre cometes, s'ha de fer un pas més diferents jugadors de l'equip. No podem excusar-nos amb Ricky o l'Apro. No crec que puguin fer molt més. En atac segur que no. I sobretot en defensa hem de ser un equip sòlid. Hem fet aigües per tots costats.
2: Clar, és que, a veure, aquí el tema és que Ricky i l'Apro han fet la feina que s'espera d'ells. Ho hem tornat a veure avui, no? Però, per exemple, hem començat el partit dient, amb la baixa de Suleimanovic, la feina important l'han de fer els homes interiors que avui s'han de multiplicar, no? I jo crec que Chiran i Birgander no han estat al lloc on poden estar. No parlo de fer més del que pots fer, sinó fer el que toca, no? En la última falta de Birgander era molt evident en aquell bloqueig que era innecessària aquella falta, però no només hi ha hagut faltes, hi ha hagut pilotes perdudes. Hem deixat que Brankovic es cregués el rei de la pintura. Chiram li ha costat molt aparèixer, ja ha aparegut no des de la defensa sinó amb els dos triples que ha fet. Llavors jo he vist un Ndiaye una mica sol. Jo crec que Ndiaye és un gran fitxatge pel joc interior de la penya, però no és l'únic home de la pintura de la penya. Vull dir, no li ha de recaure a ell la responsabilitat del 80% de la feina que s'ha de fer a la pintura. Llavors hi han baixes, evidentment, trobes a faltar Suleimanovic, i tant que el trobes a faltar. Tomic, jo crec que hem de deixar de trobar-lo a falta, entre cometes, perquè jo crec que el plantejament de la penya és conscient de que fins al novembre no el tindrà. Per tant, jo crec que el treball de pretemporada i d'estructura de l'equip ja l'han fet pensant que no el tenen. Per tant, sí. El trobarem a faltar relatiu. És al revés, jo crec que serà una aportació, serà un plus.
3: És que jo crec que la baixa d'avui de Suleimanovic demostra que la penya té una rotació curta, i que si falta un jugador pot fer de més i de menys per intentar suplir-ho i que no es noti molt, però quan en falta un segon ja la penya llavors va coixa, va curta, només té tres jugadors en rotació interior, i avui s'ha notat moltíssim.
1: Veurem, se li ha donat temps en aquest equip, evidentment, parlant d'Ndiaye, crec que és un molt bon fitxatge. Avui el podem excusar perquè estava doblant posició jugant de 5, li han reclamat des de la banqueta, li han deixat molt clar que avui havia de fer aquest esforç, i evidentment no és fàcil davant d'un equip que compta amb jugadors com Brankovic, no? Però en tot cas crec que s'ha de fer una valoració global, i aquesta valoració global esperem que ens la faci ara el Dani Miret, perquè ens anirem directament cap a zona de vestidors. Estem a la part més alta d'aquest Fontes d'Ossar. Doncs tornem de seguida per escoltar els protagonistes. Fins ara.

0: Doncs mentre el Xavi fa aquest sprint per la graderia del pavelló del Breogán de Lugo i ens porta els protagonistes, que sabeu que sempre en el postpartit de la penya parlem amb els protagonistes, nosaltres aprofitem per repassar les estadístiques del partit. Parlàvem de Riqui i de l'Apro com els més destacats.
1: Sí, clarament Riqui, a més, des del primer quart que ho ha sigut, avui en gairebé 27 minuts de pista, acabat amb 18 punts, 6 de 10 en llançaments de 2, un triple també, 10 assistències, doble-doble per ell, per tant, només un parell de rebots, i tot i així ha acabat amb 26 de valoració, ha fet un partidàs, i l'Apro, també qui hagi vist el partit ho haurà pogut veure perfectament, o qui ens hagi escoltat per la ràdio, que sobretot ha sumat a l'últim quart, no ha fet el seu millor partit, i tot i així ha acabat amb 22 punts, perquè és boníssim, en 23 minuts, 2 de 9 en triples, per això no un gran encert, 7

0: i 3 de valoració. Isaac Nogués, que avui ha jugat 9 minuts, no ha anotat, no ha llançat tampoc a cistella, ha acabat amb 2 rebots, 2 pilotes recuperades, que és el que ell sap fer, i 5 de valoració. Virgander, amb 21 minuts, que ha acabat amb 8 punts, 6 de valoració. I Chiram, en 27 minuts de pista, que gairebé ha acabat amb 9 punts, 2 de 4 en triples, 7 rebots, una assistència i 11 de valoració. La penya ha acabat amb un 64% en llançaments de 2 i 12 de 36 en triples, un 33% per un 18 de 19 en tirs lliures, també.
1: De fet, en aquestes estadístiques globals, el que crida, bueno, crida l'atenció, no, la nota positiva, és aquest 94,7 en tirs lliures, que la temporada passada la penya no estava tan, tan amunt. Em fixava també en els parcials, no? Clar, la penya ha rebut 29 punts al primer quart, 27 punts en el segon quart. Ha millorat la cosa en el tercer quart, només n'ha rebut 19, però és que en el quart quart n'ha rebut 35. O sigui, sí. Si una conclusió podem treure d'aquest partit és que la defensa de la penya avui ha fet aigües.
0: Sí, sí, és que justament ho estava mirant, això, m'anava a comentar que, clar, tu l'últim quart arriba amb opcions i quan t'has de jugar tot el que tens, que t'anotin 35 punts, evidentment no mereixes guanyar, ni mereixes ni ho faràs, perquè un equip que rebi 35 punts a l'últim quart no guanyarà mai a la vida.
1: Aquest matí teníem aquest Breogán Joventut, que ha acabat amb aquest 110-104, primera derrota de la penya en aquesta primera jornada de l'ACB. Tenim dos partits en joc.
0: Sí, també el Burgos, que quan queden 4 minuts per acabar el seu partit, guanya de 5 a casa contra el Baskonia, 89-84, i els de Burgos, que estan jugant clarament millor que el Baskonia perquè van tot el partit per davant, i el Saragossa, que encara guanya al camp del Tenerife quan queda un minut per acabar el tercer quart. El Tenerife porta 62 punts i el Saragossa 65.
1: Xavi, tenim protagonistes?
2: Doncs us aviso ràpid, perquè resulta que els jugadors se'n van ràpidament, els surt el vol d'aquí una hora i quart i estan sortint tots de cop, per tant ens esperem que surti Dani Miret de la roda de premsa. Si agafem un jugador, us aviso, però en tot cas, estigueu pendents.
1: Doncs pendents que estem. Tal, de seguida que ens donis pas, tornem a Lugo. Daniel, hem comentat els dos partits que encara estan en joc. Hi han més partits a la tarda.
0: Sí, per si algú és un amant del basquetbol i vol seguir veient aquest joc tan maco, a les 5 de la tarda tindrà el Girona, Múrcia, que juguen a Fontejau, després el València, que a les 6 de la tarda rep a Lleida, i a última hora el plat fort, teòricament, que és aquest Madrid-Unicaja. A pretemporada, el Madrid, recordo, que va guanyar de 40 l'Unicaja, un partit que van jugar, em sembla que van quedar com 116-75, una bestialitat, i veurem avui aquest Madrid que va guanyar la Supercopa d'Europa, però en canvi va perdre la primera jornada d'Eurolliga contra el Dubai.
1: Doncs veurem què ens depara la jornada, una jornada que la penya no ha pogut guanyar. I Xavi, que tens protagonistes.
2: Doncs sí, han sortit tots de cop, s'han anat a l'autocar, li han donat a Lude Hackenson, que va així de l'autocar, li agraïm moltíssim, Lude. En la Liga ACB se tiene que ir mucho más duro.
3: Sí, cualquier partido, sobre todo fuera de casa, hay que tener un tono muy alto, que creo que no lo hemos tenido hoy. No podemos dejar que el rival meta tantos puntos y tantos puntos fáciles.
2: Lo de que passi ràpid, perquè això vol dir que hi ha molt de temps per millorar-ho.
3: Sí, bueno, la semana pasada increíble, ahora muy bajo, pero bueno, es así. Ahora tenemos una semana para entrenar, mejorar y ganar el primer partido en casa.
2: I lo de la última, les baixes de Yannick, de Ante i de Sule, són excusa o no?
3: No, excusa no, pero bueno, son bajas muy importantes, son jugadores importantes con mucho físico, mucha defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no, yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, más difícil sin ellos.
2: Joder, gracias.
3: Gracias.
2: Y de seguida parlarem amb Dani Miret, perquè estan tots els jugadors ja en l'autocar, surt el tècnic de la penya. Dani, a la Lliga ACB s'ha d'anar amb més intensitat, s'ha defensat poc i s'ha estat poc agressiu.
4: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples, i no recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir. Penso que no és un tema d'actitud, perquè l'actitud és un altre tema, i penso que hem d'entendre que

0: passat avui i treure conclusions per aprendre, perquè això no ens pot passar si volem ser un equip que guanyi partits de forma consistent.
1: Dani, l'última, les tres baixes poden servir com a excusa o no?
0: Les tres baixes encara posen més el focus en el que estic dient. Quan tens menys jugadors a la rotació, hi ha jugadors que han de fer més coses i que han de fer més coses competitives i sortir de la seva zona de confort. No podem tenir la zona de confort de dir, no, jo en aquest equip he de fer A i B i ja està. No. Quan hi ha baixes has de fer A, B, C, has de fer el teu, has de fer una miqueta més, i avui doncs no ho hem fet com a equip i realment penso que per molts motius doncs hem estat lluny de poder sumar una victòria.
1: Dani, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Les paraules de Dani Miret se'n van directament cap a l'autocar. Realment no havia vist mai una velocitat tan gran. Estan tots els jugadors. Jo crec que... tu creus que els hi ha donat temps de dutxar-se?
2: Sí, home, sí, una aigua sí. Entre que s'han tret la roba i han passat per la dutxa, sí, home, total, van amb xandall.
1: Ostres, m'ha semblat a...
3: Segur que sí. Tu ets de banyera i espalmetes i coses així,
2: oi? Però aquests han passat ràpid.
1: Jo soc de... Daniel, jo soc de tot això quan la penya guanya. Quan la penya perd, passo per l'aigua ràpid perquè estic davant la llet.
3: M'ho crec.
1: I avui és un d'aquests dies que...
2: Pensa que potser només tenien aigua freda. Igual algú ha apagat el termòstat perquè fos amb aigua freda.
1: Jo crec que és d'aquells dies que estic content de que Dani Miret hagi anat en la nostra línia, perquè a vegades podem equivocar-nos a la gestió, a la valoració de les coses internes, perquè no estem en el dia a dia, però ho ha dit molt clarament, no? Si hi ha baixes, no hi ha excusa. Els que jugadors que estan a la seva zona de confort han de fer un pas més, i avui no ho han fet. Això que vagi focalitzat a qui vulgueu, que cadascú tregui les seves conclusions, però crec que és un molt important cop d'atenció pensant en el que ha de ser la penya d'aquesta pròxima temporada. I això sí que crec que el Joventut no pot fallar. Pots perdre a Lugo perquè hi ha hagut cistellots increïbles, perquè és un equip més rodat, perquè l'ambient influeix, però no perquè tu no has donat el màxim. I avui segur que la penya no ha donat el màxim, sobretot al darrere, perquè han queixat 110 punts i en alguns moments no hem vist i no hem identificat a l'equip. No sé si esteu d'acord amb això.
2: No, totalment. O sigui, les paraules del Dani eren més que... eren, vaja, molt directes, no? Excuses no. L'equip que tenia, que havia de sortir, havia de donar de sí, i que quan reps aquests 110 punts, ell diu, jo no recordo partits en els que hagi sigut competitiu quan t'endossen 110 punts. Per tant, és bastant evident.
3: I, de fet, crec que hi ha hagut una cosa que l'Udeu ha dit molt bé, que nosaltres hem parlat de les baixes i tal, però és veritat que més enllà de les baixes per número de jugadors o pel simple nom, les característiques dels jugadors són importants. I avui és veritat que a la penya li ha faltat defensa i duresa, i Suleimanovic i Crac, si una cosa tenen, és duresa, i Crac especialment també defensa. Vull dir que no és excusa, com ell deia, però home, és veritat que no és casualitat que el que li hagi faltat a la penya siguin segurament els atributs més importants de les dues baixes més d'última hora.
1: Doncs ho deixem aquí. L'autocar ja s'ha anat, hi havia molta gent esperant, moltíssima gent esperant, i els jugadors de la penya que han marxat directament cap a l'aeroport anaven corrent i els deien que no arribem. Doncs esperem que agafin el vol, no hi ha competició europea. La penya tornarà a jugar dissabte vinent a casa contra el Morabanc, Andorra, moment en què aprofitarem també per penjar en el sostre del Palau Olímpic aquesta bandera de la Supercopa ACB. Des d'aquí, res més, des de Lugo, la penya ha perdut. Agraïm moltíssim al Roger Cuixart, al Vida de So, també al Daniel Muñoz i a la Carola Barriga. Tornem dissabte vinent, amb més bàsquet, amb més penya, des de Badalona, contra el Morabanc Andorra. Des d'aquí a Lugo, res més. Molt bona tarda.

0: tota l'emoció del Joventut de Badalona. Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Has de renovar-te el cotxe?
2: Vine als concessionaris Trivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
1: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
2: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
1: T'esperem a Trivim.
0: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
3: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
0: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
3: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells celebrat aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
2: Després d'una diada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda, el podi l'han completat les castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
2: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant a la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant a contrarellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
0: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
2: Segons l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB a l'educació en el futur.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors de les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
0: I en cultura, La Bola Negra ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana precisament s'ha endut el Premi del Públic.
2: També la coproducció catalana Cinco Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara, també precisament en aquest festival de Sant Sebastià.
0: I en els esports, la selecció espanyola s'imposa Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostra a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra. Ho ha seguit durant tota la jornada d'aquest matí la companya Dona la Torre, Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
5: Bon dia. La colla Bordeus s'ha imposat gràcies al 5 de 7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota per sumar un total de 1.940 punts. El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. La directora del concurs de castells, Esther Roca, ha agraït la implicació de les colles que participen en aquesta jornada de Torredembarra.
6: Cada cop més aquesta jornada, les colles se la creuen, igual que es creuen dissabte, igual que es creuen diumenge. Per nosaltres, i sempre hem insistit, el concurs són 42 colles. Són 42 colles repartides en 3 jornades. I les tractem, o intentem tractar-les a tots per igual. Gràcies de veritat per creure-us aquesta jornada com dissabte se la creuen o com diumenge se les creuen.
5: Per la seva banda, la consellera de Cultura a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat el paper fonamental que tenen les colles més modestes en el fet casteller.
7: Tothom espera el diumenge veure les grans colles, veure els castells de gamma extra, però el món casteller no s'entendria i no seria el que és sense les vostres colles i amb aquest esperit tan preciós que demostreu.
5: De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes. Durant la jornada de la Torre hi ha hagut 33 atencions sanitàries i només 4 d'elles s'han derivat a centres mèdics.
0: Moltes gràcies, Raquel. Tanquem, doncs, aquest primer cap de setmana del 30è concurs de castells a Torredembarra i us emplacem el cap de setmana vinent quan arribarà el plat fort amb les millors colles castelleres de Catalunya a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari emulant la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
3: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, insta el govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
8: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto, realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
3: A tot això se li ha afegit en un vídeo penjat a les xarxes socials la reclama de Mari Carmen, que apel·lava directament al president Pedro Sánchez per tirar endavant aquest decret.
0: Seguim amb més reaccions, en aquest cas la d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en aquest cas a Catalunya, que exigeix la inclusió dels contractes indefinits al decret.
9: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
3: A aquest avís, a més, el sindicat prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
0: També hi ha dit la seva, precisament, Pedro Sánchez, que confirma que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
10: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
3: Bé, com el sentíem, tot això ha sigut des de Getafe, que estava presentant els candidats per Madrid. A més, el PSOE sabem que està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés, però els socis de Sumar avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar-se en el Consell de Ministres. Sánchez, com veiem, també hi hem sentit, ha parat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar la mesura.
0: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
3: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient amb invertir el 6% del producte interior brut en educació en un futur. Per a ell, les mesures són urgents i s'han de posar en actiu ja.
11: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
12: No hem tocat fons?
11: No, no hem tocat fons.
12: Podem anar més avall. I si no posem tot aquest remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
11: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat hi hauria d'haver aquesta més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
3: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Seguim aquí a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
2: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i que caldrà buscar el consens per decidir a on es destinen els recursos. Tot això es fa amb la vista posada a la taula agrària convocada per demà amb les diferents organitzacions del sector.
0: Seguim parlant, en aquest cas, d'agricultura. A nivell català, el canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua, que són superiors al 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor d'aquest estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i que, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
2: La pràctica d'abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar, però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és el responsable d'aquestes pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tancarà 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: I avui hem de parlar també d'intel·ligència artificial, i és que apropar-la de manera divulgativa és l'objectiu també d'aquesta i de les noves tecnologies de cara a tots els públics.
2: Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa de la xarxa que s'estrena a les 9 d'aquesta nit a les televisions locals i a la xarxa Més. Per més detalls, Arnau Olmos.
13: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
14: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, sigui especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
13: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Parlem també de turisme. Per cert, ens trobem ara mateix en plena operació tornada del pont de la Mercè. Donarem un cop d'ull ràpid a la xarxa viària catalana, on ara mateix només tenim tallada la carretera C14 a Oliana, la demarcació de Lleida, a causa d'un accident. I un altre accident, en aquest cas a la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, parlem de l'autopista AP7, també obliga a tallar un carril en sentit Barcelona. Recordem que aproximadament entre les 12 d'aquest migdia i les 12 de la nit s'estima que uns 285.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim parlant, en aquest cas, de turisme, perquè amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
2: Aquest pont de la Mercè i el bon temps han afavorit noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
15: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
16: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg està anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
15: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
0: Thank you. Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de La bola negra, que ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest mateix cap de setmana s'ha endut el Premi del Públic.
3: És una proposta que amaga una aposta visual molt treballada, i és que els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, la Cris Jordana. Des del 9FM, Núria Parera.
17: La bola negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
18: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
17: Les històries de La bola negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
18: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està seguint un personatge o tal, i en canvi en l'altre la càmera és molt activa.
17: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
18: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complex de, ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
17: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
3: També en aquest festival de Sant Sebastià, la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Concha de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. En aquest festival també s'ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit per Julia Colwell Serra, amb una menció especial a la secció NES. El primer per públic s'ha endut La bola negra, tal com comentaven, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Cabo el Premi de Cannes també a la millor direcció. I també el britànic Matt Lake ha estat el gran protagonista d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Lovinker, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el Premi del Millor Guió i el Millor de Millor Interpretació Protagonista per Kate O'Flynn.
0: Seguim parlant de festivals, en aquest cas d'un pèl més petit, del festival TNT Terrassa, Noves Tendències, que ha tancat aquesta 19a edició després de 3 dies en els quals la ciutat s'ha convertit en un gran escenari de creació contemporània.
3: Les arts vives no només han omplert els teatres, sinó també les places i els carrers, amb la voluntat d'arribar a aquests nous públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
19: Jugar, sorprendre's i, sobretot, deixar-se descol·locar. Amb aquesta filosofia, el TNT ha convertit Terrassa durant 3 dies en un laboratori d'arts vives, amb propostes que han tornat a desafiar els límits del teatre, la dansa i la performance. Sota el lema Prohibit no jugar, aquesta 19a edició ha fet una aposta especial per sortir dels teatres i ocupar el carrer. 6 espectacles gratuïts han portat la creació contemporània a places i barris, amb propostes com el flamenc irreverent de la Chachi o la particular dansa de la pluja de la banda esfèrica. Ens ho explica la Marion Betriu, directora del festival.
20: La veritat és que la resposta ha sigut molt bona, no? La gent ve amb la família, amb amics, amb, no? O sigui, hi havia molt ambient de la gent molt en curiositat de què és el que estava passant doncs, al carrer, no?
19: En total, han estat 18 propostes i 5 estrenes sorgides de les residències artístiques del mateix festival. Una edició que ha volgut fer de l'espectador alguna cosa més que un espectador, convidar-lo a participar, jugar i deixar-se sorprendre.
0: I parlem ara de música. La plaça del president Tarradellas de Badalona ha donat la benvinguda a la tardor aquest dissabte amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu de la ciutat.
3: A l'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot un molt bon ambient. Segons dades de l'Ajuntament, hi han assistit més de 15.000 persones. Des de Ràdio Ciutat de Badalona no s'ho van perdre. L'Anna García, de l'Albéniz, és la que ens ha explicat com va anar.
21: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, Michael Jackson, It's Raining Men, la banda sonora de Gris, Madonna... Un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 amb un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita, diuen, per ballar, cantar, que els porta molts bons records i també per desconnectar de la rutina.
22: M'encanta el
1: los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto. Muy bien, a mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenían que hacer una vez al mes. Hay de todo, gente joven, gente como nosotros, todo, todo junto, muy bien.
4: Espectacular, me encanta, me recuerda a mi juventud.
21: Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'Estiu, que es va celebrar per primera vegada al setembre de l'any passat.
0: I seguim amb més música. La Piaz és el projecte musical del fregati Jordi Cabós i ha estat inclòs en la sisena edició del cicle Vesprades Ponent Música als Ateneus, organitzada per la Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, i per la Delegació Lleidatana de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
21: La cita serà el pròxim dissabte 3 d'octubre a la Unió Recreativa Maialenca de Maials, en el Segrià. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
22: La Piaz ha afirmat amb convenciment que el que més li agrada de fer música és fer directes i compartir les seves cançons amb el públic. Ha experimentat amb diversos formats, solitari, trio, banda, però a Maials, i actuarà amb guitarra, piano i veu. Cabós ha visitat els estudis de Ràdio Rosselló després de publicar el seu nou single, Tu i jo, un avançament del que serà el seu pròxim treball.
23: Quan volem a Carrecita, a l'acte de fi de curs, jo els marges plens de dibuixos en un dels exàmens.
22: Tot i que encara no té confirmats ni títol ni data de publicació, sí que ha pogut confirmar que serà un EP.
24: En un principi serà un EP. Vale. No ho dic amb la boca petita perquè no ho sé encara, però en un principi sí, de fet ja tenim algunes cançonetes que estan gravades, que estan a la recàmera, i esperem que ara quan comenci un altre cop al setembre a Barna i tal, pues poder fer alguna més i veiem què surt. Si surt un àlbum, pues seria increïble.
22: Músics i membres de la Ludwig Band han recolzat a la Piaz i estan participant en la producció d'aquest single i del futur EP.
23: Necessari.
0: Són les 2:51 minuts, moment d'anar als esports.
25: Notícies en xarxa, esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la selecció espanyola, que es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
21: Lamine Yamal va obrir el marcador, i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans amb un gol de Gordon. Però Alex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
0: Més futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
21: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maïssa i Patri Ligarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant la Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el seu segon triomf consecutiu d'aquest curs.
0: Ens n'anem al bàsquet, tret de sortida a la Lliga ACB.
21: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cap de setmana del curs 25-27. Ahir va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Blaugrana per 119-101.
0: I avui ha estat el torn del Joventut, que ha perdut a la pista del Breogán. Per la seva banda, el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UQ amb Múrcia a partir de les 5. Tenim la prèvia precisament d'aquest partit des de Girona FM. Marc Treserres.
26: El bàsquet Girona disputarà la seva cinquena temporada consecutiva a la Lliga CB i debutarà avui a Fontejau contra un dels equips més potents de la Lliga, l'UQ amb Múrcia. Així ho ha demostrat l'equip de Cito Alonso la temporada passada, en quedar quarts classificats en Lliga regular i batent el seu rècord de victòries a la seva història a la Lliga CB. Per tant, partit complicadíssim pel conjunt català, que comptarà amb nou cares noves, amb el debut sobretot especial de McClung, jugador que guanya el concurs d'esmaixades l'NBA durant 3 anys consecutius, i també de l'última incorporació, Jacel Pérez, un dels jugadors revelació la temporada passada a la Lliga CB. També més novetats a la Lliga del Girona, molts jugadors que debutaran en la competició, com Whittaker, també, per exemple, jugaran David Enguessan, continua també convalescent Maxi Fedelup, i tampoc podrà jugar avui un dels nous fitxatges, el jove Isaac Vázquez. Kung, d'altra banda, l'ala pivot eslové, és dubte fins a última hora. Veurem el Girona si és capaç de tombar el Múrcia, que a les dues últimes temporades s'han dut el triomf de Girona.
21: I avui a les 6, l'Irene de Lleida tancarà la jornada visitant en el València.
0: També parlem de bàsquet femení. El Manresa disputa aquesta tarda a partir de les 5 a Mollerussa la final de la Lliga Catalana davant del TGN Bàsquet. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Farell.
27: L'equip Magenta arriba a la final en el seu millor moment, després de completar una gran pretemporada. Tot i el canvi de cicle, el nou entrenador i 8 cares noves, amb Real CBF està mostrant un gran nivell en tots els partits. Les victòries contra l'Àsquet Almeda i el Cila 21, rival de la categoria, confirmen el nivell ascendent i el potencial de l'equip. Davant, es trobaran el TGN Bàsquet, que va imposar-se a la Viladecans i el Mataró, al grup 1. El Tarragona també té un bon entrenador, però ha aconseguit mantenir el bloc principal de la plantilla. L'entrenador de la CBF, Adrià Martínez, deia això just després d'obtenir bitllet per la final.
5: Doncs amb il·lusió al final, perquè no ens l'esperàvem no, ni sí ni no, realment. O sigui, veníem aquí, sabíem que era pretemporada, que al final ens havia de servir per rodar. Hem aconseguit treure els dos, a més treure els dos amb unes primeres meitats molt bones i amb unes segones que ja ens ha costat remar, o sigui, ens ha tocat remar en contra i ho hem sabut fer. I ara a gaudir del cap de setmana vinent. I si cau perfecte i si no, no, nosaltres el nostre focus sabem que és l'inici de Lliga i volem arribar a l'inici de Lliga on ens toca.
27: L'equip magenta té els dubtes d'Eva Masquer i Andrei Cocacariu, que no van poder jugar davant el segle XXI.
0: Parlem també d'handbol. El Barça ja està jugant la segona jornada del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'enfronten des de 2:45 al El Zamalek egipci. Ara mateix, minut 22 de la primera part, i els blaugranes dominen per 5 gols, 13-8.
2: Els blaugranes de Carlos Ortega van derrotar el Piñeros a l'inici de competició i juguen al primer lloc del grup contra aquest conjunt egipci, que també va guanyar el seu primer partit. Recordem que l'equip català defensa el títol aconseguit l'any passat.
0: I acabem amb un apunt de ciclisme. A les 3 es posa en marxa la prova en ruta dels Mundials que celebren al Canadà amb un representant català al pilot. Parlem de Marcel Camprubí. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
6: La xarxa de comunicació local.
7: A veure, parla'm una mica tu.
8: Hola, sóc el López.
7: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
8: Vale.
7: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
8: Em van a Morgades Valldosera?
7: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
8: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
7: Vale, doncs ja està.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film, dirigit pels Javis, narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
3: T'han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola negra.
5: Bola negra.
6: Bola negra.
7: ¿Por qué te han echado la bola negra?
8: ¿Qué te han dicho?
9: Que soy homosexual.
10: Buen chico.
1: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
11: Soy Joe, yo Raisa.
12: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
13: Nunca había tenido una mejor amiga.
12: Yo tampoco. ¡Vamos!
1: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
0: Continguts en xarxa.
14: Són les 3.
15: Badalona 94.4.
16: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
17: Hello, Jazz It audience.
18: Welcome to Jazz It.
17: Jazz It.
19: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
20: Enguany fa 60 anys de la primera edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que no pot celebrar l'edició número 60... perquè es va interrompre de 1977 a 1979. Això significa que ara viurem la 58a edició del festival. Però com que l'organització d'aquest esdeveniment està formada per persones positives, imaginatives i innovadores, han decidit que començarem la celebració dels 60 anys de Festival de Jazz a la ciutat, i aquesta celebració s'allargarà fins al 2028, quan realment tindrem la 60a edició. Una celebració que durarà 3 anys i 3 edicions senceres. Comencem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant la programació de l'edició de 1966, la primera. El concert inaugural va ser el 3 de novembre i va córrer a càrrec de Dave Brubeck i el seu quartet.

Dave Brubeck i el seu quartet amb Paul Desmond en el saxo alt ens han ofert Traveling Blues, que forma part del seu disc Time In, editat precisament l'any 1966, any d'inici, com hem dit abans, del Festival de Jazz de Barcelona. Aquella primera edició va durar 4 dies de novembre, de dijous dia 3, quan va actuar a Brubeck, fins diumenge dia 6, amb concerts tots en el Palau de la Música Catalana de la ciutat. El segon concert el va protagonitzar el quintet del bateria Max Roach amb el saxofonista Sonny Rollins. Max Roach és un dels grans bateries de la història del jazz. Va començar la seva carrera coincidint amb l'aparició del bebop i l'inici del que anomenem el jazz modern. A mitjans de la dècada dels 50, Max Roach va co-liderar un quintet amb el trompetista Clifford Brown, en el que ja va comptar amb Sonny Rollins. Tot i la mort prematura de Brownie, el quintet va seguir endavant i aquella màquina de ritme, de swing i de bebop sonava així. Aquí teniu Woody and You.

El quintet del bateria Max Roach, el quintet de l'any 1956, ens ha interpretat Woody and You, la cançó que Dizzy Gillespie va escriure dedicada a Woody Herman i la seva orquestra. Tot i que Roach i Sonny Rollins van actuar a Barcelona 10 anys més tard d'aquesta gravació, segurament el seu concert del dia 4 de novembre de 1966 va sonar força semblant al que acabem d'escoltar. Seguim endavant amb la programació de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona. Dissabte, dia 5 de novembre d'aquell any 1966, concert en dues parts. La primera la va ocupar el saxofonista tenor Bud Freeman, un músic d'aire clàssic, que va procurar desmarcar-se fins on era possible de la influència del mestre i referent de l'instrument Coleman Hawkins. La crítica sempre situa a Bud Freeman en un incert estil de Chicago. Chicago és la ciutat on el saxo tenor es va incorporar definitivament a l'escena jazzística. Això va ser quan va acollir a molts músics de Nova Orleans que s'hi van instal·lar perquè allà hi havia molta feina. Estem parlant d'anys 20-30 del segle passat. Aquí tenim a Bud Freeman amb You Took Advantage of Me.

0: Jill Thurman, and you're listening to Jazz It Radio.
1: I seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant el programa de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, de la que enguany fa 60 anys. Ens trobem en el dissabte 5 de novembre, que evidentment va ser la nit dedicada al jazz clàssic. Hem escoltat una mostra de la sonoritat de Bud Freeman, que va obrir el concert, i ara us proposem escoltar a una colla d'autèntics mestres del swing. Amb el nom de Uptown Swing All Stars, el saxofonista Illinois Jacquet i el trompetista Roy Eldridge, amb Milt Wagner en el piano, van liderar un quintet que va portar a l'escena barcelonina una bona dosi de jazz amb inequívoc perfum de Nova Orleans. Aquí els teniu amb un blues que van dedicar a Las Vegas, que és la ciutat que es troba al mig d'un dels deserts més àrids dels Estats Units, però que és la més gran d'un estat que s'anomena Nevada.

Illinois Jacquet i Roy Eldridge ens han portat Las Vegas Blues. I arribem al concert final de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona. L'any 1966, Tete Montoliu ja era un músic de jazz de renom internacional i estava a punt de fer el seu primer viatge als Estats Units. Per això, en aquesta edició no hi podia faltar un concert de Tete i el seu trio, que en aquell moment estava completat per Eric Peter en el contrabaix i Peter Weavers a la bateria. Ara els trobem a tots junts en el disc A Tot Jazz i ens porten una balada, Polka Dots en Moonbeams. Thank you.

Tete Montoliu i el seu trio, Polca 12 en Moonbeams, una gravació de l'any 1965. I els encarregats de tancar la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, el diumenge 6 de novembre de 1966, van ser el quartet d'Estanguets amb Gary Barton en el vibràfon i, com a artista convidada, la cantant brasilera Astro Gilberto. Estanguets és el nom artístic de Stanley Gajewski, nascut a Filadèlfia, als Estats Units, l'any 1927, però net d'avis ucraïnesos. Deixant a part la seva categoria com a saxofonista excepcional de sonoritat bellíssima, en aquell moment, novembre de 1966, tant ell com la cantant Astrud Gilberto eren dues figures molt populars a nivell planetari, gràcies a l'èxit dels seus discos de bossa nova, en especial de la cançó Garota de Ipanema. Astrud Gilberto era l'esposa del guitarrista, cantant i compositor brasiler João Gilberto, i en realitat no era una cantant professional. El seu marit i Estanguets eren els músics que volien introduir la bossa nova als Estats Units, però es creia que aquell mercat no acceptaria fàcilment cançons cantades en brasiler. Va resultar que a l'estudi de gravació, l'única persona entre el grup de brasilers que parlava correctament anglès era Astrud, de manera que li van fer cantar les versions en anglès de les composicions brasileres. I tot i les limitacions de la seva veu, i el seu estil podríem dir una mica naïf, el resultat es va editar i es va convertir en un èxit i Astrud en una estrella. Aquí teniu Corcovado, una delicadesa fruit del geni d'Antonio Carlos Jobim. Escoltarem Estanguets en el saxo, João Gilberto a la guitarra i veu en brasiler, Astrud Gilberto veu en anglès i, entre altres, Gary Barton en el vibràfon. Per cert, la versió de Corcovado en anglès es titula Quiet Nights of Quiet Stars.

0: This is Benny Benack III, jazz trumpeter vocalist, and you're listening to Barcelona Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'edició 2026 del Festival Internacional de Jazz de Barcelona està fent els exercicis d'escalfament perquè està gairebé a punt de començar. Hem dedicat la primera part del programa d'avui a l'edició de 1966, la de fa 60 anys, però és hora de repassar els concerts que ja estan confirmats. El festival, com segurament sabeu, compta amb uns quants escenaris diferents i avui ens centrarem en concerts que es realitzaran en el Palau de la Música Catalana. Per començar, el divendres 16 d'octubre hi tindrem el trio del pianista Michel Camilo i el dijous 22, gran concert de la Barcelona Jazz Orquestra amb el trompetista de Nova Orleans, l'Heroi Jones, de convidat.

La Barcelona Jazz Orquestra ens han portat When It's Sleepy Time Down South, una clàssica del repertori del jazz tradicional de Nova Orleans. I no ens movem d'aquesta ciutat nord-americana, una ciutat que, tot i la seva marcada personalitat, sempre ha conservat un cert aire europeu, fins i tot podríem dir un cert aire afrancesat. No ens en movem perquè el dimarts 3 de novembre en el Palau hi tindrem el quartet del saxofonista originari de Nova Orleans, Branford Marsalis. L'any passat, Branford ja va fer gira per Europa. Venia a presentar el seu darrer disc i el vam poder veure en el festival Tres Dies de Jazz que es celebra a Tiana, localitat del Maresme. Aquest any el veurem acompanyant a la cantant Diane Reeves. Comencem amb el saxofonista. Hem recuperat la banda sonora que va escriure l'any 1990 per la pel·lícula Mo Better Blues, del director Spike Lee. Escoltarem a Branford en el saxo amb Terence Blanchard, un altre col·laborador habitual de Spike Lee, a la trompeta. Aquí la teniu, Mo Better Blues.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: La recta final de Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui l'omplirem amb dues veus excepcionals i precioses, dues veus que tindrem a Barcelona dins del Festival de Jazz. La primera ja us l'hem avançat, Diane Reeves, que actuarà amb el quartet de Branford Marsalis, que acabem d'escoltar, el dia 3 de novembre en el Palau de la Música Catalana. Marsalis i Diane Reeves celebren el centenari del naixement de John Coltrane, que és aquest 23 de setembre, amb un projecte comú pel que han recuperat part del repertori que Coltrane va gravar el 1963 amb el cantant Johnny Hartman. Aquest projecte està previst que es transformi també en un disc que editarà properament la discogràfica Blue Note. I mentre esperem el dia del concert i l'edició del disc, ara us portem a Diane Reeves amb una cançó del seu homenatge a Sarah Vaughan. Aquí teniu Lullaby of Birdland. Shut up.

Diane Reeves ens ha interpretat Lullaby of Birdland, una clàssica del repertori de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan és obertament una de les seves principals referències com a cantant. A Diane Reeves la tindrem a Barcelona el dia 3 de novembre en el Palau amb el quartet de Branford Marsalis. I acabarem el programa amb la que possiblement és la veu més bonica, més càlida i també més intemporal que ha donat el jazz aquest primer quart de segle XXI, Samara Joy. Ens proposa una cita amb ella en el Palau de la Música Catalana el divendres 13 de novembre i el nostre consell és no us la perdeu. L'escoltarem ara acompanyada del quartet del trompetista Bruce Harris amb If You Were Mine i amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, que és el nostre tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Aquesta setmana dediquem el programa a Pepe Habichuela, que va morir el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades en el qual repassàvem tota la seva trajectòria, que serveixi d'homenatge d'aquesta guitarra imprescindible pel flamenc que coneixem avui. Us deixem amb aquell programa. Net, fill, germà, pare de guitarristes flamencs, Pepe Habichuela és això, un imprescindible del flamenc actual. I, doncs, li dedicarem tot el programa. Hem començat escoltant aquest Habichuela en Rama, un disc publicat, com la majoria dels seus discos, a la discogràfica Nuevos Medios, en aquest cas era l'any 97. Acompanyat pel seu fill Josemi Carmona i alhora tota la família, sempre la família de los Carmona, tota una dinastia flamenca. I és que Pepe Habichuela, doncs, és això, un guitarrista innovador i alhora un home del flamenc de sempre. Anem a buscar un tema, doncs, que ho demostri, com aquest Amandeli, un homenatge al seu avi, que és l'iniciador d'aquesta dinastia flamenca, i això està en un disc de principis dels 80. Pepe Habichuela, Amandeli.

l'homenatge a l'avi dels Carmona en aquest disc Amandeli. I aquí l'acompanyava el seu nebot Juan Carmona, fill de son germà Juan, i alhora doncs, que juntament amb el seu fill Josemi, els cosins i un altre cosí, Antonio, van ser els Ketama. Doncs bé, Pepe Habichuela també busca aquí en aquest disc, a principis dels 80, l'acompanyament de Carles Benavent al baix o de Rubén Dantas a les percussions, que estaven en aquell moment, formaven part d'aquell Paco de Lucía Sextet. Bé, Pepe Habichuela. Ara el sentirem amb son germà Juan Habichuela fent un homenatge a son pare. Molts homenatges, en aquest cas amb uns tangos, el disc es diu De la Zambra al Duende, un homenatge a Juan Habichuela.

La raó de ser de la guitarra flamenca és acompanyar la veu, el cante. I tot i que Pepe Habichuela doncs, sigui un gran innovador de la guitarra, doncs ell també, evidentment, va començar acompanyant a la guitarra. I ell és nascut a Granada, una de les primeres veus que va acompanyar i un dels discos que, a més, és una fita de la història del flamenc en aquest país és l'any 76. Juntament amb Enrique Morente, el disc es va dir Homenaje a Don Antonio Chacón. I aquí, doncs, els van donar un premi, el Premi Nacional de la Música. Enrique Morente, acompanyat de Pepe Habichuela.

Tú vienes vendiendo flores, las mías son amarillas, las tuyas de dos colores. És un vers de Lorca que l'hem sentit moltes vegades en la veu d'Enrique Morente, el gran renovador del flamenc, que no ho hagués pogut fer sense la col·laboració d'una guitarra com la de Pepe Avichuela. Estem parlant de finals dels 70, bueno, de l'any 77, el disc Despegando, una col·laboració entre tots dos que es mantindria al llarg del temps, com per exemple en aquest disc Negra, si tu supieras, la venta Zoraida.

Pepe Avizuela acompanyant el debut d'un jove Miguel Poveda l'any 95, el disc Viento del Este, publicat per Nuevos Medios. I Pepe Avizuela també acompanyant un debut d'un altre cantaor, en aquest cas el fill de Morente, Quique Morente, això ja molts anys després, 2017. El disc es va dir Albaicín i aquesta és La Soleá con Pepe Avizuela, una trobada entre generacions.

Kiki Morente en el seu debut amb Pepe Habichuela, qui havia acompanyat a son pare, com hem pogut sentir. De fet, Pepe Habichuela, no només com a acompanyant del cante, sinó alhora també com a innovador de la guitarra, ha fet mil i unes col·laboracions amb músics del món del jazz, com pot ser Don Cherry o Jaco Pastorius, i alhora també de les músiques del món, per exemple el senegalès Baaba Mal, o doncs també oblidàvem el disc amb Dave Holland. Però nosaltres anem a buscar un altre disc, un disc que es va dir Hierbabuena, Hierbabuena, en la qual Pepe Habichuela tocava, innovava, diguem-ne, mixturava la seva guitarra flamenca amb una orquestra de corda índia, The Bollywood Strings. Aquí va el tema Oriente, Hierbabuena.

L'any 2000, Mario Pacheco, el productor i factotum del segell Nuevos Medios, volia gravar un tercer disc amb Pepe Habichuela, un tercer disc amb el seu nom després de tants anys. I Pepe Habichuela, com li havia dit la primera vegada abans de gravar aquell Amandeli, doncs li deia que li feia respecte. Bé, doncs estaven de gira, van anar a un concert d'una orquestra índia. I el director, violinista i director d'aquesta orquestra, Chandru, doncs se'ls va apropar i els va dir que els agradaria tocar junts. I Pepe Habichuela doncs li va dir que encantat de la vida. D'aquí va sortir doncs això, el tercer disc amb el seu nom, A Nuevos Medios, Yerbabuena, aquest tema que es diu Oriente i aquest altre que es diu Bangalore Krishna. El disc va ser gravat entre Bangalore, Madrid i Barcelona. Pepe Habichuela and the Bollywood Strings.

El disc Yerba Buena, la trobada de la música gitana de la guitarra de Pepe Avizuela amb l'orquestra índia dels Bollywood Strings. I avui hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra, la de Pepe Avizuela. Com dèiem, net, fill, germà i pare de guitarristes flamencs. Tota la dinastia flamenca de los Avizuela, la família Carmona. Ell és el pare de Josemi Carmona, un dels integrants de, i oncle de Juan i Antonio Carmona, els tres que van fer Ketama. Doncs bé, avui li hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra increïble de Pepe Avizuela. L'hem sentit en els seus discos en solitari, pocs, però molt escollits, molt ben treballats, i l'hem sentit en família, amb el seu germà Juan, amb el seu fill Josemi. L'hem sentit acompanyant la veu d'Enrique Morente, però també els debuts de Miguel Poveda o Kiki Morente, i ara aquest últim disc. Però per acabar el programa, tornem a l'acompanyament de la guitarra al cante. És un disc de 2017 en el qual Pepe Avizuela acompanya el cantaor Manuel Tejuela, un dels veterans del cante flamenco en aquest país que no tenia encara un disc amb el seu nom. Gràcies per escoltar el Mixtures i, com sempre, fins la setmana que ve.

0: Són les 5.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ruta 66.
4: Hola família, una setmana més arriba la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb els èxits de tota la vida. Un programa que fa possible en Marc de los Santos com a tècnic de so i en Pitu posant la veu. Aquesta setmana us presentem una edició especial dedicada al que per mi és el millor dia de la setmana. Avui especial monogràfic, Saturday. Cançons relacionades amb el dissabte. Vinga, comencem!

God Bless Saturday. Aquesta és la cançó de l'eclèctic Keith Rock des de l'any 2010, track inclòs en el seu 8è àlbum d'estudi Born Free. Continuem a Michigan amb el que va ser el seu músic durant molts anys i amic de la infantesa. Parlem d'Uncle Cracker, també dedicat al rap, country i rock. La seva cançó del dissabte és del 2012 i s'anomena Nobody's Out on Saturday Night.

Better Than Saturday Night. És la proposta des de l'any 2023 dels irlandesos Black Star Riders, un projecte paral·lel de membres de la històrica banda irlandesa Thin Lizzy. Anem per una altra cançó dedicada al dissabte. En aquest cas és una versió, Drive in Saturday. És una cançó original de David Bowie del 73. L'any 2006, els Def Leppard la van incloure en un disc de covers titulat Yeah.

0: Someday I'll be Saturday Night. Els Bon Jovi des de l'any 95. Amb aquesta positiva cançó. Optimisme davant dels problemes pensant que ja arribaran els bons moments. I era tot un clàssic històric del món del Southern Rock. La banda més popular d'aquest gènere, els Lynyrd Skynyrd, en aquest cas la cançó tracta d'una típica arma de foc anomenada Saturday Night Special.
1: 1, 2, 1, 2, 3...

Silverado Saturday Night és la proposta country que ens portava ara fa 3 temporades l'artista independent de l'històrica ciutat texana, Amarillo. Ell és Aaron Watson. Continuem amb una més relacionada amb el dissabte festiu. Ara, des de Virginia, el cantant i guitarrista Brad Paisley. L'any 2009 va editar una cançó que parla dels punts positius de la globalització, com disfrutar de la riquesa d'altres països. Anem a escoltar American Saturday Night.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Són 5:45. Bona tarda des de la Travessera de Montigala.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
5: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
6: El partit del Badalona.
7: A partir d'ara, seguiu les incidències del nostre equip, el Club de Futbol Badalona.
6: El partit del Badalona és una retransmissió de Ràdio Ciutat.
7: Connectem amb els nostres companys, Ramon Duran i Jon García, desplaçats en aquest partit.
2: Què tal? Benvinguts a les retransmissions futbolístiques de Ràdio Ciutat de Badalona. Benvinguts al partit del grup 5è de la tercera federació entre el Club Futbol Badalona i el Centre Parroquial Sant Cristòbal. Un partit que seguirem aquí a la sintonia dels 94.4. Un enfrontament que el Badalona doncs intentarà aconseguir la primera victòria en el seu terreny de joc aquesta temporada, jugant com a local. El primer va jugar a Santa Coloma, el segon serà avui a la Travessera de Montigalà. En principi, un estadi remodelat, un camp remodelat, es va inaugurar el passat divendres i, en tot cas, avui seria l'estrena oficial amb un partit de la tercera federació. Per tant, el Badalona, que vol estrenar aquesta remodelada a Travessera de Montigalà amb victòria, i esperem doncs, que ho pugui fer davant el Sant Cristòbal, un Badalona que d'aquesta manera podria recuperar gran part del terreny perdut en les dues primeres jornades de Lliga. Avui el rival, el Sant Cristòbal, una victòria, un empat, una derrota en el que portem de temporada, i com dèiem, doncs, ara mateix un punt per sobre de l'equip escapolat a la classificació, un Badalona que ha de guanyar, evidentment, situarà en una zona, si no entre 5 primers, pràcticament enganxat entre 5 primers, tenint en compte la igualtat que hi ha en aquestes 4 primeres jornades del campionat. És més, la Muntanyesa, l'equip que havia guanyat els 3 primers partits, avui ha punxat i, per tant, es queda amb els 9 punts que ostentava a l'inici d'aquesta jornada. Per tant, tot a punt, aquí a la Travessera de Montigalà, un camp que, evidentment, té una altra cara, una tribuna amb visera força gran. Això doncs comportarà una gran comoditat als espectadors que estiguin presents aquí a la Travessera de Montigalà en aquest partit, i també evidentment un enllumenat amb llums LEDs que evidentment han de donar també sobretot bona il·luminació en els partits que es disputin en horari nocturn, i també, per altra banda, doncs, aquesta gespa artificial d'última generació, banquetes noves, en definitiva, doncs, que s'han cuidat molts detalls en una instal·lació que, evidentment, estava bastant abandonada i que ara sembla una altra absolutament nova. Jon García, molt bona tarda, com estàs?
8: Què tal, Ramon? Bona tarda, com estàs?
2: Doncs no sé, no recordo, Jon, si tu coneixies l'anterior Travessera de Montigalà des de dins.
8: La veritat és que no. Fent un partit de futbol és la meva primera vegada aquí. Hem de dir que ha estat un inici de temporada una mica estrany, sobretot per això, per aquestes obres que s'estan fent ara mateix al municipal. Encara haurem d'esperar una mica més fins que el Badalona pugui jugar els seus partits a casa, realment, una casa que s'està remodelant doncs, per tot el que hem anat explicant, no només aquesta temporada, sinó també la passada. Avui està no a casa seva, però sí a la seva casa provisional, en un camp que, de moment, hem de dir que llueix molt bé. S'havia estrenat, com deia el Ramon, aquesta setmana s'havia inaugurat. Avui estrena el Badalona als partits, amb aquest partit davant del Sant Cristòbal. La gespa fa bona pinta, és nova de trinca, ja ho hem explicat. El partit també es veurà bé des de la graderia. És el municipal? No, però evidentment crec que és un bon escenari provisional per partits com aquest.
2: En quant a característiques, et diria, en quant a dimensions del terreny de joc, molt similar al del Sant Cristòbal, potser.
8: Sí, sí, totalment d'acord. Veurem el Badalona com s'ha adaptat també a aquest escenari de partit, després també de l'inici de temporada a la que li ha tocat jugar, sobretot també en camps bastant petits. L'equip s'ha vist en situacions bastant diferents. Veurem com rendeix l'equip avui. Com diem, necessita, evidentment, la victòria per donar la volta a un mal inici de Lliga que va començar a arreglar la setmana passada amb un bon resultat, però que, evidentment, avui necessita la victòria si vol pujar a llocs de la classificació.
2: Avui és aquell dia que s'estrena instal·lació. És aquell dia que els que habitualment doncs, no solem venir aquí doncs hem buscat una mica el nostre espai i això també és de cara a l'afició, de cara als espectadors, no? Que segurament doncs, a uns els agrada més veure el futbol des de la banda dreta, altres des de la banda esquerra, uns altres els agrada més darrere de la porteria, per exemple, o al costat de la porteria. En definitiva, que avui cadascú està buscant el seu espai aquí en aquesta instal·lació i intentarem apropar-nos una mica a la gent, també si hi ha algun protagonista, algun responsable o el que sigui, John, perquè ens valorin una mica doncs, com ho estan vivint tot això, aquest impàs, aquest trasbalsament que suposa haver començat la temporada jugant com a local a Santa Coloma, passar per la travessera de Montigalà i acabant a l'estadi municipal amb aquesta gespa que ara ja està omplint des de fa dies de valent aquesta gespa natural al municipal.
8: Avui t'haig de reconèixer, Ramon, que abans de venir fins aquí on es jugaria aquest partit no he pogut evitar aixecar una mica el cap i veure també quin era l'estat del municipal, l'estat de la gespa. Hem de dir que fa la sensació, per algú que evidentment no en té ni idea ni d'arquitectura ni de res, que la cosa sembla ja a prop, però clar, evidentment doncs, hi ha molts detalls que potser nosaltres que no sabem a simple vista se'ns escapen i encara hauríem d'esperar una mica més, però sí que fa aquesta sensació que casa teva està en obres, que mentre casa teva està en obres has d'anar a demanar-li que si era el tiet de dormir aquí, que si era els pares de dormir allà, i t'has d'anar adaptant com pots, però que aquestes obres fa la sensació que cada vegada està més a prop d'acabar i que el Badalona per fi està cada vegada més a prop de tornar a casa seva.
2: Doncs el Jon García, que marxarà a parlar amb aficionats a la graderia i evidentment el que farem nosaltres mentrestant, aprofitant que els jugadors estan fent exercicis d'escalfament, és repassar una mica, no?, que ha donat de si el cap de setmana esportiu pel que fa doncs, a conjunts badalonins i retransmissions que hem fet fins ara, no? Malauradament hem de parlar de dues derrotes, la del Badalona Women ahir contra el Granada va ser en el minut 96 pràcticament de partit quan les badalonines al municipal de Palamós, un altre equip que ja té moltes ganes de venir cap a casa, de venir a l'estadi municipal de Badalona per començar a jugar com a local veritablement i sentir el caliu de la ciutat badalonina. No? Ahir a Granada guanyava el partit al minut 96 en un maig dominat per l'equip de Marc Ballester. En tot cas, derrota que deixa el Badalona Women encara en una zona mitja alta en quant a puntuació, però evidentment havent sumat un punt en els últims dos partits jugats a casa, al municipal de Palamós, en aquest cas. No? I avui derrota a l'ACB del Joventut, a la pista del Breogán, un Joventut doncs, amb les baixes d'Ante Tomi, de Jani Krak, de Suleimanovic, en definitiva, doncs, una penya que segurament això ho ha acusat molt en el joc interior, no ha estat segurament la millor defensa després de venir de guanyar la Supercopa i, en definitiva, doncs, tot això, tots aquests detalls ho explicaran els nostres companys. Veurem què és el que depara el partit entre el Badalona i el Sant Cristòbal. Recordem que el Badalona venia de perdre les dues primeres jornades de Lliga contra el Martinenc i posteriorment contra la Muntanyesa i que la setmana passada va guanyar el Vilassar. Va guanyar el Vilassar a domicili. I el nostre company Jon García, que em fa l'efecte doncs, que ja li podem donar entrada. Jon.
0: Doncs sí, Ramon, és el que deies. Avui, en aquesta casa provisional del Badalona, abans que acabi el municipal, aprofitarem abans que comenci el partit per fer una passejada i veure també qui ens anem trobant. El primer és una persona, Ramon, que jo crec que només per la veu sabràs perfectament qui és, i és un autèntic pilar d'aquest Badalona. Què tal, com estàs?
9: Hola, Ramon, què tal?
0: No cal, dir que és el Rodríguez, que és el primer que ens hem trobat fent aquesta passejada cap a la graderia per parlar doncs, amb algunes personalitats i també amb alguns aficionats. Què significa per tu veure que cada vegada està més a prop el retorn a casa, però que tot i així, de forma provisional, encara heu de buscar alguna solució mentrestant?
9: Bueno, lo que sí, ya le digo buenas tardes a todos. Ilusionado que cada día estamos más cerca, ¿no?, de poder jugar en el estadio. Pero bueno, es una decisión que tenemos que tomar, o irte otra vez a la Gramenet o jugar aquí en nuestra casa con nuestra gente, y pienso que es una buena opción que s'ha hecho, y yo creo que serà bien i saldrà bien, claro.
0: Tu diries que ara mateix aquest camp està en condicions d'acollir un partit de tercera federació?
9: Bueno, como dimensiones del campo, sí. Lo malo es que está recién hecho el cambio de césped. No se puede regar todavía, el balón va a correr poco. Es un hándicap que podemos tener tanto uno como otro. Pero bueno, el campo tiene buenas dimensiones y hay que hacerlo bueno.
0: Ara mateix hi ha més o menys algun termini per saber quan es pot tornar al municipal o encara no es pot parlar de dates?
9: Bueno, yo pienso que esto lo llevan bastante en secreto. Me imagino que un mes como mucho. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya está, el césped ya está puesto. Ahora falta, digamos, los banquillos, faltan todavía muchas cosas. Yo pienso que en un mes podríamos estar.
0: L'inici de temporada ha estat una mica estrany en el sentit de que l'equip doncs, ha hagut de jugar a casa entre cometes i ha hagut d'anar buscant també solucions. També ha estat estrany una mica les sensacions. La setmana passada l'equip sí que va jugar molt millor, va poder aconseguir la victòria, però tant la pretemporada com els primers dos partits l'equip va perdre i va deixar molts dubtes també. Quina és l'anàlisi que fas de l'inici de temporada del Badalona?
9: Bueno, sabíamos que el sistema del nuevo míster es totalmente distinto al que hemos tenido los últimos años. Hay que, digamos, aceptar lo que él está poniendo en práctica. Nos ha costado un par de partidos. Yo pienso que el último partido ya en Vilasar, ya el equipo jugó a lo que se tiene que jugar a veces en tercera y luego jugar al sistema que el míster quiere, que es tener mucho balón, pero que también no hay que arriesgar tanto, porque en los dos primeros partidos hubieron cosas de la adaptación a lo que es el sistema del míster.
0: I a l'última hem conegut una molt mala notícia aquesta setmana, que és la lesió d'un jugador importantíssim, no només per aquest equip, sinó també per la institució, com és Toni Larrosa. Quina valoració en fas i quin missatge també li heu enviat des del club al futbolista?
9: Bueno, yo soy de los que más o menos con Toni Larrosa, su vida deportiva la he vivido toda. Me supo muy mal, de verdad que era una de las lesiones que no te nunca quieres tener. Pero bueno, el fútbol es así y ahora está fuerte, que lo operen este martes, creo que el día que viene, y que vuelva más fuerte de que nunca. Y de aquí le deseo que la recuperación le vaya fenomenal y que sea rápido y que el jugador admita lo que tiene, porque es un poco también bastante aprensivo, pero que lo echamos en falta, lo echaremos en falta.
0: Doncs una abraçada també per Toni Larrosa i Radio, moltes gràcies per atendre'ns i gaudeix del partit. Esperem que amb una victòria.
9: Vinga, gràcies.
0: Doncs ja veiem, Ramon, el primer testimoni, mentre podem salir saludant també més persones que sí, justament estan entrant. Hola, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Quina és la sensació que tens ara quan entres al camp, al camp provisional, abans de tornar al municipal?
10: Almenys juguem a nostra ciutat, com a mínim.
0: Què és el que esperes del partit d'avui?
10: Guanyar.
0: Qui creus que marcarà els gols?
10: M'és igual qui marqui.
0: Mentre guanyin, endavant. No? Des del partit, gràcies. Ramon, deies alguna cosa?
2: Sí, sí. En contrapartida, el que estaves comentant de la lesió de Toni Larrosa, la bona notícia, el teníem aquí davant fa pocs minuts, pocs instants, John, la bona notícia que ens arribava durant la setmana i que s'ha d'acabar de confirmar és que Pepe Bonilla finalment no tindrà cap lesió important. Insisteixo, s'ha de confirmar al 100%, però el cert és que sembla que si havíem parlat de 2-3 mesos perquè la possibilitat és que hi hagués trencament en el metatarsià, doncs sembla, John, afortunadament, que no serà així i que possiblement, doncs, en unes setmanes el Pepe Bonilla, que estava quallant un gran partit al camp del Vilassar, doncs sí, el tinguem a punt. Així com Fran García, un altre jugador que encara no l'hem vist actuar i que probablement el club hi té depositades moltes esperances, i estem parlant d'un extrem esquerre, com és el cas de Fran García. John García, estàs amb més gent, no?, aquí a la graderia. Et veiem, doncs, ja envoltat de molt públic, aquí a la visera de Montigala, a la tribuna de Montigala.
0: Doncs sí, Ramon, és el que dius. Estem fent aquesta ruta ara mateix per l'estadi i jo crec que pels micròfons estem escoltant molt més ambient perquè estem justament a la graderia. Vaig a seure justament ara, en aquestes grades que avui veuran, aquest primer partit, en aquesta casa provisional, diguéssim, del Badalona.
2: Sí, posa't al seu lloc un moment, sí.
0: Per saber a veure què és el que es veu des d'aquí, també quines són les seves impressions. Hola, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Com es diu vostè?
11: Robert.
0: Quart, quines sensacions et fa aquest nou estadi en el que el Badalona jugarà avui?
11: Està més maco que abans. Molt, molt maco.
0: Si ha quedat bé, això, no?
11: M'agrada. Sí.
0: Tu creus que això, el que veiem avui, aquesta gespa nova, farà que el Badalona avui torni a guanyar per segona setmana consecutiva i que anem cap amunt?
11: Sense ningú dubte.
0: Per cert, quines sensacions t'ha donat l'equip en aquest inici de temporada? Quines sensacions t'ha donat l'equip en aquest inici de temporada?
11: Vaig veure ahir a Vilassar i me va encantar. L'altre dia amb el...
12: Qui eres?
11: Contra la Montañesa es van robar. Lo normal era un 1-1 mínim. Però bueno, més o menys bé.
0: Veig que hi ha una persona aquí al costat que et corregia. Qui és?
11: Sí, el meu net. Preguntaria amb ell qui sap més que jo.
0: És que aquí em dedica, has vingut a veure el futbol amb el teu net i el teu net també el podem saludar en directe. Bona tarda, com estàs?
13: Bona, bé.
0: Com et dius?
13: Jo, Dani.
0: Tu quines sensacions et fa aquest botigalà avui per veure aquest partit de futbol?
13: Molt bones. Avui a guanyar i a posar-se amb els mateixos punts que el Cornellà i l'Hospitalet que han punxat.
0: Clar, l'inici ha estat dolent, però vull dir, són només tres partits, vull dir que reaccionar es pot fer fàcil, diguéssim.
13: Sí, està molt igualada la Lliga. Un dia ens pinxen uns i, els altres. El que importa és seguir aquesta línia i anar cap amunt.
0: Ets molt del Badalona, tu?
13: Jo soc molt del Badalona, sí.
0: T'ha ajudat a això alguna cosa el teu avi?
13: Molt.
0: Què significa per tu veure el futbol amb ell?
13: En la meva vida. Jo comparteixo aquests moments amb ell i disfruto com...
14: Del pla, jo.
13: Com si fos... Jo què sé.
0: I per tu tenim el teu net, què significa?
11: Un sentiment molt gran. Veure-lo a l'Ona i amb el meu net.
0: Doncs ja veiem també quines històries més maques i aquí veiem futbol en aquesta casa provisional de l'Ona. Gràcies. Deia que moltes gràcies.
11: Moltes gràcies.
0: Abans de marxar, una porra per avui.
13: Una porra.
11: És que no
0: escolto bé.
11: No pateixi.
0: 3-0. 3-0, tu?
13: Jo 2-0, vinga.
0: 2-0, doncs esperem que et digueu raó. Moltes gràcies. Doncs ja veus, Ramon, que aquí molta
8: molt bé,
0: gent veient aquest partit, les graderies que cada vegada també estan més plenes. No sé si vols que parlem amb algunes persones més que tenim a prop.
2: Doncs ja pots anar venint cap aquí, si et sembla, John. Hem fet una mica de recull, no?, d'impressions. Hem vist passar per aquí la mascota. Aquesta mascota que hem anat explicant al llarg de la setmana, que el Badalona doncs, ha dut a terme la iniciativa aquesta del carnet Gavi, no?, pels menors de 14 anys, per una mòdica quantitat de 10 euros o 9, depenent de si hi ha un descompte d'un 10% o així, doncs aquest carnet Gavi que permet als menors de 14 anys ser socis del Club Futbol Badalona. Un carnet doncs, que porta el logotip, la representació de la mascota, que és Gavi, la gavina que recordem que va ser presentada en societat el mes de maig del curs passat, de la temporada passada, quan en aquell partit de Lliga de la penúltima jornada entre el Badalona i l'Hospitalet, com dèiem, va ser presentat davant el públic que es va congregar a l'estadi municipal de Badalona. En tot cas, com dèiem, aquí a la sintonia dels 94.4, presenciant aquesta remodelada travessera de Montigalà amb un públic que en el seu gruix es concentrarà en el que és la visera d'aquí, d'aquest camp municipal. Ara mateix jo diria que unes 300-400 persones són les que pot haver-hi per presenciar aquest partit. Un cop hagi començat el maig, un cop hagi començat el duel, doncs veurem fins on pot arribar aquesta presència d'aficionats que, mica en mica, van omplint aquesta travessera de Montigalà. Recordem doncs, que el Badalona visitarà el camp d'Altona a la pròxima jornada i que posteriorment rebrà el Vilanova, que seran els dos partits que el Badalona disputarà les dues pròximes jornades de Lliga d'aquest grup cinquè de la Tercera Federació. I, evidentment, avui és molt important poder sumar aquests tres punts pel fet que, deia aquest aficionat, han punxat el Cornellà i l'Hospitalet. Clar, quan parlem de punxar, avui en dia ho fem entre cometes, perquè quan estem parlant d'un empat i només se suma un punt, Doncs, home, la impressió és que sí, que has punxat, però, evidentment, són equips que encara no han perdut, que sí, que portem 4 jornades i porten una victòria i 3 empats, però és cert que el Badalona avui si guanya amb 2 victòries, doncs també igualarà punts aquests equips com l'Hospitalet o com el Cornellà. Tenim ja aquí amb nosaltres el Jon García, i la gent, doncs, bastant encoratjada pel que hem pogut escoltar, Jon, no?
0: Sí, jo crec que sempre és aquesta sensació d'inici de temporada que et fa la sensació que tot es pot donar la volta d'alguna manera, sí que la gent il·lusionada, sí.
2: Doncs la gent que, com dèiem, està ja aquí fent acte de presència, nosaltres que aprofitarem doncs, per repassar quins seran els 11 que presentaran el Badalona i el Sant Cristòbal en aquesta tarda futbolística que viurem aquí als 94.4. Ho anirem explicant tot detall aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat, al Club Futbol Badalona, que avui presenta el següent 11.
0: Un 11 que avui formarà amb Jaime a la porteria, amb Jimeno Bermo, Aguilera i Callís a la defensa al mig del camp, amb Nil Sauret, Jair i Josu, per l'esquerra Juaco, per la dreta Pinyol i Martí com a davanter.
2: Una banqueta suplent formada per Antonio, com a porter suplent de Marco Castillo, Ayala, Robert Simón, Eric Iglesias, Fran Miranda, Antoni Asso i Tom Diaguara, per part del centre parroquial Sant Cristòbal.
0: Doncs avui el rival del Badalona que formarà amb Carles Saura a la porteria, amb Linares per la dreta, Muñi per l'esquerra, parella de centrals per Ricky i Lordán, al mig del camp Miguel Martínez amb Cristian i Campano, per la dreta Arnau Roca, per l'esquerra Alzina i en punta un futbolista que coneixem bé, Ramon, amb Pime.
2: Una banqueta suplent formada per Adrián Tapia com a segon porter, Guillem, Carlos Olmo, Mario, Pau Olai, Àlex Fernández, Marc González Barrio i Kemo Sisé. L'àrbitre del partit serà Garriga Alonso, auxiliat a les bandes per García Doz i per Berzosa Carballo, tots ells del Col·legi de Tarragona. Per tant, tot a punt perquè comenci aquest partit de la 4ª jornada entre el Club Futbol Badalona i el Sant Cristòbal.
5: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
2: Doncs els jugadors del Club Futbol Badalona que abandonen ja el terreny de joc, ho han fet també els del Sant Cristòbal, i ens anem enterant de petits detalls, no? Perquè jo, per exemple, desconeixia o no me'n recordava que una gespa nova, John, no es podia regar en excés.
0: Això ens ha explicat
2: el Rodri. Evidentment, suposo que deu estar preparat per si plou, no?
0: Sí, sí, sí, evidentment. El tema és que suposo que se li ha de donar un temps. El que passa que això afectarà, evidentment, a la circulació de pilota. Sobretot entenem que perjudicarà també el Badalona pel seu estil de joc, més que res, que és un equip que, sobretot, aquesta temporada, amb aquest entrenador, amb aquests futbolistes que també s'han fitxat a l'estiu, el que vol és sempre dominar, sempre tenir la pilota, ser el protagonista i, per tant, en aquest sentit, potser la gespa tindrà alguna cosa a veure amb si veiem un partit una mica més lent. En qualsevol cas, segur que els futbolistes avui intentaran donar-li dinamisme. Hi ha futbolistes per poder jugar bé a futbol, no cal dir-ho, i sobretot avui, davant de la teva afició, primer partit que jugues també en aquest estadi, doncs l'equip ha de ser protagonista i l'equip ha de poder també emportar-se els 3 punts.
2: Ens apuntava la companya de Badalona Comunicació, la Mònica Hernández, que avui està fent peu de gespa amb la xarxa de televisions locals, que Xesnic, ja és un habitual en els partits del Badalona, amb l'Amir Garrenats, que és un dels propietaris del Badalona, són molt amics, i Xesnic, que de tant en tant s'acosta doncs, a veure el Badalona. Ja li va portar sort en el partit de play-off contra l'Hospitalet, malgrat aquella derrota, però es van classificar, i avui sembla doncs, que torna a estar aquí.
0: Doncs sí, veieu que hi ha presència per veure aquest partit amb un Badalona que s'enfrontarà a un Sant Cristòbal que hem de dir que a l'inici de Lliga també havia tingut un empat i una derrota. Ha estat una victòria el que va tenir l'últim partit, amb un partit en el que, per cert, va marcar Pime. Al minut 45, avui juga ja com a titular, va ser contra el San Juan Atlético Moncada. Sí que és cert
8: que l'equip va jugar des del minut 22 amb un futbolista menys per una expulsió. Per tant, el Sant Cristóbal va tenir el partit en aquest sentit una mica més fàcil, tot i així sempre costa atacar aquest tipus de victòries. L'equip ho va aconseguir, per tant, avui arriba també amb aquesta confiança de saber que has guanyat la setmana passada davant el Badalona.
2: I deia aquest aficionat, John, home, Hospitalet i Cornellà han punxat, clar, han empatat. Sembla que quan empates, punxes. Sí. Però clar, per exemple, sota el meu punt de vista, l'empat del Cornellà al camp del Mollerussa, que és un altre camp molt difícil,
8: per mi
2: és un camp, és un empat que pot ser positiu, no tant per mi el de l'Hospitalet contra el Cerdanyola, que així tot ha pogut igualar dos gols adversos. L'Hospitalet perdia 0-2 amb el Cerdanyola avui a casa.
8: I és curiós els partits tant de l'Hospitalet com del Cornellà perquè han tingut una trajectòria idèntica. És a dir, l'Hospitalet del Cornellà han empatat el primer partit, han guanyat el segon i han empatat el tercer i el quart. De moment, trajectòria idèntica dels dos equips que se situen quart i cinquè a la classificació amb 6 punts.
2: I deixa'm dir, John, que la rumorologia, ja saps que sempre hi ha rumore, no? Vull dir que això és, sempre està bullint l'olla, per un costat o per un altre. Aquí ha bullit molt, molts cops en el Badalona. Que Hospitalet, els rumors apunten a que la cosa amb Raúl Page no està molt clara. Amb l'entrenador de l'Hospi.
8: Sí, sí.
2: Pots imaginar qui sona, no? Com a possible substitut.
8: Ara mateix...
2: Et ve la memòria, potser.
8: Ara mateix no t'estic seguint.
2: Entrenador que seguia el Badalona la temporada passada i que no està entrenant a ningú des que va marxar del Badalona. Un entrenador que...
8: Crec que sé per on vas. Val. Alguna cosa a veure amb Lleida té, potser.
2: Ho dic segurament perquè...
8: És el que dic, no? Alguna cosa a veure amb Lleida té, no?
2: No. Que va llavors. Començar, va estar tota la temporada passada pràcticament amb el Badalona. Vull dir que...
8: amic.
2: Sí, sí.
8: Vale.
2: Ara parlem per parlar, però vull dir que segurament aquest és un rumor que ja ha sortit a la llum pública, no? Vull dir, jo estic parlant de coses que s'han comentat i que es poden llegir, no? Però en tot cas veurem què passa, perquè és evident que l'empat amb el Cerdanyola no beneficia aquest Hospitalet que també està fet per intentar pujar de categoria.
8: I Ramon, t'imagines que l'acaben fitxant i se'l trobarà al Badalona aquesta temporada? Vull dir que seria curiós.
2: Sí, no. A veure, és el més normal, eh? Vull dir que... Sí.
8: No,
2: segurament el que no era tan normal és que, per exemple, Pedro Dólera no hagi començat el curs entrenant, no? Segurament
8: ens
2: l'haguéssim esperat en alguna banqueta.
8: Sí.
2: Bé, mica en mica va venint gent, això són especulacions, però vaja, ja veurem si es van concretant, no? Perquè sí que hi haurà moviments al llarg de la temporada, cada any n'hi ha i segurament no serà una excepció. És més, apuntàvem la bona notícia de Pepe Bonilla, la lesió sembla que no serà tan profunda, això és una molt bona notícia pel Badalona, tenint en compte allò de Toni La Rosa. Avui recordem, estan lesionats Pepe Bonilla, està lesionat Fran García, està lesionat Toni La Rosa. Són les tres baixes del Badalona. Què més volíem explicar? Doncs que aquest camp va ser inaugurat el divendres, que ara ja comença a haver-hi força gent a les graderies, que els jugadors són a punt ja de sortir al terreny de joc i que en aquest cas doncs, el Badalona, que no va començar bé la temporada i que la setmana passada va fer un bon partit a Vilassar, no?
8: Sí, jo crec que això és el que s'ha d'agafar l'equip. Ara mateix estan a poc entrant els futbolistes al terreny de joc. Jo crec que has de fer un nou inici de temporada, diguéssim. Has fet una pretemporada dolenta. Has fet uns dos primers partits que, excepte en algun moment molt puntual, tampoc has donat la talla, no has estat bé. Crec que la setmana passada el Badalona va sortir molt endollat des del primer minut de partit i segurament aquesta és la clau a la que s'hauria d'agafar també avui per sortir amb la mateixa mentalitat aquí en aquest partit. I sobretot això, que torni a començar la temporada. Has llançat dos partits a la brossa, pot ser, però és que la Lliga és llarguíssima, això ha de tornar a començar, i avui l'equip, des de la setmana passada i des d'avui, ha d'iniciar ja aquesta nova dinàmica.
2: Un altre dels aparentment favorits, John, està perdent 2-0, l'Atlètic Lleida ho està fent a Peralada, un altre camp difícil, no? És que clar, si comencem a valorar...
8: No, difícils, camps, difícils són tots. Sí, per ser, Ramon, l'Atlètic Lleida està perdent, sí, però és que... A més, l'han expulsat un futbolista. Ha marcat el Paral·lel del minut 4 a partit, ja s'adelantava. La segona part, el 49, ha fet el 2-0, però és que l'Atlètic Lleida, al minut 69, per tant, fa res, fa escassos segons, diguéssim, l'acaben d'expulsar un futbolista. Per tant, si ho tenia difícil, doncs no cal dir que ara una mica més.
2: Clar, és que, per exemple, el Sant Joan Atlètic de Montcada està fent un fortí de moment del seu camp. 6 punts. Ahir va derrotar també... doncs va aconseguir una victòria en el seu partit i també jugant, en aquest cas, amb un jugador menys també per expulsió. Per tant, doncs, sí, hem de dir que el Tona, que ha perdut ja 3 partits, que serà el pròxim adversari del Badalona.
8: I, a més, un San Juan Atlético Moncada que va remuntar el partit, perquè va començar marcant el Tona al minut 8, a partir d'aquí va marcar el minut després el San Juan Atlético Moncada, li van expulsar un futbolista, com dius, al minut 84, al final del partit. Al final va acabar aconseguint la victòria. Aprofitant també ràpidament, ara que també ho comentàvem, per repassar els altres partits que hem tingut en aquesta jornada. Aquest va ser el d'ahir, aquest que us estàvem explicant justament ara, el San Juan Atlético Moncada, que es va imposar 2-1 contra el Tona. Avui hem tingut també diversos partits de jornada. La Grama s'ha imposat 3-0 davant el Vilassar de Mar. L'Europa B ha guanyat 1-0 la Muntanyesa, la primera derrota de l'equip que avui jugava de visitant. L'Escala, que s'ha emportat els 3 punts, guanyant 3-2 al Martinenc. L'Hospitalet, ara ho comentava Ramon, ha empatat a 2 davant el Cerdanyola. El Mollerus s'ha empatat a 1 davant el Cornellà. Recordem, l'Hospitalet i el Cornellà, dos dels cocos de la categoria, que tenen, de moment, la mateixa dinàmica de partits, amb 3 empats i una victòria. La Pobla de Mafumet, que ha perdut a casa 2-3 contra el Vilanova, en directe, minut 71, per la de 2, Atlètic Lleida 0, i l'últim partit de la jornada serà el que està previst per justament ara, a les 6, aquest Badalona-Sant Cristòbal, que explicarem en directe a Ràdio Ciutat.
2: Doncs a punt de sortir ja els protagonistes. Surt el Club Futbol Badalona, surt el Sant Cristòbal, i els aplaudiments des d'una graderia que està força plena, aquesta visera, que jo crec que és un autèntic luxe, tenint en compte com havia estat sempre aquest estadi, doncs, vaja, sense aquesta visera, desprotegit totalment, i jo crec que això la gent ho gaudeix i la gent ho està realment agraint, no?
8: I més enllà de la comunitat per ells, també és cert que a nivell estètic fa molta més sensació d'estadi, fa molta més patxoca. Més enllà que, òbviament, doncs, que els tapa el sol, que segurament estaran més còmodes, que si plou no es mullen, etc. Però a nivell estètic fa molta més sensació d'estadi això que com estava abans d'aquestes remodelacions en aquest camp que, com diem, es va no estrenar, però sí inaugurar aquest divendres.
2: Crec que és una tribuna, si no m'equivoco, per 500 persones. Això vol dir que
8: estarà pràcticament plena.
2: Sí,
8: jo crec
2: pràcticament
8: que
2: més de 3/4.
8: Sí,
2: i segurament
8: entre 300 i 400 persones sí, hi haurà, segurament.
2: Sí, sí, i comptant la gent que pot haver-hi als laterals i tal, doncs estaríem ara parlant d'una entrada d'unes 600 persones.
8: Sí,
2: aquí
8: sí, estem d'acord.
2: A la travessera Montigala, de moment el Badalona situat a la banda esquerra, el Sant Cristòbal a la dreta. Estaríem a la banda contrària on habitualment ens situem a l'estadi municipal. Per tant, si ataca el Badalona cap a la banda dreta serà sentit muntanya, si ho fa cap a la banda esquerra serà sentit mar, i això dependrà d'aquest sorteig que duran a terme amb Bermo, que segurament John repetirà com a central, i l'única novetat en relació a la setmana passada sí, és que segurament veurem a Pinyol a la banda dreta en comptes del lesionat Pepe Bonilla.
8: Sí, un Pinyol que ja estava disponible la setmana passada, però que, tot i així, avui no només està disponible, sinó que a més formarà com a titular. Estem veient doncs, que el tenim ja en aquesta banda dreta, i veurem també com funciona, perquè evidentment és un perfil molt diferent del que pot ser Bonilla o del que pot ser Toni La Rosa. Coneixem bé a Pinyol també.
2: I la gent que aprofita, evidentment, per fer-se fotos amb Šešnik, el porter del Barça,
8: sí,
2: no?
8: Sí, sí. Sí, sí. Una... És home, que fa... ja només veure les pintes que porta, sí, sí, sí, ja sí, es veu que... Saps?
2: Fa patxoca, sí. Vull dir, sí, sí. La veritat és que, bé, no va, encertat, no va estar encertat en aquell gol que es van passar fa un parell de jornades.
8: Quin personatge, Xesc.
2: Però bé, sembla ser pel que expliquen que és un autèntic professional. Vull dir, després,
8: no, clar, i que sobretot a nivell humà tothom al Barça destaca que sí, sí, ajuda els joves, que porta bon rotllo, que és... Sí, sí, vull dir que ajuda que l'equip competeixi millor i ajuda, això es pot fer al camp o també es pot fer des de fora.
2: Badalona cap a la dreta, Sant Cristòbal cap a l'esquerra, és a dir, el Badalona cap a la muntanya, posar la pilota en joc, l'equip escapulat, el partit era a punt de començar, a la travessera de Montigalà, també la sintonia dels 94.4, pilota en moviment, comença el partit a la travessera de Montigalà.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
2: L'acció del Sant Cristòbal per banda esquerra, talla per part del Badalona, Pinyol, deixa per Josu. Josu que és agafat per darrere, falta, no?
8: Sí, sí,
2: a Llei de l'avantatge.
8: Llei de l'avantatge, perquè Josu continua en la jugada, però és que és boníssim com ha controlat, com s'ha girat, ha forçat aquesta falta, doncs, que no ha volgut xiular a l'àrbitre perquè mantenia la possessió el Badalona, però era claríssima.
2: Ha vingut a rebre territori propi. Pressiona de moment bastant amunt al Sant Cristóbal, eh?
8: Sí, hem de dir que pressiona amunt, ho ha fet a la primera jugada, que de fet ha pogut recuperar una pilota, i estem veient que quan el Badalona, sobretot, juga cap enrere, clarament l'equip fa una passa endavant, no només al mig del camp i als davanters, òbviament, sinó també la defensa, l'equip doncs, que vol estar junt per recuperar la pilota i per poder estar a prop d'una possible pèrdua del Badalona.
2: Estem veient que quan la pilota bota sembla que es freni una mica, no? Precisament pel que deien, no? Perquè no està regat al camp, perquè no es pot de moment regar en excés, i de moment doncs, sembla, o la impressió és que quan bota queda com una mica clavada o que fa un bot una mica en fals.
8: I amb això hauran d'estar molt atents també els futbolistes i ser conscients també de que avui hauran de potser impactar la pilota amb una mica més força de l'habitual també per aquest estat que comentem de la gespa, una gespa nova, una gespa que s'estrena avui i que, per tant, té uns condicionants.
2: Doncs ja falta, situada a l'esquerra del mig del camp. És una falta que servirà al Badalona. Ja torna a jugar en territori propi l'equip escapulat. Aguilera tocant per Nil Sauret. Nil Sauret que ha rebut una empenta, continua el joc. La torna a tenir Aguilera, no es complica la vida. Cedeix cap a la posició de Jaime, aquest per Bermo. De moment, doncs, sembla que el Genís San Pietro confia en aquesta dupla, no? Bermo-Aguilera, no?
8: Home, hem de dir que és una dupla que té futbol per donar i per vendre, eh? Bermo, estem parlant que és un migcampista i Aguilera té una capacitat per jugar amb la pilota amb els peus impressionant. Haurem de veure també, més enllà del futbol, com funciona a nivell defensiu. Hem de dir que l'últim partit van jugar molt bé.
2: Bermo des del lateral de l'àrea, la penjarà, ja pot haver-hi perill, la penja al segon pal, l'intent de rematada de Juaco, no hi arriba Josu. Josu que habilita amb el cap sobre Juaco. Juaco es prepara la pilota per intentar fer la centrada. Cedeix cap a Jair. Jair li torna a Juaco, banda esquerra de l'atac. Enganxat a la línia de banda, Juaco combina amb Nil Sauret. És Josu. Josu toca al mig del camp i el Badalona, de moment, m'imagino que serà una senya d'identitat total en el partit. John està controlant la possessió totalment, eh?
8: Sí, de moment no està volent assumir a més molts riscos en pilota. L'equip, doncs, també vol anar entrant al partit, tenir sobretot el control, que és una cosa també molt d'aquest equip de Genís San Pietro, que és vertical quan toca, però que sobretot el que vol fer és controlar el que passa en el partit amb la pilota i escollir quins són els moments en els que ets vertical i els altres en els que, en canvi, has de tenir una possessió una mica menys agressiva.
2: Bona combinació del Badalona. Callis que busca Martí Alonso. Martí Alonso vol guanyar l'esquena a la defensa. S'endinsa cap a la banda dreta, acaba perdent l'esfèric. Hi ha hagut una petita empenta, l'àrbitre diu que és out a favor de l'equip terrassenc, a l'esquerra la defensa. Ja tenim a dos vells coneguts fent-se ombra, que són Bermo i Pime. Dos jugadors que es coneixen prou bé, eh?
8: Sí, sí, i un duel que serà intens, segur, perquè si alguna cosa té Pime és que no dona mai una pilota per perduda.
2: Un altre cop servei de banda a favor del Sant Cristóbal, a l'esquerra de la defensa. Veurem per quants minuts està Jaume Pinyol, que recordem que tornava a jugar la setmana passada, John, després d'una lesió de 4 mesos.
8: Sí, va poder sortir a la segona part, el vam veure que semblava que tenia ritme, però bé, avui s'haurà de demostrar sent titular fins a quin punt està per tot el partit o no. De moment, la sensació que fa Ramon és que no seria per tot el partit, no? que seria per sortir a titular, però ser substituït a la segona part.
2: Segurament, ja corna, favorable al Sant Cristóbal.
8: Doncs sí, el primer del partit serà per l'equip visitant, es picarà des de la banda dreta. Qui posarà aquesta pilota serà Miguel Martínez, el Badalona que defensa aquesta acció amb tots els seus futbolistes disponibles.
2: Miguel Martínez que picarà el corna, punta dreta, s'ha de defensar prou bé. El Badalona, doncs, que durant la pretemporada una de les assignatures pendents era l'acció d'estratègia. Atenció al primer pal, Jaime!
8: Buf!
2: Hi ha hagut un intent de refús al primer pal, el jugador del Badalona no ha arribat i la rematada jo crec que no li ha sortit massa contundent, però Jaime sí que ha estat atent, eh?
8: Ha estat atent per atrapar la pilota, però la rematada era claríssima, molt a prop de la porteria. Ha estat una jugada a la que, de nou, el Badalona pilota aturada no ha sigut contundent.
2: Ara Josu que deixa per Jair, bona acció del Badalona, bona comoditat.
8: Ha sigut boníssima aquesta.
2: Banda esquerra. Juaco, ara pel carril del mig, continua Juaco, obre la banda dreta per Bermo, l'entrada i targeta groga. L'entrada per darrere sobre Juaco, que volia habilitar la banda dreta, la pujada de Callís i targeta groga, la primera del partit, John.
8: Doncs el primer del partit, t'has de dir, Ramon, que no he pogut identificar, no sé si ha estat Ricky el futbolista que rebia aquesta primera targeta, ara ho preguntarem també per assegurar-nos qui ha estat el futbolista en un estat, ha estat qui ha fet aquesta falta, una falta una mica escurada a la banda esquerra amb la jugada individual de Juaco, que ara és qui planta també aquesta pilota i qui voldrà provar-ho sembla des de lluny perquè no hi ha cap altre futbolista a prop. Serà Juaco qui ho intenti des de fora.
2: Doncs ens situem, perquè Juaco podria xutar des d'aquesta distància.
8: Sí, farà, farà.
2: La pilota està perpendicular al pal dret de la porteria de, del Sant Cristòbal. A uns 15 metres de la frontal, Juaco segurament provarà el xut directe. I va Juaco. Pica Juaco a les mans del porter, evidentment, des de tan lluny, ha d'agafar un efecte i ha d'agafar una força que ha de sorprendre realment el porter del Sant Cristòbal, sí, en aquest cas, i el llançament ha anat molt centrat.
8: O és impecable, o has de tenir un punt d'engany o de sorpresa, si no és impossible.
2: Ara hi ha una acció, la punta dreta, és una acció que acaba amb servei de banda o falta favorable al Sant Cristòbal, si no m'equivoco, i si és una falta lateral, és perillosa perquè el Sant Cristòbal ho tornarà a aprofitar que amb Miguel Martínez, un autèntic especialista,
8: sí,
2: en jugades de pilota
8: aturada. Serà servei, serà falta, una falta lateral, molt sí, escurada, sí, a la banda dreta, un, com, perquè ens entenguem, com si fos un corna, però des de la frontal, d'alguna manera. Per tant, posarà aquesta pilota al Sant Cristòbal, amb el Badrona, que també haurà d'estar més contundent que la jugada d'estratègia anterior.
2: Es pica la falta, la central, punt de pana, la rematada, fora. Un altre cop la rematada i ja en van dues, eh? La és rematada que ha sortit desviada a la dreta de la porteria de Jaime, no ha trobat direcció. No sé si ha estat el mateix Linares que ha fet la rematada. En tot cas, insisteixo, el Sant Cristòbal ho té molt clar, que aquest pot ser un punt feble i que li pot fer mal al Badalona les accions de pilota aturada.
8: Sí, ha estat una acció a la que ha tornat a rematar també el Sant Cristòbal i bé, el Badalona hauria d'anar doncs a més compte, perquè les dues primeres que ha tingut l'equip rival en estratègia és que te les ha rematat les dues i la primera és que ha estat pràcticament gol.
2: La juga Muni, bona recuperació de Pinyol per part del Badalona, arriba Callís, Callís es fa amb el control de l'esfera i deixa per Pinyol, la rifa però el que refusarà és Aguilera, hi ha molta intensitat en el terreny de joc, la treu des de darrere el Sant Cristòbal, la pilota orientada a la banda per Cristian, i arriba Callís, Callís que posa el peu, se l'acaba emportant, continua Callís, deixa per Martí Alonso, la baixa amb el pit, la vol tocar per Josu, al final envoltat de jugadors del Sant Cristòbal, Josu, Martí Alonso ha volgut orientar la banda per Pinyol, però havia perdut ja la verticalitat. Pilota llarga per Pime, no hi atreva. Pime, que volia fer la centrada davant de Bermo, estava demanant una empenta, però clar, és que això
8: sí,
2: és la
8: sí,
2: força.
8: Sí, és futbol, és futbol. Bermo ha sabut cobrir-lo bé, s'ha quedat sense espai per fer massa cosa. Jo crec que ha volgut provar amb la cama esquerra posar la pilota en interior de l'àrea, no ho ha aconseguit, ha marxat molt desviada per línia de fons, intentava treure alguna cosa en Pime, no ho ha aconseguit.
2: Doncs serà el Badrona qui tregui a l'interior de l'àrea, ho fan curt Aguilera sobre Jaime.
8: Tot i la pressió del Sant Cristòbal, eh?
2: Sí, Jaime que posa una pilota llarga buscant la velocitat de Pol Gimeno, s'anticipa, però en aquest cas l'Arnau Roca, el carriler de la banda dreta, ja ha deixat la pilota amb el cap cap al seu porter, que ja l'envia cap al mig del camp davant la pressió del Badalona. Recuperació de Jair, Jair l'orienta a la banda esquerra buscant a Juaco. Juaco per Jair, Jair dona mitja volta, enrere per Aguilera, Aguilera que endarrereix sobre Jaime, el porter del Badalona, que la posa més enllà del mig del camp, buscant a Martí Alonso, Martí Alonso que la lluitarà, continua Martí Alonso, bon control, d'esquenes a porteria, Juaco obrint per Callís, evita que surti per línia de banda, no ho ha pogut impedir.
8: Sí, ha estat justeta, la passada de Juaco no era bona, no ha sabut, m'ha dit que justament Callés estava marxant també cap endavant al final la pilota, ha acabat sortint, per tant serà de nou pilota pel Sant Cristòbal.
2: Servirà davant del Sant Cristòbal, ho estem explicant des dels 94.4 de la FM, Ràdio Ciutat de Badalona, quarta jornada de Lliga, Badalona 0, Sant Cristòbal 0. Juaco, Bermo, Martí Alonso, tocant bé, per Pinyol, a l'esquerra se'n va Josu, li fa la passada, una mica llarga, i arriba Josu, lateral de l'àrea, pot haver-hi perill, Josu enrere, deixa per Juaco, Juaco que es vol fer l'espai per xutar, torna a enviar la pilota cap a Josu, fa la centrada buscant el segon pal, refusa la defensa, la pilota arriba a la frontal per Juaco, no ha pogut fer el retall, volia retallar i fer la canonada, al final el Sant Cristòbal que se n'ha sortit prou bé, ara Jair que posa la punta del peu i recupera la pilota, és Bermo qui la puja. Déu-n'hi-do la intensitat amb la que s'està jugant, eh? Ara Bermo s'equivoca en la passada cap a la banda esquerra, torna a tallar el Sant Cristòbal, era Linares, no pot però ara enviar la pilota cap a la banda dreta sobre Linares, i al final s'anticipa el tall. Pol Gimeno, que l'envia fora de banda.
8: Ha sabut bé, ha sabut llegir bé la jugada, ha marxat al terra per enviar la pilota fora. Dèiem que el Badrona el que estava intentant en aquest inici de partit era tenir molt la pilota per dominar els ritmes, però el que estem veient en aquests últims minuts és que el partit està agafant un ritme alt, amb moltes anades i tornades, amb el Badrona amb possibilitat de córrer en algunes jugades, però també el Sant Cristóbal.
2: Bona feina de moment de Martí Alonso,
8: sí,
2: eh?
8: Sí, sí, sí.
2: Que ha volgut fer la passada cap a Josu, tenia potser a Pinyol tot sol, no?, a la dreta.
8: Sí, Josu l'ha demanat a l'esquerra, ara de fet li estaven en... Perdó, Martí Alonso, per aquesta passada. Però bé, ha recuperat també la pilota abans, està treballant moltíssim des de l'inici, i ara, de fet, és que està liderant també aquesta pressió del Badalona per recuperar la pilota.
2: Ara és el Sant Cristóbal qui la puja a banda dreta. El tall, Pol Gimeno. Un jugador que el veig cada dia més aposentat, eh? I, a més, juga canviat de banda. El Badalona que... serveix des de la banda esquerra un out 11 i mig de la primera part, 0-0 en el marcador. Intens el partit, eh? Arribades a les dues porteries, el Sant Cristóbal a la pilota aturada, el Badrón ha intentat també en llançament de falta, la de puja fet, Bermo.
8: De fet, Ramon, si no vaig errat, tots els defenses del Badalona són dretans, no?
2: Perdona?
8: Tots els defensors del Badalona són dretans, diguéssim.
2: Sí.
8: Els dos centrals ho són, el lateral esquerre juga a cama canviada, per tant, sí que és cert que no tens cap futbolista que et doni sortida de pilota amb la cama esquerra.
2: Ara s'equivoca en la sortida Aguilera, rectifica Pro Bermo, deixa per Jaime, el porter del Badrona, que no es complicarà la vida, puntada llarga enmig del camp, agafen a Josu, la pilota arriba a Martí Alonso, un altre cop agafen a Josu, sí. I això podia podia ser perfectament tanja.
8: No, no només per la jugada, sinó sobretot per la reiteració, que jo crec que és el que deia Josu. Escolta, m'han agafat abans, he deixat jugar. A l'inici del partit m'ha passat exactament el mateix. Em tornen a agafar ara i no em xiures la targeta? Ostres, ja va sent hora.
2: La juga Jair. Recordem que hi ha un jugador del Sant Cristóbal. Acabarem d'esbrinar-ho si és Cristian, si és el Gina, qui ha vist la targeta groga.
8: Sí, era un d'aquests futbolistes.
2: Per l'acció sobre Juaco. El Badalona que té la possessió. La juga Aguilera. Pime aguanta, Aguilera també, s'ho pensa dues vegades, envia sobre la posició de Juaco, que ara està molt endarrerit, li torna la pilota a Aguilera, Aguilera obre pel mig per Juaco, troba l'espai, carril del 8, continua Juaco, frontal, veurem què fa Juaco, se la prepara, obre la banda dreta per Callís, bona acció del Badalona, centrada Callís, el segon pal, no ha arribat a la rematada Martí Alonso, era una bona acció del Badalona, llàstima que Juaco no ha pogut trobar l'opció per xutar directament.
8: Tornem una mica al mateix, l'equip està intentant trobar Juaco sempre que pot tant per la banda esquerra com ara l'espai en aquest cas, tot i que l'equip, recordem, el que vol és controlar, tenir la pilota, acumular passes, etc. Quan està generant més perill en aquest partit ha estat quan té la possibilitat de córrer. També com adelanta en general molt les línies el Sant Cristóbal, està trobant també aquestes oportunitats.
2: A l'esquerra de la defensa de Cervià, out al Sant Cristóbal, i arriba Nil, ha caigut un jugador davant nostre, no? Ara qui ha caigut és Martí Alonso, falta...
8: El que xiula és aquesta segona a Martí Alonso, que a més ha fet un crit que s'ha escoltat clarament també des de la nostra posició. Era qui volia controlar la pilota d'esquenes. Han anat amb molta força també en aquesta lluita. Al final l'àrbitre indica falta favorable.
2: Era Callis, el que havia caigut. Sí, sí.
8: Sí, i va Sauret, que sembla que serà qui posarà la pilota i sembla que a més ho posarà de forma directa. Veurem al final el que acaba fent. Doncs res, a deixar per Josu i l'equip jugarà en curt.
2: Josu en curt sobre Callis. Tot això a la zona 3 quarts. Bermo, que havia fet el desdoblament. Jair ja ha cobert el lloc a Bermo. Ara està actuant de central. Aguilera deixa per Jair. Jair té a la dreta a Bermo. Bermo toca, volia tocar en curs sobre Josu. S'ho ha pensat dues vegades. Avisa Jair. Té metres per pujar Aguilera. Li agrada. Obre la banda esquerra per Juaco. Juaco busca l'1 contra 1. Lateral de l'àrea. Se la deixa enrere. Se l'emporta Linares. Linares, però, no pot superar, en aquest cas, a Aguilera, i ha sortit el tall al central del Badalona per enviar fora de banda.
8: Serà pilota pel Sant Cristóbal en un inici de partit. Si fem una lectura una mica més global en el que ha fet la sensació que el Badalona tenia alguna cosa més en atac, no? que els seus intents eren una mica més perillosos, però en el que hem vist que també el Sant Cristóbal té sobre... Ui, compte aquesta.
2: Martí Alonso, xuta des del mig del camp. Jo crec que de reull havia vist que el porter estava avançat, sí, però també el porter havia retrocedit perfectament.
8: Sí, i jo crec que el porter havia endivinat quines eren les seves intencions i havia recol·locat ja. Sí.
2: Jo crec que ha estat una jugada tipus Josu, que quan rep ja sap que el porter estava sí, una mica...
8: D'aquells futbolistes que, sí, que juguen amb una espècie de càmera 360 sobre seu i que llegeixen una mica tot el que passa al seu voltant.
2: El porter del Badalona amb el control de l'esfèric. Jaime obre sobre Bermo.
8: Sí, ha caigut Josu. No, Josu no. Ha caigut Juaco. Juaco tampoc, era el jugador que s'acostava.
2: Martí Alonso tampoc és.
8: No, ostres, ara estem doncs, pendents de qui és el futbolista.
2: Jair, pot ser?
8: Sí, sí, sí, sí, sí, el que ha caigut és Jair. El futbolista que ara mateix està estès sobre la gespa, efectivament, és Jair, que sembla que s'està tocant al front. No sé si és que s'han portat un cop. Entraven ràpidament les assistències mèdiques. Sabem que...

0: moment jugant amb 10 i ara doncs esperant el protocol amb la tornada de Yair en Túnez,
1: que sembla que podrà seguir, eh?
0: Sí, sí, sí. Doncs que fins aquí, clar, no té cap mena de pressa Jaime per jugar-la. Ara la pilota ja està en joc. Ja
1: no, sí, com... perquè no és un servei, clar, de porteria, no hi ha el compte enrere, sinó que ha estat un bon neutral i, per tant, és com si fos una jugada de joc...
0: Doncs mira, li ha sortit normal bé la jugada, Jaime, perquè ha cedit corna al Sant Cristóbal,
1: doncs sí,
0: i el Badalona, que se n'aprofita d'aquesta situació abans de recuperar Yair.
1: La passada en llarg, hi ha hagut un rebot al final, ha acabat amb servei des de la cantonada pel Badalona, serà el primer córner del partit que serveixi l'equip de Genís San Pietro i va Josu des de la banda esquerra.
0: A veure si és capaç també de fer mal al Badalona en aquest servei des de la cantonada. Yair a punt d'entrar, alça el braç dret, Josu, la pilota anirà, veurem a on, cap a la zona del punt de penal. Hi ha hagut agafades, hi ha hagut de tot, hi ha hagut un reforç defensiu i tornarà Josu, encara no torna Yair. El Badalona però ha aguantat perfectament. Vaja, ja fa un... ara ha tornat Yair, ja, ja fa el minut, la té Josu. Josu juga precisament, no, és Callís, Callís té a la banda dreta oberta a Pinyol. Pinyol l'aguanta. Passada horitzontal sobre Nil, aquest sobre Pinyol. Pinyol combina amb Callís, Callís combina amb Pinyol, Callís se'n va per l'interior, s'equivoca, el refús però cau a peus de Nil i un altre cop la possessió, que jo diria que en un 70% és del,
1: sí,
0: Badalona.
1: Fàcil, total, fàcil. De moment, sí, és el que dèiem, la forma de perill que ha trobat fins ara el Sant Cristóbal ha estat la pilota aturada fins en dues ocasions. La resta del partit, la veritat és que l'ha dominat el Badalona tant en pilota com també en transicions. Aquí ha sabut generar perill.
0: La pilota per Cristian, bé, que allí s'anticipa, no el deixa maniobrar, això obliga a Cristian a enviar enrere cap a la posició d'Alcina, Alcina més enrere cap a Muni, és Ricky, el Sant Cristóbal que està bastant apretat per part del Badalona, acaba perdent la pilota just davant de la banqueta on trobem a Genís San Pietro i els seus jugadors.
1: Bona pressió del Badalona que ha obligat el Sant Cristóbal literalment a treure's la pilota a sobre. No sabia què més fer el Zin amb ella, per tant, recupera la possessió.
0: Que bé, Martí Alonso, combina pel mig per Pinyol. Pinyol ara busca a Josu de primera. Hi ha hagut una caiguda, no diu res l'àrbitre. Diu que no ha passat res. Ara ho intenta amb el contracop al Sant Cristóbal. Era Jonathan Linares qui volia superar a Pol Gimeno. Pol Gimeno, però, que posa el peu sobre falta, Jonathan Linares. Falta i targeta groga per Pol Gimeno, i és que Jonathan Linares és un jugador molt incisiu, i atenció perquè arriba una falta perillosa.
1: Sí, aquí el que ha passat és que li hagués hagut de fer falta a la primera que ha pogut, Ramon, perquè si li hagués fet realment la falta, era en un moment de la jugada la que no li haguessin tret aquesta targeta. No li ha aconseguit fer la falta perquè ha continuat Linares amb la carrera, li ha hagut de fer la segona, llavors sí que ha estat molt descarada i per tant sí que ha rebut aquesta targeta groga. En qualsevol cas, perill pel Badalona perquè té el seu lateral esquerre amb targeta, però també perill pel Badalona perquè torna a haver-hi una nova ocasió, pilota aturada del Sant Cristóbal des de la banda dreta.
0: Probablement vagi la pilota a l'interior de l'àrea, però no descartem el xut directe, la centrada, i estava, hi havia un jugador totalment sol, eh?
1: Mare de Déu.
0: Hi havia un jugador, el dorsal 23, estava totalment sol al Gina. El que passa que, afortunadament, no li ha anat la pilota a mida.
1: No, i hauríem de revisar, que jo no ho he pogut veure i tampoc ningú ha aixecat aquí la bandera, si estaven fora, ja, d'això o no, entenc que no, perquè si no, doncs, hagués estat atent també l'àrbitre auxiliar. Però
0: estava molt sol, no?
1: Si no estaven fora de joc, què és la sensació que fa? Perquè aquí ningú ha aixecat cap bandera. Home, realment, tenir un futbolista de l'alçada del Cine, de la seva capacitat de pilota aturada, sol, doncs no parla bé del nivell defensiu de pilota aturada.
0: No, sensació estranya. Jo, potser
1: pot ser, repeteixo, pot ser que estigués en fora de joc, però aquí ningú aixeca la bandera. Per tant, jo dono per fet que no ho estava.
0: Clar, de fet, ni la bandera ni els braços.
1: No, res.
0: Sí, sí, clar, perquè l'únic que la pot aixecar, està clar, és el...
1: Sí, sí, és el línia.
0: No, atenció, la recupera el Sant Cristóbal. Se'n va Cristian per banda esquerra. Surt Bermo, talla.
1: Sí, net.
0: Pilota.
1: No hi ha res.
0: Se l'ha jugat Bermo, però pilota neta.
1: Bufa, Bermo.
0: Sí, sí, pilota neta. És Jonathan Linares, entrada molt tancada a les mans de Jaime, el porter del Badalona, que la bloca. Moments d'igualtat ara aquí a la travessera Montigalà, coincidim pràcticament amb l'equador de la primera part, minut 22, 0-0, la sintonia de Ràdio Ciutat, vivint la quarta jornada d'aquest grup cinquè de la tercera federació. Jaime. Uf. Uf, he fet uf Mare perquè Déu. La passada a la frontal de l'àrea per Nil, Nil sí, estava sí. pràcticament amb un ombre marcat.
1: Per cert, parlaves d'aquesta tercera federació, la que tenim en joc la jornada. Hi havia un partit a punt d'acabar

0: Abans d'aquest Badalona, males notícies per l'Atlètic Lleida, perquè, ha estat curiós, tenien un expulsat, perdent ja 2-0 al minut 69, és que li han expulsat a un altre. L'equip ha acabat amb 9 futbolistes, una targeta vermella al 69, una altra 84, i per si això fos poc, el Parlada ha fet el 3-0 al minut 85. Per tant, amb 9 futbolistes, ha acabat guanyant 3-0 el Parlada.
1: Aquí pot la por al segon pal, la Rio Martí Alonso! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, marca el Badalona, que inaugura la nova travessera de Montigalà. Ho fa Martí Alonso. Ja va marcant el partit de Copa Federació contra el Sestao. La passada amb l'exterior a l'estil Lamine Yamal de Pol Gimeno. Segon pal, s'anticipa el defensor. Martí Alonso, que pot enviar la pilota al fons de la xarxa. S'avança el Badalona a la travessera de Montigalà. Marca l'equip escapulat. Marca Martí Alonso. Badalona 1, Sant Cristóbal 0.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I ha estat un golaç del Badalona, gol de davanter de Martí Alonso. Com s'ha anticipat el segon pal, com ha sabut enviar la pilota al fons de la xarxa i com dona el gol cada moment. Està donant 3 punts al Badalona. Dèiem que avui es necessitava aquesta victòria per guanyar casa, per estrenar aquesta travessera, una mica perquè l'escenari acompanyava que l'equip hagués de sumar els 3 punts i sobretot a la classificació. Després de dues derrotes als dos primers partits, l'equip avui ho necessita, ha sortit concentrat des del primer moment, excepte les jugades d'estratègia. Ha sabut fer-se molt senyor del partit i de moment arriba un gol que per mi fins ara ha estat merescut. S'ha adelantat el Badalona.
1: La passada mil·limètrica de Pol Gimeno a cama canviada. Boníssima. Amb l'exterior, eh?
0: És el que té jugar amb un lateral a cama canviada. En algunes coses pot ser que sigui un problema, però per altres coses també té aquest punt de previsibilitat que és pràcticament com si haguessis, com si estiguessis jugant amb un extrem. Des del punt de que pot xutar, per exemple, des de la frontal, fins que pot fer passades com aquesta, que de primeres no te les pots imaginar. Gran gest tècnic amb l'exterior de Pol Gimeno, com envia la pilota al segon pal, la pilota mil·limètrica, perquè només l'hagués d'empujar, que no és poca cosa Martí Alonso perquè ha de guanyar l'acció, i que el Badalona fes el primer gol del partit.
1: I me n'alegro per Martí Alonso, perquè ho estava buscant, estava treballant, sí, de valent. Estava realment, doncs, intentant emmanillar els defenses del Sant Cristóbal, i jo crec que és un premi, no?, aquesta constància, aquesta feina d'un jugador que és un nou, i sempre ens n'alegrem que marquin els nous, perquè els nous realment viuen del gol, John.
0: Sí, i el gol també acaba després parlant-nos del seu estat de confiança. Si un nou fa gol, si un nou se sent protagonista, segurament és més fàcil que totes les altres coses també li surtin i que per inèrcia vagi també fent més gols i, per tant, ajudant el seu equip a guanyar els partits. Avui necessita el Badalona que el seu davanter vagi fent gols, que vagi també sentint-se protagonista, com de moment crec que s'està sentint en aquest inici de partit i encara més després d'haver fet el primer gol.
1: Tocant l'equip de Geni San Pietro, que allí es van de dreta del mig del camp, mira de desempallegar-se dels jugadors del Sant Cristóbal. Aguilera combinant pel mig per Pol Gimeno, canviat de banda, bona obertura a la banda esquerra buscant a Juaco, més a l'esquerra té a Josu, la condeix Juaco, ja ha rebut Josu, l'aguanta el Mac, Josu, l'aguanta tocant ara possessió que corri el Sant Cristóbal.
0: És una passada veure jugar Josu a futbol, És que és molt, molt, molt bo Josu.
1: És Nil Bermo, ve a rebre la banda dreta de Pinyol. El desdoblament de primeres per Callís. Callís cau en l'1 contra 1. La posa a l'interior de l'àrea. És Josu, que vol fer la centrada. I l'acció acaba en corna. Minuts molt dolços del Badalona.
0: Aplaudeix tot el Badalona perquè l'equip ara mateix està funcionant a la perfecció, els futbolistes movent-se amb certa llibertat i els altres estan interpretant també aquests moviments de l'equip perquè tot sigui un engranatge que et deixi situacions en atac com aquesta, a la que ha acabat fent la centrada de Josu com si fos extrem dret, arribant també de forma imprevisible després d'aquesta jugada que també entre el lateral i avui Pinyol, que és qui està jugant com a extrem, generessin aquesta
1: el
0: situació.
1: Juaco, la pilota al primer pal, el refusa, arriba, atenció, la rematada! I és Martí Alonso que no hi ha arribat a última hora, ha aturat el porter, la rematada des de la frontal, demanava una planxa Pol Gimeno, l'aturada del porter i per ben poc Martí Alonso no ha pogut empènyer la pilota a dins.
0: Ha estat a prop, estava ja també Pol Gimeno a prop de la jugada, de nou la pilota acaba a línia de fons, és de nou córner pel Badalona, el tercer de la primera part.
1: Es pica el córner buscant el segon pal, un altre cop el refús defensiu.
4: I arriba Callís. Callís ara que no pot impedir que la pilota surti per línia de banda. El Badalona ha d'aprofitar aquests moments. 27 i mig de la primera part. Badalona 1, Sant Cristóbal 0.
0: I si l'equip ja estava fent un bon partit, el gol encara li ha donat més confiança als seus futbolistes, que ara sí s'estan sentint també en aquest moment dolç que deies, aquest moment de confiança a la que et surten totes les jugades pràcticament, i estem veient ara mateix un gran Badalona en aquests minuts.
4: A la mitja punta juga Jair, toca per Callís. Callís té el suport de Jair. Li torna de nou a Callís. Callís per Pinyol.
0: I aquí deixa'm afegir, Ramon, que aquest moment dolç que viu l'equip després del gol, si ho pot aprofitar per fer-ne un altre, doncs millor que millor, no cal dir-ho.
4: I a més el Badalona amb llibertat de moviments total, intentant, atenció, Juaco la frontal, se la posa amb l'esquerra, al final no puc fer la rematada, s'ha empatxat una mica de pilota, però era ideal la jugada per engaltar amb l'esquerra.
0: Sí, Juaco és que està sent indetectable per la defensa, el jugador inicia les jugades des de la banda esquerra, però acaba arribant per tots jocs, des de la dreta, sobretot per dins. L'equip ara mateix està tocant amb molta facilitat i s'està movent amb... És que està sent un espectacle aquest inici de partit. Sí, sí.
4: Bermo toca per Aguilera. Josu la vol posar per Pol Gimeno, que està portant de corcó la defensa. Uf. I va Juaco a la frontal, d'esperó cap a Pol Gimeno, el xut de Pol Gimeno, que ha dubtat entre tornar-li a Juaco o xutar directament a porteria.
0: Sí, al final entre una cosa i l'altra, no li ha acabat de sortir del tot bé el xut, però quina jugada, Juaco. I ara aplaudiments al Badalona, però jo crec que no és aplaudiments per la recuperació de la pilota, que també, sinó aplaudiments per aquest moment de joc que està donant l'equip, que jo feia molt de temps que no veia un equip jugar a aquest nivell i aquesta categoria durant uns minuts, eh?
4: Imagina't. Imagina si estem frisant de moment. Després,
0: però estàs d'acord amb el que dic, no?
4: No, és que després que el resultat pot ser el que sigui, no? Però és cert que és que el Badalona està movent els seus jugadors de tal manera que els jugadors del Sant Cristóbal hi ha moments que perden la marca. És més, jo crec que Cristian García els ha dit manteniu la zona. Manteniu la zona perquè no sabeu qui vindrà per aquí.
0: Zona perquè t'estan superant per totes bandes. Saps la sensació que em fa, Ramon? Com si el Sant Cristóbal estiguessin jugant tots els seus futbolistes amb una venda als ulls i el Badalona va fent. És que és una mica aquesta sensació de partit. Ara mateix. Vull dir que pot canviar, evidentment.
4: Ja sé que demanem massa, no? Però que, evidentment, el Badalona ara, doncs jo crec que ja per agafar la tranquil·litat absoluta és fer un segon gol, sí. No? No relaxar-se, sinó la tranquil·litat absoluta de dir, ostres, és que realment estàs passant per sobre del Sant Cristóbal.
0: Però no per res, sinó que estàs a un nivell de joc en el que tu generes ocasions i generes situacions per fer gol. Per tant, és que l'has de fer.
4: Tot s'ha de dir, no? Hi ha vegades que dius, ostres, que t'han passat per sobre. Sí, però de moment, en aquests 30 minuts, és veritat que el Badalona l'està passant per sobre en el Sant Cristóbal. Després passarà el que passi, no? Callís lluitant la pilota, la recupera el Sant Cristóbal, la pressió per part de Nil, Nil que ha posat el peu, llàstima, no se l'ha pogut emportar, és Miquel Martínez que té bon criteri, obre la banda dreta per Jonathan Linares, li costa sortir al conjunt parroquial, recupera pel Badalona Juaco, al final no fa el control definitiu, el Sant Cristóbal que troba el passadís pel mig, obertura a la banda esquerra, rebrà Cristian ara pressionat per part de Callís, li fa el desdoblament per banda esquerra al Zina, la toca pel mig, els jugadors del Badalona que no paren de córrer, no paren de pressionar, intenten tornar a recuperar la pilota, 1-0, finalment qui l'acaba recuperant és Pinyol, Pinyol la posa per Jair, Jair que té perfectament el control, deixa per Pinyol, Pinyol de primeres per Nil, i tocant de primeres, i només de dos tocs.
0: Sí, sí, un espectacle. Ara mateix aquest equip, en aquests minuts, està sent un espectacle. I sobretot això, no només el que està fent l'equip en pilota, la concentració que tenen, com de ràpid recuperen la pilota, que és que el Sant Cristóbal, els últims 10 minuts de partit, quanta possessió ha tingut? Res. És que no n'han tingut res, i això no és perquè no sàpiguen jugar a futbol, és perquè el Badalona està pressionant bé.
4: Bona obertura per Josu a la mitja punta, Josu a la frontal per Martí Alonso amb l'esquerra, la deixa per Josu, Juaco, interior de l'àrea, Pol Gimeno, se li ha fet de nit, llàstima, s'ha de xutar, és Pinyol que es passeja pel punt de penal amb l'esquerra, fora, el xut de Pinyol desviat, i això manca rubricar-ho.
0: Falta el gol, perquè totes les altres coses t'estan sortint, tant a nivell ofensiu com a nivell defensiu. És que l'equip està sent molt, molt, molt superior, un nivell de precisió, de moviment dels futbolistes que apareixen i que els jugadors del Sant Cristóbal no estan sabent tallar la sagnia de cap de les maneres. De moment, el Badalona està sent molt, molt, molt superior. El resultat és curt, clarament.
4: 32 de la primera part, Badalona 1, Sant Cristóbal 0, serveix de porteria Carles. Pinyol no hi arriba, Al final serà Cristian Callís, que posa el peu. Està a totes, eh? Callís també, un altre. Ara Jair torna a recuperar la pilota al mig del camp. Amo i senyor, eh? Sí, sí. Pol Gimeno. Nil. Saben perfectament on tenen un company situat. Fins i tot estan d'esquenes. Ara Aguilera, que ha fet una mica de frivolitat, deixa per Jaime. Jaime la posa a la banda dreta per Callís. I arriba Pinyol. Pinyol la posa pel mig buscant a Josu. Josu, que es fa un espai, la toca per Jair. Llàstima, perquè Jair no ha pogut fer un control orientat. Al final, però, fa el control. Deixa per Martí Alonso. Un altre cop Jair. Jair per templant la situació. Buscant a Nil. Aquest per Callís. Callís per Nil. Nil de primeres per Martí Alonso. Ara s'equivoca en la passada. Vol sortir el contracop al Sant Cristóbal. És Aguilera. Recupera pel Badalona Josu. Habilita per Pol Gimeno. Pol Gimeno per Juaco. Juaco s'obre pel mig. Intenta canviar l'orientació de la jugada. Juaco, que pot xutar des de lluny. Llàstima.
5: Ai, li ha marxat una mica el control.
4: Estona, Juaco fa estona que està buscant l'opció, sí, de xutar i no la troba.
5: Sí, fa estona que està fent el que vol, també. El que passa que la jugada, la continuació, jo serà molt bona. Li ha quedat una mica enrere. Juaco estava ja molt embalat a la seva carrera i li ha marxat una mica el control, que ha fet que, quan hi ha tan poc espai, si et marxa una mica el control, evidentment és molt difícil que puguis continuar amb la jugada. Però el Badalona està inspiradíssim. La jugada, no, de Josu, era una autèntica delícia. I ara està tenint la pilota el Sant Cristóbal. Està acumulant 2-3 passades, que és una cosa que no veiem des de fa molts minuts.
4: Alsina combinant amb Cristian, Miguel Martínez, que intenta posar una mica d'ordre pel seu equip. La passada entre línies, atenció ara Jonathan Linares, que pot fer la centrada a l'interior de l'àrea. Pol Gimeno, veurem si pot evitar el corna. Serà corna, no ho ha pogut fer, per tant serà corna, i això és sinònim de perill.
5: Doncs és el que ha tingut l'equip de moment en aquest inici. Aquestes jugades d'estratègia, a les tres que ha tingut hi ha hagut perill, de moment va pel segon corna, el picarà l'equip visitant des de la banda dreta. El Badalona necessita una mica més a nivell defensiu a les seves jugades d'estratègia. Esperem que s'apliqui això ja també a aquesta jugada.
4: I anirà Miguel Martínez. Miguel Martínez picarà aquest tercer corna. La pilota se'n va al punt de penal. Ben defensada, sí, l'acció per Martí Alonso. La llunya Nil.
5: Sí, sí, ara sí.
4: I arriba... Però Jonathan Linares, que la tornarà a penjar, buscant la banda esquerra de l'atac. Ja hi havia fora de joc, sí, sí, totalment. És que sortien del fora de joc. Sortien del fora de joc i hi ha protestes des de la banqueta del Sant Cristóbal, però clar, perquè el fora de joc era anterior.
5: Sí, Cristian García ara que s'emprenyava, de fet, no para de donar indicacions als seus futbolistes per corregir aquest inici de partit en el que el seu equip de moment està incòmode, està patint un Badalona que s'està mostrant a un molt bon nivell, de fet ja recupera la possessió l'equip de Genís San Pietro, que juga des de la defensa. És cert que això aprofita també el Sant Cristóbal per a l'adelantar una mica les línies, però l'equip està sabent trobar solucions. Ara mateix, per exemple, veiem que aquí està com mig centre és Pol Gimeno. Vull dir que aquí l'equip també busca diferents variants per sortir amb la pilota controlada.
4: Ara xut des de lluny, ho ha intentat Alsina, des de la zona pràcticament tres quarts.
5: Quina bèstia Alsina, eh?
4: Sí.
5: Físicament.
4: I la pilota que la servirà de porteria Jaime, el porter del Badalona. Hi ha una petita treva al partit ara mateix, 36 a la primera part, Badalona 1, Sant Cristóbal 0. Hem vist realment 10-15 minuts de cinema del Badalona, a banda de la intensitat que amb la que s'està jugant el partit. Jaime deixa per Bermo, apreta el Sant Cristóbal, la passada a la banda esquerra pel Pol Gimeno, Pol Gimeno cap a Jair. Jair amb Pol Gimeno. En surt perfectament el Badalona. Martí Alonso. Ara és un 3 contra 3. Martí Alonso té a la dreta. Veurem aquí. Continua Martí Alonso. És Juaco. Martí Alonso, interior de l'àrea. Pot arribar al segon. Martí Alonso que fa el drible. Juaco! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Juaco, i fa Bermo així amb les mans, com volem dir, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quina jugada més estratosfèrica. Marca el Badalona, marca Juaco, que fa el segon. Martí Alonso li ha dit, fes-lo tu. Dos driblings a l'interior de l'àrea, l'havia conduït Juaco. Déu-n'hi-do, quin tros de jugada de Juaco, que ell mateix ha culminat al final. Marca el Badalona el segon. Badalona 2, Sant Cristóbal 0.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Quin
5: golaç del Badalona, quin golaç de Joaco. Ho estava buscant des de feia molts minuts i ha arribat en aquesta ocasió després de diferents retallades a l'interior de l'àrea. El Badalona s'està sentint molt superior i dèiem, només falta una cosa, només falta que aquest domini que està tenint sobre el camp, aquest nivell d'inspiració es converteixi en gols. Se n'ha convertit de moment en dos. L'equip està fent un autèntic partidàs, ho estava demostrant a la gespa, ho demostra ara també el marcador, golaç de Joaco.
4: Ho intenta Jonathan Linares, banda dreta, surt el tall Pol Jiménez, Jonathan Linares la penja buscant el segon pal. Per part del Badalona volia refusar Piñol, al final ho aconsegueix, pilota al mig del camp per Martí Alonso. Martí Alonso té a l'esquerra a Josu. Fa la passada buscant a Joaco. Joaco més a l'esquerra per Josu. Veurem si arriba. La falta sobre Josu. Sí. La falta sobre Josu. L'àrbitre diu que és falta i res més. És una falta que es produeix a la zona 3 quarts. Banda esquerra de l'atac del Badalona. I explica'm una mica, John, perquè la conducció de Joaco ha sigut brutal. Però clar, és que li ha donat la pilota a Martí Alonso, que ha tingut dues opcions per xutar. I a la tercera ha vist a Joaco tot sol perquè al final fes-ho tu, no?
5: Sí, sí, és que ha estat un autèntic espectacle de jugada i quan estàs en aquest nivell de confiança tens aquest punt de pausa a l'interior de l'àrea que quan vas allò amb urgència, que quan notes que l'equip t'està anant en contra, doncs segurament el que intentes fer és definir el més ràpid possible. Aquí l'equip ha tingut aquest punt de pausa per acabar deixant una pilota regalada perquè fos el gol de Joaco. De moment el partit que s'ha interromput després d'aquest cop, que ha rebut després d'una falta de Ricky a Josu, que era qui havia deixat anar la pilota cap a la banda esquerra. Per tant, de moment aturat el partit a l'espera que Josu pugui recuperar-se.
4: 39 ja de la primera part aquí a la travessera de Montigalà. El joc està interromput. De moment, molt bon partit del Badalona. Badalona 2, Sant Cristóbal 0.
6: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
7: Menú de migdia de dilluns a divendres.
4: Doncs servirà aquesta falta al Sant Cristóbal, això farà segurament John en un partit on pràcticament hi ha hagut aquesta interrupció i la de Jair, no? Que ens anem al 46-47, no?
5: Sí, poca cosa més, sí que la de Jair, que segurament és, si no vaig errat, és un minut més de partit, veurem, també hi ha hagut els gols, que pels gols també s'hauria d'afegir alguna cosa, en estat dos del Badalona, per cert, una rectificació que al final no havíem acabat de comentar. Havia rebut una targeta groga Pol Jiménez per part del Badalona. Qui l'havia rebut a l'inici del partit per part del Sant Cristóbal és Muñi. Per tant, el futbolista que està amonestat, l'únic pel que fa al Sant Cristóbal.
4: Doncs minut 40 de la primera part. Segurament doncs, estem assistint de moment al millor partit del Badalona més enllà dels primers 15 minuts de la setmana passada a Vilassar.
5: Sí.
4: Que realment també van ser bastant platòrics. Pilota a l'interior de l'àrea. Ho prova el Sant Cristóbal. Atenció, pilota que queda solta. Cau Callís. Ho havia intentat amb una prolongació. S'ha fet mal Callís, però es pot recuperar. I al final l'esfèrica a les mans de Jaime.
5: Repeteixo, una nova ocasió a la que el Sant Cristóbal ha pogut prolongar una pilota que no era un córner, que era un servei lateral. És que aquest equip està jugant d'espectacle. Li està sortint tot, està dominant, està tenint una ocasió. Ens va guanyant 2-0. Però és que el Sant Cristóbal n'ha tingut 3 que hagués pogut fer gols. És importantíssim que l'equip jugui bé, és el més important, però si tu amb les accions d'estratègia, amb les centrades laterals, no ets contundent, el que et pot passar és que un altre dia, dominant, et facin el gol i a veure a partir d'aquí què fas.
4: Ara hi ha hagut una falta. No sé si l'àrbitre ha xiulat la primera sobre Martí Alonso,
5: sí,
4: o la següent sobre Joaco.
5: Tenia un escollir. Al final crec que ha acabat xiulant la de Joaco. En qualsevol cas, s'aixeca ja el futbolista del Badalona sense més problemes, serà pilota pel Badalona, la servirà Josu des del mig del camp. Repeteixo, no vull centrar-me només en els aspectes negatius, tenint en compte el partidàs que ha de fer l'equip, però el marge de creixement ara mateix d'aquest Badalona, per mi, sobretot, passa per ser molt més contundent en la seva àrea, sobretot a les centrals laterals i les jugades d'estratègia. És que és bàsic.
4: És que per mi, fonamentals, jugadors que potser no estan participant tant, com per exemple Nil, déu-n'hi-do els quilòmetres que està fent buscant la desmarcada. Buscant els moviments, deixant companys en superioritat.
5: Del que està fent l'equip,
4: són coses que no es veuen.
5: Del que està fent l'equip, tant en pilota com sense, en el sentit de pressionar, de les desmarcades, de com es mouen els futbolistes, de com juguen amb la pilota als peus, és que jo crec que no se li pot dir res a aquest equip. L'únic punt que feia era sobre això, un aspecte defensiu que pot semblar aïllat, però que és que acaba condicionant els partits. Home, i avui el Badalona hagués pogut encaixar gol i hagués pogut anar molt més apretat només per aquesta jugada.
4: No és capaç excusa, crec que el Sant Cristóbal segurament estaria en el top 5,
5: sí,
4: no?
5: D'equips, sí, sí, sí, sí,
4: sí. A l'estratègia, no?
5: Només, cal, només cal veure que... alguns dels futbolistes que té
4: sobre
5: el camp.
4: Però
5: sí, sí,
4: i és veritat que en el seu camp sempre s'ha caracteritzat,
5: no?
4: Dir, per ser un equip que la pilota aturada fa molt de mal.
5: Sí, sí, sí.
4: És cert, doncs, que tu has de ser més contundent.
5: Totalment d'acord.
4: Totalment coincidim, perquè és veritat que això jo crec que sempre els entrenadors queden insatisfets, no? Vull dir, per més bé que es faci, no? Ara fa jugada per l'interior Christian. No hi ha hagut falta, l'àrbitre diu que no, però recupera la pilota en punt d'honor. El Sant Cristóbal, que intenta refer-se mica en mica. Miguel Martínez obre cap a Linares. Linares a la zona, tres quarts, banda dreta. Té davant d'ella Pol Gimeno. Juga pel mig per la posició d'Arnau Roca. Recupera pel Badalona Josu. Josu que aguanta la pilota, rep la falta. L'àrbitre diu que no hi ha res. La pilota que finalment acaba sortint per línia de banda. Serà out
5: falta
4: a favor del Badalona. El 43 de la primera part. 2-0.
5: M'ha semblat claríssima. L'àrbitre estava molt més a prop que nosaltres de la jugada. No l'ha acabat xiulant. Però, en qualsevol cas, quina nova gran acció tècnica de Josu. Com ha controlat sense espai, com ha retallat. S'ha quedat la pilota... En fi, un autèntic espectacle.
4: Doncs aquí ens preguntàvem pel partit, no? Un paral·lada que al final ha jugat 11 contra 9, no?
5: Sí,
4: l'Atleti Lleida, dos expulsats.
5: A l'Atleti Lleida, al final del partit, dos futbolistes, ha acabat 3-0 favorable al paral·lada. Em dedica la primera expulsió, ja ha estat al minut 84, vull dir que la majoria del partit ha estat a 11 contra 11 i el paral·lada, doncs, que avui ha tingut un resultat contundent a casa contra l'Atleti Lleida, sí, sí.
4: En fi, doncs, aquests marcadors, no? Si avui el Badalona assegura aquesta victòria, queda tota la segona per aquí, bueno, en 6 puntets, com a mínim, ja et situes en una zona mitja alta de la classificació, tenint en compte, doncs, que també pel coeficient de gols amb els equips empatats, doncs, també pot ser un salt important.
5: De fet, ara mateix, Ramon, el Badalona se situaria empatat a punts i a diferència de gols amb l'Hospitalet i el Cornellà. Tindria l'Hospitalet 6 punts, el Cornellà 6.
4: Atenció, perquè se'n va callir. Lateral de l'àrea, penetrarà. Gran acció del Badalona. Pilota al punt de penal. Josu, el tercer gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol! Continua l'espectacle. Josu no l'ha fet de primeres, però sí de segones amb el cap. Ha aprofitat el refús del porter amb el cap per empènyer la pilota al fons de la porteria. L'assistència de Callís per la dreta, impressionant. El Badalona està desbordant el Sant Cristóbal. Déu-n'hi-do com està la situació aquí a la travessera de Montigalà. Tocant ja el 45 de la primera part, arriba el tercer dels escapulats. Marca Josu, Badalona 3, Sant Cristóbal 0.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
5: Quin golaç del Badalona de nou, Josu, que era un altre dels protagonistes del partit en aquesta primera part, aconseguit amb un gol, jo crec que merescut, amb un futbolista que és líder sobre el terreny de joc i que té una tècnica que fa, doncs, que el Badalona també pugui fer un tipus de partit com el que està fent avui, a més, amb aquesta conseqüència final del gol que encara dona més avantatge i, per tant, més confiança al Badalona pel que queda partit. Queda encara tota la segona part, però parlant també justament d'això, Ramon, tenim ja temps d'afegit, són 3 minuts, arribarem fins al 48 en aquesta primera part.
4: Mentrestant, servirà davant del Sant Cristóbal, intentarà penjar la pilota a l'interior de l'àrea. Serà segurament Jonathan Linares el que la posi, la pilota buscant la prolongació, el refús, pilota interior, surt Jaime, atrapa, i atenció perquè el Badalona sortirà al contracop. Jaime, que s'ho pensa, no veu una bona possibilitat i aguanta la bola.
5: I Pinyol es lamentava perquè és cert que estava en bona situació per córrer. Jo crec que l'equip està en una situació a la que li surt tot i vol anar a buscar més gols, però crec que també ha estat intel·ligent aquí, Jaime, sabent aturar el partit en un moment en què vas guanyant i que, sobretot, si tens la pilota, acabes desesperant també més el Sant Cristóbal i acabes podent generant que generin aquests desajustaments amb els que ja sí que pots acabar accelerant. Jo crec que ha estat una bona decisió.
4: Ha vingut a rebre ara entre línies Pol Gimeno, el suposat lateral esquerre, obre pel mig per Callís, el lateral dret està posat pel mig, deixa per Josu, Josu a l'interior de l'àrea, marcarà Josu! Uno! La pilota sota pals l'acaben traient quan s'endinsava a l'interior de la porteria i se'n va a corna, s'ha fet mal Josu, eh? S'ha fet mal Josu. Espero que no, eh?
5: Uf, Josu a la banda esquerra, s'ha notat alguna cosa després d'haver fet una jugada d'escàndol que ha estat pràcticament... un dels gols d'aquest inici de temporada, al final l'ha acabat salvant el Sant Cristóbal a la línia de gol Josu, que ara mateix el que podem explicar és que està tocant-se la cama dreta i cossejant,
4: Sí, sembla a l'esquerra, John. Sembla
5: sí, ara s'està aturant un moment. Veiem que el Badalona està a punt de servir el corna i Josu, no sé si està fent el gest de demanar el canvi, però de moment és que
4: estem,
5: aquest...
4: Sí, pràcticament al descans.
5: El Badalona ja ha servit el corna, de
4: sí.
5: moment.
4: Pol Gimeno, Juaco, se l'emporta amb intensitat. Juaco la posa al punt de penal, la rematada. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Martí Alonso. Marca el Badalona al quart. Fa el quart l'equip escapulat. Al primer pal li surt absolutament tot. Josu lesiona, però marca Martí Alonso. El Badalona fa el quart. Espectacle total a la travessera de Montigalà. Badalona 4. Sant Cristóbal 0.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
5: És espectacular. La primera part que està fent aquest equip, que ja va guanyant, no 1, no 2, no 3, 4-0 al Sant Cristóbal després de que s'hagi confirmat aquest gol. Tot i així, la sensació és una mica agradolça de tot el que està passant per la cara de Josu, que està cosejant, que està aguantant al final de la primera
4: final
5: part.
4: De la primera part.
5: De xular, sí. Deia
4: acaba la primera part
5: per Josu.
4: Marxa Josu Rodríguez i l'aplaudiment des de la graderia és aquest, eh?
5: Sí, sí. És brutal. És brutal la primera part que ha fet l'equip.
4: Doncs, malauradament, Josu, segurament estem parlant de... És un tema muscular segur, John.
5: És que el problema és que no s'ha... El problema és que no hi ha hagut un cop clar que li hagin fet una entrada. No, no, és que ha estat ell sol que després d'haver fet aquella rematada, que pràcticament ha estat un golaç, que després ha marcat el Badalona just a la jugada posterior, s'ha posat directament ja a la mala cama perquè havia notat alguna cosa i ha marxat ja cap als vestidors amb sensació de que havia acabat la primera part simplement per no gastar una finestra i per fer el canvi al descans quan justament no et compta com una finestra gastada. Per tant, la bona notícia és el que hem vist sobre la gespa, un Badalona espectacular, un Badalona que ha aixafat per complet el Sant Cristóbal, no només el marcador, que és un 4-0, un 4-0, sinó també pel que hem vist a la gespa, que ha estat un espectacle. Únic asterisc, petit asterisc per trobar alguna cosa, aquesta sensació que pilota tot l'equip li costa una mica més a nivell defensiu, i sobretot el gran asterisc és Josu, que haurem d'estar pendents de saber quin és el seu estat físic, sobretot també després d'haver conegut aquesta lesió greu d'un futbolista com Toni Larrosa, que també és importantíssim en aquest joc entre línies i aquesta qualitat a tres quarts.
4: Doncs una llàstima, eh? Una llàstima, aquest núvol, no? En aquesta claror que ha mostrat el Badalona avui contra el Sant Cristóbal amb aquest 4-0, més que merescut, tenint en compte doncs, que les arribades havien estat contínues, eh? Durant la primera part, és cert que li ha costat materialitzar el primer al Badalona, però a mesura que ha arribat el primer, l'espectacle ha sigut total i feia molt de temps que segurament doncs, no veiem un equip jugar d'aquesta manera, el primer toc, pràcticament.
5: Sí, sí, el primer toc i amb una... Sobretot és que tothom entenia què és el que havia de fer en cada moment del partit. Quan un jugador es desmarcava, hi havia un altre que li agafava la posició, tot funcionava com un engranatge perfecte que ha estat... Doncs impossible que el Sant Cristóbal pogués reaccionar de cap de les maneres. S'havia superat des del primer a l'últim minut, així es reflexa també el marcador, amb un Badalona que, sobretot, el que jo crec que ha fet en aquesta primera part, i això per mi és clau, per la forma que té Genís Sampietro d'entendre el futbol, és que els futbolistes s'ho han passat bé, i els futbolistes volien més, i els futbolistes, quan han fet el tercer, anaven pel quart, i ara que han fet el quart, segurament aniran a pel cinquè. Quan els futbolistes gaudeixen, tot surt més fàcil, i avui l'equip doncs, ha estat un autèntic espectacle.
4: Doncs res més a dir de la primera part, John. Veurem què passa, perquè el llistó d'aquesta primera part ha quedat molt alt.
5: Molt alt, estem d'acord.
4: O sigui, igual aquesta primera part, ja o sigui, en quant a joc, no dic que sigui impossible, però molt difícil. I en quant al marcador, no sé si encara més difícil.
5: Veurem què és el que acaba passant. Si es fes una segona part igual que la primera, només dic que seria un 8-0, vull dir que és impossible que això sigui així. La segona part serà un altre món, però haurem de veure el Badalona com, amb aquest resultat i amb aquestes bones sensacions, doncs continuï remant, continuï concentrat,
4: sí.
5: Continuï treballant i, sobretot, pendents d'aquest estat físic de Josu, que esperem que sigui el menys possible.
4: Tornem la connexió d'Estudis Centrals. Nosaltres ho deixem des de la travessera Montigalà, Badalona 4, Sant Cristóbal 0. Ara us deixem amb el company Martí Villegas, amb el qual doncs, podrem escoltar tota la informació de caire local en l'àmbit general. De moment, 4-0 i tornem en el decurs de la segona part. Fins ara.
8: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
9: Notícies Badalona.
10: Bon cap de setmana. Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent, uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una 90 de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre, i és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput i connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
11: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores. I que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
10: El Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per tal de millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, però, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Més de 2.500 centres educatius públics, a Badalona l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari, i 51 residències públiques per gent gran, a Badalona, Parc Sarantill i Sant Roc, s'hauran de climatitzar d'aquí al 2031, segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la EMIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar. En aquest sentit, defensen que no seria adequat aplicar la mateixa solució a totes les escoles. Consideren que actuacions com la instal·lació de ventiladors poden ser una mesura provisional, però no garanteixen el confort tèrmic quan les temperatures són molt elevades. Ens ho explica Ricard Nogués, director general d'EMIFESA.
12: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, no en remouràs 40 graus, no refredaràs i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
10: Entre les solucions que plantegen hi ha l'aerotèrmia, els sistemes de climatització de cabal variable i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Segons els professionals del gremi, l'aerotèrmia permet aprofitar l'energia de manera més eficient i també pot subministrar aigua calenta per les dutxes dels centres. Pel que fa a la fotovoltaica, defensen que pot reduir la despesa elèctrica perquè l'horari de funcionament de les escoles coincideix, en bona part, amb les hores de més producció solar.
12: Doncs podria, bueno, en aquest cas, donaria menys despesa elèctrica perquè te l'estalvies a través de la fotovoltaica. Perquè, bueno, és l'hora solar i, per tant, l'hora d'acció i, per tant, l'hora que la fotovoltaica reduiria el consum energètic, no? Vull dir-te, el que sí s'ha de plantejar...
10: Precisament l'escola Baldomer Solà, ubicada a Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat per la Generalitat. Segons ha explicat el Badalona 360 Josep Vilaró, director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules.
13: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens han alegrat molt per l'Institut Eugeni d'Ors. De fet, nosaltres som veïns, perquè és un institut sí. Que està molt a prop de la nostra zona, i ens n'alegrem, però sincerament és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
10: El mateix director ha explicat que amb una bona climatització de les aules es podria replantejar el calendari escolar, que va directament lligat a la climatologia. Aquest divendres s'ha inaugurat el nou camp de futbol de Montigalà. Entre les millores s'hi ha renovat la gespa i també s'hi ha construït una nova grada coberta. També s'han millorat les torres d'il·luminació amb enllumenat LED d'alta eficiència i s'ha renovat la tanca perimetral de tota la instal·lació. L'espai el compartiran tres clubs, el Badalona, el Sígol i els Dracs. Durant l'acte, els seus representants s'han mostrat agraïts de poder comptar ara amb un espai de qualitat. Escoltem a Miguel Ángel Sánchez, president del Badalona, David Medrano, president dels Dracs, i a Soraya Shawi, presidenta del Sígol.
14: Ha sigut una trajectòria molt difícil, on en diferents moments o etapes anteriors hem tingut molts problemes, i justament no culpa per nosaltres, sinó perquè finalment les administracions no ens estaven donant la cara o no ens estaven ajudant i no estaven atenent pues, allò que demanaven. Demanaven camps, i no per nosaltres, sinó sobretot per als xavals, per tenir esport de qualitat a la ciutat i sobretot per tenir Badalona el més amunt possible. Per tant, avui estic molt content.
15: Siempre decimos que somos como una familia, somos un deporte minoritario, que realmente cada vez somos menos minoritario, y es gracias a vosotros. Y lo que nos gusta es cuidar a la familia, y lo que no queríamos es tener la familia, como siempre, subiendo sillas a la montañita, bajando sillas de la montañita. Pues ahora la verdad que hay que agradecer que podamos tener una grada como Dios manda.
16: Crec que les tres entitats han fet una feina molt gran i molt bonica. Crec que això vol dir que aquesta convivència i aquest color que veiem ara al camp és possible i és molt maco. Crec que és una cosa que reflecteix també la convivència a la ciutat.
10: I ahir es va celebrar una nova edició dels Tardeos a la plaça President Tarradellas. Ens en dona tots els detalls l'Anna García del Beny.
17: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, Michael Jackson, It's Raining Men, la banda sonora de Gris, Madonna, un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 amb un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita, diuen, per ballar, cantar, que els porta molts bons records i també per desconnectar de la rutina.
18: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto. Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenía que ser una vez al mes. Hay de todo. Gente joven, gente como nosotros. Todo, todo junto. Muy bien.
19: Espectacular, me encanta, me recuerda a mi juventud.
17: La proposta d'oci ha comptat amb música, animació en directe, elements audiovisuals sincronitzats en grans pantalles, inflables i coreografies amb un cos de ball professional. Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'estiu, que es va celebrar per primera vegada al setembre de l'any passat. Després de l'èxit d'aquella convocatòria, enguany s'ha apostat per aquest format. De fet, l'Ajuntament en va programar dos més durant les festes de maig, els Tardeos del Dimoni. La primera jornada va estar adreçada al públic més jove, amb la música urbana més actual. La segona, com en aquest cas, va retre un homenatge als anys 80.
10: Això és tot. Us deixem amb la segona meitat d'aquest partit, que acaba de passar un molt bon cap de setmana.
9: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
20: Ningú t'informa com nosaltres.
9: Temperatura a Badalona...
21: 25 graus.
22: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
23: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
22: Més clar, més ràpid, més Badalona.
23: bdncom.cat.
22: Badalona passa aquí.
24: Sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
23: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
25: Què vol dir ser gran avui a Badalona?
26: Doncs tu, tia, aquest dijous 1 d'octubre al Badalona matí celebrarem el Dia Internacional de la Gent Gran. Parlarem de cuina, amor, lleure i participació.
27: I sobretot de vosaltres.
26: Perquè la gent gran té molt a dir. I nosaltres volem escoltar.
28: Ràdio Ciutat de Badalona.
29: 94.4.
28: La ràdio d'una gran ciutat.
30: Et caduca el carnet de conduir?
31: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
30: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
31: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
30: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
31: Al costat de Pompeu Fabra.
8: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
32: El partit del Badalona.
0: Aquí estem a la travessera de Montigala per explicar la segona part d'aquest partit, després de viure una primera part apassionant, segurament. Ostres, és molt agosarat dir-ho, però clar, és que hem viscut partits de tota mena, però segurament per, si juntem el que és el futbol amb el marcador i una mica les sensacions de tot el que ha envoltat el primer temps, segurament, John, jo et diria, almenys d'ençà que estic fent retransmissions amb tu, segurament és el millor partit o els primers millors 45 minuts que hem vist mai.
1: Què tal, Ramon? Doncs és el que dius.
0: Tu estàs d'acord o no?
1: Partit d'aquell en el que has d'anar medint les paraules perquè dius, ostres, potser estic exagerant, tal com ho estem explicant. És que jo crec que no ho hem exagerat. Ha estat un festival del Badalona en tots els sentits. Com han pressionat, com de concentrats han estat, com ha estat d'actiu l'equip també sense pilota a l'hora d'oferir-se, de desmarcar-se i sobretot també amb quina precisió hem jugat, quines jugades han arribat a fer. Els gols han estat preciosos i el Badalona, sobretot, és que ha fet 4 gols. A la primera part, el Badalona va guanyant 4-0 contra el Sant Cristóbal després d'un inici de temporada que no ha estat gens fàcil. Per tant, doncs, aquesta victòria provisional a la primera part, aquests 4 gols, encara tenen millor gust, diguéssim, no? Després de tot el que ha acabat passant. Per tant, primera part espectacular de l'equip. L'única cosa que puguem esperar, no et dic igualar a la segona el que s'ha fet a la primera, perquè segurament sigui impossible, però sí estar al nivell, en el sentit de respectar el partit que has fet i seguir concentrat i seguir lluitant i acabar, doncs, tancant una victòria que seria importantíssima a la classificació i també a nivell moral per l'equip.
0: Es confirma el canvi, que, sí, que dèiem, ja veiem a Josu a la banqueta, evidentment un palet coix, un palet millor que quan, millors sensacions que quan ha deixat el terreny de joc, però segurament aquí un tema muscular, no sabem de quin abast hi ha.
1: Doncs sí, Josu que no seguirà, que ha marxat ja del terreny de joc, serà l'únic canvi que faci el Badalona, marxa Josu entre Tom Diobara, que també podia ser una de les opcions a l'hora de ser titular avui en aquest partit. Finalment s'ha optat per Pinyol. Avui el que passarà serà segurament que anirà a la dreta a Diobara i per tant a l'esquerra Pinyol, que era la posició que estava ocupant Josu, i mantenir més, no, que estava ocupant Juaco en aquest cas, però bé, es pot acabar reconfigurant l'equip i en aquest cas veurem com s'acaba reconfigurant tot plegat. M'estic fixant just ara.
0: Clar,
1: també.
0: No, és que una cosa curiosa, estava mirant el Sant Cristóbal, sembla que no farà canvis, no?
1: Clar, és el que just anava a comentar. Jo donava per fet que després del que s'ha vist a la primera part hi hauria canvis, doncs
0: és
1: no.
0: És que tens dues opcions, John, no?
1: No.
0: Vull dir canviar no radicalment i fer 3 canvis, per exemple, o intentar motivar l'equip i donar-li una segona oportunitat, encara que el partit estigui perdut.
1: O esperar que hi hagi una mica de desgast, a veure si, no ho sé, el Badalona mostra alguna flaquesa que no havia mostrat a la primera part i llavors fas els canvis, no ho sé.
0: Comença la segona part aquí a l'Estadi Municipal, Badalona 4, Sant Cristóbal 0.
30: Et caduca el carnet de conduir?
31: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
30: No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
0: La condueix per part del Badalona Jair, deixa per Juaco en el mig del camp, intentant trobar a Pol Gimeno. És que és curiós, és que ens trobem al lateral esquerre del Badalona fent de pivot i donant suport als interiors en tot moment.
1: Sí, de fet, ara mateix el Badalona el que fa és que, per exemple, la banda esquerra la buida. Ara perquè Pinyol ocupa la posició, és que és un espectacle.
0: I arriba Juaco, mitja punta. Juaco busca l'opció de xut. La posa a l'interior per Callis. Callis fa la centrada, buscant el segon pal, a punt d'arribar a la rematada. Tom Diawara no ho fa per ben poc. Refusarà la pilota al Sant Cristóbal i arriba Jonathan Linares. Callis que vol arribar-hi, també Pol Gimeno. Al final és Aguilera, la treu al Sant Cristóbal i la rifa enviant-la cap a Jaime.
1: És que el Sant Cristóbal va boig, eh? El Badalona ha rebut per dins un futbolista que està jugant de lateral i que l'ha rebut com a pivot per poder enviar la pilota una mica més endavant, per Juaco, que és l'extrema esquerra, que ha rebut també per dins, Pinyol ha marxat per dins, l'equip ha buidat la banda esquerra, ha estat Pinyol qui l'ha ocupat finalment i que ha acabat fent la passada cap a la banda dreta perquè l'equip progressés a través de Callis. Vull dir que és que està mostrant moltes varietats i, ui, compte, aquesta passada és dolenta. En general, l'equip està en un moment molt, molt dolç al partit.
0: La pilota se'n va per línia de banda, serà out favorable al Badalona. Estem al minut gairebé 2 de la segona part del partit. Ho expliquem des de Ràdio Ciutat. Badalona 4, Sant Cristóbal 0. La sintonia de Ràdio Ciutat, vivint l'emoció del futbol. Amb Jaime, que cedeix sobre Jair. aquest cap a Pinyol. Atenció, perquè ha robat el Sant Cristóbal. Oportunitat de Pime a la frontal. Ben defensada, en principi, per Aguilera. Posa el peu Pol Gimeno. I recupera la bimba pel Badalona. Petit ensurt. Tot i que torna a recuperar per part del Sant Cristóbal Arnau Roca. La pilota a la banda dreta per Linares. Fa la centrada buscant el segon pal. La rematada mossegada se'n va desviar de la dreta a la porteria, Jaime.
1: Doncs ara el Badalona, que havia tret molt bé la pilota, llàstima que al final l'ha acabat perdent amb aquesta bona recuperació el Sant Cristóbal, que l'ha permès fer la central lateral, que pràcticament s'ha acabat convertint en ocasió. Ha de seguir concentrat l'equip, està a un gran nivell de joc, però evidentment no pot cometre errors, perquè el que no pot passar és que l'equip se li compliqui després de l'espectacle que hem vist a la primera part.
0: La té el Sant Cristóbal en zona defensiva, la juga amb el seu porter Carles, deixa l'eix central de la defensa per Muni. És Ricky. Ricky torna cap al seu porter. Pilota llarga al mig del camp. I arriba Jonathan Linares, que sortia del fora de joc. Sí. No és que fos fora de banda, sinó que era fora de joc.
1: I ha de ser molt frustrant veure que tal com va el partit reps una bona pilota i que a sobre veus que estaves en fora de joc. Ara Linares, de fet, feia cara a pocs amics després d'aquesta acció.
0: La juga per part del Badalona, Jaime. Toca per Callís. Callí és obert a la dreta com si fos un central. Aguilera. És que l'intercanvi de posicions és continu.
1: Sí, sobretot...
0: Pinyol havia anat a l'esquerra, ara a la dreta, ara està a l'esquerra.
1: I ara Callís, per fer una mica la ara ataca el Badalona. Després explico un detall.
0: A veure, molt darrere de la samarreta. L'àrbitre aplica la llei de l'avantatge.
1: I ara falta.
0: Correcte, sí, sí.
1: Per exemple, per fer-nos una mica un mapa de com està sent el partit del Badalona, eh? Callís, lateral dret, ve a rebre per dins, en sortida de pilota, acaba rebent pràcticament com a lateral esquerre. S'ofereix, deixa la pilota, sembla que torna a la posició de lateral dret, però en comptes d'això es posa com a extrem i tira una desmarcada en llarg perquè sigui l'extrem que ve a rebre. És a dir, que amb una jugada del Badalona els futbolistes poden acabar apareixent per mil llocs molt inesperats pel rival.
0: La té el Sant Cristóbal. Home, ja ens esperem que no hi hagi la intensitat dels primers 45 minuts. Però sí, un Badalona, doncs, que mantingui la compostura, perquè val la pena, perquè si un dia goleges, doncs també va bé de cara al coeficient de gols.
1: I a les sensacions, que són importantíssimes, també.
0: Ara es recupera Diaguara i la falta de Nil Sauret.
1: Ha arribat tard. De fet, hagués pogut estar terceta i no hagués passat res,
0: És una falta que es produeix al mig del camp, a l'esquerra del cercle central. Som al minut 5 de la segona part. Badalona 4, Sant Cristóbal 0. Primera part d'exhibició absoluta de l'equip escapulat contra el conjunt parroquial terrassenc. Al final, Pinyol, que ha pogut posar la punta del peu, la recupera el Sant Cristóbal, que intenta ser una mica més intens. M'imagino, doncs, que una de les missions del tècnic, de Cristian García, ha sigut intentar posar una mica d'ordre i moralment fer que els seus jugadors tornessin al partit, no?
1: Ostres, un altre fora de joc, del Sant Cristóbal.
0: És on deia això, que tu ets l'entrenador de l'equip que perd 4-0 al descans. Si decideixes no fer canvis, intentaràs que el teu equip intenti almenys tornar al partit, no? I no sé, intentar-los motivar d'alguna forma, no?
1: Sí, i és que és un paper complicadíssim, no? Perquè si matxaques els teus futbolistes, potser acabes fent que surtin a la segona part ja que s'hagin rendit pràcticament, però alhora, si no els treus aquest orgull, si no hi ha aquest punt de bronca, també és potser difícil que puguin també revelar-se. Trobar, doncs, aquest equilibri és el que fan els bons entrenadors i és complicadíssim.
0: La juga Jaime, el porter del Badalona. Pilota llarga buscant a Juaco. Juaco s'anticipa al seu adversari, Arnau Roca. Vermo, que posa el cap, se l'emporta Jair, que està fent una autèntica exhibició al mig del camp.
1: De fet, a Jair li han fet una falta claríssima i no havia perdut la pilota,
0: Sí, la portava enganxada. Ara Jair juga en curt cap a Pinyol. Pinyol buscant a Diaguara. Tom Diaguara, té metres, continua Diaguara, la posa pel mig, per Pinyol! La pilota que no arriba per ben poc. Ara corria Jonathan Linares per banda dreta. Li fa la passada Raúl Lordán, deixa per Jonathan Linares, Raúl Lordán deixa cap Arnau Roca, Jonathan Linares intentant triangular, cosa que no ha pogut fer en tota la primera part, posa el peu Nil Sauret, i ara la condueix el Sant Cristóbal amb Miguel Martínez, que deixa cap a la banda esquerra per la pujada de Cristian. Cristian que vol encarar, Cristian que es desfà de Pinyol, encara, línia de fons, fa la centrada al punt de penal, Jair refusa, intenta trobar una mica més la profunditat al Sant Cristóbal. Al set d'aquest segon període, a la travessera de Montigalà, Badalona 4, Sant Cristóbal 0, la sintonia de Radio Ciutat.
1: Hem d'admetre que el ritme de partit ara és bastant més baix des de que ha començat la segona part, que segurament ja li va bé al Badalona, perquè un ritme alt, quan vas guanyant 4-0, potser no és el més recomanable, però nosaltres volem seguir veient espectacle.
0: Clar, l'única manera de parar a Tom Diawara és agafar-lo de la samarreta.
1: I targeta, eh?
0: Per Miguel, eh?
1: Sí. Targeta, la segona del partit, la veu Miguel Martínez, la veu vist Muñi a la primera part.
0: Doncs serà el Badalona qui la posi en joc. Hi ha alguna situació que no agrada als espectadors, però bé, no ha passat absolutament res. Jaime canvia la pelota llarga més enllà del mig del camp. Tenia molts metres per endavant Diawara, l'han agafat de la samarreta, ha sortit el tall que allí s'envia fora de banda, és out a favor del Sant Cristóbal.
1: I ara el Badalona està optant també per servir més pilotes en llarg i no arriscar-se potser tant a sortir en curt amb una pressió tan alta com la del Sant Cristóbal. A la primera part ha sortit en curt a totes.
0: I va Juaco, la volia jugar amb Diawara, surt el tall al Zina i l'envia fora de banda. Serà out a favor del Badalona, que evidentment juga amb la renda favorable i a més de forma considerable. Nil. Nil que fa el control, deixa per Diawara. Diawara la posa per Nil. Nil fa el desdoblament, banda dreta, intentarà fer la centrada. La toca per Diawara, vèrtex de l'àrea, a veure què fa Tom. Deixa un altre cop per Nil i Nil cap a Vermo. Qualsevol cosa menys rifar la pilota. Vermo per Nil, torna a entrar pel carril del buit. Combina pel mig per Juaco. Intenta el xut amb l'exterior. Juaco ho ha provat. A les mans del porter, Carles Segura.
1: Li ha sortit mossegada perquè em fa la sensació que la pilota ha rebotat al peu del defensor del Sant Cristóbal, justament quan feia aquest tir amb l'exterior Juaco, que, tot sigui dit, tampoc anava amb massa força. I ara compta aquesta acció d'Aguilera.
0: Falta, perillosa, eh?
1: Sí, sí. Aguilera jo crec que li ha fet falta, no sé si aquesta segona, però sí a la primera, l'està agafant de forma molt clara quan estava d'esquenes a Eric Pimentel. Hi haurà falta perillosa, favorable al Sant Cristóbal, que reclamava tímidament una cartolina, que per mi no és, però el que sí és aquesta falta, que és d'aquelles, Ramon, que pràcticament, si un especialista en faltes l'hagués de picar des d'un lloc, no sé si seria gaire lluny d'aquí, eh? A una distància que està suficientment a prop, sí, com per poder buscar la porteria, però suficientment lluny com perquè pugui passar per sobre de la barrera.
0: Sí, dos possibles encarregats, Muñi, per una banda,
1: serà Muñi,
0: per l'altra,
1: sembla, no?
0: Campano.
1: Serà Muñi, sí.
0: I va Muñi, Muñi per damunt del travesser, però bastant amunt, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Bastant desviada. Lluny, sí. Ha desaprofitat la possibilitat al Sant Cristóbal de posar a prova el porter del Badalona, Jaime. I de moment, doncs, el que està clar és que sí que Jaime, atenció, perquè pensava que hi havia algun canvi. No, no hi ha cap canvi.
1: De moment no.
0: No. La treu el Badalona des del darrere, eh? La puja Aguilera. Déu-n'hi-do, Aguilera. Trencant dues línies de passada, a punt d'aconseguir-ho, recupera pel Badalona Jair. Jair la posa pel mig buscant a Juaco. Juaco té a Diawara, combina en curtet per Callis. Callis té a la dreta, Diawara fa la passada massa llarga. Callis buscant a Martí Alonso, que així tot recupera la pilota, evita que surti per línia de banda, continua Martí Alonso, la posa per Juaco, vèrtex de l'àrea, el Badalona intentant buscar el cinquè, Callis, Pol Jimeno, els dos laterals tocant la pilota a la banda esquerra, curiós. Pinyol, Pinyol, Pol Jimeno, Pinyol, jugant pel mig per Callis, que ja s'han anat de banda. Nil Sauret, Aguilera, Callis, Nil Sauret, Vermo, I la gent, clar, vull dir, ostres,
1: déu-n'hi-do,
0: com toquen la pilota. Diawara. Diawara, busca l'1 contra 1. Continua Diawara, continua Diawara, continua Diawara. La penja a l'interior de l'àrea, el refús de la defensa i torna a anar Diawara. Al final la pilota acaba sortint per línia de banda Insisteix el Badalona 4-0. Som al 12 de la segona part. Es preparen dos canvis.
1: I confirmem, Ramon, la circumstància que estàvem comentant. Sí que hi haurà dos canvis. Dos canvis que s'estan ara mateix a punt de confirmar. Per part del Badalona entrarà a Castillo per una banda i Eric per altra. Els dos futbolistes que es preparen per ser les següents substitucions. I em sembla que hi haurà canvis també a les files del Sant Cristóbal, eh? Ara els confirmem.
0: Sí, ara, un, dos, tres, quatre. Quatre canvis.
1: Quasi
0: els que
1: res.
0: No ha fet el descans, eh?
1: Quasi res. Doncs mira, s'anuncien els canvis. El primer que marxarà serà Pinyol, que es retira del terreny de joc. Veurem com se resitua la resta de futbolistes.

0: total, igual que Callis a la dreta, i la parella central continua sent Aguilera i Bermú.
1: Per tant, la davantera quedaria amb Juaco i Diaguara jugant a les bandes, amb Meri com a davanter, i al mig del camp amb Casti, Nil i Jair. Per tant, un 11 una mica més defensiu, una mica més de control, però alhora amb dos futbolistes molt explosius a les bandes, com Juaco i Diaguara, i amb Meri, que ara serà el davanter pel que queda el partit.
0: 5 canvis en el Sant Cristóbal.
1: Buf. De moment veiem que surt el Marc, 7, 10, 8, surt Mario, surt Guillem, surt Marc Rio i
2: 23-16.
1: Buf, és que clar, per col·locar tot això, jo he comptat 4 futbolistes que entren al camp, Guillem, Mario, Marc i Rio. 4 canvis, no han estat?
2: 5.
1: Doncs hi ha un altre futbolista.
2: Uf, sí,
1: targeta,
2: roba.
1: Clara.
2: 3-10.
1: Uf, i de fet ara hi ha una pica baralla perquè quedava estès sobre el terreny de joc un futbolista del Badalona. Hi ha molta frustració també per part del Sant Cristóbal. Jair, que és de Sant Calenta, que s'encarava també amb alguns dels futbolistes que s'havien posat en aquesta trifulca. El jugador que ha rebut la falta és Nil Sauret, que de moment queda estès sobre el terreny de joc. Per tant, s'escalfa una mica aquest partit, tot just quan s'havien produït aquests canvis. I també jo crec que fruit de la frustració d'un Sant Cristóbal que s'està veient molt superat en el partit.
0: Doncs m'ha faltat un canvi perquè no han anunciat el de Carlos Olmo, no? El del dorsal 8.
1: Que no Carlos Olmo també ha entrat?
0: Sí, també ha entrat, sí. Al final han estat 5.
1: Per tant, Guillem, Carlos Olmo, Mario, Marc i Rio.
0: Joc interromput, hi ha hagut una targeta groga per un altre jugador del Sant Cristóbal, trifulca al mig del camp. I bé... Doncs està clar que ara del que es tracta és que ningú més prengui mal quan som al 15 i mig de partit.
1: Sí, importantíssim tancar la victòria sense que hi hagi més ensurts. Ja hi ha hagut el de Josu, que haurem de veure com acaba, i el Badalona el que ha de fer és tancar la victòria sense massa més ensurts. Ui, compte, hi ha una altra falta.
0: L'entrada sobre
1: dura,
0: Castillo, i una altra targeta groga. Déu-n'hi-do com està la situació.
1: Sí. La targeta groga s'emporta
0: el 10
1: a un dels futbolistes que ha acabat d'entrar, que és Mario, que també està amonestat. El partit comença a pujar de temperatura.
0: Doncs a veure una cosa, que evidentment el Badalona continuarà fent el seu estil, que és intentar tenir la pilota, no?
1: Sí, però aquí el que no pot ser és que quan un equip va perdent 4-0 el que es dediqui és a repartir. Perquè és que això és una cosa que no pot passar. És a dir, l'àrbitre ha tret 2 targetes, però si n'ha de treure més o d'un altre color, ho haurà de fer i haurà de ser valent, perquè el que no pot ser és que un equip jugui a futbol i l'altre equip, quan veu que ja està totalment superat, tingui 2 accions consecutives com aquestes. És que no pot ser.
0: Picarà la falta el Badalona. Es produeix a la zona ampla, una mica més endavant del mig del camp, en territori del Sant Cristóbal, escurada a la dreta, i la penjarà Juaco, que busca el punt de penal, el refús de la defensa, la pilota a l'aire de Badalona. Jair la vol posar a la frontal, recupera Nil Sauret, al final ha pogut posar al peu Marc Rio, un dels que s'ha incorporat en aquesta segona part. Ha fet 5 canvis al Sant Cristóbal,
1: I jo tampoc sé si havia vist 5 canvis de cop,
0: No, jo crec que no els havia vist de cop. Potser tret de partits amistosos.
1: Sí, evidentment, deixant els amistosos de banda. Sí.
0: En partits oficials no, estic d'acord totalment. Jaime, el germà de Dani Olmo, és alt, Crec que són un 90 i pico d'alçada,
1: Sí, això li nota. Sí.
0: El dorsal 8 del Sant Cristóbal, Germà del jugador del Barça. La juga Jair Antunes, deixa per Tom Diaguara. Diaguara que perd la pilota. El Sant Cristóbal que intenta pressionar una mica més. Al final l'esfèric bota a la mitja punta, acrobàticament refusa Bermu, la toca per part del Badalona Nil, deixa per Diaguara, Diaguara en metres, l'esperona a la graderia, Diaguara! Al final hi ha una traveta, targeta pel dorsal 4, que li demana disculpes, Déu-n'hi-do l'entrada, hi ha un altre cop trifulca, Ricky, que sembla que no tenia targeta, i això per ben poc, John,

0: És veritat que hi havia dos jugadors més a l'esquerra, sí, i no és expulsió.
1: Aquesta ha estat la clau.
0: Però déu-n'hi-do, eh?
1: No era l'últim home, per això no l'ha expulsat, però la cartolina ha estat russant la targeta vermella perquè Diawara se l'havia menjat. És a dir, que marxava amb velocitat, ara comença a escalfar-se encara més el partit, hi ha alguns membres de la graderia, dels aficionats del Badrona, que baixen fins i tot a por de camp per dir-los algunes coses no massa carinyoses als futbolistes del Sant Cristòbal. Mentrestant, serà falta favorable al Badrona, també perillosa, amb un partit que va agafant cada vegada més temperatura. De moment,
0: picarà directe Juaco, tu creus, lateral de l'àrea, un parell de metres, situada la pilota, punta dreta, Juaco farà la centrada o xutarà directe. Centrada al primer pal, el refús, Jair, la treu la defensa del Sant Cristòbal, pilota fora de banda.
1: Ha estat intel·ligent aquí ahir, deixant que impactés amb força la pilota del futbolista en Sant Cristóbal.
0: A veure, el partit està en una situació, perdona, que sí. Aprofitant aquesta falta, mentre estaven atenent a Tom, a Genís San Pietro, criat a Castillo, i sembla que li ha dit intenteu tocar, però sí. O, no sé ben bé.
1: No, perquè, segurament clar, és que no preneu mal, perquè és que clar, el partit està a un nivell de duresa per part dels futbolistes del Sant Cristóbal, que ja el veuen per perdut.
0: El que passa que Castillo és com si li hagués dit però que, no, què podem fer si sí, estan sí. Repartint, no?
1: Sí, sí, és que davant d'això no pots fer res. L'únic que pot fer és l'àrbitre. És l'únic que pot fer.
0: Se'n va Nil. Nil que rep la falta. L'àrbitre diu que no hi ha res. Ara és el Sant Cristóbal a través de Jonathan Linares. Qui fa la paret. Al final és Eric Iglesias qui toca la banda esquerra buscant a Nil. Demanaven fora de joc de Nil Sauret.
1: No, per mi
0: fa
1: no
0: la centrada amb l'esquerra. Buscarà el corna, a veure si el troba. Al final és servei de porteria.
1: Ho intentava, al final no ha acabat traient res de positiu. A mi, almenys el que m'ha semblat, m'hi estava fixant, era que estava en posició correcta, Nil Sauret, i que de fet ha marcat molt aquesta jugada d'Eric, marcant a una vida a posar-se també per fer aquesta continuació.
0: Ha servit de porteria Carles Segura, el porter del Sant Cristóbal, amb el cap Pol Gimeno, deixa sobre el porter del Badrona, Jaime. Jaime canvia una pilota amb la mà, al mig del camp, buscant a Pol Gimeno. Aquest sobre Juaco, Juaco pel Pol Gimeno. Aquest per Castillo, Castillo per Dani Aguilera. Uah. La pilota al mig del camp per Callís, combinant... Està en posició correcta, sí, no, Eric, està en posició correcta. Se li ha escapat, se li ha fet de nit a Eric Iglesias. Primer estava en una posició que no sé si ha dubtat, eh?
1: És que no estaven fora de joc, perquè hi havia un futbolista a la dreta que l'estava habilitant. El que no sé és si Eric Iglesias ho sabia. Potser no havia vist el futbolista i, per tant, se li ha acabat enredant una mica la jugada, però, de nou, quina sortida més meravellosa des del darrere del Badalona, com ha anat dibuixant la jugada, eh?
0: Juga Jaime. Ahí m'obre pel mig per Juaco. Aquesta llibertat de moviments és brutal. Juaco per l'esquerra, Juaco pel mig, Juaco per la dreta. Pol Gimeno, Callis, tothom canviant les posicions. Juaco per Diawara, Diawara sol, 1 contra 1, Diawara, Diawara, Diawara, Diawara, se li escapa la pilota. Llàstima, se li ha quedat sí. Un pèl frenada.
1: En general, a Diawara ha estat a punt de fer tres parells de bones... Ui, compte. Ha estat a punt de fer un parell o tres de bones jugades, però que li ha fallat aquest últim control, aquesta última acció... amb un Diawara que no cal explicar la velocitat que té, però que sí que necessita també d'aquesta precisió perquè les seves jugades siguin més efectives.
0: Ara falta Daniel Sauret al mig del camp, equador de la segona part del partit, d'aquest partit tan complet que està duent a terme el Badalona. És veritat que la segona part no ha marcat, però de moment, amb el 4-0, realment doncs, assegurant-se un marcador favorable de forma contundent i, a més, duent a terme una gran actuació. 22 i mig, segona part, és el Sant Cristóbal, que la posa a l'interior de l'àrea, al refús, atenció, perquè encara en Jaime la pilota havia quedat clavada i d'això se n'havia aprofitat el dorsal 19, Marrió,
1: sí, però
0: al final Jaime ha pogut esmenar la situació.
1: De nou, i no em vull fer pesat amb això, però entre la defensa i Jaime han tornat a estar poc contundents. La jugada ha quedat botant, no l'ha acabat d'atrapar. Aquí, si hi ha un davanter que està realment olorant la sang, això pot acabar en gol, eh?
0: Controla el Sant Cristóbal. És Pau Olai. L'obertura recupera el mig del camp del Badalona, Castillo. que ha sortit precisament perquè tinguin també un altre suport al, sí, en el pivot.
1: I donar llibertat, jo crec, a dos futbolistes com Jair i Nil Sauret, que en pilota són espectaculars.
0: I va Juaco a punt de superar la defensa tarrasenca. Al final, la pilota cap al porter Carles. I ara, doncs, el que s'està quedant una mica amb la mera als llavis és Tom Diawara, que ha tingut dues o tres arrencades, una l'han frenat, l'altre se li ha quedat la pilota darrere. Ara s'ha complicat una mica la vida Aguilera. Atenció, oportunitat pel Sant Cristóbal. La pilota al pal. La pilota al pal a esquerra de la porteria de Jaime. Ho ha fet molt bé, perquè ha vist l'opció i ha vist tot l'angle a Cristian. I al final, el pal ha evitat el gol del Sant Cristóbal.
1: Doncs ha estat el Badalona que s'ha tornat... Ui, compte aquesta.
0: I ara Aguilera la posa al mig del camp buscant a Juaco. La falta sobre Juaco. La falta que es produeix sobre Juaco, protestada per la banqueta del Sant Cristóbal. Ha pogut marcar l'equip terrassenc. Segurament en la seva primera gran ocasió del partit, més enllà de les dues o tres jugades a pilota aturada, ja targeta cap a la banqueta per Cristian García.
1: Sí, per el tècnic del Sant Cristóbal, que veu també la targeta groga per les protestes, i el Badalona, que és el que diem, ha sigut poc contundent, dues jugades consecutives en defensa, i s'ha acostat també al Sant Cristóbal. Tot just, Ramon, quan sabem que el Badalona farà un nou canvi, qui entrarà serà Ayala, el substituït és Bermo, que es retira del terreny de joc, per tant, canvi futbolista per futbolista. Aquí la particularitat, jo crec, és que Ayala és esquerrà, i segurament l'equip així sí que guanya un perfil esquerrà, que ja ho havíem dit a la primera part. Avui els quatre defensors eren dretans, tindràs una nova alternativa, i Ayala també és un jugador amb molta experiència a l'hora de poder defensar aquestes centrades laterals, aquestes pilotes a l'interior de l'àrea, que l'equip ara també ho necessita, això.
0: Jaime canvia una pilota llarga, al final el refús de la defensa del Badalona. La controla Campano, Campano obre sobre Linares, tot això al mig del camp. Badalona 4, Sant Cristóbal 0. De moment tots els gols a la primera part d'un Badalona que ha presentat avui una versió realment brutal. Brutal en tots els sentits, eh? A nivell de joc, a nivell, en l'àmbit de fer-ho brillant, de ser efectiu de cara a porteria, de pressionar, de buscar les segones jugades, d'estar intens. És veritat que els gols, a més, et donen cada vegada, doncs, més l'oportunitat de continuar creixent dins d'un partit, no? I la confiança que et dona tot plegat, no? Però també és cert que ja hem anat explicant al descans i a l'inici de la segona part que seria molt difícil mantenir el llistó com estava en el primer temps.
1: No, i que potser tampoc és el tipus de partit que has de fer. Tens el partit resolt i el que has de fer és no perdre'l. I el Badalona jo crec que també està jugant una mica això, a poder ser un equip que en pilota faci moltes coses, poder ser protagonista, etc, com estem veient, però alhora també que el partit no es torni boig, poder tenir la situació mínimament controlada. En general, crec que el Badalona està fent també, tot i que és molt menys brillant, per mi també està fent una bona segona part, amb aquest asterisc de com defensa l'àrea aquest equip, que és la gran assignatura pendent.
0: La juga Olmo, per part del Sant Cristóbal, Carlos Olmo, obrint a la banda dreta per la pujada, en aquest cas, de Campano. Campano sobre Linares. Linares combinant a la zona ampla del terreny de joc al mig del camp amb Guillem. Guillem cap a Olmo. Ara el Badalona aguanta a partir del mig del camp. L'equip de Genís San Pietro, que ja no vol patir el desgast de la primera part perquè té el partit resolt. Juga Cristian. Cristian la posa a l'interior de l'àrea. Posició correcta. Ayala. Cristian ho ha intentat. L'acaba allunyant Castillo. Arriba una miqueta més ara el Sant Cristóbal. Però vaja, és veritat que si a més deixa espais ara Jaime, que bloca la pilota molt segur a l'interior de l'àrea.
1: Sí, a nivell de concentració defensiva del Badalona ha baixat un puntet, sobretot quan l'equip té la pilota, els futbolistes potser no estan tan a sobre, la pressió tampoc és tan intensa, això dona una mica més de temps i d'espai perquè els futbolistes del Sant Cristóbal doncs també es puguin desplegar en atac. No vull dir que el Badalona estigui fent una mala segona part a nivell defensiu, però és cert que no ha estat al nivell de la primera.
0: I va Juaco, que volia trencar, se l'emporten per davant, falta i targeta. Falta i tarja, i si és per Jonathan Linares...
1: Sí, Linares.
0: No en tenia cap, no?
1: No. Tercera grava per Linares sobre aquesta carrera a la banda esquerra. L'àrbitre que ara està parlant amb alguns futbolistes del Sant Cristóbal. Serà falta favorable al Badrona, i va Pol Gimeno, que serà, sembla, qui posarà la pilota. També Juaco, una mica llunyana per buscar-la directa. Juaco ens té acostumats a fer bogeries, per tant, vés a saber què acaba passant. Bona també per una possible centrada.
0: Hi ha molts jugadors del Sant Cristóbal amonestats.
1: Sí.
0: És veritat que altres han abandonat el terreny de joc, però déu-n'hi-do, eh? Pel Badrona, Pol Gimeno, que l'ha vist a la primera part. I ara Jonathan Linares, que havia atropellat a Juaco, protestava la jugada i, escolta, és que no podia frenar-me.
1: La pica Juaco, eh?
0: Sí, Juaco. Banda esquerra. La toca curteta per Pol Gimeno. Deixa per Juaco. Juaco busca l'1 contra 1. A veure què fa. Molt a prop de la corona de l'àrea. Busca la rosqueta per xutar. Ho prova des de lluny, el xut, i l'aturada del porter Carles. L'aturada de Carles, el xut buscava el pal esquerre de la porteria del Sant Cristóbal.
1: Portava perill la pilota, eh? Semblava que sense massa espai per poder realment fer un bon xut, que tingués força, s'ha sabut buscar també l'espai, i prop ha estat de fer un tir molt més perillós del que podia semblar en un inici. Ha obligat a intervenir a Carles Saura, el porter visitant.
0: Juaco sobre Pol Gimeno, Jair. Sentim, aguanta, no? Perquè el Badrona és que toca de tal manera que et pot desbordar en qualsevol moment. I va dir Aguara, que fa minuts que no intervé. Callis, un altre pulmó del Badrona al partit d'avui. Castillo, Aguilera... Ha fet 4 canvis l'equip de Genís. Sant Pietro encara li queda una finestra i un canvi. Olmo arriba al mig del camp. La controla... el mateix.
1: Tot i que no era per ell, la passada era per Linares.
0: Carlos Olmo, Linares, Carlos Olmo. Un altre cop Linares, la pressió és de Juaco. Juaco a punt de recuperar, demanava falta Jonathan Linares, falta de Juaco. Sant Pipa li diu l'àrbitre clarament, ho escoltem, tienes una, eh?
1: Sí, és que Linares acaba de rebre la targeta, s'ha emprenyat molt, suposo que pel fet de que no li ha tret targeta, Linares... li ha fet molt de mal, sembla, pel gest que feia que Juaco l'hagués trepitjat.
0: Són molt amics, per cert, eh? Juaco i ell,
1: sí,
0: però clar, en el camp no hi ha amics.
1: L'atenció és l'atenció. Sí, sí. Després s'abraçaran, però...
0: Sí, sí. No, que curiosament són molt amics.
1: Sí.
0: I a més són amics de sortir i tot, vull dir que no són... Sí, vaja. La controla al mig del camp a Sant Cristóbal, 31 de la segona part. El Badalona té el partit bastant a l'abast. De moment, Badalona 4, Sant Cristóbal 0.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
0: No sé si tal i com ha anat el partit i la primera part i bueno, una mica doncs, l'espectacle que avui ha ofert el Badalona, John, potser culminar-ho amb una maneta encara seria més... Encara seria més maco, no sé,
1: home,
0: no sé què dir-te. Ja sé que sempre demanem alguna cosa més, no? Però bé, el Sant Cristóbal està intentant també, si pot ser, retallar diferències en aquesta segona part, on ha tingut un pal. Obertura per Jonathan Linares, que fa la centrada, la posa al punt de penal, la rematada de Christian, desviada a l'esquerra de la porteria de Jaime.
1: I també nova centrada lateral que l'equip visitant acaba rematant. És cert que l'ha posat molt bé, Linares, passant els minuts i tot i l'esforç. És un futbolista que té una gran capacitat per centrar aquest tipus de pilotes des de la banda, tot i que pugui arribar forçat. Però bé, al final aquesta rematada, tot i que ha estat bastant franca, ha acabat marxant fora i per tant és el Badalona qui juga ara sense criteri per part de Jaime. Canvia la pilota fora.
0: La pilota pel porter del Sant Cristóbal. Diawara a punt per intentar robar. L'esfèric per Carles Segura. Callis que recupera la posició. I toca enrere per Jaime. Ja la té el porter del Badalona. 33 encara no del segon període. Badalona 4, Sant Cristóbal 0. La sintonia de ràdio està vivint l'emoció del futbol. Espectacle que l'ha travessat.
1: Pol Gimeno arriba per dins i està sol.
0: Pol Gimeno, que ha vingut a donar una solució al mig del camp, ara, però les que ha donat abans han sigut un grapat.
3: És que ha estat simplement un intercanvi de posició entre ell i Jair i ja està.
0: L'equip ha sortit. És que no és fàcil.
3: És que no és més que això.
0: No és fàcil aquest sistema, no és fàcil. No, no. Vull dir, assimilar aquest sistema, sí. Jo crec que necessita
3: però alhora, Ramon,
0: uns quants entrenaments.
3: És molt difícil de defensar.
0: Ara recupera la pilota per part del Badalona, Jair. Jair se'n va a l'extrema esquerra. La posa pel mig per Juaco. Juaco agafat de la samarreta, falta.
3: Sí, clara.
0: És falta i un xic llunyana treu ràpidament Juaco. No vol perdre el temps al Badalona. Pol Gimeno deixa per Nil. Nil cap a Jair. Jair de primeres per Pol. Pol combina amb Iglesias. Iglesias a la banda dreta per l'entrada. Callis! Ai. Les veia venir el Sant Cristóbal, que allí és catxutat desviat, no l'ha enganxat bé.
1: Fins a quatre passades seguides. El primer toc a la frontal per part del Badalona. Aquest és el nivell tècnic de l'equip i aquest és el nivell d'espectacle futbolístic que està oferint l'equip de Genís Sampietro.
0: Recordem la taca negativa del partit, la lesió de Josu Rodríguez, que ha marcat a la primera part i que ha estat a punt de fer un segon gol i que en aquesta jugada, on no ha acabat marcant, s'ha acabat lesionant. Veurem l'abast perquè l'infermeria del Badalona no està buida, Toni La Rosa passa per quiròfan dimarts, Pepe Bonilla lesionat, Fran García encara no ha tornat a l'equip i ara se li suma Josu. Ara qui ve a rebre pel mig és Juaco, que avui ha sigut aquell Juaco incombustible que tenia també
1: espectacular.
0: Quan va arribar. Sí.
1: Ha estat el Juaco de l'any passat, però clar, amb una exhibició col·lectiva que fa que encara brilli més.
0: Pol Gimeno, el Sant Cristóbal està ara fent marcatge a l'1 contra 1 i això sembla que li va prou ben al Badalona. Ara la passada és complicada a Pol Gimeno per Jair, el Sant Cristóbal troba l'espai, la passada cap a la banda dreta, Jair que esmena la situació, hi havia fora de joc. Hi havia fora de joc i bé, doncs també la convicció de recuperar si perds la posició ràpidament. El 35 del segon temps, la sintonia de Ràdio Ciutat vivint l'emoció del futbol. Badalona 4, Sant Cristóbal 0. Déu-n'hi-do, quina exhibició a la primera part de l'equip de Genís Sampietro. És Aguilera, deixa per Diawara. Diawara la posa i és bona per Callis. Callis que arriba al vèrtex de l'àrea, lateral, la posa per Diawara a l'interior de l'àrea, pot fer la rematada Diawara amb la dreta, se la prepara. No sé ben bé què ha volgut fer Tom Diawara, perquè... Eric Iglesias estava fora de joc, però jo pensava que Diawara anava a xutar.
1: Sí, Diawara arribava en una posició una mica forçada, però el que sí que és cert és que amb aquesta posició Eric Iglesias no li podia fer arribar la pilota. Eric Iglesias, que a més, quan li ha arribat pràcticament és que l'ha tret cap a fora, fins i tot, vull dir que era impossible que pogués rematar, però bé, una nova ocasió a la que el Badalona torna també a generar perill.
0: La pilota que se'n va per línia de banda, ha caigut Callis, ja falta. És falta favorable. Li queda un canvi al Badalona, no, John?
1: Podria encara fer-ne un als... Ui, compte, que arriba Diawara a la banda esquerra i ho fa en perill,
0: La pilota situada a la banda esquerra recupera pel Badalona Juaco. La pilota que va sortint fora de banda a Nil Sauret, que... Al final ha forçat aquest servei de banda a l'esquerra de l'atac. 37 del segon temps. No sé si esperes molt de temps afegit, John.
1: Home, sí que hi ha hagut algunes interrupcions, tampoc masses, perquè tots els canvis del Sant Cristóbal han estat de cop, el Badalona tampoc no ha fet exagerats. No hi ha hagut gols, hi ha hagut alguna jugada potser una mica més polèmica que s'ha escalfat el partit, però no espero un gran afegit, no sé si dos minuts, una cosa així.
0: La pilota la juga Castillo, deixa cap a Aguilera, a punt d'arribar al minut 40 de partit, 37 i mig ara mateix. Ayala, toca per Diawara, aquest sobre Dani Aguilera, Callis, Diawara, Callis, se'n va Diawara, Laia l'agradaria, lateral de l'àrea fa la centrada buscant el segon pal, refusa la defensa, entrava tot sol amb la canya, a punt Nil Sauret.
1: I de nou ha estat una gran combinació. Avui Callis està immens, està fent funcionar tot l'equip d'una manera espectacular.
0: I ja.
1: Ha caigut ara Jair amb una jugada a la banda esquerra, queda estès sobre el terreny de joc, es queixava també d'aquest cop, havia pogut fer la passada i ara li diu al Linier que és que se li ha sortit la bota. Jair està només amb una de les dues botes, reclamava que aquí podia haver-hi falta i segurament alguna cosa més. De moment segueix Jair al partit, però només amb una bota, s'està ficant ara mateix l'altra.
0: Ja se l'ha posat, no, Jair?
1: Sí, sí. A mitges, com si fos una xancla se l'ha posat.
0: La centrada al Sant Cristóbal, el reforç defensiu a càrrec d'Ayala, Nil Sauret, Canyo, l'àrbitre que diu que no hi ha falta.
1: No sé jo.
0: Olmo que xuta des de lluny, Jaime! Jaime que refusa la pilota, Jonathan Linares, el Badalona defensant la jugada, la centrada al punt de penal, torna a refusar per part del Badalona Ayala, la vol treure l'equip escapulat que continua dominant clarament en el marcador, 4-0.
4: El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower, a l'Avinguda de Navarra 6, amb dues hores gratis al nostre pàrquing.
0: Demanava una falta a Juaco per un cop a la cara, no?
1: Sí, torna a caure Juaco. Ara el partit ja és una constant. Els futbolistes del Badalona demanant faltes, els futbolistes del Sant Cristóbal, que estan arribant una mica tard perquè el nivell de futbol està sent molt superior per part del Badalona. Nil Sauret torna a caure ara al mig del camp i el partit va una mica com va.
0: La passada la buscant Eric Iglesias davant concretament Ricky refusa, la pilota se'n va fora de banda i sentim a Genís Sampietro.
1: Sí, Genís Sampietro molt emprenyat amb Eric Iglesias perquè hi havia un duel i segurament veient com han anat les jugades anteriors és que no hi ha anat, sent sincers, no hi ha anat. I Genís Sampietro no permet que els seus futbolistes, tot i el resultat, no hi vagin. Per tant, doncs, aquí també la bronca que crec que també podíem escoltar a través dels nostres micròfons. Per cert, Linares està molt justet. Ha caigut al terra, de moment encara segueix el partit, perquè recordem el seu equip ha fet ja els 5 canvis, però Linares jo crec que està mig tocat, eh?
0: De fet, Linares la pilota situada a la dreta de la defensa, favorable al Sant Cristóbal. L'arribava al 40 i mig. Evidentment, no es pot dir amb un 4-0 i tal com ha anat el partit, que són els minuts de les escombraries, però sí que ara el Badalona suposo que està intentant refredar la situació per arribar al final sense prendre cap mal, no?
1: Sí, sí, i sobretot tapar aquest resultat com pugui, acabar assegurant-lo, compte que surt Jaime ara.
0: La pilota que queda situada a la dreta de l'atac del conjunt terrassenc al minut 41 d'aquesta
1: i com a
0: segona part, sí, sí. Hi haurà una pilota penjada a l'interior de l'àrea per part del Sant Cristóbal. M'imagino que Jaime intentarà que els seus jugadors estiguin al màxim de concentrats per intentar que la porteria quedi a zero. Per un porter sempre és molt positiu, no? A part de la victòria, mantenir la porta a zero.
1: Com a detall, Linares, que dèiem que estava ja molt justet, ha begut una mica d'aigua a la seva banqueta i ha estat la banqueta del Badalona qui li ha donat un gel d'aquests per tenir una mica d'energia extra pel que queda de partit. Per tant, bon gest també per part del Badalona futbolista, doncs que evidentment també cuiden.
0: Doncs al final del partit, just al final, segurament els jugadors del Badalona aniran a la graderia a saludar el nostre company Joan García, que intentarà copsar l'opinió d'alguns protagonistes aquí als 94.4. Pràcticament podríem dir, Joan, que estem, de l'únic que estem pendents ja és del resultat final, no?
1: Vull dir que... Sí, sí, poca cosa més. 3 punts també, el Badalona ha deixat un autèntic espectacle, tant

0: Doncs aquí estem al municipal de Montigalà, John, i hi ha protesta, sobretot des de la banqueta visitant. No sé exactament què és el que estan demanant, una falta, potser una targeta, no ho sé.
1: Sí, alguna cosa més en aquesta falta que s'havia acabat xiulant finalment per Carlos Olmo, el jugador que està a punt de servir aquesta falta lateral. Per cert, hi ha hagut canvi a les files del Badrona, l'últim que es farà en aquest partit, entre Miranda, marxa Callís, molt ovacionat per tot el municipal, perquè és que ha fet un autèntic partidàs.
0: La pilota a l'interior de l'àrea, intentava la rematada del Sant Cristóbal, que vol fer el gol de l'honor.
1: Sí, eh? Sí.
0: Ho ha intentat a la segona part, sobretot amb aquella acció del pal i un parell de possibilitats més. Jaime ha fet una bona aturada. I ara un corna que arriba pràcticament a les acaballes del maig.
1: Doncs sí, serà córner favorable al Sant Cristóbal des de la banda dreta i anirà ràpid. L'equip de Cristian García es queda, per cert, Carles Segura, ja no hi ha possibilitats de guanyar el partit, doncs no puja tampoc a rematar.
0: Es pica el córner, la rematada, Jaime! I la pilota que se'n va per damunt del travesser. Crec que ha estat Olmo, si no m'equivoco.
1: Increïble que Olmo no hagi fet aquest gol, perquè estava sol.
0: Sí.
1: El refús l'ha deixat sol. I tornem a repetir una cosa que hem dit durant tota la retransmissió. L'equip a pilota aturada és molt fluix. Les coses com siguin, i és compatible, amb haver fet un partidàs. Perquè l'equip l'ha fet, i el resultat ho diu, el futbol també. Però l'equip té seriosos problemes a pilota aturada en defensa.
0: Clar, evidentment, avui, ara 2 minuts de temps afegit,
1: sí.
0: Quedaran una mica, diguem-ne, aquests problemes a pilota aturada quedaran una mica tapats, no?, pel marcador, potser. Eric Iglesias, bon retall. Té a l'esquerra Juaco, combina amb Tom Diawara, aquest per Casti. Estem en els últims 2 minuts del partit. Juga Castillo, intentant congelar el partit. Diawara, però, que agafa el carril del mig, combina amb Iglesias. Iglesias vol trobar a Diawara. S'ha equivocat Eric Iglesias, no ha pogut mantenir la pilota. I al final, el Sant Cristóbal, que refusa fora de banda a través del seu porter, Carles.
1: La pilota acaba marxant per línia lateral i ara sí que, segons van passar els minuts, va morint també aquest partit del Badrona, que tancarà així aquesta victòria. Una victòria, Ramon, que si mirem a la classificació és important perquè l'equip sobrepassa a 2 dels que pensàvem que serien i que segurament seran rivals directes, com l'Hospitalet i el Cornellà. Per què? Perquè té els mateixos punts, en té 6 després d'aquestes 2 victòries consecutives. El que passa és que a nivell de diferència de gols, després d'haver guanyat per 4-0, si s'acaba confirmant aquesta victòria, en tindria 2 més, perquè tindria 4 a la diferència de gols, i l'Hospitalet i el Cornellà, en canvi, tindrien més 2. Per tant, el Badalona ara mateix, tal i com estan les coses, seria quart classificat a un punt de la Grama, que és el tercer, a 2 del Vilanova, que és segon, i a 3 de la Muntanyesa, que, tot i perdre, segueix liderant la classificació amb 3 victòries.
0: La pilota que queda situada a l'interior de l'àrea, que bota el primer pal, el Badrona podrà refusar i torna a insistir ara Olmo, que ha desaprofitat una gran opció per poder retallar diferències en el marcador. Ho continua provant el Sant Cristóbal, es defensa el Badalona, que domina 4-0. El partit està a punt de finalitzar la centrada, Jaime. El porter del Badrona atrapa, estem en els darrers instants del partit, finalitza el maig aquí a la travessera de Montigalà. Badalona 4, Sant Cristóbal 0. Nosaltres, que evidentment el que farem ara és intentar, doncs, copsar l'opinió dels protagonistes, però el Badalona, que suma 3 punts més a la Lliga.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Doncs aquí a la travessera Montigalà continuem després que hagi finalitzat aquest partit. S'estan interessant els seus companys per Josu Rodríguez, que és el jugador del Badrona, que ha hagut d'abandonar el terreny de joc lesionat a la mitja part i que, bé, ha estat en els instants finals del primer període. I ara, doncs, el nostre company John García, que molt probablement, doncs, ens pugui aportar algun protagonista, no? És veritat que comparada amb la primera part, el segon període, doncs ha estat, podríem dir, parlant col·loquialment, una mica més descafeïnat. Tenim a John García amb el Pol Gimeno.
5: Doncs sí, Ramon, estem amb un dels protagonistes també del partit, el Pol Gimeno. No sé com has viscut aquesta victòria, sobretot amb una primera part que ha estat una exhibició, Pol.
6: Sí, bueno, la veritat que hem continuat amb la línia de l'altre dia a Vilassar al principi. Hem sortit fort i al final, quan si t'anticipes tan aviat en el marcador, és pràcticament, no diria més fàcil, però sí més còmode i porta el ritme del partit també.
5: En el teu cas, també en el cas de l'Ecallis, que jugueu com a laterals, avui i també l'altre dia hem vist que teniu un rol en el que us aneu movent molt pel camp, que apareixeu per dins, que apareixeu per fora, que feu jugar tot l'equip. Quin és el rol que us està donant Genís Sampietro i què és el que està fent perquè funcioni també a l'hora de treure la pilota, a l'hora de fer jugar l'equip?
6: Bueno, al final jugava molt junts i interpretar una mica on està l'espai i també doncs, mirar què fan els companys i la veritat que al mig del camp t'ajuda molt i normalment trobem homes lliures amb facilitat.
5: L'equip va començar amb dubtes la temporada, a la pretemporada també els dos primers partits amb dues derrotes, són dues de consecutives, bones sensacions la setmana passada, però avui ha sigut també un cop de punt sobre la taula. Creus que l'equip amb aquesta victòria s'ha tret ja de sobre els fantasmes de l'inici de temporada?
6: Sí, crec que ens va costar molt arrencar, però el que dius tu al final, jo crec que avui sí que és una mica doncs, agafar molta confiança per continuar i per continuar creixent. Al final estem molt lluny, en diria, del que volem, del que vol el míster, però sí que és veritat que avui és un cop a la taula.
5: Gràcies i enhorabona per aquesta victòria.
6: Gràcies, que vagi molt bé.
5: Doncs Ramon, Pol Gimeno molt, molt, molt somrient després d'aquesta victòria, sent conscient de que el seu equip ha fet un autèntic partidàs i explicant-nos també aquest rol curiós que tenen els dos laterals, que apareixen per dins, que tiren desmarcades, que fan jugar l'equip, i aquí la seva paraula clau també ha estat aquesta intuïció, sí, que tenen també els futbolistes i que d'alguna forma no és només que Genís Sampietro d'alguna forma estigui sobre la pissarra i buscant el que es fa, sinó també és la seva intuïció. Ramon, deies?
0: Sí, deies, tens a Yair a l'esquerra teva, Yair, per exemple, Yair Antunes.
5: Doncs sí, podem parlar també amb més protagonistes. Tenim al davant a Yair. Quina valoració fas d'aquesta gran victòria de l'equip?
7: Bueno, creo que es una victoria necesaria. Ha sido, creo que, tres puntos importantes para la dinámica que teníamos. Y bueno, intentar seguir sumando la semana que viene.
5: Tu creus que amb aquesta victòria, ara ho parlant també amb el Pol Gimeno, treu els fantasmes aquests de l'inici de temporada en el que hi ha hagut alguns dubtes?
7: Bueno, yo lo tenía muy claro, no dudaba en el equipo. Es el comienzo de la liga y bueno, ahora ya cuarta jornada, pues bueno, se van viendo cosas y creo que estaremos ahí arriba y intentar hacerlo lo mejor posible.
5: A nivel personal, estem veient que t'estàs sentint incómoda, estàs jugant molt bé. ¿Cómo estás vivint tú?
7: Bien, yo creo que estoy muy cómodo, estoy muy bien, me siento bastante bien, con buenas sensaciones y con confianza, que eso es lo más importante.
5: Yair, moltes gràcies. Enhorabona també per aquesta victòria.
7: Gràcies.
5: Doncs Ramon, ara mateix veiem sobre el camp cares de cansament dels futbolistes, evidentment, però sobretot de satisfacció davant d'aquesta victòria, doncs que ha estat inapel·lable. El Badrona des de l'inici al final, que també el catapulta fins a quarta posició a la classificació.
0: Molt bé, John, doncs la setmana que ve un altre examen i dels importants perquè vas a Tona, ja sabem de per si que és un camp difícil, John, i bé, un Tona que a més l'agafarem amb una victòria i tres derrotes.
5: Doncs sí, veurem el que acaba passant, un Tona que pot tenir alguns dubtes per aquestes derrotes que hi ha a l'inici de la Lliga, però sabem que sobretot a casa és un equip que sempre li posa les coses molt difícils al Badalona, si no, només hem de tirar de maroteca, i l'equip ha de seguir aquest nivell. Avui ha fet una exhibició en aquest primer partit aquí a la travessera de Montigalà. La gent ha gaudit, els futbolistes han gaudit, per tant, això simplement ha de continuar així. Després del mal inici de temporada, el Badalona ha de confirmar aquest canvi en el rumb de la temporada, aquest gir del timó, per també amb aquestes bones sensacions continuar sumant 3 punts i, per tant, remuntar també la classificació.
0: John García, moltíssimes gràcies, company. Ens escoltem la setmana que ve des de Terres Osonenques, al camp d'Altona.
5: Gràcies a tu, Ramon, una abraçada.
0: Gràcies al Jordi Abril, el nostre encarregat de tot el sistema tècnic d'aquesta retransmissió, als estudis centrals, i nosaltres que també ho deixem des de la cabina de l'estadi remodelat, del camp remodelat de la travessera de Montigalà. Posem punt final a aquesta retransmissió. Avui, exhibició del Badalona, principalment a la primera part, 4-0 contra el Sant Cristòbal, dues victòries consecutives, i l'equip de Genís Sampietro que comença a volar en aquesta tercera federació. Adéu-siau, molt bona nit, que acabeu de passar un bon diumenge, que tingueu una bona setmana.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
3: El partit del Badalona. Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila. Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
8: Sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
9: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Badalona 94.4.
11: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so, aquí arrenca l'Enjoc. L'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada als titulars. Comencem parlant de futbol i del Prat, que ha golejat a la Copa del Rei.
2: Els potablaves han guanyat 1-5 al camp del Sant Rafael Eivissenc i posa peu i mig a la primera ronda de Copa, on jugaria contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada al municipal del Sagnier diumenge a les 4 de la tarda.
1: L'Espanyol, parlem de la Lliga F, empat a Riazor.
2: Les de Sara Monforte han empatat al camp del Depor per 1-1 en un partit que ha acabat fa uns minuts. L'Espanyol s'ha avançat a la primera part amb un gol de Lara i les gallegues han igualat el partit a la represa. Pel que fa al Barça, manté el ple de victòries a la Lliga abans d'una setmana en què viatja a Roma a la Champions i rep el Madrid al Camp Nou a la Lliga. I el Badalona continua sense guanyar a casa.
1: D'altra banda, el Barça B, també futbol femení, continua sense guanyar.
2: El filial blaugrana va tornar a perdre 1-0 al camp de l'Osasuna i suma només un punt de 9 possibles en l'inici de Lliga de la Primera Federació Femenina. A segona, la M és el nou líder, gràcies al triomf per 0-1 a Elx i la derrota de l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili de l'Europa des de l'abril del 2025, 1-3 a Villaviciosa de Odón i golejada del Barça C a Múrcia 0-5.
1: I a la Primera Federació Masculina, l'Europa guanya per fi el primer partit.
2: Tot i fer un partit molt discret, els escapulats han derrotat el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit en el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josef Zaitoun, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, ha fet el gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar el Sant Andreu a Tarragona 1-2, un resultat que apropa els quadribarrats a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
1: Sí, marxem de ronda.

0: doncs, com estan els partits que s'estan jugant a aquesta hora de diumenge, 27 de setembre de 2026. Només tenim un parell de partits en joc. D'una banda, en bàsquet, Lliga Catalana de Tercera FEB. Doncs la final a 4, Mollerús, aquesta gran final entre Espanyol, Cornellà i Valls. Com està el partit? Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi. Doncs de moment el temps de descans, a 1.42 per reprendre aquest tercer període. De moment guanya l'Espanyol Bàsquet Cornellà per 40-32 i el Club Bàsquet Valls que ha retallat diferents, sobretot el segon període, amb un gran segon quart amb un parcial d'11-21. El Club Bàsquet Valls que seguirà batallant per intentar aconseguir aquest títol de Lliga Catalana de Tercera FEB que no aconsegueix des dels anys 90.
0: Doncs veurem com acaba aquesta final. Ja no hi ha patins, hoquei Lliga Plata, grup sud, primera jornada. Ha d'estar el tram final, si no ha acabat ja, el partit entre el Noia i el Vic, Eric.
2: Doncs acaba d'acabar fa just uns minutets on el Noia s'ha endut la victòria davant el Vic per 4-3 fent l'últim gol, el gol de la victòria, quan restava un minutet per acabar el partit.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 7 minuts, som els de l'En Joc. Cada dissabte i diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Comencem a repassar la jornada, comencem a repassar en aquest cas el que està donant de si la jornada de futbol el diumenge, on hi ha un equip que s'ha endut una alegria i molt gran. A la Copa del Rei, fase prèvia, partit d'anada, el Prat que jugava a terres eivissenques al camp del Sant Rafael i se n'ha sortit i amb nota.
2: Sant Rafael 1, Prat 5.
1: Doncs podríem dir pràcticament que ha deixat l'eliminatòria sentenciada al Prat amb aquesta golejada 1-5 en espera del que passi diumenge vinent a les 4 amb la tornada al municipal del Sagnier. Però avui el Prat ha fet la feina i s'apropa i molt a la primera ronda, on ja es trobaria amb un equip de primera divisió. No dels que juguen a Europa, però en qualsevol cas un equip de primera divisió podria visitar el Sagnier d'aquí ben poc a la Copa del Rei, sempre i quan certifiqui el conjunt potablava aquesta gran victòria 1-5 aquesta tarda al Prat Ràdio. Nil Piera.
3: L'E-Prat s'ha imposat amb un contundent 1-5 al Sant Rafel en el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els de Cristian Gómez han tingut un bon inici que s'ha vist recompensat amb un gol de Conu abans del primer quart d'hora. Arran del gol, el Sant Rafel ha reaccionat i ha posat el Prat en problemes, marcant el gol de l'empat i gaudint d'ocasions per capgirar el marcador davant una defensa potablava molt obeta. Però a les acaballes del primer temps, Gustavo Renque s'ha inventat un gol que ha estat l'inici de la rebel·lió. Abans de la mitja part, el Prat ha ampliat diferències des dels 11 metres mitjançant Àlex Plaza. Al segon temps és quan s'ha desbocat l'huracà potablava, carrusel d'ocasions que han arrodonit la golejada amb gols de Gustavo de nou i Raúl Inocencio. El capità de l'equip, Carlos García, s'ha mostrat molt satisfet amb la victòria.
4: Bueno, ha sigut un partit que, tot i el resultat, sembla que ja ha estat com molt fàcil, però no és així. Hem tingut una estoneta d'estar aquí molt igualats, que podríem haver encaixat un parell de gols, però bueno, hem sabut remuntar i tornar a la senda del bon joc i al final ha sortit bé.
3: El Prat deixa així encarrilada la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei, on s'enfrontarà a un equip de primera. Abans, però, haurà de rematar la feina diumenge vinent al Sagnier.
1: Doncs a la Transmic han fet els nostres companys del Prat Ràdio. Hem parlat també amb més protagonistes. Per exemple, el tècnic Cristian Gómez, que deia això.
5: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, s'hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós. Crec que estem treballant en això, amb pressions cap amunt, no mirant darrere, i a vegades surt i a vegades no, però crec que avui ha sortit i ho hem fet molt bé, els hem desgastat molt, ells a la primera part ens han fet una pressió molt alta també, ens han desgastat molt, però crec que hem estat bé i crec que si haguéssim estat una mica més encertats a l'última passada, a la segona part, haguéssim pogut fer més gols, però bé, no s'hi pogut anar més i ja s'hi he dit ara mateix, orgullós del que han fet.
1: Doncs ben orgullós, Cristian Gómez, el tècnic de la Prat, en plenes festes del Prat, per cert. Doncs el conjunt pot hablar amb aquest 1-5 al camp del Sant Rafael, que també ha deixat molt bones sensacions, evidentment, als seus jugadors, per exemple, Àlex Plaza.
6: Sí, bueno, primer partit de ida, sí que es verdad que en la primera parte no hemos conseguido ser todo lo contrario desde juego de lo que queremos, con nuestra metodología, pero al final hemos encontrado soluciones con las transiciones y hemos encontrado un buen resultado. Luego la segunda parte hemos ajustado algunas cosas. Ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles. Al final es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados. Sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: 8 i 11 minuts, vinga, parlem també de la Lliga F, cinquena jornada, on l'Espanyol acaba de puntuar a Riazor i on ahir també van jugar Barça i Badalona.
2: Deportivo 1, Espanyol 1, Logroño United 0, Barça 2, Badalona 0, Granada 1.
1: Doncs empat de l'Espanyol aquesta tarda a Riazor, una llàstima perquè s'havia avançat el conjunt perico amb el gol de Yara al minut 30 de la primera meitat, amb una bona recuperació i molt bona definició amb xut amb cama dreta, creuant, fent impossible la sortida de la portera. però el Depor a un quart d'hora del final aproximadament ha acabat empatant amb gol de Milene. La veritat és que al final també és cert, s'ha d'admetre que les gallegues haurien pogut guanyar el partit, però al final l'Espanyol ha salvat un puntet i, per tant, ja en suma 5 en aquestes 5 primeres jornades. Ocupa ara mateix la 12a plaça. Ahir, victòria del Barça, 0-2 al camp del Logroño United. Molt treballada aquesta victòria i va costar més del compte. De fet, les locals van fer una rematada al travesser i van tenir bones opcions també per marcar algun gol. Però, en qualsevol cas, el gol de Maïssa Baja, que va establir un nou rècord de precocitat golejadora al primer equip del Barça, va marcar amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. Aquest gol a la primera meitat deixava el partit una miqueta encarat i després Patrick Jarro, amb un gran gol, va acabar de culminar aquest 0-2, que deixava bones sensacions a la banqueta del Barça, un Barça que continua líder amb 15 punts, ha guanyat els 5 partits, té 2 punts més que el Real Madrid i... Tot això arriba en una setmana important, perquè el dimecres el Barça juga a la Champions al Camp de la Roma i el pròxim diumenge al Camp Nou, clàssic entre el Barça i el Real Madrid, amb el lideratge en joc, perquè el Barça, com diem, té 15 punts, el Real Madrid 13. De tot plegat en parlaven el tècnic Pere Romeu i Aitana Bonmatí, que va tornar després de 3 mesos d'inactivitat.
7: Dos partits importantíssims. Un primer a Roma Champions, sempre exigent, sempre complicat, sempre fora de casa. És molt i molt difícil guanyar i tenir bon joc, esperem tenir-lo, evidentment. Seria una victòria que ens posaria ja 6 punts a Champions en 2 jornades, algo importantíssim per nosaltres. I després a l'Spotify Camp Nou amb la nostra gent contra el Real Madrid, un clàssic que sempre, sempre, sempre el volem guanyar, que el Real Madrid està en una bona dinàmica també de resultats, així que intentarem endur-nos els 3 punts cap a casa.
8: Bé, setmana molt xula, continuem amb la Champions a Roma, després el clàssic de diumenge, així que res, esperem a molts col·legs al Spotify Camp Nou. Serà un partit xulo, com sempre, contra el Madrid, un partit complicat, el Madrid aquest any s'ha reforçat bé i segur que ens donaran guerra, però nosaltres, com a col·legs que som, volem guanyar tots els clàssics i bé, prepararem la setmana per guanyar els 2 partits, primer la Champions i després el clàssic.
1: I al Badalona se li està resistint la victòria a casa, va jugar a Palamós mentre continuen posant la gespa a la Municipal de Badalona, però ahir va caure 0-1 davant del Granada, un resultat segurament enganyós, perquè el Badalona va mereixer bastant més. Malgrat tot, de moment en 2 partits a casa no ha aconseguit guanyar el conjunt badaloní, que això sí, continua en una còmoda zona de classificació, 6a plaça amb 7 punts. Després del partit, el tècnic Marc Ballester i la jugadora Lucía Martínez feien autocrítica, però també comentaven que segurament l'equip havia merescut més.
9: Justa pel que hem vist dins el camp, la primera part de molt més control, de tenir molt més la pilota doncs, a camp també propi, ens ha costat més arribar a camp rival, però sí que la segona part crec que les acabem de tancar i ens falten idees a zona 3, prop d'àrea rival, ens ha faltat doncs, determinació, ens ha faltat decidir millor, però sí que penso que l'empat era el mínim que mereixíem i bueno, doncs el que és el futbol, et pengen una pilota des de mig del camp, poca concentració en aquella acció i bueno, ens va bé per adonar-nos de tot el que necessitem canviar també i que hi haurà equips que ens provocaran el mateix que ens ha provocat el Granada avui.
10: Sí, creo que el equipo ha sido superior, ha tenido bastantes ocasiones, pero bueno, creo que lo que he comentado, esta liga es muy competitiva. Creo que tienes que tener ese acierto de cara a portería en las ocasiones que generas y si no lo tienes, pues en cualquier minuto te pueden generar una ocasión y marcar. Sí, bueno, yo creo que al final también el cansancio, el ir a contracorriente todos los últimos minutos, también ha generado cierta desesperación quizás dentro del equipo y bueno, pues al final intentas llegar a área con el máximo número de jugadoras, a lo mejor desproteges un poco más nuestra área y bueno, pues un balón largo, al final es un cúmulo de desaciertos que bueno, pues al final se llevan ellas la victoria.
1: Vull dir, 16 minuts, parlem de la segona divisió masculina, hem arribat a la 7a jornada i els dos equips catalans que continuen sumant a la zona alta de la classificació. Aquests són els marcadors.
2: Celta Fortuna 1, Sabadell 1, Girona 2, Albacete 0.
1: Doncs el Sabadell va treure un punt de mèrit ahir del camp del Celta Fortuna, 1-1, empatant el gol inicial dels gallecs i sumant un altre puntet que permet als arraquinats situar-se a la 7a plaça amb 12 punts, només un puntet de la zona de playoff. Ferran Costa, tècnic arraquinat.
11: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: Una Sabadell que de moment no ha sumat tot a casa, 3-3, però que fora encara no ha guanyat. Tres empats, volem dir, i una derrota en els quatre partits com a visitant. I una miqueta per sobre hi ha el Girona, que de fet està en zona de play-off, 5è amb 13 punts, després d'aconseguir la quarta victòria als últims 5 partits, tot i que segurament no va fer un partit espectacular, però va acabar guanyant davant de l'Albacete per 2-0. Després del partit, el tècnic Quique Álvarez admetia que cal millorar.
12: Jo crec que el meu equip, en general, hem de millorar, però torno a dir, hem de posar en valor d'on venim, on estem, com estàvem avui, i a partir d'aquí créixer. I no posar-nos una vena als ulls i dir, bueno, tot va perfecte, ja ho sé que no. Però també mirar les coses positives de l'equip, l'esforç que està fent, els punts que hem tret, i és un lloc perfecte per créixer.
1: 8 i 18 minuts. És moment de repassar la primera federació femenina, tercera jornada, on el Barça Atlètic, que ha estat campió les dues últimes temporades, encara no ha guanyat després de tres jornades.
2: Osasuna 1, Barça Atlètic 0.
1: Doncs un punt de nou, de moment, per al filial blaugrana, que ara mateix ocuparia l'antepenúltima posició de la classificació. Recordem, això sí, que com que hi ha reestructuració a la primera federació femenina, l'any que ve, en guanya la Lliga, només baixa un. A més, pujaran 10 equips de cop, 15 equips de cop, volia dir, 5 de cadascun dels 3 grups de segona federació. En qualsevol cas, de moment, el Barça Atlètic, que, com diem, és antepenúltim, amb només un punt de 9 possibles. I una categoria per sota, com dèiem, segona federació femenina, grup segon, quarta jornada, tenim 5 equips de casa nostra, i aquests són els marcadors d'aquesta jornada.
2: Ona Sant Adrià 3, Espanyol B 0, Múrcia 0, Barça C 5, Elx 0, AM 1, Villaviciosa de Odón 1, Europa 3.
1: Doncs l'AM és el nou líder, amb 10 punts, un més que Ona Sant Adrià i Espanyol B, i és que avui Ona Sant Adrià, precisament, li ha guanyat el filial blanc i blau per 3-0, primera derrota de la filial de l'Espanyol, i a bona victòria d'Ona Sant Adrià per recuperar-se de la derrota de la setmana passada al Nou Sardenya. Després del partit, un partit que hem pogut seguir a les, ja ho direm, als canals oficials de la Federació Catalana de Futbol, hem escoltat una de les jugadores de l'Ona Sant Adrià, que ha estat escollida millor jugadora del partit, la Júlia Maillo.
13: Doncs sí, sempre sabem que els partits contra l'Espanyol són molt complicats, tenim una rivalitat molt especial entre els dos, sabíem que seria complicat, però crec que ens hem trobat bastant còmodes al partit. La primera, tot i anar 1-0 i ser de falta, crec que hem generat moltes ocasions, i la segona part igual, fins que ens han acabat entrant. Una victòria sempre és important, i més venint d'una derrota. Les derrotes ensenyen i s'ha vist al camp, és molt complicat guanyar i sumar, així que tots els punts els hi donem valor i molt contentes.
1: I contentes també tant el Barça C, que va golejar 0-5 a Múrcia, això li permet doncs estar a la zona alta de la classificació amb 8 punts, i també l'Europa, 1-3, segona victòria consecutiva després del cop dur que va ser la derrota als despatxos del primer partit per alineació indeguda. Això fa que l'Europa doncs de moment estigui a 2 punts de la zona de descens directe, i a més ahir va guanyar per primera vegada a domicili en Lliga des del 26 d'abril del 2025. L'any passat a Primera Federació no va aconseguir cap victòria, només 3 punts de 39. Ahir, per fi, l'Europa va guanyar a domicili, i això va deixar molt satisfeta la seva entrenadora, Nani Aces.
14: Bueno, es diu aviat, és dur dir-ho en veu alta. Són molts dies que l'equip no guanyava fora del Sardenya o lluny de la nostra gent, i ostres, quin escenari més complicat avui per fer-ho. Se'ns ha posat tot al revés quan faltava poc temps de partit, i em quedo amb aquesta capacitat de reacció de l'equip, de no voler marxar d'aquí avui sense els 3 punts,

0: introduint, encara que fos involuntàriament, doncs la pilota dins de la porteria del seu rival. L'Europa aconsegueix la primera victòria, suma 4 punts, se situa a un punt de la zona de permanència i després del partit parlàvem amb el gran protagonista, el capità Àlex Cano.
1: Estem molt contents després d'aquesta victòria que necessitàvem després d'aquest mal inici. Portàvem 4 partits sense guanyar i es feia llarg, no?, aquesta mala dinàmica, i per nosaltres guanyar aquí a casa, a Can Dragó, amb la nostra gent. Avui ens hem sentit com el Sardenya, l'afició ha empenyat fins al final i ens han dut aquesta victòria 1.94. Crec que ens fa, doncs, canviar la tendència i esperem que a partir d'aquí, doncs, les victòries arribin i estiguem ara, doncs, ara més tranquils i ens hem tret de sobre aquesta angoixa de no guanyar. I el gol ha estat, doncs, al darrer córner que semblava, doncs, que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat, i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa, però molt, molt content per la victòria, perquè a més en l'últim minut de l'afegit, doncs, també fa reforçar molta, molta energia de cara ja a la setmana que ve amb l'Osca.
0: I a la sala de premsa, satisfacció també del nou entrenador de l'Europa, Luis Blanco.
2: Necessitàvem aquesta victòria, jo crec que ens donarà molta energia. Hem crescut, avui que podíem guanyar, i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha gustat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, així que estem molt contents.
0: I ahir, derbi vibrant, duel català vibrant a Tarragona entre el Nàstic i el Sant Andreu, va acabar guanyant 1-2 al conjunt quadribarrat. Primera victòria a domicili amb un gol al minut 96 d'Alexis García.
3: Bueno, molt content pel meu primer gol, per estrenar-me a la categoria. Bueno, al final m'he quedat allà despenjat, a Torices m'ha pogut veure i fer-me la passada, i una vegada, doncs, ja he encarat de porter, he pogut definir bé i donar els 3 punts a l'equip. Crec que ningú de fora s'esperava que Sant Andreu avui guanyés al camp del Nàstic, ho hem aconseguit. Bueno, ara seguir amb aquesta dinàmica, a casa fer-nos fort i continuar sumant també de 3.
0: Doncs el Sant Andreu ja suma 7 punts, se situa a 2 punts del play-off i empata amb el Nàstic. Ahir va caure segona derrota consecutiva per a l'equip on juga Manel Royo.
4: És futbol, no crec massa amb les injustícies, crec que sí que hi ha situacions que com a equip hem de tractar de gestionar d'una manera diferent, millor, però com venia dient els teus companys, crec que és una derrota completament diferent de la que vam sofrir al Corcón. A casa ens sentim forts, venim empujats per la gent. Avui crec que, bueno, l'equip estava convençut de sumar la tercera consecutiva a casa. Aquestes ganes de victòria ens han jugat una mala passada al final, perquè, bueno, malauradament només sortir la segona part ens hem trobat amb un penal en contra, però l'equip, com et dic, hem pujat per un nou estadi que tornava a apretar, tornava a vibrar, ha aconseguit el gol de l'empat, i les sensacions al camp eren que ens podíem tornar a emportar els 3 punts i l'equip volia més. Fruit d'aquesta ambició d'anar pel partit, una pilota parada a favor al final, que segur que hem de gestionar millor, no ho hem fet i ha caigut de l'altra banda.
0: Doncs tant Sant Andreu com Nàstic a 2 punts de la play-off, l'Europa a 1 punt de la permanència. Així està la primera federació masculina. Ens aturem 3 minutets i parlem de la segona, de la tercera, de la Lliga Elite, aquí a En Joc.
5: En Joc, el programa de l'esport català.
6: La xarxa de comunicació local.
7: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
8: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
7: Entrades a auditori.cat.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: L'univers infinit.

0: Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: L'exploració d'Urà. Quan més lluny està un planeta de la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4, hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977 i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986 va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores, perquè va passar a prop i va marxar. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.
2: La xarxa de comunicació local.
0: Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
3: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de fer-ho de la segona federació masculina del grup segon, quarta jornada, on el Barça Atlètic és el nou líder després de tots aquests resultats.
4: Barça Atlètic 4, Penya Esport 0. Espanyol B 5, Carnedo 0. Girona B 3, Osasuna B 2. Logroñés 0, Olot 2. Utebo 0, Reus Redis 1, Manresa 0, Logroñés B 1, Ebro 1, Terrassa 0.
3: Doncs ahir no havien anat bé les coses per als dos equips catalans que van jugar, que van perdre els seus respectius partits, però avui, déu-n'hi-do, amb 5 victòries dels equips de casa nostra que han jugat avui, i a més ubicant-se molts d'ells a la zona alta de la classificació. Com us dèiem, el Barça Atlètic és el nou líder gràcies a la seva victòria ahir per 4-0 davant del Penya Esport i de la derrota avui de l'Osasuna B al camp del Girona B. Un Barça Atlètic doncs que entrena Julià Novelletti.
5: Fue un partido bastante difícil. Mirando el resultado, puede ser que haya alguna trampa por ahí, pero hemos tenido que trabajar mucho. Había momentos del partido donde el rival hacía muchas transiciones ofensivas, ha exigido bastante de nuestra línea defensiva, de los jugadores de medio campo, ocupar bien los espacios, trabajar bien sin balón. Y el resultado viene después que, sobre todo, Ibra y Shane aprovechan los espacios en un cambio de sistema de rival, que empezó con línea de 5, después cambió para línea de 4, donde hemos tenido la oportunidad de buscar más pases de ruptura, juego de profundidad, de donde han venido los últimos goles.
3: Doncs el Barça Atlètic, com dèiem, líder amb 10 punts, un més que Espanyol B i que Osasuna B. Un Espanyol B que ha golejat aquesta tarda 5-0 a l'Arnedo, dos partits a casa i dos 5-0. per al conjunt, per al filial Perico, que entrena Sergio García. Gran remuntada al Girona B davant de l'Osasuna B, que arribava com a líder per acabar guanyant, en aquest cas 3-2, i ubicar el filial gironí a la quarta plaça. Els quatre primers classificats, de fet, són filials. I el cinquè s'ha colat aquí segurament de manera sorprenent, poca gent l'esperava aquí, és l'Olot, que ha guanyat avui 0-2. Victòria molt convincent doncs al camp del Logroñés, amb els gols de Mario i de Walid. I, com dèiem, l'Olot cinquè amb 7 punts, a 3 punts del lideratge. Roger Vidal, el tècnic del conjunt garrotxí, després del partit, deia això.
6: L'equip ha estat molt, molt bé, l'equip guanya confiança, amb pilota, sense pilota, es veu que ens vam trobant en joc, i era un repte per nosaltres, ho repeteixo, però és que era molt important defensivament estar bé. Totes les coses que ens han fet han estat petits errors que penalitzen, llavors, minimitzar-nos i ser capaços de defensar amb el bloc, les línies juntes, dominar com hem fet avui. No l'he mirat encara, nosaltres sortim a guanyar cada partit, pas a pas, i tinc molt clar que no vull tornar a fotre com l'any passat, partit a partit, 3 punts importantíssims avui, i amb l'equip que tenim, repeteixo, que som capaços de guanyar a tothom, però també som capaços de perdre contra qualsevol. Llavors, humils, treballadors, ambiciosos, i pas a pas.
3: I a l'últim partit d'aquesta tarda, gran victòria del Reus al camp de l'Utebo, 0-1, amb un gol al minut 96 d'Unai, que permet sumar al Reus Redis la seva segona victòria en aquesta temporada i ubicar-se a la desena plaça amb 6 punts, de moment en una zona còmoda de la classificació. I ahir, com us dèiem, doble derrota catalana. El Manresa va encaixar la segona derrota consecutiva, 0-1, al camp a casa davant del Logroñés B. Sensacions doncs, que manifestaven després del partit el tècnic Sergi Trullàs i el jugador Aleix Díaz.
7: Penso que hem fet un bon partit, hem començat molt malament, un error molt greu que ens ha perjudicat i una altra vegada ens ha posat per darrere el marcador. Quan la poses per darrere el marcador costa més, tot es precipita, però encara així penso que l'equip ha tingut una bona mentalitat, ha tingut paciència, no s'ha tornat boig. Penso que hem tingut bastantes ocasions de gol.
8: A vegades la pilota no vol entrar, i hem d'acabar de mirar els detalls de per què no ha volgut entrar o si podíem haver fet alguna cosa més per intentar forçar unes ocasions una mica més clares. Un error, sobretot tempraner, ja t'obliga a anar tot el partit a remolc i Polis o no sí que hem mantingut bastant la calma, sobretot la primera part hem jugat bastant bé, però a la segona part sí que ja, quan començaven a acostar-se els minuts finals, hi ha aquesta ansietat de, ostres, anem per darrere el marcador, s'ha sembrat una mica, tot i que hem seguit tenint ocasions i jo crec que ens hem merescut l'empat com a mínim.
3: I qui també va caure, primera derrota de la temporada, va ser el Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro, i, doncs, com diem, primera desfeta en aquesta campanya del conjunt agarenc, que ara mateix és 8a la classificació, amb 7 puntets, els mateixos que l'Olot, que marca el play-off. Està bé l'equip d'Oriol Alsina, però ahir doncs, va haver d'explicar aquesta derrota.
9: No, mira, tinc molt de respecte pels àrbits. Molt de respecte. Són una gent que fan una feina molt, molt complicada. I per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui. I per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui. Hem jugat tot el partit amb un jugador menys, a 34 graus, amb un camp molt difícil per nosaltres, i hem competit i hem anat a per la victòria. En tot moment hem sigut dominadors del partit i en tot moment hem apostat nosaltres per el futbol. La veritat és que estic molt orgullós dels meus futbolistes i estic molt orgullós de l'afició que ens ha animat fins al 95.
3: A 8:37 minuts, és moment de parlar de la tercera divisió del grup 5è on tenim els catalans. Quarta jornada que ens deixa tots aquests marcadors.
4: Badalona 4, Sant Cristòbal 0, Poble Mafumet 2, Vilanova 3, L'Escala 3, Martinenc 2, Fundació Esportiva Grama 3, Vilassar de Mar 0, L'Hospitalet 2, Cerdanyola 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Europa B, 1, Muntanyesa, 0. Peralada, 3, Atlètic Lleida, 0. Sant Joan Atlètic Montcada, 2, Tona, 1.
3: doncs ha caigut el líder, la Muntanyesa, que arribava com a invicta i com a imbatut, no havia encaixat ni tan sols cap gol, havia guanyat els tres primers partits. Avui ha caigut el Nou Sardenya 1-0 davant de l'Europa B i ha perdut la seva condició d'invicta, però continua primer amb 9 punts, un més que el Vilanova i dos més que la Fundació Esportiva Gramà. I qui ja apareix en la zona alta de la classificació, tal i com se l'esperava al principi, tot i que no va començar massa bé la Lliga amb dues derrotes consecutives, doncs és el Badalona, que avui ha tornat a guanyar, segona victòria consecutiva en un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, i que ha resolt ja a la primera meitat amb una golejada davant del Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bona tarda, com ha estat el partit?
10: Bona tarda, doncs, com bé dèieu, el Badalona ha deixat resoldre el partit a la primera part amb aquest 4-0, i de fet feia molts anys que ho comentava més d'un aficionat del Badalona, que no veien el seu equip jugar d'aquesta manera i fer una autèntica exhibició futbolística en forma de moviments dins del terreny de joc, i sobretot també haver pogut fer 4 gols en els primers 45 minuts, no? Un Badalona doncs, que ha marcat un parell de dianes a través del seu davanter centre, Martí Alonso, l'ex de la Grama. Un altre gol l'ha fet Josu, que després n'ha tingut un altre, ha estat a punt de fer un altre diana, també Josu Rodríguez, però s'ha lesionat en aquella jugada, i també, doncs, Cuaco ha culminat també aquests 4 gols que el Badalona li ha marcat al Sant Cristóbal en un segon temps més tranquil, en un segon període on el Sant Cristóbal ha fet 5 canvis d'una tongada i on ha tingut una mica més de profunditat l'equip de Cristian García. Fins i tot hi ha hagut un pal, el Jaime també ha fet una bona intervenció, el porter del Badalona, però l'equip escapolat ha continuat tocant i també ha tingut les seves opcions en forma de contracops, sobretot a les botes de Tom Diawara, per fer el cinquè. Com dèiem, molt bon partit del Badalona, que no li ha donat opció al Sant Cristóbal, i la nota negativa és que l'equip de Geni San Pietro està sortint a lesionar per partit. Si la setmana passada es lesionava, en aquest cas, Pepe Bonilla, doncs avui ha estat Josu Rodríguez el que, amb problemes musculars, a la segona part no ha pogut sortir al terreny de joc, i per tant continua acumulant lesionats la nòmina de l'infermeria del Club Futbol Badalona. La part positiva, la segona victòria consecutiva que deixa a l'equip a la part noble de la classificació.
3: Gràcies, Ramon, bona tarda.
10: A vosaltres.
3: Doncs, com us dèiem, hem vist aquest partit a la Joc Televisió, a les televisions locals, a la plataforma La Xarxa Més. Just després del partit escoltàvem valoracions del vigolejador del Badalona, Martí Alonso, i també del jugador del Sant Cristóbal, Mario Candy.
11: Avui són 3 punts que ens donen aquesta alliberació, no?, una miqueta, i que ens donen els ànims i la força per continuar creixent. Una molt bona primera part, on hem sabut aprofitar les nostres oportunitats. Hem estat molt junts, hem sigut una pinya, i al final això és el que ens porta al resultat final. Demà pàgina en blanc, però tornem a pencar, tornem a una setmana amb un equip al cap de setmana molt difícil també, i a lluitar-ho.
12: Bueno, crec que he fet una primera part desastrosa, no hem estat a l'alçada que se'ns demanava. També és veritat que estem jugant contra un equip que té molt de nivell, i és veritat que ens ha costat. I ja està, crec que hem de treure el positiu, que sé que la segona part no hem rebut cap més gol, i intentant nosaltres crec que hem generat alguna ocasió més, i ja està, borrar la ment i posar el focus ja en el dimarts per seguir entrenant i intentar millorar la setmana que ve.
3: Doncs el Badalona ja el tenim a la zona noble, com ens deia el Ramon Duran, una classificació que, com us dèiem, continua encapçalada per la Muntanyesa amb 9 punts, tot i que avui ha perdut el seu primer partit i ha encaixat el seu primer gol davant d'una Europa B que fins avui no havia guanyat, i avui ha aconseguit els 3 primers punts, o la primera victòria de la temporada, 1-0. Després del partit escoltàvem els dos tècnics, Ramon Gatell, el de l'Europa B, Luis Gallego, el de la Monta.
13: Contentíssim perquè al final, no, després de 3 jornades que crec que ho hem fet molt bé, o moltes coses bé, perquè al final si no guanyes torno a incidir que ens ha faltat alguna cosa, però avui hem sigut el mateix, no? Hem portat el partit, hem dominat. Primer part potser sí que ens ha costat una miqueta de generar, perquè al final ells estaven ben col·locats, i també el fet d'haver marcat molt d'hora la segona part ha obert més els espais, hem generat més, i el punt però, no, és de no haver sentenciat abans, que crec que hem tingut opcions per estar tranquils els últims minuts.
14: Bueno, sabíem que veníem a un camp dificilíssim, sabíem que veníem a enfrontar-nos a un rival com l'Europa B, que mereixia molts més punts dels que portava, i no hem estat bé. No hem estat bé, l'Europa ens ha superat, han sigut millor que nosaltres. Penso que la primera part, tot i això, ens hem defensat prou bé, hem generat, penso que en tot el partit hem generat una bona ocasió de gol, que ha estat, a més un dispar llunyà. Per tant, penso que més enllà de la part defensiva, que crec que hem estat bé, no et diria fantàstic ni molt bé, però crec que la part defensiva, 60 minuts estan bé, hem estat bé, tot i que ens han arribat alguna vegada, però sobretot hem estat molt malament en pilota, molt malament.
3: I qui se situa a la segona posició, a només un punt de la monta, és el Vilanova, que ha guanyat en aquest duel de la zona alta al camp de la Pobla de Mafumet. 2-3. Com ha anat Radio Ciutat de Valls, Eric Rosique?
15: Els visitants s'han avançat fins a dues vegades, però el conjunt de Xavi Vilagut ha sabut reaccionar en totes dues ocasions. Marc Roquet ha fet el 0-1 després d'un rebot al travesser, però Nico Agutzi de penal ha posat l'empat abans que el Vilanova tornés a marcar a les acaballes de la primera meitat, també des dels 11 metres just abans del descans. A la represa, Albert Carol ha fet el 2-2 al minut 79 després d'una bona acció de Teo Pozo. El Vilanova, però, en la jugada posterior, aconseguiria marcar el 2-3 definitiu mitjançant Armand, que ha deixat la victòria visitant sentenciada. Així valorava el partit el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
16: I bé, al final anàvem una mica justos de cames, ens ha costat doncs, fer aquell últim esforç per tal de poder fer l'empat, però en línies generals estic satisfet amb la versió de l'avui de l'equip.
15: El primer partit dels pobletans serà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al camp de l'Atlètic Lleida.
3: I qui també està a la zona de play-off és la Fundació Esportiva Grama, tercera amb 7 punts, i l'Hospi, cinquè, amb 6 punts, un Hospi que ha acabat salvant un partit que se li havia complicat molt davant del Cerdanyola. S'havia avançat el conjunt Vallès a 0-2, però l'Hospi ha acabat salvant un punt amb un empat a 2, que ha deixat aquestes sensacions al tècnic de l'Hospi, Raúl Paje, i al del Cerdanyola, Alberto Aibar Peque.
17: No hemos entrado bien del todo al partido, eso sí que es cierto. Pienso que hemos querido recuperar el balón muy rápido, no hemos ido bien a nivel defensivo, a nivel de duelos, a nivel de saltos, a nivel de ajustar bien su presión. Y la realidad es que nos hemos encontrado con el gol tempranero en un desajuste y ese gol pues ha condicionado un poco lo que ha ocurrido en el partido. Creo que el equipo ha interpretado bien lo que tenía que hacer en la primera parte. Hemos tenido 3-4 situaciones claras para hacer al menos el gol antes del empate en la primera parte. No lo hemos hecho. Ellos la verdad que lo han hecho bien, han estado acertados. Su portero ha estado fenomenal. La verdad que el Cerdanyola pues, ha venido con una línea de 4, que igual pensábamos que podía venir con línea de 5, y la verdad que nos ha hecho su partido y lo ha hecho bastante bien.
18: Bueno, clar, fins al 2-0 tinc una sensació molt bona, sabent també de la dificultat que tindríem igualment, encara que estiguem per davant del marcador 2-0, perquè l'Hospi doncs, és un club que està fet per intentar pujar, sabíem que empantarien i això ha passat, i m'he equivocat perquè he fet els canvis massa d'hora, sobretot la segona tandada, i aquí és on crec que hem perdut els dos punts, perquè de l'altra forma crec que hauria sigut molt més difícil doncs, donar-li la volta i acabar empatant el partit, perquè després he fet dels canvis massa d'hora i tenia 3 jugadors que no podien moure's, així que hem jugat gairebé 20 minuts sense amb 10 i 10, 11 o 15 minuts amb 9 jugadors.
3: Doncs amb els mateixos punts que l'Hospi, però fora de la zona de play-off per gol avereig de moment, hi ha el Cornellà, que ha empatat 3 dels 4 partits jugats fins ara. Avui, 1-1 al camp del Mollerussa, un Mollerussa que ho està fent bé davant de rivals teòricament superiors, però que no acaba d'aconseguir guanyar. Només ha aconseguit guanyar un partit en aquestes 4 primeres jornades. Després del partit, escoltàvem els dos tècnics també, a Manel Cazorla, el del Mollerussa, i Ignasi Sanabra, del Cornellà.
19: Després de l'empat, s'ha tornat el partit una miqueta boig després del parón de l'aigua i s'ha partit una miqueta l'equip, però quan rodàvem pues, era encaixar el timing aquest d'últim passe amb el desmarc, que era anar per fora, no carregar dins, i bueno, hem tingut alguna ocasió per acabar de posar-nos amb el 2-1, igual que ells han pogut ficar-se amb el 1-2. Jo crec que ha sigut un partit de molt de nivell i que sumem un punt davant d'un equip que ens ha exigit moltíssim.
20: Bueno, partit com tots els que són aquí, no? Molt trebat i som molt intensos, l'àrbit ha deixat jugar molt a ratos i ha condicionat molt, no? Perquè al final ha hagut poca continuïtat, molt trebat, sí que és cert que nosaltres hem volgut estabilitzar-nos a través de la pilota, però la primera part un parell lents i hem sigut sortir de segona part i 4-5 errades seguides fins que la sisena errada no forçada ens han penalitzat. I a partir d'aquí, doncs ho heu vist, hem tingut 8-9 situacions molt clares i no hem sigut capaços de remuntar el partit.
3: I sí que ho ha fet, ha estat l'Escala, davant del Martinenc, partit vibrant, 3-2, Ràdio L'Escala, Ivan García.
21: L'anxover Joan Torrents ha trencat l'empat a 0 inicial de penal, però el visitant Francisco Cunha ha empatat
2: i Jorge González ha capgirat el marcador abans del descans. A la represa, els empordanesos han equilibrat l'electrònic gràcies a Arnau Colomina i han remuntat el 85 de penal gràcies a l'encert de Joel Arimany. Són declaracions de David Gurillo, entrenador de l'Escala, i Jonathan Pucci, tècnic ajudant del Martinenc.
1: Vaig veure que el Martinenc va penjar la prèvia del partit des del 15 de novembre de 2025, és a dir, la primera volta de l'any passat de Lliga Elit, que no perdien a fora de casa. Llavors, sent nosaltres els primers que els guanyem, doncs algo he fet bé, també tenim mèrit.
21: Yo creo que al final el equipo ha competido para poder sumar como mínimo un punto, creo que el resultado justo hubiera sido un empate. Cuando cometes tres fallos en tercera división, pues te cuesta los tres puntos, que es lo que nos ha pasado hoy.
2: Els gironins han tancat la quarta jornada amb 6 punts, mentre que els barcelonins l'han tancat amb 5.
3: I el Peralada ha golejat l'Atlètic Lleida 3-0. 1-1, Sergi Guiu.
22: La cita no ha pogut començar pitjor per l'Atlètic Lleida. Al minut 2, Alcalá ha agafat de la cintura Noah Marón dins l'àrea lleidatana i ha comès penal. Un minut després, des dels 11 metres, Amoedo ha obert la llauna. Amb l'1-0, el Peralada ha demostrat saber competir allò més bé a casa seva, i l'Atlètic Lleida, que ha comptat amb alguna aproximació protagonitzada per Dieste i Youssef, ha anat a remolc fins ben entrat el partit. Als lleidatans els ha costat molt ser guanyadors en els duels i no han pogut empatar un marcador que ha enfilat el descans amb l'1-0. Ja a la segona meitat, Beltrán ha fet debutar a Céspedes, però l'Atlètic Lleida ha sortit de nou desconnectat. Sanchís ha comès una falta a 5 metres de l'àrea, que Silvero ha transformat en gol al minut 49. La victòria apuntava a quedar-se a casa, i més quan al minut 68 el Calam ha vist la segona groga i ha deixat els lletans amb 10. Que no era la tarda de l'Atlètic Lleida ha quedat clar, però s'ha acabat de ratificar quan al minut 72 Pol, porter visitant, ha rebut una dura falta de Pinar i ha hagut de ser substituït pel tercer porter dels lletans, Joan Llobera, en absència per lesió d'Albert Alfonso. Sí, el context encara ha empitjorat més. Al minut 83, Urkan ha perdut un duel defensiu que l'ha obligat a cometre penal, veure la segona groga i deixar l'Atlètic Lleida amb 9 jugadors. Alejandro Sánchez ha transformat la pena màxima i ha sentenciat amb el definitiu 3-0. Després del partit, Juan Carlos Beltrán, tècnic de l'Atlètic Lleida, i que a la prèvia parlava de la necessitat de saber competir al camp del Peralada, ha respost a això quan li hem preguntat si ha notat o no aquesta capacitat competitiva en el seu equip.
23: Creo que si queremos hacer más cosas en estos campos, creo que tenemos que adaptarnos mejor a la situación, tenemos que saber lo que requiere el partido, tenemos que leer mejor cuál es el nivel arbitral y cuáles son las referencias que marcan los árbitros en cuanto a los tipos de faltas, tenemos que ganar más duelos, en fin, han faltado más cosas, pero sí que es verdad que los diferentes accidentes que han ido pasando a partir de goles en minutos difíciles, con expulsiones, con lesiones, pues bueno, han hecho que el partido haya sido complicado de manejar.
22: Amb els dos porters lesionats, dos dels centrals sancionats i un altre lesionat, l'Atlètic Lleida haurà d'afrontar la setmana de preparació de cara al partit de diumenge vinent al Camp d'Esports davant la Pobla de Mafumet.
3: I a la Lliga Elit, segona jornada amb aquests marcadors.
4: Rubí 2, Martorell 1, Singuerlín 2, Atlètic Sant Just 1, Sabadell B 1, Manlleu 3, Valls 3, Sant Mauro 2, Turó Peira 4, Can Vidalet 1, Vic 0, Horta 1. Ahir el partit del dissabte, Argentona 2, Viladecans 3.
3: Doncs el partit que hem pogut seguir a la xarxa, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el Rubí ha derrotat el Martorell 2-1, Ràdio Rubí Siscolara.
24: Trepidant partit el que han jugat Unió Esportiva Rubí i Martorell, amb la influència de les àrees que ha estat en aquest cas clau perquè hagi guanyat. La Unió Esportiva Rubí, que sense tenir el control al mig del camp del maig, ha acabat doncs arribant, creant ocasions, fent gols i no rebent quan han tingut les ocasions al seu rival. El primer tram del partit ha estat igualat, però amb una mica de control del Rubí. D'aquí ha arribat l'1-0 al quart d'hora d'Adri Record, i a partir d'aquí ha estat millor el Martorell en un primer temps que ha dominat en joc, però sense excessives ocasions de gol. A la represa, només arrencar ràpida arribada del Rubí perquè Pau Herranz fes el 2-0, i a partir d'aquí el maig ha embogit ocasions per a uns i per a altres, amb Uri Antonell fent grans parades, bona actuació en defensa de la Unió Esportiva Rubí, un partit molt vistós que semblava tancat, però just entrant en afegit, Quique ha retallat distàncies 2-1 per ficar la por al cos de la Unió Esportiva Rubí, que ha vist, però, que no arribava cap altra ocasió i es tancava el marcador amb la seva primera victòria en l'actual temporada per sumar els tres primers punts en Lliga Elit. Es queda el Martorell amunt després de l'empat en la primera jornada.
3: El Manlleu, de moment líder, per la victòria avui 1-3 al camp del Sabadell B. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
0: El Manlleu ha esgarrat l'estrena a casa de la temporada del Sabadell B. Victòria usonenca per 1-3 a Olímpia en un partit que ha enfrontat el domini territorial i de pilota del segon equip del centre d'esports amb l'efectivitat a la contra i a pilota aturada dels manlleuencs. S'estrenaven els visitants a l'Equador, passat ja mitja hora de joc aproximadament de la primera meitat, amb la primera diana, obra de Guillem Ferrés. Ja havia avisat abans el Manlleu, però el cert és que fregant el descans el Sabadell B podria haver empatat perfectament amb un penal que l'ha xutat Unai Gallego i l'ha aturat Charlie, el porter del Manlleu. A la segona meitat, al quart d'hora, ha arribat el segon, obra de Pau Coll, a la sortida d'una falta llunyana, ha rematat lliure de marca i ha duplicat l'avantatge dels usonencs, i en el tram final semblava la sentència en el 87 gol d'Albert, però a la següent jugada Joel Montero li ha donat una mica de vida al tram final de partit amb l'1-3 definitiu pel Sabadell B. Ha faltat punteria per tot el que ha arribat a generar l'equip de Quico Parcerisses, i aquest era el resum que feia, fins i tot ja no d'aquesta jornada, sinó de les dues primeres, incloent-hi el 0-0 de la primera jornada a Martorell, un dels extrems d'aquest filial sabadellenc, com és Fran Rivera.
5: Este partido quita mérito de la semana pasada porque es un punto de 6. Una victoria aquí hubiera hecho de la semana pasada un punto muy bueno, pero nada, el objetivo es claro, la semana que viene irá por los 3 puntos como en cada partido.
0: Arrenca, per tant, el Sabadell B a la zona baixa de la classificació, tot just dues jornades, per tant, encara és massa d'hora per saber on viurà el Sabadell B aquesta temporada en aquesta igualadíssima Lliga Elite. La tercera estació del calendari portarà el conjunt arlequinat al camp d'un Horta entrenat per un sabadellenc d'adopció com és Juan Camilo Vázquez.
3: Un Horta que suma 6 punts perquè ha guanyat avui a Vic 0-1. Ràdio Vic, Pep Portet.
6: Bona tarda. La Unió Esportiva Vic ha perdut aquesta tarda per 0-1 davant l'Horta en el debut a casa aquesta temporada a la Lliga Elite. El maig ha estat marcat per la precaució i la por encaixada dels dos equips, que s'ha traduït en molt poques arribades i menys ocasions, especialment en una primera meitat en què cap dels dos equips ha disposat de bones situacions per avançar-se. Domini el terç, però infructuós de cara a porteria, on l'ocasió més clara dels locals l'ha tingut Martí Riera, que ha rebut una bona passada d'Arnau Illa, però ha fet un mal control quan encarava sol el porter León. L'Horta ha avisat i ha disposat d'una claríssima ocasió als 61 minuts, amb una rematada des de la petita de Jossa, que ha sortit fora quan ja es cantava el gol. Els barcelonins han trobat el premi a la seva insistència als 76 minuts, en una centrada des de la banda dreta que no portava massa perill, però que el porter Mates ha refusat malament. L'ha deixat a peus d'Àlex Montalbán, que no ha desaprofitat el regal i que ha posat el 0-1 al marcador. Sense gairebé temps per reaccionar, el Vic ha vist com es quedaven 10 jugadors per l'expulsió de David Batanero, que ha vist una segona groga molt rigorosa per posar en joc una falta sense l'autorització de l'àrbitre. Tot i la inferioritat, els de Ramon Carrascal han buscat l'empat, però sense disposar de cap ocasió clara. Al final, derrota d'un Vic que continua sense puntuar després de dues jornades i 3 punts més d'un Horta que compta els partits per victòries.
3: I primera victòria per al Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Francesc Domènech.
7: Els ballencs s'han avançat al minut 23 amb un gol de Sasha, però el Sant Mauro ha igualat just abans del descans, al 43, en gol d'Àlex Marí. A la represa, el Valls ha sortit decidit i en només 5 minuts ha marcat 2 gols. Estefan, al 47, i Salman, al 52, posant el 3-1 al marcador. El Sant Mauro ha retallat distàncies al minut 86 amb Samaniego, però el Valls ha resistit fins al final i ha sumat els 3 primers punts a casa. Aquestes eren les sensacions després del partit del tècnic local, Àlex González.
8: Bueno, molt contents per la victòria. La veritat que ha sigut un partit molt difícil, ja ho sabíem, contra un grandíssim rival, que l'any passat ja va estar fent play-off. I la veritat és que hem fet una primera part per mi ratllant l'excel·lent, exceptuant aquests últims 5 minuts que potser s'ha descontrolat una mica el partit, però crec que hem recuperat el to a l'inici de la segona part, fruit d'això ens hem pogut posar per davant amb, crec jo, amb claretat.
7: El proper enfrontament de la Unió Esportiva Valls serà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al camp del Viladecans.
3: Notícies de les 9 i tornem fins ara.
25: La xarxa de comunicació local.
26: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
27: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
26: Entrades a auditori.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porto. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Aracazo, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez i ha alertat que hi ha risc que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret farsa. Això ha dit en declaracions dels periodistes del carrer Entença del capital catalana, davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada. I comença la segona nit d'acampada per la vivenda i és que els manifestants concentrats a la Porta del Sol arran de la protesta al nou decret han anunciat que continuen mantenint l'acampada de forma indefinida, rememorant l'esperit del 15M. Aquesta acampada té el suport de Comissions Obreres des d'aquesta tarda, tal com ha indicat el seu secretari general Unai Sordo en declaracions als periodistes des del lloc. També aquest ha fet una crida a una espècie de tsunami social per exigir a les administracions polítiques mesures ambicioses en matèria d'habitatge. Segons ha afegit, calen mesures urgents per evitar desnonaments com el de Mari Carmen o evitar que un fons voltor acapari els habitatges i expulsin els llogaters. I el judici del cas de Fiel comença aquest dilluns a l'Audiència Nacional de Madrid. La vista oral s'ha endarrerit dues setmanes per problemes d'agenda d'un dels advocats, entre els acusats i els exalcaldes de Torredembarra, l'Ametlla de Mar i Ascó, on a la Torre anà la plaça.
2: El cas de Fiel se centra en la presumpta adjudicació irregular de contractes a partir d'informes fets a mida per aquesta consultora. Es calcula que el frau seria de 8,7 milions d'euros. El fil es va començar a estirar a Torredembarra, però hi ha altres ajuntaments implicats. És el cas de l'Ametlla de Mar i Ascó. Els seus exalcaldes seuran al banquet dels acusats. La causa es va començar a instruir al jutjat del Vendrell, però es va acabar derivant a l'Audiència Nacional per les seves ramificacions. El judici comença dilluns i durant aquesta primera setmana es presentaran testimonis i proves de la Guàrdia Civil. La resta del calendari encara s'ha de concretar.
1: I també la Fira del Mos de Sant Miquel de Lleida ha defensat el recetari tradicional català amb l'acollida avui, diumenge, de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. En aquesta competició s'han reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de quatre demarcacions. Jordi Mascot és el copropietari de Can Mascot a Girona, el qual ha quedat segon i valora positivament la diversitat de públic.
3: Sí, és una competició, clar, sempre hi ha nervis, sempre hi ha un que hi ha, però bueno, venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona, o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
1: I pel que fa als esports, l'Espanyol femení ha empatat a 1 contra el Deportivo. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet amb la primera jornada de la Lliga CB. Atenció, que l'Ilerna Lleida ha guanyat a València. Bona sorpresa per començar la Lliga. També han guanyat Girona i Barça en aquesta primera jornada. Tot això i molt més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
5: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
4: Doncs ho dèiem ara. Lleida, Girona i Barça guanyen en el debut a la Lliga CB.
5: Doncs sí, el Lleida ha donat la sorpresa de la jornada amb un gran triomf a València per 100-105. Pel que fa al Girona, ha sumat un triomf molt treballat davant l'UCAM Múrcia per 84-77. I el Barça va debutar guanyant al Coruña per 119-101 amb un gran partit del polonès Oleg Balcelowski, que va fer 21 punts amb un 100% d'efectivitat en el tir. I per l'altra banda, derrota de la penya a la pista del Breogán per 110-104 i també va caure el Manresa 107-92 a Bilbao.
4: En handbol, el Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs.
5: Els blaugranes han superat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29 i sumen dos triomfs en dos partits i s'asseguren un bitllet per la final. Dimarts completaran la primera fase amb un partit intranscendent davant el Montada marroquí i dijous vespre jugaran la final. El possible rival seria el Fuchs alemany o el Veszprém hongarès.
4: I d'altra banda, amb voleibol, Sant Just i Sant Pere i Sant Pau guanyen les Superligues catalanes.
5: Les Sant Justenques s'han imposat al Sant Cugat per 3-2 en una final que s'ha definit al tie-break. El Sant Just evita així que les Sant Cugatenques revalidin el títol. El Barça ha guanyat el títol de Superliga Catalana masculina en imposar-se per 3-1 al Sant Pere i Sant Pau i aconseguir la revenja de la final de l'any anterior.
4: I en futbol sala, el CatGas cau golejat.
5: Els de Santa Coloma de Gramenet han perdut per 5-0 a la pista del Manzanares i sumen només un punt de 9 possibles al torneig d'obertura de la primera divisió de futbol sala. El Barça, per la seva banda, va cedir els primers punts de la temporada amb un empat al Palau davant el Cartagena.
4: I 5, marxem de ronda. Vinga, i comencem la ronda marxant cap a Mollerussa, on s'estan disputant doncs, la final a 4 de la Lliga Catalana, tercera FEP, i em sembla que ja tenim campió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona nit.
6: Bona nit, Ignasi. Doncs sí, ja tenim campió de la Lliga Catalana de tercera FEP. És l'Espanyol Bàsquet Cornellà, que ha guanyat, s'ha imposat per 71-62 al Club Bàsquet Baix Tallers Pablo Martínez. Un espanyol que ha dominat en mà de ferro tot el partit, tot i que a partir del tercer període i a principi del quart període el Club Bàsquet Baix ha tingut una diferència mínima de fins a 3 punts, però evidentment la qualitat de l'Espanyol doncs, ha acabat de cantar en la balança. El màxim anotador ha sigut Alejandro Llorca amb 20 punts, també ressenyable, evidentment, l'actuació de Xavier Rabasseda amb 11 punts, però sobretot l'esperit d'equip del Club Bàsquet Baix, David Pablo Martínez, que li ha posat les coses molt i molt difícils i que sobretot tindrà una gran prova de foc per començar la temporada a partir de la setmana vinent. Els més destacats pel conjunt veient que han sigut sens dubte Placide Nakitzim amb 16 punts i Oriol Besora amb 15 punts. Han sigut els màxims anotadors d'un Club Bàsquet Baix, David Pablo Martínez, que ha tingut una actuació històrica de la Lliga Catalana de tercera FEP i que continua treballant per encetar aquesta nova temporada.
4: Gràcies, Eric. Bona nit.
6: Bona nit.
4: I en hoquei patins, hoquei Lliga Plata, grups sud. Ja havíem comentat que havia acabat el partit entre la Noia i el Vic 4-3.

0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, 9 i gairebé 8 minuts de la nit. Som els de l'Enjoc cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. En la primera hora us dèiem que l'Espanyol acabava d'empatar 1-1 a Riazor. S'havia avançat el conjunt blanc i blau, però a un quart d'hora del final les gallegues han acabat empatant aquest partit i en qualsevol cas doncs el conjunt periquito que suma ja el seu cinquè punt a la Lliga és 12è a la classificació. I aquestes són les sensacions que li han quedat a l'entrenadora Sara Monforte. Acaba de parlar fa uns minutets i l'escoltem ja.
2: Sí, la veritat que, bueno, que conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que, bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, ells ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Sí, vull dir, al final ahir t'has de multiplicar els esforços, no? I la veritat que l'equip ho ha fet molt bé, les jugades que han sortit després també han estat de 10, i bueno, al final ells ens acumulava molta gent a dalt, per fora, ha sigut complicat, però bueno, l'equip ha estat, repeteix, molt bé. I sí que condicionar perquè han jugat quasi tota la segona part amb una jugada menys i la veritat que, bueno, que ha sigut dur.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9 i 9 minuts, comencem a repassar l'actualitat del bàsquet que tenim a força teca. Com us dèiem, ha començat la Lliga CB, primera jornada, i déu-n'hi-do, no ha anat malament, o com a mínim 3 victòries catalanes, una especial mèrit. Dues derrotes. Aquests són els resultats dels 5 equips de casa nostra.
3: Río Breogán, 110, Joventut, 104. Girona, 84, UCAM Múrcia, 77. València, 100, Lleida, 105. Barça, 119, Leima Corunya, 101. Bilbao, 107, Manresa, 92.
1: Doncs, com us dèiem, podríem qualificar de sorpresa, la primera sorpresa de la jornada, i molt agradable aquesta victòria aquest vespre de l'Ilern a Lleida, a la pista del València, una pista complicadíssima, i a més amb una anotació brutal, 100-105, gran partit i gran victòria per al conjunt que entrena Gerard Encuentra.
4: Pues es que la dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts, pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
1: Doncs espectaculars. Bateman amb 23 punts, 30 de valoració, perquè també ha agafat 3 punts i ha donat 5 assistències. O McGee també, 21 punts, 6 rebots, 4 assistències, 28 de valoració, destacadíssima, molt, molt meritoria aquesta victòria de l'Ilerna Lleida per començar la Lliga CB a València, 100-105. I victòria també treballada aquesta tarda del Girona davant de l'UCAM Múrcia en un partit amb alternatives i que ha acabat quedant-se del cantó local. Girona FM, a Marc Treserres.
5: El bàsquet Girona ha aconseguit la primera victòria de la temporada, Fontejau superant el Múrcia 82-77 en un partit que s'ha decidit per detalls. Després d'un primer quart dinàmic igualat, en què el Girona ha estat més encertat, els visitants han dominat el segon i, tot i així, els gironins han acabat per davant en el marcador gràcies a la defensa i a cistelles aïllades. A la represa, però, els locals han sortit adormits i els de Múrcia han obert una petita escletxa de 6 punts. Per sort, Enguessant i 5 punts seguits de Whitaker, amb un triplàs inclòs a l'últim segon d'aquell quart, han deixat el maig empatat a 52. Als últims 10 minuts, el partit ha seguit igualat i, tot i que el Múrcia ha tornat a agafar una renda de 5 punts, un parcial de 9-0, comandat per Jacel Pérez i Whitaker, que han acabat els dos amb 20 punts, ha permès al Girona tenir l'avantatge als últims minuts i no perdre'l, tot i fallar fins a 12 tirs lliures. Així ho valorava Moncho Fernández, el triomf.
6: Penso que va estar un partit molt disputat, que s'ha decidit en el Carau Creu, i en aquest cas la Creu ha caigut de la nostra banda, doncs estic molt, molt content. Encara es falten molts automatismes, moltes coses, però estic molt content perquè penso que hem guanyat des de l'esforç que per nosaltres és una cosa innegociable, i penso que l'actitud defensiva de l'equip en els últims minuts, i l'acert també, no hi ha dubte, ha estat clau.
5: Diumenge que ve, desplaçament difícil a la pista del Baskonia.
1: I qui ha perdut, segurament podríem dir contra tot pronòstic, ha estat la penya. Aquest migdia la pista del Breogán no s'ha acabat de trobar massa còmoda en molts moments del partit i ha acabat sorprenentment derrotat davant de l'equip gallec. Què ha passat, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros?
7: Bona tarda. El Joventut ha perdut 110 a 104 en el seu debut a la Lliga CB a Lugo. Els verdinegres han anat a remolc tot el partit del conjunt gallec, que ha arribat a dominar de 14 punts a la segona meitat. La Generalitat està a la provítola i les aparicions de Ricky Rubio puntualment han servit per mantenir-se dintre el partit, però sempre els de Dani Miret han anat a remolc. La mala defensa que ha fet el conjunt verdinegre durant tot el partit ha estat determinant, encaixant 110 punts, i d'aquesta manera es queixava el tècnic verdinegre.
8: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples. I no recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
7: Des de dins del vestidor, on hi havia les baixes de Tomic, Krak i Suleimanovic, l'últim en caure de la convocatòria perquè va ser pare, es queixaven també de la poca intensitat que havien tingut. Rudy Håkansson feia autocrítica.
9: Son bajas muy importantes, son jugadores importantes, con mucho físico, mucha defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no. Yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, más difícil sin ellos.
7: El pròxim partit del Joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Moravang Andorra, en un partit que servirà perquè pengin la bandera dels campions de la Supercopa CB. De fet, avui se li ha fet el passadís d'honor al Breogán a la penya.
1: I ahir la Barça va derrotar el Leima Coruña 119 a 101 en un gran partit d'Oleg Barcerowski, el jugador polonès que va fer 21 punts amb un 100% d'efectivitat en el tir. Així valorava el partit i la victòria el jugador del Barça.
10: Hay situaciones así que pueden pasar durante la temporada. O sea, estoy intentando dar un paso adelante y ayudar al equipo con lo que me pide el entrenador, con lo que esperan los chicos de mí. Entonces, creo que estoy haciendo bien. La forma que jugamos en ataque es muy buena, me siento muy cómodo como jugamos. O sea, tenemos las ideas claras, yo creo que mucho más que en defensa. Y bueno, anotamos bastantes puntos hoy también. Y bueno, me he sentido muy cómodo así. Y cada uno tiene que dar un paso adelante, ¿no? Porque es una situación no de las mejores. O sea, que tenemos a Josh fuera y dos más, también a Tosa y a Joan. Pero bueno, yo creo que estamos intentando todos hacer lo mejor posible y hacer ver menos ese descarte.
1: I debut amb derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Així valorava el partit el tècnic del conjunt Manresa, Diego Campo.
11: Tercer y cuarto nos hemos venido abajo físicamente y moralmente. Está claro que puedo y se pueden encontrar muchas excusas, pero no hay ninguna excusa para seguir compitiendo y sobre todo ser autodisciplinados. Con autodisciplina quiero decir, si tenemos un plan, una serie de cosas a realizar, pues metas o no metas, vayas 10 abajo, 12 abajo, hay que seguir el plan. Y ahí es un poco lo que más me preocupa, porque hemos perdido el Oremus por respetando los emparejamientos correctos en el balance defensivo, con falta de comunicación, haciendo faltas que no venían a cuento. Y bueno, es un Bilbao, pues un equipo experimentado, ha visto la sangre y se ha llevado el partido enseguida.
0: En joc.
1: 9 i 17 minuts, és moment de parlar de la Copa d'Espanya de bàsquet. El grup C, tercera jornada, s'enfrontaven dos equips catalans ahir.
3: Prat 71, Bisbal 79.
1: Victòria del Bisbal a una pista complicada com és la de la Prat. Després del partit escoltàvem a Mario del Campo del costat local i a Eric Suris, tècnic de la Bisbal.
12: Ells han estat molt encertats a línia de 3, i nosaltres molt desencertats, no? Mitja part portàvem 1-11 en triples, no? I ens hem posat nerviosos, no hem gestionat bé aquesta situació de no estar encertats i això ens ha minvat a no estar darrere com havíem d'estar, no? S'han juntat el poc encert davant i la poca defensa darrere. Hem tirat dos tirs lliures quan quedaven 6 minuts per posar-nos a 5 punts, no els hem ficat, i arrel d'aquí, però anàvem molt, molt forçats ja. Estàvem fent massa esforços, no?
13: Molt satisfet, perquè veníem molt tocats, veníem amb quatre baixes molt importants, i la veritat és que jugar amb 8 jugadors 40 minuts a aquest nivell contra aquest equip que és el Prat, doncs penso que molt satisfet. Penso que una cosa que segur que estem aconseguint és començar a crear aquesta identitat i aquesta... a què volem ser, no? És a dir, si algú pregunta què juga la Bisbal o qualsevol cosa similar, doncs penso que els jugadors ja ho tenen molt clar.
1: I aquests dies, Mollerussa, doncs podríem dir que és la capital del bàsquet català. Demà es lliurarà la segona edició dels Premis Més Bàsquet, que ofereixen la Federació Catalana de Bàsquetbol i la xarxa de comunicació local. Serà retransmesa demà a partir de 7:45, no us la perdeu. I a tot això, avui hem viscut les finals de la Lliga Catalana Femenina 2 i de la Tercera FEB. A la Lliga Catalana Femenina 2, el campió és el Manresa.
3: TGN Bàsquet 63, Manresa 69.
1: Doncs victòria del conjunt Manresa, que suma així el seu primer títol de Lliga Catalana Femenina 2. Ràdio Sallent, Pol Farell.
14: L'equip Magenta ha sortit amb una marxa més, intensa darrere i amb un joc fruit en atac. El taller manresana, Alicia Magassa, s'enfilava als 8 punts i posava el primer gran avantatge. El TGN seguia incòmode i dos triples seguits, de Caral Rivera, posaven el més 15. Les tarragonines aconseguien punts al contraatac per tancar el primer quart 15-29. El segon període començava amb la tercera pista. El Tarragona anava entrant al partit i amb l'encert s'imposava per posar-se a 8. El Manresa, que seguia negat de cara a l'aro, es refia des de la defensa i sumant de 2-2 mantenia un bon avantatge. El descans, 31-42. A la represa, continuava la dinàmica positiva del TGN i dos triples de Domínguez les posava a 5. El Manresa no trobava solucions i un altre triple tarragoní empatava el partit. I això, millor final de quart per l'equip Magenta, que amb un 10-4 de parcial deixava el partit 50-56. Últim quart de màxima igualtat i de baixa anotació. Els dos equips sonaven des del tir lliure. En un clau creu final, el TGN fallava i un triple de Cira Gaspar donava a la Lliga Catalana al Manresa CBF.
1: Doncs després del partit hem escoltat els dos tècnics, l'entrenadora del TGN Bàsquet, Paula Ibáñez, i també el tècnic del conjunt campió, el del Manresa, Adrià Martínez.
15: Estem molt contentes, hi ha hagut un molt bon treball de pretemporada i les jugadores al final s'han merescut arribar fins a la final. I sí que és cert que Manresa ha sortit molt més fort que nosaltres amb un inici de partit. Hem anat a remolc, tot el primer quart ha estat bastant farragós. Però bueno, crec que hem estat capaces de capgirar l'inici del tercer quart. Ens ha permès amb l'encert exterior entrar dins de partit i creure'ns-ho. De tota manera, la valoració és molt positiva, estem molt contentes i ja a punt de preparar doncs, ja la setmana que ve per l'inici de temporada.
16: Ja portem uns partits que comencem molt bé, que dels minuts inicials les nostres sensacions són molt bones. Hem trobat l'encert, hem trobat els punts que buscàvem i aleshores això ens ha permès que, tot i que elles han reaccionat, puguem aguantar el partit i el puguem treure al final. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
1: I després d'aquesta final de Lliga Catalana Femenina 2, també a Mollerussa, s'ha jugat la final de la Lliga Catalana Tercera FEB. També tenim campió.
3: Espanyol Cornellà 71, Valls 62.
0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: 9 i 22, vinga, parlem d'handbol, perquè ja tenim final del Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. La jugaran el Barça i el Vespre, d'un vell conegut com és Xavi Pasqual. Avui el Barça ha fet la feina davant del Zamalek d'Egipte.
3: Barça 39, Zamalek 29.
1: S'ha plantat cara en bona part del partit del conjunt anfitrió, però finalment el Barça ha fet imposar la lògica, ha guanyat de 10 i ja és aquesta final que jugarà el dijous. Abans, però, el dimarts ha de completar la primera fase en un partit intranscendent davant del Muntada marroquí. I dijous serà aquesta final a les 7 del vespre davant del Vesprem de Xavi Pasqual, que ha remuntat 5 gols davant del Füchse Berlin i ha acabat guanyant amb un gol a 5 segons del final. Per tant, déu-n'hi-do, ja tenim servida aquesta final. El Barça

0: final, a ver qui nos toca la final.
1: Doncs el vespre de Xavi Pasqual, que ha jugat després del partit del Barça. I a tot això a la Lliga Sobal, de moment el Granollers, que és co-líder, ahir va tornar a guanyar.
2: Alacant 31, Granollers 41.
1: Doncs 6 punts pel Granollers, igual que el Bidasoa a Irun, i de moment cada partit és una victòria. Antonio Rama, tècnic, Jordi Daumà, el jugador.
3: Penso que ens ha costat molt entrar en partit, ja fa dies que ens costa molt entrar en partit, ells han començat molt bé, sobretot amb moltíssima intensitat, defensivament molt forts, ens superàvem molt ràpid a l'1 contra 1, no acabàvem d'ajustar les ajudes, però penso que la segona part, ja la primera, hem tingut amb el minut 15, quan hem canviat a la gent, penso que ha entrat amb molt nivell defensiu, i la segona part penso que l'han dominat clarament, tant en els llançaments com en el joc, i defensivament penso que hem sabut respondre tant als seus uns contra uns com després dels seus 7 contra 6. Molt orgullós amb el treball de l'equip.
4: Bueno, muy contentos porque sabíamos que era una pista muy difícil. El año pasado sufríamos mucho y veníamos muy mentalizados. Hemos hecho un inicio de partido un poco más complicado, pero la verdad es que a partir del minuto 10 hemos estado muy serios y hemos sabido remontar muy bien el partido con un buen parcial que nos ha permitido la victoria al final.
1: I a la divisió d'honor or femenina ha començat aquest cap de setmana. Lleida va debutar amb derrota.
2: Tuazo 25, Lleida 21.
1: A la plata masculina, tercera jornada per al Barça Atlètic.
2: Amenábar Zarau 32, Barça Atlètic 33.
1: Mira, segona victòria consecutiva, sisèja el filial del Barça. I a la primera estatal masculina, grup D, segona jornada amb aquests marcadors.
2: La Roca 27, Sant Esteve Sesrovires 28. Esplugues 28, Sant Vicenç 33. Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan d'Espí 34. Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29. Granollers B, 35, Oar Gràcia, 32. Garbí, Palafrugell, 25, Calella, 25.
1: Doncs després d'aquests marcadors, tenim uns quants equips que han sumat dues victòries en dues jornades. Són el Sant Vicenç, l'Unió Esportiva Sarrià, l'Embol Sant Joan d'Espí i l'Embol Sant Cugat, a banda també del Bordils. Per tant, tenim 5 equips que han guanyat els dos partits i que encapçalen aquest grup D de la primera divisió masculina d'handbol. Un handbol on, com us dèiem, la notícia d'aquest diumenge és que ja tenim final del Mundial de Clubs del Barça, que jugarà davant del Veszprém el pròxim dijous a les 7 del vespre, enfrontament davant del conjunt hongarès que entrena Xavi Pasqual. Vinga, agafarem una miqueta d'aire i afrontem ja la darrera mitja hora de l'enjoc. Encara hem de parlar de futbol sala, d'hoquei patins, de waterpolo, d'hoquei hierba, de rugby, de voleibol, d'hoquei gel, moltes coses, com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí a l'enjoc.
5: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
9: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
8: Entrades a auditori.cat.
10: Calaix Actiu amb Mònica Socies.
11: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
12: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més

0: que un cant és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: La xarxa de comunicació local.
3: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
4: Quarta deu de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. Parlem de futbol sala. No ha estat una bona jornada, la tercera del torneig d'obertura a la primera masculina, perquè cap dels dos equips catalans ha aconseguit la victòria.
5: Manzanares 5, Catgas Santa Coloma 0, Barça 2, Cartagena 2.
4: Doncs dura derrota avui del conjunt del Catgas Santa Coloma a la pista del Manzanares, un punt de 9, de moment un empat i dues derrotes per al conjunt colomenc. I el Barça es va deixar els primers punts de la temporada divendres a casa, davant de la Cartagena, 2-2, després de dues victòries en els dos primers partits. El tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, ho veia així.
6: Sí, la verdad que ha sido una pena. Creo que un resumen global del partido, te puedo decir que en la primera parte creo que somos superiores a ellos y tenemos ocasiones bastante claras y que no las materializamos. Y luego es cierto que con el 4-3 no lo aprovechamos, ellos hacen una buena defensa o nosotros más bien hacemos un mal ataque. Y creo que luego con el 5-4 que hemos arreglado para ganar el partido, pues ellos han tenido ocasiones claras para llevarse el partido. Creo que el partido ha sido un poquito espeso por parte de los dos equipos, en la segunda parte sobre todo. También quizá ellos que venían con bajas, igual que nosotros. Bueno, ellos el hecho de defendernos todo el partido en media pista, han subido muy pocas veces arriba. Bueno, ellos han venido a hacer su partido, que era defenderse ahí bien y meter balones al pívot. Lo han hecho bien, de eso se han beneficiado en el segundo gol y ya está.
3: En joc.
4: Obrim la porta a l'hoquei patins. Hoquei Lliga Catalana Masculina, primera jornada, ens ha deixat tots aquests marcadors.
5: Barça 5, Alcoi 3, Noies 5, Vilafranca 0, Calafell 2, Xum 1, Reus 4, Caldes 2, Voltregà 5, Lloret 2.
4: Doncs li ha costat al Barça, aquesta tarda al Palau Blaugrana derrotar l'Alcoi, però al final victòria per 5-3, que ha deixat aquestes sensacions al tècnic blaugrana Ricard Ares.
7: Un partit amb diverses cares. Jo crec que la primera part mereixíem un marcador més ampli. Crec que amb el 2-0 hem tingut diversos moments per fer el 3 i el 4. No ha estat així. En una jugada final que havíem dissenyat han aconseguit marcar. I bé, a la segona sí que ha estat un pèl de menys mobilitat. Ens ha costat més trobar situacions de gol, però és cert que també les han tingudes.
4: I ahir, golejada del Noia davant del Vilafranca per 5-0, satisfacció del costat local, amb veu de l'Eix Esteller i Martí Zapater.
8: Com a entrenador veus les coses d'una altra manera i estic super orgullós des del primer dia de com està defensant l'equip, l'actitud defensiva, i penso que això és un premi per tot l'equip, per la manera que estem treballant, i la veritat que em fa molta il·lusió la porteria zero. I dir-ho d'una altra manera també, no arribar a la 10, com que hi arribem molt sovint, també penso que l'equip ha fet mèrits per no arribar a la 10. Per tant, content per les dues parts.
9: Sí, aviam, penso que portem molts dies entrenant molt bé la defensa, sobretot, i els partits, tot i que hem encaixat gols bé que ens han arribat poques vegades. Estem fent un treball de defensa brutal. Aquesta és la mia a seguir. Sabem que per competir hem de defensar molt bé. I si a sobre estic inspirat en aquell dia, doncs trobem aquest resultat. Però bueno, sobretot és la defensa i anar fent confiança. Sí, a part que com l'any passat alguns estàvem amb ell de capità, també feia una mica d'entrenador dins de la pista, una mica d'entrenador, o sigui, amb aquesta saviesa que té de vestidor, i crec que és molt important.
4: I victòria també, en aquest cas per la mínima, del Calafell davant del Xum per 2-1 al costat local. Així ho veien Carles Domènech i Martí Serra.
10: L'equip està content, ja que ens vam endur la primera victòria del primer partit oficial de la temporada, i més a casa amb la nostra gent, a l'Hortoll, que això sempre suma. Però bueno, som conscients de que no vam donar la nostra millor versió. Crec que tant l'estaf com tots els jugadors sabem que podem donar encara més, tant en atac com en defensa, sobretot no concedint tants contraatacs tan clars. Però bueno, l'important és això, que ens vam endur els 3 punts, i això no ens ho treu ningú, l'únic que hem de seguir treballant per arribar a la nostra millor versió.
11: Del partit d'ahir crec que vam treure coses molt positives, vam tindre moltes ocasions a favor. Sí, és veritat que també vam tindre alguns fallos en defensa, però crec que l'equip està en bona dinàmica d'anar creixent dia a dia, ara a la pretemporada, anar agafant ritme, i també és veritat que ens faltaven 2 jugadors, tot i que els juniors que ens van reforçar ho van fer molt bé.
4: I victòria també del Reus, en aquest cas davant d'alcaldes, 4-2 a la jornada d'ahir dissabte. El tècnic del Reus, Jordi Garcia, i el d'alcaldes, Eduard Gandami, ho veien així.
12: Content, tenim un rival avui complicat, ja s'ha vist des del primer minut, que un equip nou, amb gent que corre molt, gent jove, amb les idees molt clares, amb molta intensitat, un porter que avui ha fet un molt bon partit, el d'alcaldes, i bueno, hi ha hagut moments del partit que nosaltres hem estat molt bé, moments en què no hem estat tan bé, però en línies generals jo penso que estic satisfet, penso que tenim marge de millora i que encara ens queden 5 setmanes per poder començar la Lliga, però en línies generals estic molt satisfet, el fet de guanyar sempre és positiu.
13: Bé, portem 4 setmanes treballant, penso que hi ha coses que s'han començat a veure, però bé, hem de ser... Jo penso que el bo que té aquest equip i el que ho estan tenint és la humilitat, saber on estem, i a partir d'aquí saber que ens... Hem de treballar molt per ser competitius a l'hoquei lliga. I aquest és el concepte. A partir d'aquí, crec que avui doncs, hi ha hagut fases de partit que ho hem fet bé, hi ha hagut fases que no. Una mica com deia el Jordi, això ens ha servit per aprendre punts i saber on estem i saber on hem de treballar.
4: I pel que fa a l'hoquei lliga catalana, però en aquest cas la femenina, segona jornada, aquests són els marcadors.
5: Manlleu 3, El Picat 4, Sant Cugat 2, Palau 5, Cerdanyola 5, Mataró 1, Voltregà 4, Vigues i Riells 4.
4: Doncs després del partit, ahir en aquest programa amb el nostre company Pep Portet de Ràdio Vic, doncs la jugadora del Voltregà, Esther Vistós, deia això.
14: Sabíem que era un rival molt difícil, que sempre ens costa, i res, crec que hem fet una primera part espectacular, que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, doncs jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, doncs tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem pues, ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que bueno, som justetes a l'equip, que aquest any pujava la Julita Rovira, que bueno, amb un partit amistós pues, se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa, i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor que també ens ha fet que siguessin més poques, però bueno, tot i així crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.
4: I ha començat l'hoquei Lliga Plata al Grup Nord, primera jornada amb aquests marcadors.
5: Congrés 2, Lubians 2, GEC 3, Vilaseca 3.
4: Un partit que vam poder veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, després del partit doncs per la banda, al costat del GEC Narcís Pijaume i del de la Vilaseca, Albert Carol.
15: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments han sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. Al principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, estem més acostumats, però s'ha de que rellisca bastant. Bueno, molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, a poc a poc, la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, que hem pogut remuntar el partit, sí. Un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
16: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé, hem començat guanyant una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge, i després aquí sempre costa molt, ells han jugat molt bé tant l'empat com el que és el 3 contra el 3-2, però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment, era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, molt content, un punt i a seguir.
4: Resta de la jornada en aquest grup nord d'hoquei Lliga Plata es jugarà al novembre. Ja s'ha completat la primera jornada al grup sud i aquests són tots els resultats.
5: Noia 4, Vic 3, Manlleu 5, Mollerussa 1, Vilanova 1, Alcobendas 3, Vendrell 4, Sporting Alcoi 3, Sant Just 4, Espanyol 1, Palafrugell 2, Mataró 2, Igualada B 3, Cerdanyola 2.
4: Doncs clara, victòria del Manlleu sobre el Mollerussa. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
17: El Club Patí Manlleu ha començat amb bon peu en guanyar per 5 gols o 1 la primera jornada d'Hockey Lliga Plata Sud. Ho va fer amb solvència a casa amb un bon partit, molt complet i de nota gairebé un 10. Va començar el partit amb 2 gols que avançaven al marcador per part dels manlleuencs del nou fitxatge del club, Pechi Júnior, un de penal, l'altre mitjançant jugada. L'atacant va resultar doncs, ser un dels seus debuts somiats en aquest nou club, aquesta seva nova etapa, que ha encaixat molt i molt bé a les ordres de Jordi Boada. El tercer gol abans del descans el va marcar Rubén Martín, un altre jugador del Manlleu també que estava donant bons minuts i va permetre posar el de la calma, el de la sentència abans del descans, que llavors a la segona meitat va poder sortir el Manlleu un punt més relaxat i fins i tot donar minuts a la curta rotació que tenien el dia d'ahir. I minuts per tothom, va aprofitar també Nil López per marcar el quart gol i el cinquè va fer el capità de penal Roger Codinach. Un partit, com dèiem, amb molta alta possessió del Manlleu, amb conservacions llargues, exhaurint el temps de possessió i, en definitiva, demostrant caràcter i presència en aquesta categoria en comparació amb el seu rival que tenia el Club Hoquei Mollerussa, que ha ascendit aquest any de nacional. Per tant, va només poder aconseguir maquillar el resultat en el tram final de partit, de fet, a falta de 14 segons, en un final distret i potser innecessari que va tenir amb despistos el Manlleu, amb descuits. Va rebre una groga també Nil López i una blava al porter Marc Panella per queixar-se l'àrbitre de falta, com dèiem, de 14 segons en encaixar aquest 5-1 que va ser el definitiu per donar els 3 punts al Manlleu.
4: I victòria, o en aquest cas derrota del Vilanova a casa davant de l'Alcobendas, Canal Blau, Jordi Martí Tort.
18: Derrota del Club Patí Vilanova en l'estrena de Lliga davant l'Alcobendas a les Casernes. 1-3 ha guanyat l'equip madrileny en un partit on han estat més efectius i més ben col·locats en defensa. El Vilanova ha sortit voluntariós, liderat per un jugador júnior, Àxel Ruiz, que ha estat l'home més incisiu en els primers minuts de partit. El primer gol l'ha marcat l'Alcobendas, al 0-1, amb una ocasió, amb un llançament des de la banda de Cabré, que ha desviat dins l'àrea Alonso Martín. El Vilanova ha buscat l'empat amb un Àxel Ruiz, que, com dèiem, ha estat l'home que més ocasions ha tingut davant de la porteria defensada per Álvaro Gullón. El 0-2 ha arribat amb una pèrdua de bola de Jofre Vilà, que l'ha aprofitat de nou el conjunt madrileny per posar el 0-2 amb el que s'arribaria al descans. El Patí Vilanova ha seguit apretant l'accelerador i ha buscat l'empat a la segona meitat ha marcat l'1-2 de falta directa per la desena falta del conjunt madrileny amb una gran execució de Pablo Torres. El Vilanova s'ha volcat a l'atac, ha buscat l'empat a 2 i ha jugat els últims minuts amb 5 jugadors de pista i sense el porter. Ha tingut una gran ocasió que ha costat un penal, però no l'ha transformat Pablo Torres. En la següent jugada, Jofre Vilà ha tingut de nou l'empat, però no l'ha pogut aprofitar. Ja sense porter i sobre la botzina, l'Alcobendas ha marcat l'1-3, que ha deixat amb la mel als llavis un patí que ha competit a l'Hockey Lliga Plata en el seu retorn, però que s'ha quedat sense puntuar a casa.
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
4: 9:44, parlem de waterpolo. Avui s'ha disputat la segona jornada a la divisió d'honor femenina amb aquests marcadors.
5: Rubí 5, Catalunya 12, Sant Andreu 15, Echeide 11, Mataró 11, Barceloneta 10, Sabadell 20, Sant Feliu 12, Terrassa 12, Canoé 5, Mediterrani, Sant Feliu, disculpeu, 16, Sant Andreu 10.
4: Doncs la Catalunya s'ha imposat a la piscina del Rubí. Ràdio Rubí, Siscolara.
19: Marcador semblant, 5-12 pel 4-12 d'ahir. Resultat que era previsible i, en definitiva, història molt semblant per a la cita del Club Natació Rubí, en aquest cas, davant del Club Natació Catalunya, rival de competició europea, davant d'un conjunt rubinenc que tot just ha tornat a la divisió d'honor i lluitarà per la permanència. Per tant, s'han de fer les lectures que calen d'aquesta cita, igual que la d'ahir, per a un equip que ha de treballar a llarg termini, tal i com ens explica el seu entrenador, el Carlos Ligero.
20: Potser no són importants a nivell de marcador, perquè no crec que cap dels dos partits els haguéssim guanyat, però haguéssim estat bastant més a prop i a nivell moral ens hagués anat bé. Hem de fer una mica de reflexió, veure el partit en vídeo amb calma, però bueno, a priori, ara en calent, les sensacions són positives, defensives, ofensives hem de treballar, però això que va començar és molt, molt llarg.
19: Després de l'arrencada, amb l'1-4 en el primer quart, que ja es va marcar, doncs, el camí d'una cita en la qual al descans guanyaven les de Barcelona 4-8, aquí va haver-hi, doncs, un parcial una miqueta més interessant del conjunt rubinenc, que per ja en el tercer no fer gol ni tan sols, 4-10, i tancar el partit amb el 5-12 definitiu, sense punts les nostres amb el Catalunya, doncs, que agafa el bon camí, preparant-se també per a competicions europees que tindran en les pròximes jornades.
4: I d'altra banda, victòria per la mínima del Mataró sobre el Barceloneta. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
21: L'Atlètic Barceloneta ha reforçat aquest any amb les germanes Ruiz, Helena i Ariadna, i amb Paula Leighton. Suposava un bon test per calibrar el potencial d'aquest assolint després de la primera prova de foc, que va suposar superar la setmana passada el Sabadell a la final de la Copa Catalunya. I certament l'equip mariner ha demostrat que caldrà comptar amb ell a l'hora de fer pronòstics. I ho ha fet des del primer minut, quan precisament Helena Ruiz ha inaugurat el marcador. En el segon quart, només 2 gols. Haurien pogut ser més si Clara Díaz no hagués desaprofitat un penal. Martina Claveria encetava el seu compte particular amb el 4-2, però a 6 segons del descans llarg, la mateixa Clara Díaz escurçava diferències per a les barcelonines. En el tercer període, el partit ha recuperat el ritme vertiginós dels primers minuts. El quart acabava amb empat a 9 gols després de les dianes de Martina Claveria i Clara Díaz. L'últim quart ho acabaria de decidir tot. Jules Rumer i Caral Anton tornaven a col·locar l'assolim amb 2 gols d'avantatge. A 1 minut 14 segons del final, penal comès per Caral Anton. El llançament corresponent, ara sí, el transformava Helena Ruiz. Era l'11-10. Els últims segons han estat de pura estratègia, en 2 temps morts, un per cada equip, que no han suposat cap canvi en el marcador. Al final, doncs, assolim Centre Natació Mataró 11, Club Natació Atlètic Barceloneta 10.
4: I victòria al Terrassa sobre el Canoe, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
22: El Club Natació Terrassa femení tanca la doble jornada amb 2 victòries en aquest inici de competició. El conjunt de Xavi Pérez deixava el partit pràcticament sentenciat amb un parcial de 7-3. I és que els gols de Noelia Cuenda, Carlota Peñalver i Alice Williams posaven el 3-1 en el primer quart. Però Carlota Peñalver, Vilaseca i Paula Prats tornaven a marcar i a posar el 6-3, que seria pràcticament una empresa complicada per al conjunt del Real Canoe. A la segona part no han canviat les coses i Peñalver i Alice Williams, amb els seus respectius gols, han estat determinants per poder aconseguir aquests tres punts importants. Victòria del natació, 12-5, que després de la victòria d'ahir davant el Rubí es situa a la segona posició. Ara les agarenques ja pensen en la prèvia de la Champions, que es disputarà a Sabadell. Aquests partits i també la tercera posició, a la Copa Catalunya han estat determinants i positives per les jugadores de Xavi Pérez.
4: I més waterpolo, en aquest cas divisió d'honor masculina, tercera jornada s'ha jugat avui amb aquests marcadors.
5: Barcelona 22, Cavalla 14, Rubí 10, Canoe 18, Mediterrani 16, Echeide 14, Terrassa 20, Catalunya 6.
4: Doncs derrota de la Rubí, Ràdio Rubí, Siscolara.
19: Un dels partits claus en la lluita per la permanència per al Club Natació Rubí en divisió d'honor de waterpolo masculí era el d'aquest diumenge davant del Real Canoe. I la veritat és que les coses no han acabat de funcionar a les files del conjunt que entrena el Rui Tiago. L'entrenador reconeix que la baixa a la porteria és molt important, més enllà de que l'equip, amb molta joventut, s'ha d'acabar d'anar fent i que no li han sortit les coses com volien i que han de començar a rectificar-ho. L'escoltem.
0: Hemos pagado un poco la juventud que están teniendo en el equipo, el hecho de nuestro portero titular estar con la selección argentina. Hemos pagado la falta de energía inicial y podemos pagar caro.
19: La veritat és que han començat amb dubtes en defensa, 1-4 per arribar al final del primer quart, i a partir d'aquí han arrossegat el desavantatge que s'ha anat ampliant, han millorat abans del descans i fins i tot en el tercer quart, però ha estat impossible iniciar la remuntada perquè el Real Canoe no marxés de Sabadell amb els 3 punts al sarró. Amb el 10-18, que es tanquen 3 jornades ja amb aquesta doble, ahir perdia davant de l'Atlètic Barceloneta, però aquesta derrota era més lògica per al Club Natació Rubí sense cap punt en aquest camí que han d'intentar, doncs, de començar a agafar ara que ja recuperaran, per exemple, a la porteria, a l'Octavi, doncs, un bon camí cap a la permanència a l'elit del waterpolo.
3: En joc, amb Ignasi Trapet.
4: Recte final, parlem d'hoquei herba, segona jornada a la divisió d'honor masculina. Com ha anat, Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa?
22: Emoció als dos derbis que s'han disputat aquest matí a la divisió d'honor masculina de hoquei. L'Atlètic Terrassa guanyava per 4-3 al Polo en un maig on el conjunt d'Albert Lís semblava que el tenia el sac i ben lligat, però ha hagut de, fins al final, treballar per poder aconseguir aquesta victòria. Nicola Plaza avançava al conjunt del Polo al primer quart. Marc Martín Perellón, des del penal córner, empatava el partit. I Oriol Campos i Quim Malgosa posaven el 2 i el 3-1. Amb aquest resultat s'arribava al temps de descans. Al tercer quart, Santi Zaldúa, de penal córner, i Nicola Plaza neutralitzaven l'avantatge de 2 gols del conjunt de l'Atlètic, però Guiu Corominas, en l'últim quart, marcava el 4-3, que seria definitiu. El Club Egara i el Club Deportiu Terrassa han ofert un espectacular derbi agarenc, amb 7 gols i amb victòria visitant del Club Deportiu Terrassa. Carlos Voltà marcava des del penal córner al segon quart. Ja l'Ara, abans del descans, marcava el segon. El 0-3 de Pau Patxamé deixava les coses molt i molt difícils pel Club Egara, i Fran de Borja marcava el 0-4. Però els gols de Pere Bautista, Pol Gispert des del penal córner i de Marco Aguirre Gómez Corta establien el 3-4, que seria definitiu. Una classificació, podríem dir, sorpresa, amb tennis i Club Deportiu Terrassa com a líders, amb els 6 punts disputats. El Club Egara és cinquè i l'Atlètic Terrassa, després de sumar una victòria en aquestes dues jornades, ocupa la 8a plaça.
4: I segona jornada també a la divisió d'honor femenina, Miqui.
22: L'Atlètic Terrassa ha estat l'únic equip agarenc en aconseguir la victòria a la divisió d'honor femenina de hoquei. El conjunt dirigit per Sílvia Bonastre aconseguia 3 punts importantíssims al camp dels Sardineros. Avançava amb un gol de Sofi Rogoski al segon quart. Arribava l'empat del Sardinero a meitat del últim i definitiu quart, i Clara Barba, des del punt de penal córner, marcava l'1-2, que seria definitiu. El partit entre el Club Deportiu Terrassa i el Júnior, el derbi català, un gol d'Ivent Martí al minut 44 donava la victòria al conjunt de Sant Cugat. Per altra banda, el club Egara visitava Santander per enfrontar-se al tennis i ha pogut salvar com a mínim un punt l'equip d'Andrew Wilson. S'avançava al tercer quart al conjunt del tennis, però Ana Borràs, des del punt de penal corner, establia l'1-1 que seria definitiu. Amb aquests resultats, Club de Campo, Júnior i Atlètic Terrassa són els únics tres equips que han aconseguit les dues victòries en aquestes dues primeres jornades. Club Egara i Club Deportiu Terrassa encara no saben el que es guanya.
19: 9:54, vinga, últims minuts de programa. Repassem ràpidament altres competicions. En rugby ha començat la divisió d'honor masculina.
5: Sant Boiana 30, El Salvador 22.
19: Hem pogut veure el partit i gaudir-lo a la plataforma La Xarxa Més. I en voleibol ja tenim campions a les Superligues catalanes, tant masculina com femenina, que s'han disputat a Valldoreix.
5: A la Superliga catalana masculina, Barça 1, Sant Pere i Sant Pau 3. I a la Superliga catalana femenina, Sant Cugat 2, Sant Just 3.
19: Doncs victòries d'aquests equips. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
1: Trepidant partit i final de la Superliga catalana femenina de vòlei disputat aquest diumenge al matí al pavelló de Valldoret, segon el conjunt local. El DSB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 2-16-3, el primer títol de la temporada en joc. I ho ha fet donant la cara amb un pavelló ple de gom a gom. Les de Sant Just s'han dut els dos primers parcials, però les santcuatenques han igualat, deixant l'emocionant 2-2. Finalment, en el tie-break, 14-16 per a l'equip de Sant Just, que ha aixecat el títol. Pel que fa a la final masculina, aquesta Superliga, se l'han dut al Barça després de derrotar 3-16-1 al Assisa Tarragona. Una final bastant dominada per l'equip barceloní. Tot i així, l'equip de Tarragona també ha plantat cara.
19: I d'altra banda, en hoquei gel, Lliga Loteries, divisió d'honor masculina, segona jornada, ahir va jugar el Puigcerdà.
5: Jaca 6, Puigcerdà 3.
19: Descansava el Barça i a la femenina, també segona jornada.
5: Puigcerdà 4, Xurriordín 2.
19: I abans d'acabar, ens arriben declaracions també d'una jugadora de l'Espanyol, Mar Torres, després de l'empat de les blanquiblaves al camp del Depor.
2: Sí, el punt s'ha lluitat molt, al final tot el que sigui puntuar és positiu i sobretot fora de casa, així que anem amb, ens quedem amb la feina que hem fet durant els 90 i llargs minuts. Sí, al final és veritat que el partit estava de cara, però han sigut molts minuts, que hem estat amb una menys, el Depor ens ha apretat i bueno, hem sabut patir, tot i que han aconseguit encaixar un gol, i tot i així hem sabut defensar el punt i ens en portem un puntet cap a Barcelona.
19: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
5: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
19: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. I els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
3: Enjoc. El programa de l'Esport Català. Amb Ignasi Trapero.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: 94.4. Ràdio Ciutat de Badalona.

0: I was born in Louisiana. And at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation.
1: Doncs sí, bona nit i benvingudes una vegada més al segon show de la temporada 2026-2027, que ja ho dic ara, d'Hotel Blues, perdó, 2026-2027 d'Hotel Blues, que ja ho dic ara que 2026-2027 és una nomenclatura que no m'agrada, no? És un número d'aquests incòmodos per mi, el 27 i tal, bueno, és igual. Però ho farem, ho farem bé, bueno, nosaltres no, els artistes que us portarem, nosaltres no hem de fer res, nosaltres hem de seure, veure. Ens venen els artistes durant la setmana, ens deixen el seu currículum, el seu single, el seu disc, nosaltres ens ho mirem així, ho agafem amb pinces, mirem, venga, me gusta, pa'lante, no me gusta, pues muchas gracias por venir, escolti, i segueixi així, perquè algun dia assoliran aquesta meta que tenen totes les bandes que comencen, que porten anys, és igual, bandes novells o veteranes, doncs tots tenen un objectiu, que és sonar a Hotel Blues. I hem de fer una mínima feina de cribatge. És aquesta la nostra tasca, i després d'aquesta tasca ens assentem aquí un cop a la setmana. Podríem fer-ho més vegades? Sí. Ens ve de gust? No. Però ho fem, i ho fem, i ho compartim amb nosaltres. Qui? Doncs una servidora, i la senyora que tinc assentada davant meu en el seu sepitano sillón orejero de Sky Verde, amb la seva copa balón de magno a la seva mà dreta, descrivint amb aquesta copa uns moviments elíptics com ell, i només ell sap descriure amb l'únic i perniciós objectiu de dur al caldo a la seva temperatura òptima de gestació, anava a dir, cuidado. I això. Bona nit.
2: Molt bona nit, molt bona nit. Amigues, amics, primer de tot, pregunta obligada, què t'has pres avui?
1: Avui és una manca de...
2: Ah, val, d'acord.
1: No m'he pres, sí. Necessito.
2: No, és que... M'he donat compte...
1: No, et veig millor a tu, eh?
2: Sí, home, perfecte.
1: No, escolta.
2: M'he donat compte...
1: Foli, és molt radiofònic, això.
2: Que amb aquesta reflexió crítica que has fet respecte a la numerologia de la temporada, que acabem d'encetar...
1: Sí, 26-27.
2: Estaves ja una mica rarota, però bueno...
1: 26-27, són coses meves.
2: Ja he sospitat... No, endavant. Ja he sospitat que o t'havies excedit o et mancava alguna
1: cosa... Manca.
2: Amb la qual cosa tampoc és dolent...
1: No.
2: Per fer un programa amb certa mancança, perquè al llarg de, diguem, les audicions que podreu gaudir a continuació, l'estabilitat de la directora anirà agafant la velocitat de creuer necessària per arribar a bon port.
1: M'agraden els símils mariners, ja ho saps.
2: El meu avi.
1: Tot, van a Cuba. Sí. Però és això. El que sí tenim molt clar és que comptem amb una molt bona ajuda per part de totes aquestes bandes,
2: sí,
1: perquè almenys durant 2 hores, així d'entrada, pugueu aïllar-vos totalment del soroll, el rebombori i la pudor de merda que fa només treure el cap de l'hotel. I no cal que concretem res, és tot realment un merder, com jo pràcticament en ma vida no havia vist. Però bueno, és igual, i ja sabeu de què parlem. Parlem de senyores que tiren fora de casa, de senyors que surten a Nacions Unides a dir que te mata, que te machaco, que no sé què, allà amb el membre a la mà, si és que en té, cosa que dubto, i coses així, a nivell nacional, internacional, està tot...
2: Molt polaritzat.
1: Molt fastiguejant, molt cansant.
2: El millor és fer parèntesi i escoltar Hotel Blues.
1: I nosaltres l'únic objectiu que tenim és que durant almenys 2 hores tot això, no per nosaltres, sinó tornem a insistir, per la qualitat de la música que us servirem, doncs pugueu fer un parèntesi, com molt bé ha dit la meva companya, i dir, bueno, ja hi tornarem després, perquè això no ho arreglem amb molt de temps. Senyores, senyors, que hem escoltat per començar una banda que ja li vam posar l'ull a sobre fa un parell o tres d'anys, banda molt jove, britànica, es tracta de la banda Jailer.
2: Amb James Bartholomew a la veu.
1: Sí, senyor, un plantejament zeppelínico, un plantejament clàssic.
2: Molt setantero, no?
1: Sí, i que fa patxoca perquè diu, són gent, això, de 20 i pocs, i estan tenint molt d'èxit a Europa, i això és algo que ens congratula. Estem parlant de que abans d'acabar la temporada, el mes de maig, van llançar el seu àlbum Voices Unheard, i que vam estrenar un tema, si no m'erro, i ara han publicat un nou single, que és aquest The Getaway, que acabeu d'escoltar, i que a més, com dèiem, està tenint molt reconeixement al Regne Unit, han estat talonejant a Guns N' Roses al festival Monsters of Rock a Brasil, i tota una sèrie de concerts també com a taloners de Lynyrd Skynyrd al mateix país, a Brasil, i diverses actuacions a la pèrfida Albion amb el grandíssim i llegendari Sammy Hagar. Però és que ara, a sobre, s'hi han embarcat en una gira que els portarà per tota Europa i que també els portarà a l'estat espanyol, sí. I que faran compartir un cartell amb, una gran patum de la història del rock and roll, com són ni més ni menys que Deep Purple.
2: Deep Purple, que crec que encara conserva tres membres originals en la seva formació, però bueno, efectivament, des del 29 de setembre, que començaran aquesta gira amb Deep Purple a Sofia, fins al 25 de novembre, que la culminaran al Royal Albert Hall a Londres, ens visitaran i estaran el 19 d'octubre al Sant Jordi Club de Barcelona i el 20 d'octubre al Movistar Arena de Madrid.
1: Sí, senyor, això serà l'octubre, i el que també serà l'octubre i el que també serà d'una gent que ha estat omplint i que hem estat presents al Movistar Arena i en d'altres llocs, i que també van estar al Royal Albert Hall, no actuant, sinó veient a Eric Clapton, són els nostres amics de Los Cigarros.
2: Los Cigarros.
1: La banda valenciana que llença el 30 d'octubre, també, després dels concerts de Jailer, llencen el seu nou àlbum Carne con Patates,
2: que serà... Un títol molt clar, molt directe.
1: Sí.
2: Molt domèstic, si m'apures.
1: Muy cigarrero.
2: Hola, mamá, ¿qué hay para comer?
1: Carne con patates. Efectivament. I si te gusta bien, i si no, también. Carne con patates, del qual vam escoltar el seu primer avançament abans de l'estiu, Un Mundo Mágico, i que ara llencen el segon single. Estan sent molt hermètics, estan sent molt de llançar la informació molt mesurada, però és que això és una senya d'identitat de la banda, una banda que no està gaire... por historias extrañas de redes sociales, por modernidades, sinó que tiren a lo clàssic, tiren al rock and roll sense concessions, i com dèiem, doncs el 30 d'octubre tindrem l'àlbum sencer. I aquest àlbum sencer, que com dèiem es diu Carne con Patates, vindrà acompanyat d'una gira que començarà al gener del proper any, del 2027, a Iruña, Pamplona. I que el segon concert ja serà a la ciutat...
2: A la vil de Barcelona.
1: Barcelona, a la sala Rasmatas, com estan fent darrerament, que ja s'han acostumat a omplir Rasmatas, la banda dels germans Tormo, encapçalada pels germans Tormo. Tenim el nou single, que és aquest El mundo es cosa de hombres, i que venen, però sacando, haciendo saltar chispas. Òbviament, el títol és prou explícit, tracta d'una manera irònica de retractar comportaments machirulistes que encara es veuen avui en dia, quan hem avançat tant amb moltes coses, amb un terreny d'igualtat i de trencar sostres de vidre, encara hi ha actituds, i cuidado, que van a volver más, que els cigarros els posen d'una miqueta de mala llet, i jo crec que això és un bon senyal. Si els cigarros tenen mala llet, cuidado con lo que se nos viene encima.
2: Y mucho rock and roll.
1: Porque, atentos, Los Cigarros, Hotel Blues, aquesta nit, amb la segona carta de presentació, que ve acompanyada d'un videoclip animat, fet per, realitzat per Chus Veneno, dels estudis Somos Tudosis, que és magnífic. Us l'heu de veure perquè és molt, molt curiós i molt acompanyant les imatges, acompanyant la lletra crítica i afilada d'aquest El mundo es cosa de hombres. Los Cigarros, Hotel Blues. Ah!

0: como decíamos, soltando chispas que vienen los cigarros, y a nosaltres que ens agrada comprovar que no hi ha variacions amb la potència de les guitarres dels germans Tormo i del plantejament senzill i cara barraca.
1: Estigueu tranquil·les i tranquils, que los cigarros no se bajan del tren del rock and roll.
0: Efectivament, com no ho fan tampoc, però ara creuem l'Atlàntic i ens anem amb una banda que ens ha donat moltes alegries els darrers anys.
1: Una banda angelina que regularment visita Hotel Blues.
0: Sí, senyor, es tracten de Dirty Honey.
1: Dirty Honey, un trio, no?
0: Sí, senyor, sí, senyor. Que trauran el seu nou àlbum a final... el 15 de gener de l'any proper, de l'any 27. Hem tingut, ja tenim disponible, els primers, diguem-ne, singles per veure per on van els trets, i aquesta nit compartirem amb vosaltres un d'ells, el primer, el Lights Out, un tema del qual va ser el primer que, segons declara John Noto, el guitarrista de la formació, el primer que els va sortir, ell ho diu com el primer temazo. El primer temazo és aquest Lights Out, i nosaltres que l'hem escoltat us podem dir que sí, que lo és, però a més amb la curiositat que diu, és una de les primeres vegades, de les estranyes ocasions en els que ha encertat el solo a la demo, a la primera. És allò, mira, hòstia, esto funciona, tu. I la banda, doncs una miqueta, amb el segon single, que ja l'escoltarem en el seu moment, a mi m'ha cridat l'atenció. M'ha cridat l'atenció perquè és un tema que es diu Butterfly i que reflexiona sobre els problemes de les addiccions des de la visió de les persones que pateixen dins de la seva família un problema d'aquest. Interessant. Reflexió que també deixa anar el senyor Marc Lavella, el vocalista de la banda, diu: a la meva família hi ha problemes d'addicció i en algun moment he pensat, si tu no et drogues no hi ha manera que puguis ajudar a aquella persona que és tan bonica als teus ulls però a la vegada tan fràgil. Jo aquí haig de ser una miqueta crític i haig de dir, espera, perdona, això és algo que es diu moltes vegades i que ho diuen els usuaris de drogues, és allò, clar, si tu no te drogues nunca podràs saber lo que se siente. Jo sempre contesto, demano una afirmació així, dic, home, jo no li demano al cirurgià cardíac que hagi tingut un infart perquè m'operi del cor. Cuidadito con estas cosas y con sentar cátedra amb coses que sí que es poden treballar.
1: L'ésser humà busca...
0: És una justificació.
1: La justificació, sobretot, de l'estat o de l'actuació d'una persona propera, no? Vull dir, és allò de dir, ostres, jo potser en tindria que sentir en el seu lloc i tal, però bueno, en fi, no sé, jo estic d'acord amb tu, vull dir, home...
0: No nos hemos d'enfrascar en segon què, perquè igual sí, vale, pues venga, me pongo ahí...
1: Més val no obrir segons quines portes.
0: Hi ha hagut molta gent, i em sembla fantàstic, un escotado, hi ha molta gent que ha volgut provar de tot per entendre coses, vale, però cuidado que si pruebas, igual ja no vuelves. O sea que, amigo, anem a tractar les coses amb certa cura.
1: Així és, un cop estàs dins l'autopista de la droga... Malament rai.
0: Amigos.
1: No tens peatges.
0: La qüestió és que, com dèiem, Dirty Honey tindrà el seu nou àlbum el 15 de desena del 27, que tenim aquest primer single Lights Out, i que també, com en el cas de Los Cigarros, però a la altra banda de l'Oceano Atlántico, este avanzamiento nos confirma.
1: Aquesta paraula, hombre, ha de passar als anals de l'Hotel Blues.
0: M'agrada l'anal.
1: És fantàstic, home.
0: Com aquella del meu barri.
1: Sí, senyor.
0: I, doncs això, que siguen en sus cuatro rajoles, y decimos, oiga, no se mueva usted, por favor, de estas cuatro rayolas, porque a nosotros nos hace un bien que no se lo cuento.
1: Es un bien que no se lo podemos explicar.
0: Ahora mismo, no se lo podemos explicar. Señoras y señores, Dirty Honey, amb aquest tros de Lights Out, un temazo, com diuen ells.

0: mal la gola, a mi, d'escoltar-lo. Només d'escoltar-lo.
1: Sí,
0: intento fer mitja nota, com la que ha fet ella en aquella parada, i m'heu d'ingressar.
1: Tot és posar-s'hi, eh?
0: Hòstia.
1: Practica, no? Practica.
0: Bueno, eso dice él, ¿no? Que hay que ponerse, ¿no? Pero bueno, de un nido, amigos.
1: Dirty Honey.
0: Dirty Honey. Siguen en forma.
1: Sí,
0: y como dèiem, era una grandísima notícia.
1: Marc Lavell, John Noto i Justin Smolan.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Molt grans, Dirty Honey. I després d'aquesta arrencada totalment guitarrera, totalment carregada de potència, de gent bastant, diguem-ne, nova, que los cigarros estén ahí...
1: Aixequem una mica el peu de l'accelerador o continuem?
0: No l'aixequem.
1: Vale.
0: El que sí que fem un canvi.
1: Vale.
0: Precisament, gent novell no escoltarem ara.
1: Ara, veterans.
0: Veterans, als quals la temporada...
1: I un força veterà, eh?
0: La temporada passada els havíem d'escoltar per imposició, bueno, per càstig, penitència, digue-li com vulguis, però aquest any els podem escoltar amb la llibertat i a sobre amb l'alegria d'estrenar material nou.
1: Sí,
0: perquè...
1: senyor.
0: The Rolling Stones, senyores i senyors, abans de l'estiu van publicar el seu nou àlbum, el magnífic per alguns i com una servidora i per uns altres, però bueno, bla, bla, bla, Foreign Tongues. Cuidado.
1: A veure si ens en recordem. Jo deia allò d'un més veterà, clar, pensant en Keith. 83, 84 en té ara?
0: Sí. Els dos, Jagger i Keith, estan a la mateixa edat,
1: sí.
0: I el nano, el jovincell, és el que va...
1: El Ron
0: Wood, que en té 79, a punt de complir els 80, que va estar l'altre dia. Clar, està Steve Jordan a la bateria, que no de llonses.
1: Escolta'm, vull dir, jo...
0: Però, cuidado, Steve Jordan ho hauríem de mirar, perquè tampoc és cap criatura.
1: Ja, és un músic...
0: Lleva anys i panys,
1: porta
0: també.
1: Porta molts anys, però... No,
0: després
1: només,
0: ho mirarem.
1: Jo només era per deixar constància, no? Dir,
0: sí, però és una cosa... A mi em sembla fantàstica que se'n deixi constància cada vegada que se'n parla, perquè és allò de dir... És que admireu això perquè poques vegades podreu veure
1: sí.
0: Qualsevol de les bandes que hem escoltat, a veure los 80, 84, si lleguen, a veure d'on estan.
1: Si més no, com diuen els mallorquins, és curiós.
0: És curiós. Hòstia, l'altre dia em vaig fer un arròs molt típic de Mallorca amb sobrassada.
1: Ah, sí? Home.
0: Amb sobrassada i ou.
1: Bueno, a veure, aquí deixa'm dir-te que en aquests darrers anys la gastronomia, els avenços de la gastronomia aquesta que comença a barrejar, diguem, menjars tradicionals amb ingredients no gaire habituals, però vull dir, la sobrassada ja pràcticament te la posen a tot arreu, eh?
0: Ja.
1: Ho dic amb causa, perquè pels qui no sabeu, jo tinc una relació molt especial a Mallorca. La sobrassada arriba un moment que, inclús jo, que sóc un fanàtic...
0: Vale ja, no?
1: Dic, no, oye, deixem-ho aquí, no ho compliquem més.
0: Sí, no, doncs ho vaig veure i me la vaig fer jo. Escolta, molt bé, eh?
1: No ho poso en dubte,
0: Molt bé. Bueno, ells...
1: Has de provar una cosa
0: sí?
1: Que també és...
0: M'apunto, eh?
1: Sobrassada amb mel.
0: Diria que ho he provat, eh? Jo diria que ho he provat.
1: Ja veuràs com et posa. Sí.

0: Sí. Como las grecas.
1: Ara.
0: Cuidado.
1: Ara. Sí, sí.
0: Anava a dir, pues bueno, que anem amb els Rolling Stones, amb el seu nou àlbum, aquest Foreign Tongues.
1: Stones, sobrassada, les greques. Això és Hotel Blues, senyores i senyors.
0: Aquí està, sí senyor.
1: Aquí teniu un magazín que és que no us el podeu imaginar, no el ara. Trobareu enlloc.
0: No. Alguns diran, menys mal, i uns altres
1: bolets diran... en sobrassada.
0: Bolets en sobrassada.
1: Esclata-sangs en sobrassada.
0: Esclata-sangs.
1: Sí, que són els rovellons d'allà, tal com li diuen. Sí,
0: que
1: sí,
0: bueno, que bueno, que bueno. Hòstia.
1: Tremenda. Doncs
0: pues mira, ja m'està agafant gana.
1: Oh, doncs mira. I els ous en sobrassada, ja no cal dir-ho.
0: Ah, jo això ho he fet molt.
1: Hi ha hagut algú que ha començat també a barrejar...
0: Però sense cuinar, eh?
1: Marisc en sobrassada.
0: Ja.
1: Jo
0: bueno, cuidado, mica, eh? ara que estem. Aquesta recepta la pots fer amb brou de peix i amb bacallà.
1: També.
0: Jo sí, ho vaig fer sense... No vaig fer un mar i muntanya.
1: No, escolta'm.
0: Ho vaig fer només... Vale.
1: La cosa que he dit, clara, la cuina va quedar... Ja m'ho han dit com va quedar la cuina, ja. Però és igual, tu vas aconseguir.
0: La mar de bé. Sí. Bueno, la qüestió. The Rolling Stones, que sí que han tret un nou àlbum i que també estarien encantats de menjar arròs amb sobrassada.
1: Home, segur.
0: I avui volia tenir ganes, dic, quan comencem la temporada hem de compartir aquest tema de l'àlbum. Hi ha temes per mi meravellosos en la línia de l'àlbum anterior, de dir, sí, és que saben un poquito de l'oficio, esta gente, però és que aquest en concret em va cridar l'atenció perquè a mi em va portar cap al Heartbreaker, cap al du-du-du d'aquells anys 70 dels Stones, modernizado, però tiene ese puntito per a mi, i després a la mateixa vegada vaig llegir una crítica de l'àlbum que precisament deia d'aquest tema que era com una puta merda, saps? De dir, esto es horrible i tal i qual. I vaig dir, la gent també, com se ponen, no? Però, bueno, va haver-hi algú que em va dir... Li vaig nomenar a qui feia la crítica, a un col·laborador del programa, i em va dir, solo un concepto, snob. I dic, vale, te lo compro. Hi ha molt snob dient allò de... Oh, és que ja no hacen com... Bueno, això ho hem dit mil vegades, no? Van a hacer como si tuvieran 15 años, si te parece a ti. Perquè tu estés contenta. Au, va. Senyores, senyors, que és un tros de tema per mi? És un tros de tema que combina lo bailable con el rock and roll. I sigue siendo una mezcla que solo dominan los grandes, como son The Rolling Stones. They call me Mr. Charm.

0: Amigos.
1: Paquitos ballant. Espera, ho hem de dir així, clarament. Clar,
2: brutal. A mi em sembla un tema...
1: Aquell, amb els acords de guitarra ja dius, hòstia, esto ya es que...
2: Em sembla un tema magnífic.
1: Me enciende y tal. Bueno, bueno, ja. Escolta, ja saps el que passa.
2: Steve Jordan, 69 anys. 69, a punt de fer els, el gener fa el 70. És el jovincell, i com dèiem, 83, Jagger ja els té, el que passa que Richards els fa a final d'any, els fa el desembre. Ell va néixer, tots dos van néixer l'any 43, i Jagger els ha fet aquest estiu, i Richards al desembre.
1: No descarto algun concert sorpresa d'aquells que fan de tant en quant, vés a saber.
2: Recentment s'ha pogut llegir en alguna entrevista que Richards ha dit que sí, que en algun moment sortiran. Jo crec que Richards no sap ni li importa, no, i això és lo magnífic, l'edat que té, el seu estat, si no, diu, sí, sí, sortirem. Però ara
1: no
2: diu,
1: em ve de gust.
2: Ah, molt bé, és que a més ho diu així. Diu, sí, sí, sortirem, però ara mateix no. No, saps? O sigui,
1: sí, ja, sí,
2: l'any que viene o l'altre,
1: ja
2: no té pressa per res.
1: Tot arribarà.
2: El més magnífic és que no tenen pressa per morir, i això és meravellós.
1: No, a veure, hi ha moltes bandes veteranes que estan seguint camins similars als dels Stones. Però és clar, és que jo crec que amb independència del tema de la indústria musical i la necessitat econòmica o financera que puguin tenir o obligacions contractuals de tancar-se en un estudi i gravar. Però, ostres, però és que el que treuen per mi té qualitat. Vull dir, ostres, que sí, que són els Stones. Però, carai, a veure, vull dir, és allò de dir que jo no m'atreveixo a criticar, dir, hòstia... No, perdona.
2: No, per
1: vull dir, jo no et diré que tots els temes dels darrers àlbums tots siguin...
2: No, clar que no.
1: Però, bueno, vull dir, jo crec que hi ha 4 o 5 temes dels darrers 3 o 4 àlbums...
2: Sempre.
1: Que, bueno, vull dir...
2: Que hi ha molt poques bandes que els puguin fer.
1: Exacte.
2: En su mejor momento que hay sí, poques que bandes sí. que poden fer això.
1: Però, bueno, esclar, és el que dius. Cadascú pot opinar el que cregui.
2: Però... Ah, aquí està, aquí està. Però nosaltres, jo et dic, va ser un dels temes que més em va cridar l'atenció... la versió de Amy Winehouse per mi és sobrera, ho sento, eh? I hi ha molta gent, hòstia, magnífica versió.
1: Per cert,
2: sobrante.
1: Ara però que has bueno. dit això, m'agradaria que poguéssim escoltar en algun moment de la temporada la veu d'una cantant de la qual te'n vaig estar sí. comentant aquest estiu, una cantant molt jove, però que tanco els ulls i en determinats moments és com està sentint a la Amy, eh? Si en Spyro.
2: A la grande i efímera
1: cosa,
2: Amy Winehouse.
1: Quina cosa. A més, alguna actuació en directe que l'he vist amb una estètica que dius, ostres, s'acosta una mica, no?, a la imatge de la Amy en escena. No és un clon, no és una imitadora, però dius,
2: tiene
1: ostres...
2: Un aire, se le da
1: sí,
2: un aire.
1: Sí, canta bé, canta bé. Si en Spyro. Doncs
2: pues que la cuiden.
1: Sí,
2: que l'entorn no la
1: cuide. Molt jove, molt jove.
2: Doncs, bueno, hasta aquí por ahora el rock and roll de guitarras, de tal i de qual, però no ho deixem del tot, però nos pasamos a esa parte. Avui és una part mínima perquè tenim un
1: reduïda,
2: pati...
1: Reduïda, sí.
2: Un pati gran
1: ja
2: de blues.
1: Ja estem parlant massa.
2: Sí, senyora. Però ens apropem a allò, a l'americana, que ens agrada tant, i a més ho fem amb una banda que...
1: Aquella secció del programa que ja està institucionalitzada.
2: Sí, senyor.
1: I que ens està agradant cada cop més,
2: sí,
1: perquè
2: senyor.
1: investigant, hem tingut ocasió de descobrir artistes i grups molt interessants.
2: Efectivament. I un d'ells, o una d'elles, és la banda que escoltarem a continuació, que la vam descobrir la temporada passada, i són ni més ni menys que Jason Scott and the High Heat. And the High Heat, perdó.
1: Una banda d'Oklahoma City, no?
2: Sí, senyor. I és una banda que jo crec que reuneix les característiques que han fet que l'americana s'hagi quedat en aquí i cada cop ens agradi més i ens agradi descobrir més bandes. Perquè ells acaben de llançar el seu nou àlbum Playboy, i en aquest àlbum Playboy estem parlant d'això. Tenim la premissa de la banda i de la música d'arrel americana, eufemisme per dir country,
1: perquè
2: moltes vegades al pronunciar el country com que tira enrere
1: però,
2: a molta gent.
1: No,
2: i és allò de dir, no, amigos...
1: Partim d'aquí, però toquem molts pals i fem moltes barreges i, si m'apures, experiments, a vegades.
2: Això mateix.
1: I tractem temes que estan molt relacionats amb l'evolució i la situació anímica de les persones.
2: Sí, senyor.
1: En independència de temes de caire social i polític, no? Però vull dir...
2: Òbviament.
1: Jason Scott and the High Heat entren a vegades a una narrativa en la qual, doncs, fan referència aquella sensació i interès de persones que estan atrapades entre el plaer, el dolor, la fe, el dubte, l'autodestrucció i la possibilitat de redenció. Bueno, jo, després de lo que he dit,
2: no,
1: predicador.
2: Jo aquesta setmana...
1: com es diu allò en català? Un púlpito?
2: Un púlpito.
1: Ara no recordo.
2: És igual. Un faristol.
1: Un faristol. I el dia que vulguis...
2: M'agrada més púlpito, eh?
1: A mi també. Convoquem, és més eròtic, convoquem els clients de l'hotel i me lanzo.
2: Sí, senyor. I a més d'aquests temes que acabes d'anomenar, de la reconstrucció pròpia de les persones davant del dolor, del tal i del qual, el que jo em venia a referir al principi és allò que sempre hem dit, no? El country, así como sello, te puede tirar para atrás algunos, a nosaltres no. Vam morir la temporada recordant a la gran Dolly Parton, però hem descobert que dins d'aquesta música americana, les noves generacions de bandes que es basen amb el country, segurament, no es tallen amb fotre-li psicodèlia, glam rock dels 70, honky-tonk, country clàssic, i ho barregen tot.
1: I blues, a vegades, també.
2: I blues, i bluegrass, i això és el que a nosaltres ens enganxa, que no pots... no són immobilistes, no estan dins d'un gènere tancat, tal. No. Cogen coses de todo, i de tot el que segurament ens agrada aquí a l'Hotel Blues. Jason Scott and the High Heat són d'aquest estil, i vam estrenar Avanzamientos, també, d'aquest nou àlbum, aquest Playboy, amb una portada així provocadora, també. I en aquest tema, ja està publicat l'àlbum, i el tema que obre el mateix és un que, diguem-ne, recull tota aquesta amalgama de sentiments que has pronunciat des del teu faristol fa escassos moments. Jason Scott and the High Heat parlen en aquest primer tema, entrant doncs directament en aquest punt emocional, punt de partida emocional, doncs, diguem-ne, entren com una espècie de, dirien alguns, hòstia, cuidado que parece esto Simon and Garfunkel. Sí, tu déjales un momentito que vas a ver.
1: Dóna'ls uns segons.
2: Efectivament. Perdó, que jo encara
1: recebo. Perdonada.
2: Doncs això, que anem amb el primer tema de l'àlbum. T'has
1: remuntat,
2: Estic algú millor, però no del tot.
1: No, has començat el programa d'avui una mica, diguem, dubtosa, perquè jo inclús estava patint, dic, li falta algo o s'ha passat d'algo, però ara veig que estàs ja amb velocitat de creuer.
2: Esto mismo, sí senyora. Doncs, i és gràcies a gent com aquesta, Jason Scott and the High Heat, que des del seu àlbum Playboy ens diuen això de Fast as I Can Crawl. Aquest ha sigut Jason, no he sigut jo, eh?

0: Doncs aquí els hem tingut, aquesta manera de doblar veus, muy ahí, muy Tulsa también, muy sonido Tulsa en algún momento. A mí m'agrada molt, en un sol agant, tot i que tenen molta conya també, la gent de Jason Scott and the High Heat, però una meravella, una elegància que ens va molt bé per introduir el senyor que ens acompanyarà a continuació per il·lustrar aquesta curta però intensa aquesta nit de secció americana. Ens anem amb una llegenda, que es diu Ray Willie Huber.
1: Un texà de quasi 80 anys.
0: Efectivament. Un tio que ha llançat ara, el passat 21 d'agost, el seu, segons diu ell, segurament un dels seus, o el que és el seu últim àlbum de llarga durada. Un tio que porta sent una figura de culte pràcticament des de mitjans dels anys 70 en el gènere de música americana. Ha publicat 20 àlbums de música crua i sense floritures, i ha fet que la llista d'eminències de la música actual que s'han declarat totalment fanàtics de l'obra d'aquest senyor Ray Willie Huber sigui molt i molt extensa cada vegada més, i tingui, doncs, per exemple, gent com Ringo Starr, Chris Robinson, Larkin Poe, Willie Nelson i Steve Earle. Gent, tots aquests que hem nomenat, que han col·laborat amb dos àlbums anteriors que va titular com una sèrie que es deia Co-Starring, coprotagonitzat per una important discogràfica, que el que passa és que no... Sembla ser...
1: Comercialment la cosa no va rullar.
0: No va funcionar i bueno, pues, se quedó ahí. I ara diu...
1: Que ha tornat al seu segell, no?
0: Sí, senyor. I que això que escoltarem a continuació, acompanyat de la resta de temes que conformen aquest Real to Real for Real, sigui segurament el seu darrer llançament com a, diguem-ne, com a llarga durada. No sé si... Això moltes vegades es diu, després veremos. Aquesta nit el que volem és compartir amb vosaltres un dels temes inclosos en aquest àlbum cru, àlbum d'una música d'alto octanaje, àlbum que recull, doncs, el bo i millor de la tradició americana, barrejant-la amb fins i tot alguna picada d'ulleta als Stones, per una qüestió de, quizá, de coetaneïdat. Però què és això? És un tractat de música americana, i el que escoltarem aquesta nit és Look What The Cat Dragging, que, clar, l'apropa a l'Hotel Blues i ja ens fa aquel passe así con el exterior que hacen algunos jugadores destacadísimos, com per exemple ho feia, pues, bueno, l'estimat Raúl Tamudo,
1: el temido,
0: al alcance de muy pocos, que es gent així, que el balón de oro, el balón del bando, va. Bueno, la qüestió, això, la qüestió que ens ha agradat molt i que obre aquesta porta cap al que vindrà després, que és un carregament, ens està entrant un tràiler aquí al moll de l'hotel, que només porta coses amb el segell així, estos blues, i, o sigui, imagineu-vos el que us ve després. Senyores, senyors, que escoltarem a continuació el senyor el senyor Ray Willie Huber i aquest tema inclòs en aquest Real to Real for Real, el tema que du per títol Look What the Cat Dragging.

0: aquí l'hem tingut. Otro que si te dicen que... Si te dicen que caí...
1: Ray sí. Willie Hubbard.
0: Ray Willie Hubbard. Si et diuen, no, no, es que esto era una grabación que dejó por ahí Jerry Gale, y dices, ya, pues podría ser que la ha cogido Ray Willie y la,
1: ha hecho
0: unos añadidos. Maravilla, maravilla, que suena a arena, que suena a cobertizo, a whisky de alto octanaje. Y que feien allò, no? Destilando patata, Maravillós, maravillós, Ray Willie Hubbard. Escoltarem més coses d'aquest
1: gran àlbum. Més coses, sí senyor, sí senyor. I ara anem amb una blues woman britànica que sembla que estigui en nòmina a l'hotel, no?
0: Efectivament.
1: Perquè aquests darrers mesos ha sonat amb força regularitat.
0: Sí, perquè a més està fent com unes entregues, una distribució una miqueta estranya d'EPs, tal, però que el 23 d'octubre es veuran, diguem-ne, culminades amb la publicació del que serà el seu proper àlbum d'estudi, que durà per títol The Trouble
1: sí,
0: with Love.
1: A través de Journeyman Records, que crec que és la discogràfica de Joe Bonamassa.
0: Sí,
1: el secreto està en la massa.
0: Ara, i amb producció de Kevin Shirley, que darrerament està produint tot el que a cada passa que dona la nostra estimada Joanne Shaw Taylor.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Doncs...
1: Bueno, escoltem-la, no? Una altra, una altra píndola d'aquest nou treball.
0: Jo crec que és aconsellable el darrer, diguem-ne, avançament d'aquest àlbum que hem dit que es publicarà el 23 d'octubre. L'octubre ve carregat d'estrenes interessants per Hotel Blues. En aquest cas, el de la Joanne Shaw Taylor i aquest single que du per títol Bad Boy. Jo us dic, tema... Diguem-ne, jo l'àvem escoltant-lo com tranquil·lot, però i pensant, bueno, i el solo...
1: Sí, però
0: solo
1: la Joan guitarra de Joan sempre està allà.
0: Cuando viene, y viene, y llega, llega el solo.
1: És un tema que parla de les derivades de l'amor i de les relacions complicades.
0: Ah, vale, vale, del sexe anal.
1: Jo no volia arribar tan lluny.
0: No, bueno, bueno, lluny, depèn de la profunditat. Anem a veure, senyores i senyors, Joanne Shaw Taylor i aquest Bad Boy.

0: Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy. La senyora Joanna Shouter.
1: Bad Boy.
0: El que sí que va guanyant per mi és com confiança en la veu. Se la veu com assentada aquí de dir, tengo aquí un instrumento peculiar, perquè no és una veu típica tampoc, però afiançada, afiançada la veig. M'agrada això. Molt bé. Doncs ara anem a... Si pensàveu que una miqueta que ara això, bueno, ja vamos a tener los oídos tranquilos un poco,
1: no.
0: Lo sentimos por vosotras.
1: No.
0: Porque vienen nuestros amigos de Texas Headhunters.
1: Sí, senyor. Ian Moore, Johnny Miller i Jesse Dayton.
0: Sí, senyor. El seu nou àlbum, el seu proper àlbum, Rise and Shine, sortirà d'aquí molt poquet, el dia 9 d'octubre. Van publicar el seu primer àlbum l'estiu passat. No aquest que encara tenim a sobre, encara que estiguem a la tardor, estem a 30 graus, o sigui que... sinó l'estiu de l'any passat, i clar, nosaltres ja us els havíem anunciat, aquell descobriment que vam fer, i us vam posar aquella gravació d'un concert i tal, i al final vam publicar l'àlbum, vam estar encantats de la vida d'aquest nou projecte que uneix aquests tres grandíssims guitarristes, Jesse Dayton, Johnny Mueller i Ian Moore. Per cert, Johnny Mueller, molt seguidor del programa, eh?
1: També sí, sí, dic. és veritat.
0: També ho dic.
1: Més d'una vegada està utilitzant sí, sí. Instagram per dir, estoy aquí, me gusta.
0: Efectivament. Doncs això, que tenen el seu nou àlbum ja a punt de sortir, que un altre cop, tots tres que han viscut sempre entre el blues, el rock, el country, la música americana, doncs uneixen forces i és que poca cosa més s'ha d'afegir si ja els teniu més o menys localitzats
1: arrel de la publicació del seu primer àlbum. Poder-los veure aquí prop, poder-los veure a l'escenari, seria fantàstic.
0: Això ja ho veu
1: mal. Jo també, però
0: bueno.
1: Mai se sap.
0: La qüestió, com dèiem, que això, que el 9 d'octubre tindrem el seu nou àlbum, Rise and Shine, i avui tenim el segon avançament, muy en la línia clàssica del blues també, però con el toque tejano de Texas Headhunters. Senyores, senyors, Texas Headhunters i aquest Big Shot.

0: about biting and killing, you shouldn't be thinking of such. You got the whole world living in fear, baby, because you killing so much and ain't it a shame.
1: Con Bo Diddley en el retrovisor y con Nueva Orleans en las venas y con el blues en el cerebro, aquests tres bèsties pardes.
2: Sí, sí.
1: De Texas Headhunters.
2: Escolta'm, lo que vulguis i més.
1: I tant, i tant. Una meravella.
2: Soy todo oídos, eh?
1: Soy todo oídos y todos vuestros somos Texas Headhunters. Lo que queráis. Com també li podríem dir, canviant bastant diguem-ne d'embolcall, li podríem dir que també lo que ell quiera al senyor que ve a continuació.
2: Un geni.
1: Així, ras i curt, curt i al peu, saps?
2: Ja està, jo ras i pedal cap. Per mi, un geni.
1: Sí, senyor.
2: Òbviament, provoca reaccions de tot tipus, però un geni. No, a més, vull dir, s'ho curra bastant, no? Perquè utilitza la música per llançar missatges i proclames que ell defensa i tal, vull dir, però... Per mi un geni, aquest senyor.
1: Sí, senyor. És un d'aquells que, a més, continua la seva línia i marca la seva pròpia línia des de fa molts anys. Allò de dir, a mi m'és igual, el soroll del voltant, jo faig el que penso que haig de fer i ho faig endinsant-me amb l'univers que ja m'he creat al voltant i que, com tu molt bé deies, si t'agrada seràs benvingut. I si no t'agrada, escolta, hi ha moltes altres coses. Com deies, un tio compromès, un tio que llença missatges contundents a nivell social, polític, i amb lo mateix, li és igual, els llença i si algú se molesta, doncs mira, descrivíem la setmana passada un enfrontament que ha tingut aquest estiu, un intercanvi de pulles, amb el nostre estimat Charlie Crockett.
2: Sí.
1: I també sense despentinar-se, allò de, mira, tiro pa'lante i ja està. Doncs el senyor ha publicat el seu 8è àlbum abans de l'estiu, el va publicar aquest Frozen Charlotte, Lo tengo en vinilo, també ho haig de dir, meravellós àlbum, àlbum que, diguem-ne, fa un retorn una mica a un plantejament de riffs de guitarras crudíssimos, muy en la línia de Led Zeppelin. Led Zeppelin, d'aquí una estona ja,
2: sí, sí.
1: Ja els tindrem aquí un altre cop.
2: Compliment penitencial.
1: Efectivament. I, doncs això, que el senyor Jack White ha construït un àlbum, dur, aspre, esbojarrat en alguns moments... i con muchísimo rock and roll.
2: En directe és una passada, i és una passada entre altres coses perquè, a part del propi Jack White, l'acompanyen músics d'una alçada important. Dominic Davis, un dels bussers originals, el baixista, el bateria Patrick Killer de The Greenhorns i The Raconteurs, i el virtuós de l'òrgan B3, Bobby Emmett. Anteriorment amb una banda de raves de Detroit que es deia The Sides. Val la pena veure'ls en directe.
1: Organ Hammond, que traurà fum en el tema que escoltarem a continuació. També nos lo decimos,
2: Quin avisa, no és traïdor.
1: Sí. Jo ho dic perquè us ho prengueu amb precaució, però també amb el cap ben obert, la ment ben oberta, però el cap ben obert.
2: I amb il·lusió.
1: Mira, ja està. Ah, Igor, ja, venga. Ja s'ha obert el cap contra el canto de la taula.
2: Un altre cop?
3: És que és...
1: Oh. Clar, dic, amb el cap ben obert, i ell ho veig.
2: De dos per tres hem d'anar a l'ambulatori amb aquest noi.
1: Mola, quina sangada, mare de Déu. Bueno, ja està. Ara, recollir-ho tot, ell mateix, ja ho recollirà.
2: Sí, sí.
1: Ara, vine, que vaig a buscar la grapadora. Ah, Igor, vine cap aquí.
2: Sí, li fas tu directament?
1: Sí, avui li grapo jo.
2: Està bé.
1: Passa, és que ets burro. Bueno, solucionem una cosa i vosaltres us deixem amb això. There's nobody there, el senyor Jack White.

0: Queenie. Let's shake it. Go, go, go, little Queenie.
1: Sí, sí, aquest so que estàveu escoltant així com retorçat i com de gato al que le pisan una pata, era un jamón, cuidado. Impresionant el senyor Jack White. Este entrecortamiento en los riffs, en la voz, en el sello único e intransferible, el senyor Jack White.
2: Sí, senyor, sí, senyor.
1: I una miqueta... I una miqueta el que dèiem, és el retorn a aquests riffs de guitarra crus, secs, entretallats, que segurament en d'alguna manera tenen una influència d'una banda de fa molts anys i una banda a la qual aquest any estem obligades per una, diguem-ne, bueno, pel nostre mal cap la temporada passada. En aquest any ens toca passar penitència per no haver programat un tema de Led Zeppelin la temporada passada. Amb la qual aquesta temporada estem obligades a programar a cada programa un tema de Led Zeppelin. Nosaltres disgustadíssimes, amb una panada que no ens l'acabem. Avui ens anem fins a l'any 1969.
2: Hipòcrita, que ets una hipòcrita.
1: Una mica sí, una mica sí. Això ho diuen al barri. Doncs ens anem a l'any 69, quan la banda Led Zeppelin va publicar el seu segon àlbum. Els principis van ser de reunions molt dures per decidir els títols dels àlbums. En què àlbum estamos? En el 2. Pues venga, Led Zeppelin 2. ¿Vale? I dins d'aquest Led Zeppelin 2, doncs hi havia... molts trossos de temes, òbviament, i uno d'ells era aquesta animalada que escoltareu a continuació i que duia per títol Heartbreaker, Led Zeppelin.

0: Són aquestes coses que només passen a Hotel Blues.
1: Això només ho fa el dimoni, perquè sí. Ja sabem que l'Hotel Blues, els flaires d'amoníac són sempre presents, no? Però esclar, és que és això.
0: Que acaba un tema de Led Zeppelin i just comença aquesta introducció mítica, històrica, com digue-li com vulguis, del Jealous Again, de Black Crowes.
1: Sí, una cosa tremenda. Recordo que en el vinil del Led Zeppelin 2, si no estic equivocat, i sense pausa, sense solució de continuïtat, quan acabava el Headbreaker, venia Living Loving, que és un altre temazo de la banda.
0: Clar, per això sona tallat en digital, perquè sona així final abrupto, però claro, bueno, si el que et continua és el que diem, és aquesta introducció en acústic del Jealous Again, pues, oi, sin problemes, vayan pasando, señoras.
1: Donde hay que firmar lo que haga falta y vuelva usted mañana, que estaré para atenderle.
0: Efectivamente. I nosaltres continuem.
1: Sí.
0: Continuem amb un trio.
1: Nosaltres som de trios.
0: Sempre. Som nosaltres i la del meu barri.
1: Sí, senyor.
0: Doncs,
1: britànics.
0: Sí, senyor, de Kent.
1: Originaris de Gillingham, molt bé, el comtat de Kent.
0: Sí, senyor, estem parlant de la Zach Schulze... La Zach Schulze Gang.
1: Schulze Gang. No sembla gaire britànic, però bueno.
0: No. I de fet, són dos germans, Zach i Ben. Zach i Ben Schulze. A la guitarra i a la veu el Zach i a la bateria el Ben, acompanyats pel senyor Ant Greenwell, al baix. Jo no sé si era una condició tenir un nom de tres lletres, Zach, Ben i Ant.
1: No ho sé.
0: Però mira, ho han aconseguit. Els tres tenen tres lletres. Òbviament, és Zacarias, Benjamin i Anthony. Però bueno, s'ho han deixat en tres lletres perquè mira, nosaltres som aquí Emi i Dire.
1: Emi Dire.
0: Emidir.
1: Emidir.
0: Molt bé. Doncs això, que la Zach Schulze Gang doncs ha publicat un nou single després del seu aclamat àlbum de debut Straight to It. Aquest estiu han rebentat els timpans de tots aquells que han dit, hòstia, mira, que saquen un single que es diu Hellhounds on My Trail, que algú diu, hòstia, què és el tema de Robert Johnson?
1: No.
0: Si se parece en algo, ja lo veréis. I això és el que em va passar a mi, eh? Dic, hòstia, fan una versió, ja sabem, ja hem escoltat aquí el programa a la Zach Schulze Gang, i sabemos que són unos salvajes de cuidado, però vaig dir, i salvajes basados en el blues, eh? Vaig dir, hòstia, mira, fan una cosa així més clàssica. Mare de Déu, quina hòstia em van fotre. Ara us l'emportareu vosaltres, sí, l'hòstia, sí. També us ho adverteixo.
1: És un tema que està escrit originalment per Tony Dowler i els Hellhounds, i que sí que està inspirat a la llegenda del pioner del blues, Robert Johnson.
0: Sí, però bueno.
1: I es veu que la banda doncs, va incorporar el tema al repertori després de ser convidats a interpretar-la en el festival Rory Gallagher a Beaconsea, Països Baixos.
0: Un mal dia, un mal dia, un mal dia...

0: Digo, aquí acompanyaran a la part de la gira de, que els ocuparà a final d'any als Estats Units.
1: Aquí.
0: Estaran amb Tab Benoit i Samantha Fish.
1: Mola de Déu.
0: Pues per cert, l'hem de recuperar, Samantha, eh?
1: Sí, sí, bueno...
0: Jo l'he anat seguint els bolos d'aquest estiu,
1: és impressionant.
0: Que em posa però a mil, eh?
1: És impressionant, és impressionant. Pues como se junten aquello para hacer alguna colaboración, sí, o algo, sí, a l'escenari...
0: Els sortirà un arròs d'aquells guapos.
1: Sí, senyor. I a l'arròs ja un dels ingredients el posaran ells directament des d'aquest senzill publicat aquest estiu i que ens ha estat rebentant el cervell durant tot l'estiu aquí a l'Hotel Blues. Senyores, senyors, de Zach Schultz Gang i aquest Hellhounds on my trail.

0: Amigos, a golpe de guitarra vamos hoy, ¿eh?
1: Sí, no, escolta, això que sonava, què és?
0: El que, això que sona ara? Nostros amigos de...
1: White Stripes, no?
0: No.
1: Ah, perdona, perdona.
0: Black Keys, perdó. Casi lo conseguimos.
1: Hostia, casi.
0: No, Black Keys. Pero bueno, claro, ya...
1: Sí.
0: Es aquel sonido crudo.
1: Por poco digues que el demonio no se va de aquí ni que lo maten, ¿eh?
0: Sancho Socio. El demonio es Sancho Socio del blues. Soci. Bueno, ya fa temps d'això, ¿eh? De fet. Pero bueno, aquí hem tingut aquests tres animalons. Zach, Ben i Ant. La Zach Schultz Gang. Hòstia, ho estic dient bastant bé ara, eh? M'estic agradant, fins i tot. Ara em tocaré una mica. Mira què
1: vinga,
0: dic.
1: Vinga.
0: Doncs això, que continuem.
1: No,
0: i continuem a cop de guitarra. Continuem
1: sí,
0: a cop de guitarra.
1: Sí,
0: alguns diran, ah, però esto no es blues. Psst, tranquil·les. Que també entendreis, vosaltres.
1: Sí,
0: també entendreis.
1: Sí.
0: Però hem de posar-nos-hi. Ara tenim novetat d'un tio que sempre està aquí a l'hotel, també. Eh?
1: Sempre
0: està ahí, en col·laboracions...
1: O a títol individual.
0: Però sempre està. Estem parlant del magnífic guitarrista Albert Castilla. Albert Castilla, un dels...
1: Nascut a Nova York.
0: Sí, senyor.
1: Nascut a Nova York.
0: I que presenta ara el seu 13è àlbum en solitari. Déu-n'hi-do si ja porta temps en el negoci.
1: Sota el paraigües de la discogràfica de Mike Zito, no? Gulf Coast Records.
0: Clar,
1: i amb el qual forma aquella associació Blood Brothers. Sí, senyor.
0: Doncs sí, presenta el seu nou àlbum. L'àlbum es diu Grits and Glory. I té una portada així molt anglesa, eh? Té el Big Ben detrás i tal.
1: Ho va gravar als estudis Abbey Road, aquest àlbum.
0: Amigo, por algo será, por algo será. Hostia, aquests estudis de Unidó, cuidado.
1: Sí.
0: Como para ir un día ahí solo a oler las paredes.
1: Beatles, Pink Floyd, y lo que no son las paredes.
0: Sí. Pero, mare de Déu, lo que hi ha allà, las almas que han entrado ahí. Sí, senyor. Per primera vegada en aquest àlbum, el senyor Castilla demostra la seva afinitat pel jazz. Es suelta ahí amb una, diguem-ne, interpretació molt personal d'Afro Blue, de Mongo Santa Maria.
1: Mira tu.
0: Influenciada per la versió de John Coltrane.
1: Sí, que va treure en un directe.
0: Sí.
1: Leaf at Birland.
0: Sí, senyor. A part, també...
1: John Coltrane, aquests dies s'ha celebrat el seu centenari, crec.
0: El centenari de John Coltrane.
1: Sí, que heavy, eh? Va morir en 40 anys, aquest home. Addicte a l'heroïna, però un precursor, un descobridor, un innovador, un... Bueno, increïble, el que feia amb el saxo.
0: Ve a ser la pel·lícula Bird.
1: Sí, senyor.
0: Del senyor Clint Eastwood.
1: John Coltrane,
0: mira, addicte a l'heroïna com el otro, com Chet Baker.
1: Sí, senyor.
0: Però bueno, la heroína, amigos, y aquellos años. Doncs això, però la resta de l'àlbum, hi han coses, com dèiem abans, de no sé en quina banda ho dèiem, allò que no se mueven de quatre rajoles, pues Albert Castilla no defrauda, eh? Bueno, i de fet, que dongui sortida a la seva passió pel jazz, tampoc és per a nada un defraud.
1: No, tot el contrari, però ell es manté, diguem, fidel a la seva vocació bluesera, no? Vull dir, el blues per ell és la seva... com ho diria, la seva llum, el seu camí a seguir.
0: The Big Dog, li
1: sí,
0: diuen
1: senyor,
0: al senyor,
1: sí, senyor
0: Albert Castilla. I aquest àlbum s'obre amb un In America.
1: Venga.
0: Amb un In America, no és el que escoltarem, sinó que dic, en el qual, doncs, òbviament, com molts artistes... parla i fa una reflexió sobre el moment actual que està passant al gran país, als Estats Units, amb algo així com jo aconseguim lo mío, tu más vale que consigues lo tuyo, nuestro interés se fue por la puerta, como estar en Europa en el 44. Ell ja comença dient les coses clares, ja sabem com està el panorama a Estats Units, amb un senyor que sembla que es fa caca a sobre, això diuen. I sí, això es comenta bastant, que no ni s'entera, però que comanda el món pràcticament d'una manera brutal. Ara aquesta setmana ha sigut notícia això, no? Que ja, fins i tot els de la cadena Fox han dit, hòstia, ets insuportable. I li han fet plantons, ja no van a rodar. I llavors què fa ell? Doncs me creo un canal. I sí, totes sí. Les mis intervencions ara pongo en un canal.
1: No sé com pot acabar tot això.
0: Bé no té pinta d'acabar.
1: No sé com pot acabar.
0: Bé no té pinta d'acabar. Però bueno, que espero que s'ho arreglin ells perquè ens tocarà de retruc, sí o no. El que ens tocarà de retruc, i és bastant d'allò, és que Albert Castilla, nova iorquès de pro, se vaya a Londres a gravar, perquè igual se siente más cómodo.
1: Sí, inclús crec que en el disc hi ha una versió de, que jo sàpiga, l'únic blues que està gravat pels Beatles, el Year Blues.
0: Sí, senyor, Year Blues, grandíssim. Grits and Glory es diu l'àlbum, i avui escoltem aquest tros de I'm Afraid to Fall Asleep, Albert Castilla.

0: Doncs aquí l'hem tingut, Albert Castilla, amb aquest I'm Afraid to Fall Asleep. Magnífic, amb l'Slide, i magnífic guitarrista, el senyor The Big Dog, Albert Castilla. I ara anem amb un senyor... Un señor que lleva ya unos cuantos años en el negocio, pero que siempre ha estado como una miqueta a la ombra.
1: Sí.
0: Estem parlant del señor Stevie Silver. Stevie Silver, un tío que ha tocat, entre d'altres, amb Ronnie Earl, un altre dels guitarristes de capçalera del programa. Va treballar amb Duke Robillard. Ha estat taloner de Taj Mahal, de Johnny Winter, James Cotton, Roomful of Blues... Bueno, una llarga llista, a part de compartir coneixements i experiències amb llegendes del blues com Hubert Sumlin, Albert Collins, Steve Ray Vaughan, Jimmy Vaughan... O sigui, el tio sempre estava ahí, bien rodeado, col·laborant musicalment amb grandíssims, com dèiem, Duke Robillard o Ronnie Earl, perdó. I ara fa un any, a l'estiu del 25, va treure un àlbum que es diu Cruising. El que passa que hi havia alguna cosa amb la distribució i tal, que s'ha tornat a editar, com a mínim a plataformes i tal, aquest estiu, al cap d'un any. Aquest àlbum Cruising, àlbum d'aquest senyor que, com diem, és conegut, òbviament, als Estats Units.
1: Ell va estar més de 20 anys per la zona de Boston, treballant, no? És a dir, fent blues i tocant amb tots aquests músics que has estat esmentant. El que passa que des de fa un temps, i per raons que desconeixem, viu a la zona de Kyoto, a Japó.
0: Ah, fixa't.
1: Sí, inclús revisant fa una estona la seva activitat als escenaris, els propers concerts, els té a Japó. Sí.
0: Doncs, escolta...
1: Vete tu a saber.
0: Sí.
1: Igual s'hi va trobar bé, o igual té una parella japonesa, o li agrada l'arròs, no sé.
0: Bueno, se'n pot anar a Mallorca, també.
1: Bueno, jo aniria més a València, però...
0: No, ho dic pel que comentava abans, de l'arròs amb sobrassada. Sí. O a casa meva, si vol, aquí
1: home,
0: a l'hotel.
1: Quan vulgui.
0: Home, farem un arròs. Molt bé, doncs la qüestió que és que...
1: Farem un arròs amb blues.
0: Arròs amb blues. Arròs amb blues que es pot fer perfectament a partir del cap de setmana que ve, el dia 2.
1: Tens raó.
0: A Cerdanyola.
1: Déu-n'hi-do, del 2 a l'11 d'octubre, amb un cartell interessantíssim.
0: Déu-n'hi-do, ampli, com sempre.
1: Sí, sí. Deixa'm dir una bomba. El festival es tanca el dia 11 d'octubre amb una actuació d'una senyora que coneixem i estimem molt, la senyora Anna Popovic.
0: 11 d'octubre, a la Carpa Xarau.
1: Sí.
0: Sí, senyor, tenim a Adama Janlo...
1: Johnny Rawls...
0: D.K. Harrell...
1: A Contrablus...
0: El nuevo B.B. King, sí, estarà actuant, sí, D.K. Harrell, no us ho perdeu... Esther Wax...
1: Aldual, músic de Múrcia, cada
0: mira,
1: quan programem...
0: Aldual, i també, al mateix dia, compartint carpa, la Àngela Hudu, que aquests dies li han suspès un concert a Madrid a la Sala Clamores d'una manera bastant marrana...
1: No em diguis...
0: Sí. Es veu que el ritme d'entrades no anava algú de la sala, i la sala ni corta ni perezosa ha cancelat el concierto, sense consultar amb l'artista ni res, però bueno, l'Àngela pobra estava bastant disgustada. El Dual el mateix dia, i el 10 d'octubre hi haurà, com deia, la presentació d'Esther Wax, però Esther Wax com a projecte en solitari. Cuidado, que l'acompanyen uns músics, ja els coneixem, sospechosos habituales, que los podéis encontrar alguno en A Contra Blues, por ejemplo. Que ja han tingut relació amb ella abans. També tindrem a Johnny Rawls el 3 d'octubre. Per cert, ara que dic Johnny Rawls, aquesta setmana ens ha deixat Carvin Jones,
1: aquest guitarrista.
0: Sí, senyor.
1: Havíem programat, inclús... No sé si havíem arribat a veure en directe alguna
0: vegada. Ha estat per aquí. Sí. Doncs ha plegat la pinta, també, Carvin Jones. Però, bueno, que podeu accedir a la plana del Festival de Blues per veure horaris, llocs concrets i tal, per consultar tot el que faci falta d'aquesta 35a edició. Cuidadito, 35 edicions del Festival de Blues de Cerdanyola. Molt bé.
1: Estàvem parlant de Stevie Silver.
0: Stevie Silver, que presenta el seu nou àlbum Crashing per segona vegada.
1: A Japó.
0: Que viu a Japó.
1: A la zona de Kyoto.
0: I que està convidat a fer un arròs quan vulgui. I sobretot si té més temes, com el que escoltarem a continuació, en aquest àlbum que estudiarem a fons perquè té molt bona pinta, acompanyat, nada más, y nada menos, por el grandioso Duke Robillard. Señoras, señores, Stevie Silver y Duke Robillard de fiesta en sábado noche. Saturday Night, sí, Stevie Silver y Duke Robillard.

0: Jo tot s'ho deuen passar molt bé, no? Tenir l'Stevie Silver de veí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Mare de Déu.
1: Tokyo Vice.
0: Mare de Déu. Deuen estar ballant tot el dia.
1: Vaja, vaja. Saturday Night. Sí, senyor.
0: Aquest cantant i guitarrista. La mare que el va.
1: Molt gran, molt gran.
0: Sí, sí.
1: Como grande, grande, grande. Sí,
0: un dels reis que ens va deixar.
1: Como casi ninguno, el grandíssim B.B. King. El senyor B.B. King, que s'hagués celebrat aquest any, si estigués viu, hagués fet 101 anys.
0: Sí, senyor.
1: I just ara s'estrena una col·lecció, diguem-ne, una recopilació dels seus anys de les actuacions del senyor B.B. King en el Festival de Montreux.
0: Sí, senyor.
1: I...
0: Nou concerts de les 23 actuacions que va donar B.B. King en el Festival de Montreux, eh? Vull dir, això és...
1: Sí.
0: No és moco de pavo, eh?
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: el
1: sí.
0: Període temporal que abarca és des del 1982 fins al 2000.
1: Efectivament, efectivament. Nascut com a Riley B. King a Itabena, Mississippi, el 16 de setembre del 25 es va convertir B.B. King en el músic de blues més cèlebre del món i en l'artífex de dur el blues als bars, dels bars a l'escena mundial, al mainstream, pràcticament. Amb la seva guitarra Lucille, famosa al món sencer, va definir el blues modern i va influir profundament amb artistes com Jimi Hendrix, com Eric Clapton, i que va oferir més de 200 concerts l'any quan estava... com aquell qui diu ja en la seva maduresa, o quasi, amb la seva tercera edat, feia 200 concerts l'any, el tio no parava, i bueno, va premi Grammy a la trajectòria, medalla presidencial de la llibertat, inclòs al Saló de la Fama del Rock
0: Grammy
1: and Roll.
0: Premis Grammy en total 15, vull dir, deixa-la
1: anar, No, una bèstia parda, i que ara es publica, doncs, aquest...
0: Deixa'm recordar una cosa.
1: B.B. King de Montreux.
0: Que he comentat alguna vegada, però la vull recordar. Jo vaig veure a B.B. King al Palau de la Música formant part del programa del Festival de Jazz, no sé si era del 1974 o alguna cosa així, o 73, potser, no recordo. I pocs dies abans havia actuat Miles Davis amb una actuació que els que estàvem allà ens va deixar, però és que no sabíem què fer, si aplaudir, si... El concert va ser una mica problemàtic perquè tenia dos passes, però només se'n va poder fer una, en fi, etc. I el dia que va tocar B.B. King, en ple concert, el senyor B.B. King diu: ara un moment que sortirà un senyor a fer un blues a mi. I va sortir Miles Davis i es va marcar unos acordes de blues con el gran B.B. King a l'escenari, Palau de la Música.
1: Fíjate por dónde.
0: Jo estuve allí.
1: Amigos.
0: Sí.
1: Casi nada.
0: Una criatura, evidentment,
1: però ja
0: en aquella època el blues començava a fer-me xup-xup a dintre meu.
1: Doncs avui, per anar tancant, recuperarem un clàssic estret d'aquest B.B. King de Montreux Years, i ens anem amb el Early in the Morning gravat a l'Auditori Stravinsky de Montreux a l'any 2000. Ojo quina qualitat, amigos. B.B. King, Early in the Morning.
2: Merci beaucoup. Thank you so much.

0: senyores, senyors, que nosaltres, amb la companyia de B.B. King, ja us hem de dir que adeu fins la setmana que ve.
1: Sí, senyor, molt bona nit a totes i a tots. Ens ho hem passat molt bé, molt bona música, el dimoni passejant per aquí, enviant-nos els seus recados. Recados, una paraula que m'agrada molt.
0: M'agrada molt.
1: I una abraçada a tothom.
0: I ara nosaltres us farem un avançamiento. La setmana que ve, atentes a l'aparato, perquè tindrem un programa especial. Hasta ahí podemos leer. Senyores, senyors, Hotel Blues. Molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Adéu.

0: Són les 12.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Us volia demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continua així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Polanka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades.

Paul Anka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants, per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials... En algunes ocasions he seleccionat aquesta. Every day my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Looking out from my lonely room. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo de assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no?, perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well, I...

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? Ui, fet llum.

envia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió, un grup gairebé desconegut, espanyol, que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado.

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto. I van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs, trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé el piano, molt bé el piano. Ens diu: hola guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Enviem un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el discjòquei o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids i... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, Day After Day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant, malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això hauria de funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moody Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria.

0: I Llorenç Santa Maria, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. Que si vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre paral·lelament s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir... Quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

feel like. A Natural Woman. Em fas sentir com una dona natural. Carole King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carole King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carole King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè i escoltàvem junts música a casa seva. I la Mercè tenia un noviete als Estats Units i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això que és molt maco. A partir d'aquí, Carole es va convertir en la meva, en el meu segon amor musical. El primer ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Been to Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan, a la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: stick because I'm stuck on you.
1: Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè sens dubte en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina. Yeah.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més. Recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori i sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ocellà, que per cert vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ocellà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música. Em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical et pregaria que al teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ocellà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès, o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ocellà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ocellà, escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pasqual, d'Ussejar. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Es la una.
1: Badalona 94.4.
2: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection del Laurent Volzú, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

de 1980. Però l'amic Sergio Romano de Antonio, que és de Terrassa i de Barcelona, perquè cada dia se'n va a treballar a Barcelona escoltant-nos des de Terrassa, diu que a l'Emili, els seus companys, en una festa de comiat, els hi van dedicar a ell i a la seva nòvia la cançó d'Oficial i Caballero interpretada per Joe Cocker, diu ell, bueno, i també per Jennifer Warnes. Irene Cara va morir molt jove. Havia nascut el 1959 al Bronx i moria a Florida el 2022. Y Sergio también nos dijo en el seu correo: quería comentarte que recientemente he publicado una novela que lleva por título El reloj de arena, una historia en tono romántico y que también habla de valores de la vida que para mí se están perdiendo, como la lealtad, la amistad, el respeto y el amor, que por cierto esta semana ya ha salido a la venta. Te cuento esto pues simplemente porque en un capítulo de esta novela hago mención a tu programa Cocodril Club y a tu persona en una escena entrañable de la historia, y es por eso que me gustaría poder enviarte un ejemplar de la misma para que tú y tu pareja pudierais leerla si os apetece. Doncs sí, Sergio, ja he rebut el llibre, moltes gràcies per la teva cortesia, i anem ara amb aquesta cançó que va ser una cançó d'Oscar el 1982 de la pel·lícula Oficial i Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Debra Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó amb Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses, eh? Nascuda a Seattle el 1947.

0: Up Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joel Cocker, Jennifer Warnes, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge, sempre em deia: nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un valset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúric, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust, aquí va ser, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys. For I don't love you anymore. I ens diu des de Zurich Joan Vicente Bermejo: no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix: que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un mes dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia escoltar un fragment. Hola, mama.
1: Hola.
0: Acabes de fer 93 anys.
1: Sí.
0: Com ho portes, això?
1: Bé, amb salut i bon humor.
0: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
1: Sí.
0: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
1: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feien coro, sí, perquè ballava molt bé.
0: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
1: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
1: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
1: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaría contigo.
0: No, no, així no, cantada.
1: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
1: Trobo a faltar el meu marit, perquè ens

0: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, eh? Als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. I deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de la, els més ballats de la història, no? Però ara t'explico allò de Tom Jones. Ah, i en el final del seu correu diu: i de l'italià que t'explicava el meu anterior correu ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, eh? I que m'ho van comentar. Tom Jones va actuar a les festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, eh? Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona, el responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bueno, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles Festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat... I fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
1: Que la voz de Tom Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
2: No, I've been influenced by colored singers, negro singers, but it's natural, really.
3: Dice que su voz es natural, pero también tiene las influencias de los cantantes negros.
1: Dentro de la línea de trabajo, ¿cómo situaríamos a Tom Jones? ¿Una línea determinada o es autodidacta?
2: Determined style, yes.
3: Dice que tiene un estilo determinado, muy determinado.
1: Un estilo propio y un estilo que llega y gusta al público. En España tenemos algunos conjuntos que están obteniendo gran éxito y hasta ya llegando a traspasar las fronteras. Tenemos los pequeñiques, por ejemplo, con las adaptaciones de números españoles al ritmo moderno. Tenemos a los Brincos y otros muchos. Pregunte, por favor, a Tom Jones si él conoce alguno de estos conjuntos.
2: Los Bravos.
3: Los Bravos, conoce Los Bravos, los demás.
1: No conocen nada más que a Los Bravos. Y ahora, una pregunta un poco violenta, pero que no tengo más remedio que hacerla. ¿Se han suscitado ahora algunas protestas con un grupo inglés por unas declaraciones extemporáneas y fuera de lugar. ¿Sabe usted que nos referimos a un conjunto que está en la mente de todos? Los Beatles. ¿Qué opina Tom Jones de estas declaraciones de los Beatles?
2: I think that it was meant as a joke and it was taken seriously. I think it wasn't meant as it was taken.
3: Dice que era todo broma, pero lo han tomado en serio.
1: ¿Su estancia entre nosotros ha llegado al público en su primera actuación?
2: Yes, I think so.
3: Sí, dice que sí.
1: Él se hizo popular grabando la banda sonora de una película de James Bond, Operación Trueno, me parece recordar, ¿no?
2: Yeah, I sang the title song.
3: Sí.
1: ¿Fue lo primero lo que le lanzó a la popularidad?
2: No, it's not unusual, it was my first hit.
3: No, la primera canción era, no es nada extraño.
1: ¿Después su mayor éxito?
2: What's New Pussycat?
3: What's New Pussycat?
0: Aquesta és l'entrevista que el locutor Manuel del Arco feia per Ràdio Barcelona el 15 d'agost de 1966, és a dir, fa ara 60 anys, amb motiu del concert a les Festes de Gràcia de Tom Jones, que va fer tarda i nit, i per el que hem pogut sentir el va enganxar al camerino amb els seus calçotets de pell de tigre entre actuació i actuació, perquè li diu com t'ha anat, no?, en aquesta primera actuació. Bueno, recordem també que Tom Jones va rebre un Grammy al millor artista debutant. Aquí deia que el seu èxit en aquell 66 havia sigut No és nada estrany, que hem escoltat abans, i també parla de What's New Pussycat, que va ser anterior i que, bueno, formava part de la banda sonora d'una pel·lícula protagonitzada per Peter O'Toole i Romy Schneider i dirigida, atenció, per Woody Allen el 1965. Va ser el primer èxit de Tom Jones i la veritat és que no està gens malament. What's new?

That's New Pussycat. Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal, gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió: No elegimos los recuerdos, se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: La música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu en Samuel només per dir-nos: jo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes. Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinils, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset, després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: hola, voldria proposar-vos Giraluna de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi. Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado.

0: still.
1: Quina meravella.
0: Perhaps they never will.
1: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: I marxem ballant els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie D'Or. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era Italo Disco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie D'Or. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs, aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La...

0: comencem una nova entrega de la Xau en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullà Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a l'espera que arribi el Sergi Yu també per començar aquesta secció. De moment tenim algun tema d'actualitat de sèrie?
1: Sí, perquè s'ha estrenat ja el primer teaser de Dexter Resurrection temporada 2. Ja saps que jo tinc una relació tòxica amb aquesta sèrie en la que no puc deixar de mirar-la, tot i que el producte no sigui potser el de màxima qualitat. Dit això, recordo que la temporada